0: KitKat celebra 20 anys d'història.
1: 20 anys descobrint nous grups.
2: I obrint camí a tota una generació d'artistes.
3: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger. La gran
4: corona. Música i cultura per a tots els gustos.
5: Dues dècades de Ràdio Inquieta.
6: I això és només l'inici.
7: Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
8: Que aquest any també en fa 10.
9: Doble celebració.
10: Doble festa.
11: 10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
12: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllan. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT. I just love to say it.

0: Escoltes ICAT.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació que un amor

out of here. Beat Zucchini.

0: Escoltes ICAT.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit, abans que jo li vagi ensenyar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Anna Alfonso. Els Estats Units escortaran des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz. Ho ha anunciat aquesta nit el president Donald Trump a través de la seva xarxa social. Trump ha dit que alguns països aliens al conflicte, sense especificar quins, li han demanat ajuda per alliberar les seves embarcacions, però un alt funcionari iranià, el president de la Comissió de Seguretat Nacional, ja li ha respost fa unes hores dient que qualsevol interferència dels Estats Units a l'estret d'Hormuz serà considerada una violació de l'alto al foc. Aquesta matinada a l'estret s'hi ha registrat un nou atac contra un petrolier que no ha deixat ferits. És el segon incident d'aquest tipus en menys de 24 hores. Ahir, un vaixell de càrrega també va ser atacat per diverses embarcacions petites a una vintena de quilòmetres de la costa iraniana. Repassem més notícies amb Carola Gil.
2: Els líders de la flotilla capturats per Israel en aigües internacionals continuen detinguts després que el jutge ha prorrogat la seva situació almenys fins demà. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. Els advocats denuncien que els han maltractat mentre la fiscalia assegura que tenen vincles amb Hamas sense haver-los acusat formalment.
1: Aquesta mitjanit ha començat la vaga indefinida de treballadors de Girona Més Neta, l'empresa que s'encarrega de la recollida d'escombraries de la ciutat. Les negociacions entre els representants de les dues parts, que s'han allargat fins a la matinada, no han arribat a cap acord. El portaveu del comitè de vaga, Gregorio Soto, critica que l'empresa els vol aplicar només la meitat de l'actual conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament.
3: Portem setmanes escoltant que som una empresa privada i que l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions i de sobte es pretén deixar parts fonamentals del conveni en mans d'una decisió política que creiem que en alguns dels casos no ha ni de ser política.
2: 500 persones van participar ahir en la Kidical Mass de Barcelona per reclamar una ciutat més amable amb la bicicleta i més segura per als infants. La marxa ciclista va rebre el suport de diferents col·lectius com Bicibús, Eixample i Bicicleta Club de Catalunya. La Marta Càcer és una de les portaveus de l'organització.
4: Volem una ciutat caminable, ciclable, passejable, jugable. Volem acabar amb la supremacia dels vehicles a motor, amb totes les formes de violència viària, amb els abusos de poder i amb l'assetjament cap a les bicicletes.
1: Ha mort als 92 anys el destacat col·leccionista d'art català Juan Mateos Canals, especialment reconegut per haver-se dedicat als principals creadors del segle XX. La seva col·lecció, iniciada a principis dels anys 80, inclou obres de disciplines diverses com la pintura, l'escultura, el tapís o el gravat.

0: último de la fila desembarca a Barcelona 30 anys després amb una primera cita a l'estadi olímpic passada per aigua.
1: Després del tret de sortida a Fuengirola, a Màlaga, la capital catalana ha acollit el segon concert de la gira de retorn del grup de Manolo García i Quimi Portet. Un gran peix ha presidit l'escenografia de l'espectacle, acompanyat des de bon inici per la pluja. El públic ha corejat clàssics com Huesos i Conflicto Armado, creats quan la banda es deia Los Burros. Altres cançons que han ressonat a l'estadi han estat Querida Milagros i Sara. El recinte tornarà a tenir els artistes barcelonins el pròxim dijous.
0: Esports, el Barça encara no és campió de Lliga. La victòria del Madrid per 0-2 al camp de l'Espanyol manté la diferència en 11 punts a la Lliga masculina. Els blaugranes en tindran prou amb un empat al clàssic diumenge que ve per ser campions.
1: Per la seva banda, el Barça s'ha classificat per a la seva sisena final de Champions femenina consecutiva, rècord absolut de la competició. Les blaugranes s'han imposat 4-2 al Bayern de Múnich amb un doblet d'Alexia i gols de Parayuelo i Payor. Les jugadores es citaran amb el Lió a la gran final de la Champions a Oslo el dissabte 23 de maig.
2: Fins aquí les notícies. Les 5:05

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al 4 de maig, el dilluns 4 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que de matinada encara hi haurà algunes precipitacions intermitents a l'interior del país i cap a les comarques de Lleida. A la resta seguirà el cel ennuvolat amb clarianes i estones breus de sol durant el matí d'aquest dilluns. Tarda més inestable, xàfecs quasi generals i algunes tronades fortes amb risc de calamarsades. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cadaqués el sol sortirà a les 6:39 del matí i aquí el dia durarà 17 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 11 minuts.
0: Clara García també, bon dia, bon dilluns.
1: Molt bon dia, matiners, i bon dilluns. Engeguem la setmana recordant la lletra de Man in the Mirror de Michael Jackson, que diu: si vols fer del món un lloc millor, mira't a tu mateix i fes un canvi.
0: I aquesta cita de la Lara no és gratuïta, perquè avui engeguem el programa recordant que hi ha bandes i cançons que són immortals perquè, de fet, han deixat una petjada inesborrable al món de la música. 5 cantants i ballarins que van aconseguir posar cap per avall al planeta. Jackie, Tito, Germain, Marlo i Michael. Us estic parlant dels enormes Jackson 5.

0: Jackson 5 va ser un dels grups més influents del pop i el soul dels anys 70 i 60. De començar a actuar en concursos locals, aconseguir un contracte amb la Motown. El grup va destacar ràpidament gràcies al lideratge vocal de Michael Jackson. Perquè deu ser. Aquest va ser el seu primer gran èxit, I Want You Back. I van seguir-lo cançons icòniques com ABC i I'll Be There, que van consolidar el seu lloc a la història de la música. Els Jackson 5 no només van triomfar al món de la música, sinó que també van contribuir a trencar barreres racials a la indústria musical dels Estats Units. Amb el pas dels anys, cada membre va seguir camins diferents, però el llegat del Jackson 5 continua ben viu. No cal ni dir que la carrera més destacada va ser la de Michael Jackson, que es convertiria en una de les figures més importants de la història del pop. Tot i això, no cal oblidar que els inicis amb els seus germans van ser essencials per contribuir a la seva carrera i marcar una època irrepetible en la música. Avui fa anys, Jackie Jackson bufarà 75 espelmes. I avui, tal com predic aquesta cançó, esperem tenir-vos de tornada després d'aquest cap de setmana una mica més llarg de l'habitual. Esperem que hagueu descansat i que ens hàgiu trobat, home, a faltar ni que sigui una mica. Tornem, per tant, a la rutina i que la rutina no és tan dolenta si us tenim de tornada i, sobretot, preparats per ingerir una bona dosi de cafeïna.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Marc Forano, molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
0: Bon dilluns, com ha anat aquests 3 dies? Has fet
2: molt
0: festa, tu,
2: bé,
0: o no?
2: He fet festa.
0: Ai, si ens vam trobar.
2: Ens vam trobar, sí, senyor.
0: Home,
2: ens...
0: si ens vam trobar llançar
2: a Port
0: de la Selva.
2: A Port de la Selva. No podia passar un divendres. Va ser divendres, oi? Sí.
0: Va ser divendres.
2: Mira, divendres era festiu, no ens hauríem vist, però ens vam acabar veient, sí, sí.
0: Però si no en tenim prou, veient-nos cada dia. Eh?
2: Després del sol o no?
0: Ui, sí, estic moreno, una cosa mala.
2: Bueno, noi.
0: Quin temps que ha fet.
2: Sí, no ha plogut.
3: Que no sabia de sortir
2: jo em quedo amb això.
0: Sí, no ha plogut, però...
2: O no ha plogut gaire, perquè alguna gota sí que va caure.
0: Dia de platja tampoc feia,
2: no,
0: sí, sí, perquè feia un ventet que era dia de
2: suadora.
0: Sí, sí, hem pogut descansar. Exactament. A partir de les 6 del matí, com sempre, engega un altre matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Quin menú ens heu preparat per avui, Marc?
2: Doncs d'entrada, Canalies, ara a les 6 avançarem unes dades sorprenents aquí al matí de Catalunya Ràdio. Només et dic que té a veure amb els casos de frau elèctric, allò de punxar la llum, vaja, que van en augment i cada cop es detecten més negocis que ho fan. Les dades, la magnitud de la tragèdia a partir de les 6 aquí al matí de Catalunya Ràdio, aquí a Catalunya Ràdio. De fet, a partir de les 10 del matí, tocades, en parlarem, n'aprofundirem amb Endesa, també amb la Guàrdia Civil i amb la col·laboració de la Rebeca Carranco. Més coses, comentarem també l'enquesta del diari Ara, que situa Aliança Catalana com a tercera força a Catalunya. Passaria per davant de Junts per Catalunya. Ho farem amb la directora del diari Ara, l'Esther Vera, i ho comentarem també a l'Àgora, avui amb Pau Llong, amb David Madí, amb Montserrat Nebrera i amb Pere Rossinyol. També, per cert, entrevistarem la consellera d'Educació, Esther Niubó, i farem Àgora Esportiva. A les 11, el Barça no és encara campió de Lliga, però ara sí que ja ho té ben a tocar.
0: Gràcies, Marc.
2: A tu, fins ara.
0: Pràcticament en 3 minuts arribem ja a un quart de 6 del matí. Carola Gil, molt bon dia.
4: Bon dia, matiner.
0: Tu què tal? Has fet vacances? Has parat? No has fet res?
4: Bé, la veritat és que he treballat bastant, eh? No em veus la cara que faig? O sigui...
0: No, però la cara és de més desperta que la majoria de nosaltres a aquestes
4: no sé
0: hores, ja t'ho dic ara.
4: Jo crec que faig la zombie walk quan baixo cap aquí baix.
0: Escolta, mentre dormíem, què ha passat al món?
4: Doncs mira, el que us explicaré ara sembla tret d'un thriller marítim, però és real. 3 passatgers han mort i 3 més han malaltit en un creuer afectat per un possible brot de hantavirus. Tot ha passat a bord d'un creuer d'una companyia dels Països Baixos que navegava tranquil·lament davant de Cap Verd. El vaixell havia sortit de l'Argentina feia 3 setmanes, en parada a l'Antàrtida inclosa, una ruta espectacular, però que no preveia aquest final de trajecte. I aquí entra el protagonista invisible, l'hantavirus. Què és? Doncs és un virus associat a les rates que es transmet quan partícules dels seus excrements, l'orina o la saliva, passen a l'aire i són inhalades per les persones. L'antivirus pot començar com una grip, però la veritat és que es pot complicar i molt ràpid. El més preocupant és que no hi ha un tractament específic per l'antivirus i per acabar-ho d'adobar, la gestió de la crisi no està sent fàcil. Alguns passatgers no han pogut desembarcar per rebre atenció mèdica. Doncs ja ho veieu, pot reservar un creuer de luxe, travessar mig planeta i fer fotos espectaculars, però a vegades
0: sí, sí,
4: un virus microscòpic pot convertir-ho tot en un malson.
3: tu, quina por. Sí. Per no agafar un vaixell.
4: Pròxima pel·lícula, ja.
0: Home, ja et dic ara que podria ser perfectament l'argument d'una pel·lícula.
4: Totalment.
5: Marta... White Lotus, 5. Sí? No, sí.
0: Podria... Sí, sí, 5, no?
5: Ja, 5.
0: Jo diria que 5.
5: Jo diria que 4.
0: 4? Ah, sí, 4. Ah. La que estan gravant ara, que l'Helena Bonham Carter ha deixat el rodatge,
5: sí,
0: no?
5: Veritat, sí.
0: 4, 4. Gràcies, Carola.
4: A vosaltres.
0: Fins ara. Mare meva, com estem també... aquest dilluns, està bé. Mentrestant, mentre ens anem despertant amb tots vosaltres, també volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor per persones com la manresana Bruna Bassas. Fa segon de batxillerat i ha fet un treball sobre el càncer de pàncreas, pel qual ha guanyat un premi especial de la Fundació Catalunya La Pedrera i també participar en la Fira Internacional de Phoenix als Estats Units, la més important del món. Vol estudiar biomedicina i dedicar-se a la recerca. Qui sap si aviat tornarem a parlar d'ella.
0: I enmig de tot aquest món, com sempre, amb titulars a vegades que ens espanten una mica, com agafar un creuer i agafar aquest virus per culpa de la rata, sempre intentem aportar-vos aquesta primera hora del matí bones notícies i un punt de vista més optimista sobre aquest planeta. També volem saber, aquest matí, Marta, de què parlarem poc?
5: Doncs de la nova moda que són els escacs. Us heu de deixar de crossfit, d'anar a córrer, escolta, de tot el que tingui a veure's amb moure's, perquè ara es porta un altre esport.
0: Ah, sí?
5: Com són els escacs. Es veu que ha començat a Barcelona el 22 de circuit... Ah, que està considerat esport, nois?
4: Sí,
0: sí. Sí, però vaja.
5: Bueno, noi, no et mental, mous, mental. Però fas moure.
4: Mental.
0: Cadascú, els que fem esport, ara diem, mira, saps què? Deixo de suar i em poso a jugar escacs.
5: Aquí cadascú...
0: No sé jo si el nostre cos ho notaria massa.
5: Entrenes el coco.
0: Sí, això sí.
5: Ai, ja, ja. Però... Jo prefereixo moure'm.
0: Jo també.
5: Però... Aquells que no us vulgueu moure, voleu fer un esport?
0: Perdona, a no ser que tinguis un tauler d'escacs de 400 metres i les peses de les peces dels escacs siguin peses.
5: Bueno, hi havia uns escacs enormes a la Biblioteca de Catalunya.
0: Per exemple, doncs en pes, doncs,
5: allò pesava
0: amb diferents
5: molt poc.
0: Pesos.
5: Allò, això m'ha agradat.
0: No, per poder sí. Exercitar-te una miqueta.
5: Un crossfit d'escacs.
0: Un crossfit d'escacs. No només exercites... Okay. Estem tenint una idea que ens la
5: llàstima
0: fotran.
5: Que són les 5 del matí i que potser la gent que ha de tirar endavant aquestes iniciatives no està desperta. Que si no ens ho fotran.
0: Hem de patir que nosaltres volem empresa.
5: Ara parlarem del nom.
0: Vinga, i què més, doncs?
5: En qualsevol cas, aquí a Barcelona ha començat el 22è Circuit Català d'Oberts Internacional d'Escacs. Això és una iniciativa que promou la Federació Catalana d'Escacs. Té moltíssim prestigi internacional i atreu jugadors d'arreu del món fins al 13 de setembre. Es faran gairebé una desena de tornejos i un munt de partides, i aquest circuit és només per experts, però si voleu aprendre hi ha diversos clubs, i per tant, si voleu ofegar una mica les penes, podeu anar al bar 64, que es troba al passeig de Sant Joan número 23, on tot està ambientat d'escacs, i així doncs comenceu a entrar en matèria.
0: A veure, Lara, què et passa?
5: M'ha agafat una tos.
0: És tos, això?
5: És que m'he llevat amb mal de gola. Ahir em va passar.
4: No
5: tu comences a fallar el primer dia i vens a treballar
4: passa,
5: divendres. Al final...
4: Passa. Que em llevo dilluns una mica tonta. Ai...
0: Però deixa ja de tossir, no, filla meva, de veritat.
5: Sí, clar, parlo i tuslo a la vegada, saps? No riguis, perquè ara començaré a llegir i m'agafarà
0: no,
5: un atac.
0: No, home, no. Vinga, va, amb quina bona notícia ens haguem al matí?
5: Doncs mira, avui ens n'anem fins a Terrassa, perquè allà arrenca el Sex Education Film Festival. Es farà el cinema Catalunya de la ciutat, prou, eh? Trobo que està molt ben aconseguit.
0: M'encanta aquesta feina.
5: Sí, perdona. Dos, dona, FX. M'has gravat?
0: No és possible.
5: És possible. Bueno, va.
0: Va.
5: Prou.
0: Bueno, a veure, no m'ho puc creure, Lara.
5: Ara qui és? Escolta, torno a començar.
0: A veure.
5: Avui la bona notícia la tenim a Terrassa, perquè allà avui arrenca el Sex Education Film Festival, es farà el cinema a Catalunya de la ciutat i a l'Auditori de l'ESCAC fins aquest divendres. Es projectaran més d'una seixantena de curtmetratges dedicats exclusivament a l'educació sexual. Aquesta sisena edició porta a la gran pantalla riscos, com les xarxes socials en l'educació sexual, també riscos que generen les xarxes socials en la prostitució de joves a internet i la influència que exerceixen en la promoció de les masculinitats tòxiques i la violència sexual. Després de cada projecció es faran col·loquis per debatre sobre els temes i es farà això a càrrec de la sexòloga Alba Povedano, que ens explica la importància d'aquest festival.
7: La importància de fer un festival d'educació sexual és perquè portem anys aprenent de la sexualitat a través del silenci, els mites, la pornografia o alguna xerrada esporàdica. En aquest festival el que fem és proposar fer-ho des de la cultura i el pensament crític, connectant amb les històries i posant-hi consciència i un espai sense judicis perquè puguem reflexionar i parlar de les coses que ens preocupen a totes les persones. El que ens trobarem al festival són curtmetratges amb històries que ens interpel·len. És a dir, cinema que parla de desig, de vincles, de conflictes i espais per pensar-ho i per compartir-ho.
0: Doncs vinga, bones notícies, que per cert, a la Lara l'haurien de fer ja pubilla de Terrassa,
5: sí,
0: perquè tot el que passa per Terrassa passa pels matiners.
5: Sí.
4: Tot aquí.
0: Home, o el Capgròs, no?
5: Tot. Tot home. El que passa a Terrassa us ho colo, nois.
4: Està bé.
0: No, i tant,
5: clar,
0: i tant.
5: I tant.
0: Fer territori a mi m'encanta, però
5: clar... I que
0: clar,
5: hi ha moltes coses al Vallès.
0: Escolta'm, diguem-li amb el Ballar, l'alcalde de Terrassa, que tingui en compte, no sé,
5: això
0: pregonera
5: sí
0: de la Festa Major.
5: Un capgròs
0: dels matiners, perdona, també t'ho dic, perquè parlem de Terrassa gràcies a nosaltres.
5: Ai, doncs ara m'he imaginat un capgròs de tres. Els nostres
4: seria molt
5: tres
4: guai.
5: Caps.
0: Un tossent, que seria la Lara.
5: Sí.
0: Quin motiu tenim per saltar del llit? Aparteu les criatures, que arriba l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és facilitar l'estada dels treballadors temporers que fan la campanya agrària a Catalunya. A Serós, el Segrià avui obre un alberg amb 40 places. Núria Gil, delegada del govern a Lleida, destaca que l'any passat ja va ser de força utilitat.
9: És per això que veient les possibilitats del dispositiu i també seguint amb la mateixa voluntat de cooperació, enguany hem decidit ampliar el calendari fins al setembre per tal de reforçar la capacitat d'allotjament de la campanya agrària durant tot el seu gruix principal.
8: L'any passat hi va haver 189 pernoctacions de 36 usuaris diferents, i és que la durada màxima de l'estada és de 10 dies.
0: Vinga, va, que en 10 minuts arribem a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que ja esteu fent el primer cafè del dia amb els matiners de Catalunya Ràdio. I és moment de destapar la nostra revista particular i saber com batega el cor aquest matí.
5: Avui,
0: Lara.
5: Avui batega amb Jason Derulo.
10: What did she say? What you say?
0: Lara de Rulo. A veure, explica'm.
5: El cantant, en un streaming a les xarxes, ha ensenyat com és casa seva, que és una mansió enorme, i ha aixecat molta polèmica perquè enmig del menjador hi té un aquari amb taurons.
11: It took a lot, to be honest.
12: Okay.
11: It took a lot, but basically I got somebody that makes pools.
12: Okay.
11: To do the shell of it.
12: Okay.
11: And then I had the aquarium people put it all together.
12: Wow.
11: But then I had a different floor that was not... It didn't show the sharks good enough, so then I decided to do white.
12: Okay.
11: So that you can see.
5: És un aquari fet al terra, d'aquests que quan passes per damunt, doncs trepitges per damunt dels taurons, i està valorat en més d'un milió de dòlars. Explica que li va costar moltíssim construir-lo, com sentíem, diu que va haver d'agafar arquitectes que construeixen
0: home,
5: piscines...
0: Que...
4: Com tu diràs?
5: Evidentment.
0: Imagina't que se't peti el vidre,
5: saps? En fi. Oh. Ah, i també explica que és el seu fill qui li posa nom als taurons, una monada.
4: Ui, sí.
0: Si hi ha algun accident...
5: I patapam.
0: I patapam, ja hi serem.
5: I se'l cruspeixen.
0: Bueno, doncs mira...
5: Molt fort.
0: Sí.
5: Molt fort. I sí, ara ho miraré, perquè no ho he vist.
4: Hi ha taurons i hi ha mantes ratlles.
0: Però són grans, els taurons, o no?
5: Home, grossets.
0: Bueno, no hi fotis l'o braç.
5: No, però un o dos metres fan, aquells taurons.
0: La gent, quina poca feina. I el cor també és per donar-li de menjar part.
5: Ai, sí.
0: Que desafortunada que ha estat Shakira, per favor.
5: Està com un llum.
0: Expliquem-ho. A veure.
5: És que no cabe de calibre a vegades la Shakira.
13: No gaire.
5: Està en un altre món.
0: Per favor, expliquem-ho per aquells que no ho sàpiguen. Què vol dir? Què és rijijijujú?
5: La Lara, podries explicar tu. Però fent la Shakira.
4: No?
5: Fent una mica de...
0: Fes una mica de Shakira.
4: No tenim el coll avui.
0: Ai, recordeu que avui la Lara té tos. Bueno.
5: Tira.
0: A veure,
4: va,
0: què? Tira-ho, va. Sí, l'estic tirant. No se sent la tos?
4: No. No, és que la Shakira ho tapes tot.
0: Per què no se sent la tos, ara? Bé, és igual, expliquem-ho.
5: Bueno, va.
4: Vinga, va.
5: A veure, ja sabem que aquest cap de setmana Shakira ha actuat a Copacabana, al Brasil, en un concert històric, ja ho ha fet davant de 2 milions de persones, i, doncs, el concert l'ha volgut dedicar a totes les dones solteres. És un tall que és en portuguès, però s'entén la mar de bé, i ha dit això.
12: Sabe que en ese país... No Brasil tem mais de 20 milhões de madres solteiras. Sem ajuda, que tem que lutar cada dia para sustentar sua família. Eu sou uma delas.
5: A ver, Shaki.
0: Que treballa Shakira, sí.
5: I tant.
0: Que guanya molts diners, sí.
5: Sí, sí,
4: però
5: que no,
4: no, fotem,
5: no és l'exemple.
4: Com es compara.
0: Per favor.
5: És fortíssim.
0: Que...
5: Heu vist altres vídeos del metro, de la gent anant cap al concert de Copacabana insultant a Piqué a fondo, eh?
0: La gent de veritat ha de fer teràpia, també t'ho dic, eh?
5: No, no,
4: quan anem a Madrid tu i jo, també ho farem.
0: Escolta'm!
5: Vigila que ens anavaran, Lara.
0: Quins sons deixa la ràdio?
5: Al matí,
0: Lara,
5: a Catalunya...
0: Quan
5: és que ara estava jo pensant en el metro de Madrid, saps? Al matí de Catalunya Ràdio, divendres, ens ha visitat Los Manolos, que el mes de juny faran 3 concerts a Catalunya, el dia 6 a Cornellà, el 27 a Tossa de Mar i el 30 de juny a Barcelona.
13: I les cançons que cantàveu en català com aquesta, quan actuàveu per tot Espanya, anava bé? Xutava bé, sí, això?
14: Al principi, sí, sí. És curiós, però val a dir que, per exemple, a Madrid mai van tenir problemes, no. I sí que en les zones més properes a Catalunya sí que generava, segons jo, sí, una vegada, per exemple, a Saragossa, que vam cantar el meu avi, i vam començar a tirar monedes. I recordo l'anècdota que em va fotre un cop de moneda aquí i vaig dir... Bueno, ha llegado el momento de dar un viva por la Virgen del Pilar. ¡Viva! I es va acabar.
13: I es va acabar.

0: aquesta cançó podria formar part del recopilatori de Los Pitufos Maquineros, però no és així.
1: No, un dia com avui moria la cantant jamaicana Millie Small, a un 5 de maig del 2000. Moria als 72 anys. La cantant va saltar la fama amb aquest tema que sentim, My Boy Lollipop, que va aconseguir ser el número 2 tant als Estats Units com al Regne Unit el 1964. I es veu que aquest tema originalment es deia My Girl Lollipop. La va escriure Robert Spencer, que era el cantant de Cadillacs, i al poc temps un productor i un altre mafiós de Nova York van acabar comprant els drets d'aquesta cançó, li van fer cantar a Barbie Gay, que tenia només 14 anys, però no va tenir l'èxit que s'esperaven. Sí que el va tenir Millie Small uns anys més tard, que va acabar venent 6 milions de còpies d'aquesta cançó.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant, i com sempre ens ho explica avui la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 4 de maig venim amb la recent entrada de Mercuri a Taure, on les idees deixen de córrer i busquen terra ferma. És un moment per pensar amb calma, parlar amb més consciència i donar forma concreta al que tens al cap. No es tracta d'anar ràpid, sinó d'anar sobre segur. Aquesta energia ens recorda que no totes les respostes arriben amb presses. Algunes necessiten temps, cos i silenci. Una bona idea ben plantada pot donar fruits que durin molt més del que imagines. Bona setmana!
0: Molt bona setmana també per la gent d'Astrocat.cat, que cada matí ens explica doncs com estan les energies, que a vegades les energies estan...
1: Mogudetes,
0: molt ben apuntat, això. Lara, qui bufarà espelmes avui?
3: Avui felicitem l'exjugador i entrenador Cesc Fàbregas, que en fa 39, l'actor Òscar Jaenada també suma un any més i arriba al 51. Avui el periodista i filòsof Jordi Graupera bufarà 45 espelmes i acabem dient-li anys i anys per molts anys al pilot de motociclisme Jorge Lorenzo, que avui en fa 39. Hola. Ja sabem que el dilluns és un molt mal dia per fer anys, sí. La veritat, nois, sí. Però tot i així, escolta, millor fer-los que estar morts. Felicitem a tots i endavant amb el dilluns.
4: I la primera persona en obrir el micro aquest matí és... Xavi Canalies.
5: Hola.
0: Sí, sí, és evident que està, és molt millor estar...
1: És o no és millor?
0: Totalment. Recolem fins al 69, una banda meravellosa, Toots and the Maytals. Tenien una cançó espectacular que va passar pel filtre de la no menys meravellosa Amy Winehouse. Amb Monkey Man us diem bon dia.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem Àgora Esportiva per analitzar el que ens deixa el cap de setmana futbolístic. En parlarem amb Ramon Besa, Carles Planchart, Laia Tudel i Joel Díaz. A la tarda, Francesc Garriga arrenca la setmana prenent el cafè amb Antoni Bassas i ens visita l'experta en seguretat alimentària, Isidre Ferran. Ha publicat Intoxicats, un llibre on examina els brots més grans d'intoxicació alimentària a Catalunya. Al Catalunya Nit entrevistarà José Ramón Ubieto, que ha publicat el llibre Soledades Digitales. Les xarxes socials han estat un antídot contra la solitud?
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 4 de maig. Moment també de repassar els primers titulars d'aquest matí amb l'Anna Alfonso. Bon dia, Anna.
3: Bon dia.
2: Els Estats Units escortaran des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz.
3: És el que ha anunciat aquesta nit el president Donald Trump a través de la seva xarxa social. Trump ha dit que alguns països aliens al conflicte, sense especificar quins, li han demanat ajuda per alliberar les seves embarcacions. Però un alt funcionari iranià, el president de la Comissió de Seguretat Nacional, ja ha respost fa unes hores dient que qualsevol interferència dels Estats Units a l'estret d'Hormuz serà considerada una violació de l'alto al foc.
2: El seu missatge, Trump també ha indicat que les últimes converses amb l'Iran estan sent molt positives.
3: Sí, ara mateix el país persa estudia la resposta dels Estats Units a la seva proposta de 14 punts per posar fi a la guerra. Divendres, Trump va qualificar aquest pla iranià d'insatisfactori, però en canvi després s'ha mostrat partidari d'analitzar-lo a fons, va canviant d'opinió. Per ara ha transcendit que la proposta de Teheran ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar i que se centra sobretot a posar fi al conflicte.
2: Avui es troben a Armènia els representants de mig centenar de països, membres de la Unió Europea i altres estats afins convidats per debatre el futur del continent.
3: Això enmig de les crítiques del president Donald Trump a l'OTAN i amb les tensions pels 4 anys de guerra a Ucraïna. Es tracta d'una doble cimera, la de la comunitat política europea i la que aplega els països de la Unió Europea amb Armènia. Per cert, que una avaria tècnica a l'avió oficial en què viatjava el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, cap a Armènia, l'ha obligat a fer un aterratge d'emergència a la capital turca, encara on ha passat la nit.
2: A Madrid arrenca una setmana judicial carregada.
3: El plat fort serà justament avui, amb la declaració de José Luis Ábalos en el judici del cas de les mascaretes, que arriba a la recta final. També avui, però en un altre judici, el de la trama Kitchen, declara l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán.
2: I aquesta mitjanit ha començat la vaga indefinida dels treballadors que recullen les escombraries de Girona.
3: Són els de l'empresa Girona Més Neta que s'encarrega d'aquesta feina. Les negociacions entre els representants de les dues parts, que s'han allargat fins a la matinada, no han arribat a cap acord. El portaveu del comitè de vaga, Gregorio Soto, critica que l'empresa els vol aplicar només la meitat de l'actual conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament.
4: Portem setmanes escoltant que som una empresa privada i que l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions i de sobte es pretén deixar parts fonamentals del conveni en mans d'una decisió política que creiem que en alguns dels casos no ha ni de ser política.
2: El ministre de l'Interior de França, Laurent Núñez, ha anunciat penes de fins a 2 anys de presó i multes de 30.000 euros per als que organitzin festes massives clandestines, les conegudes com a raves.
3: Al centre del país, 11.000 persones estan celebrant una d'aquestes festes des de divendres. Segons les autoritats franceses, aquesta rave ha arribat a reunir uns 20.000 assistents procedents de tota Europa en un camp de tir de l'exèrcit francès al departament de Cher, que està a uns 200 quilòmetres al sud de París. El ministre els criticava així.
5: Hi ha milers de persones que arriben a un lloc sense cap organització. Venen de tot arreu, envaïen un espai i, per tant, causen molèsties als veïns. Us recordo que som en una zona agrícola, hi ha molts veïns. A més, aquest lloc és en terreny militar.
3: De fet, les autoritats, ho sentíem, adverteixen de la possibilitat que al lloc hi hagi munició que pugui esclatar i se n'han trobat d'enterrada, probablement, de la Segona Guerra Mundial.
2: Des de divendres, eh?
3: Sí.
2: Mare meva.
3: Fins a 20.000, eh?
2: Ànims a tots. Un cafetonet, un cafetonet o una tila. I anar a dormir. I, evidentment, l'último de la fila converteix l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació.
3: Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys i han repassat un repertori que travessa generacions. Dijous faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.
2: Gràcies, Ana Alfonso. També moment de saludar Marc Jurado. Molt bon dia.
6: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Bon dia.
2: Com duia les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui, amb diversitat de temes a les portades del dia, comencem, però, amb un tema comú a la majoria de portades, la victòria del Barça femení, sisena final de la Champions consecutiva, titula La Vanguardia, titular Pastat, sisena final consecutiva, a El Periódico, les blaugranes a la final de la Champions. En totes tres portades, el Barça ocupa la principal foto de portada a l'ara l'equip sencer celebrant-ho.
9: Altres temes. Encara el diari Ara, tercera entrega de la seva enquesta. El titular diu que la majoria de catalans avalen el cordó sanitari a Vox, però no a Aliança Catalana. En canvi, el periòdico explica que els Mossos alerten d'un opiaci sintètic 100 vegades més potent que el fentanil.
8: A la premsa de Madrid, El País, la regularització d'immigrants divideix els espanyols en funció del vot, i El Mundo, el fiscal, veu essencial al Dama per fer aflorar la corrupció al PSOE.
9: I per acabar, El Último de la Fila. El periòdico diu que el seu retorn emociona. L'Estadi Olímpic, La Vanguardia titula que omplen l'Estadi Olímpic de records.
2: Dos quarts de sis del matí, 5 minuts. Avui, varietat als diaris pel que fa als editorials i articles d'opinió, amb un ull posat en la defensa europea.
9: A El Periódico, l'editorial parla del paper capdalt de Catalunya, la necessitat de la Unió Europea de tenir una autonomia estratègica i militar més gran.
8: Ara que la Comissió ha aprovat un pla de 800.000 milions d'euros per rearmar Europa, el rotatiu considera que es tracta d'una oportunitat que les empreses catalanes no poden perdre, ja que la inversió en defensa podria generar fins a 10.000 llocs de treball.
9: El País també exposa la necessitat d'impulsar una defensa europea, i més ara que Donald Trump ha anunciat la retirada de 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya.
8: Ara bé, adverteix que la despesa en defensa sense una doctrina compartida pot generar arsenals, però sense cap capacitat estratègica.
9: El Mundo coincideix per un dia amb El País que la retirada dels soldats nord-americans d'Alemanya confirma la necessitat que Europa prioritzi la seva autonomia estratègica i defensiva.
8: Segons el diari, el fet que la Casa Blanca sembli improvisar els seus moviments amb una estratègia de caos continuat constata que el món ha canviat i que ja no és possible seguir depenent de velles aliances com l'OTAN.
9: Canviant de tema, l'Ara es pregunta a l'editorial com podem evitar que Barcelona perdi més infants ara que els tentacles, diu, de la crisi de l'habitatge arriben a tots els racons de la vida col·lectiva.
8: El diari alerta que estem davant d'un fenomen preocupant que cal abordar seriosament abans no sigui massa tard.
9: I per la seva part, l'editorial de La Vanguardia es fixa en l'augment de visitants a la Sagrada Família un cop acabada la Torre de Jesús i davant la visita del Papa.
8: El diari del grup Godó destaca que mitjans informatius d'arreu del món difondran la nova imatge del Temple de Barcelona.
2: Desperta o no?
7: Molt desperta.
2: Sílvia Solanes, bon dia.
7: Bon dia.
2: Ah, sí?
7: Sí.
2: Tu et despertes del dilluns i dius, vinga, sí. Som-hi, llupadeva, dubada?
7: Sí, sí, sí. Vinc descansada de cap de setmana, penso, vinga, aquesta setmana millor i...
2: Molt bé, molt bé.
7: Molt bé, molt bé.
2: Et portarem de couch els matiners a partir de les 5 del matí, perquè envies un missatge positiu al País.
7: Com vulguis.
2: Vinga, doncs, mentrestant, repassem la premsa digital. Alerta, perquè si sou de Magdalenes us interessarà.
7: Mira, un petit poble de les comarques de Tarragona rasa amb les seves Magdalenes i atreu visites de tot Espanya. Es tracta de Mont-ral, un petit municipi de l'Alt Camp amb 176 habitants. Llegim al diari Més que el seu forn atreu això, turistes, ciclistes, excursionistes, i que ven cada setmana milers de magdalenes. Fins i tot creadors de continguts s'hi han acostat per penjar vídeos a les seves xarxes.
2: M'encanta.
7: D'anar-hi.
2: M'encanta, i hem d'anar a Mont-ral, home, ja t'ho dic ara. La notícia per als fans de la sèrie The Crown.
7: Doncs mira, tindrà una prequela. Així ho anuncia Netflix, segons publiquen mitjans de comunicació britànics, tindria un pressupost de 625 milions de dòlars, i aquesta prequela se situaria en un període històric anterior a la sèrie. Començaria el 1901, amb la mort de la reina Victòria, i aniria fins al casament de l'aleshores princesa Elisabet, futura reina Elisabet II.
2: Els que són fans de The Crown segur que s'han despertat almenys amb aquesta bona notícia per començar el matí. També donar-me la matxa part, de futbolista a predicador.
7: Dani Alves, és aquest.
10: Yo sé que ustedes saben que yo estuve detenido. 40 años, precisamente, estuve detenido. 40 años. Pero en la cárcel, Cristo me ha hecho libre. Yo no sé lo que ustedes están pasando en vuestras vidas. ¿Cuáles son las cárceles que ustedes están enfrentando? Pero yo vengo aquí a decir que hoy Cristo romperá esas cárceles.
2: Caramba, noi.
6: Sí. Quina emoció com a coach espiritual.
7: Totalment. Era el cap de cartell del The Change Madrid 2026, una trobada que s'ha fet aquest cap de setmana a Madrid, al Metropolitano, i que ha reunit 35.000 persones evangèliques. S'ha presentat com una de les trobades cristianes més importants d'Europa.
6: Pensava que anava lligat al que anava a dir ara mateix amb aquesta...
7: També hagués valgut el mateix titular.
6: Tot cosidet, perquè és fins on hem arribat.
7: Sí. Una parella ha denunciat que no li han admès un bebè reborn a l'escola Bressol. El bebè reborn són nadons falsos i hiperrealistes. Ja sé, com unes nines super realistes.
6: Real, sí.
7: Moltes famílies, però les adopten com si fossin els seus fills per part d'una teràpia. Doncs bé, aquí porta l'extrem, expliquen aquesta parella que ha format part d'una teràpia perquè no podien tenir fills. Això ha passat a Marbella, ho hem vist a diversos digitals. Jo em llevo optimisme, eh?
6: Sí, sí, està clar que per explicar això un punt d'optimisme li has de posar, Solanes.
7: Fins
6: gràcies. No sé si hem de ser tan optimistes amb el temps aquest matí, Marc.
8: No, el dia comença, i no ho diries mai, ennuvolat, com aquests darrers 4 dies, amb algun ruixat, això sí, al nord de la demarcació de Lleida, també cap a la Terra Alta, clarianes a la meitat est, i això sí, un temps que es pot complicar entre la tarda i el vespre, quan descarregaran xàfecs i tempestes, també hi haurà alguna calamarsada.
6: Ai, doncs, paciència amb aquest temps, els que hagueu de sortir de casa. Ja sabeu que el maig sempre és un temps una mica complicat. Marta?
11: Ai, sí. Però, escolta'm, ja estem a 4 de maig.
6: Ja està. Mare, el temps passa volant. Escolta'm, repassem alguns apunts culturals quan en 5 minuts arribem a 6:15, va.
11: Mira, hem de parlar de Shakira, ja n'hem parlat, del que ha dit i tot plegat, de la polèmica que amb les declaracions que ha fet aquest cap de setmana a Copacabana, però el que vull fer ara és recordar un dels moments de la nit quan els dos fills van aparèixer a l'escenari per cantar la seva cançó Acróstico.

0: Em fa la sensació que porteu tot un i el micro, no? A veure, deixa'm escoltar un moment. Home, és que l'alto tune i tothom canta bé.
1: No, no, quan apareixen, es trobo... El Milan no, i el Sasha, jo la veritat t'he de dir que no sé qui és. Qui és el gran?
0: No en tinc ni idea. Jo bueno, l'únic que crec és que a Piqué no li deu fer gaire gràcia, això.
1: Clar que no.
0: Perquè
1: clar
0: ja ho
1: no.
0: va fer. I crec que parlar-ne gairebé no, que suposo que es va contenir també pels nanos. Però gràcia de que públicament els exposi d'aquesta manera...
1: No.
0: Fa la sensació que
1: dos
0: no massa.
1: 2 milions de persones, tu diràs, ara el Milan o el Sasha, no sé quin dels dos és el gran... Surt amb una xuleria a l'escenari.
0: Home, també et dic.
1: Que clar, és que és fill,
0: fill de Shakira. Clar. Surts allà, fes Shakira
1: fill
0: i Piqué.
1: De... Clar, clar, som fill dels dos, eh?
0: 2 milions de persones, concert a Copacabana.
1: Allà, saludant, amb
0: tu
1: el micro
0: mira,
1: cap aquí al costat.
0: Faries, tu també ho faries, tots ho faríem.
1: Tots ho faríem, assumim-ho.
0: Ja, vinga, i onada, i no sé què. Però vaja, amb autotune la vida és molt més fàcil, eh? Més a l'hora de cantar.
1: I tant, i tant.
0: Més coses.
1: Sí, perquè tenim molt bon balanç del festival Estrenes, que ha acabat aquest cap de setmana.
0: Meravellós, com sempre, Estrenes amb la música de casa.
1: Sí, ha tancat una edició històrica i han hagut 33.000 persones que han assistit a alguns dels concerts que s'han fet i han hagut 21 sold-outs, que és una burrada,
0: moltíssim.
1: I un 90% d'ocupació. Per tant, molt bones xifres per aquest festival Estrenes, per on ja han passat doncs, Joan Dausà, la Ludwig Band, Ginestà i un munt de grups al Festival Estrenes de Girona.
0: I nosaltres que ho celebrem amb aquestes bones dades, amb aquest 90% d'ocupació i aquests 21 sold-out. I alerta perquè encara hi ha un altre balanç d'aquest cap de setmana.
1: En aquest cas anem fins a Lleida perquè ha acabat la Fira de Titelles. Perdoneu, malgrat l'amenaça de pluja i que ha, no, ha plogut per tot el país, aquesta nova edició, la 37a ja d'aquest festival, s'ha mantingut amb unes bones xifres, amb 40.000 espectadors a aquests 3 dies de Fira de Titelles.
0: En 2 minuts arribem a 6:15 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT. A aquestes hores volem saber cap on movem el dial aquest matí. Jan Soteres, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Tal dia com avui, un 4 de maig del 96, José María Aznar era investit com a nou president del govern espanyol. Doncs movem el dial al febrer de l'any 2000 per recuperar una entrevista a Aznar al matí de Catalunya Ràdio presentat per Antoni Bassas. Va ser l'única vegada que un president del govern visitava els estudis de Catalunya Ràdio.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, tal com s'havia compromès i amb tota puntualitat, ha arribat al nostre estudi el president del govern espanyol, José María Aznar, al qual saludem. Presidente, bon dia.
4: Bon dia.
3: Gràcies per acompanyar-nos.
4: A su disposició, con mucho gusto.
3: Té alguna cosa d'històrica aquesta entrevista, perquè és la primera vegada que un president de govern espanyol seu als nostres estudis. Li vull agrair...
4: Espero que no sigui l'última.
3: Nosaltres tampoc, president. Senyor Aznar, està en condicions de negar qualsevol responsabilitat del govern espanyol en la filtració

0: que és la festa de celebració de la primavera i del despertar i el floriment de la natura. Es fa cada 6 de maig i per tot el país les famílies es reuneixen en rituals i cerimònies. El nom de la festa està format per Idir i Ilies, que són figures protectores de la terra i l'aigua, que, segons les creences populars, ajuden a les persones que demanen la seva ajuda. És molt important per comunitats minoritàries del país, ja que fa segles i segles que ho celebren. El 2017 va entrar a la llista de Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO i cada any es reuneix amb milers i milers de visitants arreu del país. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Turquia, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Escolta, molt bé aquesta musiqueta, m'ha agradat per començar el matí.
2: Molt bé, Guillem. Molt bé. Ens ha animat.
1: Sí, és que en Guillem sempre ens porta, a part que viatja per tot el món, sempre que li dóna la gana.
2: Afortunat.
1: I només ens ha de fer cròniques del que passa al món. Escolta'm, millor feina no hi ha.
2: Clar, t'anava a dir, en vull una igual.
1: Marta, però tu necessitem aquí, carinyo.
2: I jo a vosaltres.
1: Quines onomatopeies, no, de bon matí.
2: Oia, que no em tiré res.
1: És que no sé què passa ara, que la maquineta no ens funciona.
2: És que hem passat del roig a no tirar-nos res.
1: No va. No sé, que no sé què està passant, Ricard,
2: aquí.
1: No, ho estic provant.
2: Ah, la tos de la Lara ja s'ha acabat.
1: Ara, prou. Marc Jurado, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou.
1: A partir de les 6 comença el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat per avui, va?
3: Doncs mira, el que sí que va, sobretot, són les jornades de vaga a l'educació. Avui la protagonista, la consellera Esther Niubó, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Recordeu, 17 jornades de vaga convocades en les properes 7 setmanes, que són les que falten per acabar el curs. La primera, de fet, serà demà passat. També l'endemà als centres de 0 a 3 anys. Per tant, avui, la consellera Esther Niubó, aquí, entrevista a les 9, amb Ricard Ostell, al matí de Catalunya Ràdio. Més coses que farem avui al matí. Comentarem també l'enquesta del diari Ara, que situa Aliança Catalana com a tercera força a Catalunya. Passaria per davant de Junts. Ho farem amb Esther Vera, amb la directora del diari, i també en temps d'agora amb Pau Llong, amb David Madí, amb Montserrat Nebrera i amb Pere Rossinyol. També ara a les 6 avançarem unes dades sorprenents sobre casos de frau elèctric a Catalunya que van en augment. D'aquí uns minuts les sabreu. També en parlarem a partir de les 10 del matí amb la Guàrdia Civil i amb Endesa, que són els protagonistes d'aquesta informació. Farem alguna esportiva, evidentment, amb el Barça, que ja té el títol de Lliga a tocar, i de fet el Barça també femení, que ahir va tenir una victòria importantíssima. Avui, doncs, agora esportiva amb Ramon Besa, amb Carles Planchard, amb Laia Tudel, amb Joel Díaz, i també al cor amb la Laura Fa, que ens ve a parlar d'Mbappé i Esther Expósito, que ja no s'amaguen, es resulta, eh? Saps que fa un mes i mig...
1: Podem comentar això, d'Mbappé i l'Expósito.
3: Sí, havien estat sopant, però deien que no, ara ja no se n'amaguen.
1: Molt bé, que visqui l'amor, home.
3: A Cagliari. Així que Laura Fa, a partir de 11:15 del matí, amb tota l'actualitat.
1: Gràcies, Marc. Per cert, tres noms. Yolanda Ramos, Manu Guix i Roger de Gràcia.
2: Ai, no sé quin m'agrada més.
1: Home, Yolanda Ramos, li han preguntat sobre el Dia de la Mare.
2: Sí.
1: Manu Guix, que ha parlat sobre la indústria musical actual, que déu-n'hi-do, i Roger de Gràcia, que aquest dissabte va passar per col·lapse a TV3 amb el Jordi González.
2: Ai.
1: Jo estic que no puc ni respirar.
2: La Lara no pot ni parlar.
1: Mireu com la tenim avui. Lara, bé?
2: Molt bé.
1: Vinga, va, un carmelet i agafa aire.
4: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Un mes abans de l'arribada del Papa Lleó XIV, el matí de Catalunya Ràdio entra a la Sagrada Família. Dimecres 6 de maig, des de les 8 del matí fins a les 12, farem el programa des de l'interior de la Sagrada Família. Ens acompanyaran els oients, pujarem a la Torre de Jesús, al punt més alt del temple, i tindrem actuacions molt especials. Ens podries cantar alguna cosa allà dins, no?
5: Home, si se'm deixa, perquè crec que hi ha un retorn molt terrible allà dintre, no?
4: Maria del Mar Bonet, al matí de Catalunya Ràdio. Serà un matí gloriós. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
6: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
7: Com m'agrada aquesta sintonia.
8: És que està molt bé. Pam,
6: pam, pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
8: M'ho faries tu, Lisenda?
7: Jo sempre. Pam, pam, pam, pam, pam.
8: Mar Marvà, bona tarda.
9: Bona tarda.
8: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
9: Pam, pam, pam, pam.
7: Molt bé.
8: Com ho faries, Òscar?
10: No, jo no ho faria.
8: Pam, no puc millorar-ho.
9: Pam, pam, pam.
8: Veus?
4: De dilluns a divendres de 4 a 7...
6: La millor hora

0: al dia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. Pam, pam, pam, pam. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Els matiners som un programa per emmarcar.
2: Com va aquest matí de dijous?
3: Pues mira, un dijous que és com un divendres per nosaltres, per la feina.
2: A què et dediques tu?
3: Jo sóc carnisser.
2: I a quina hora anem a dormir?
3: Depèn de la canalla. Si em deixen anar a dormir d'hora allà a les 10, i si no, a vegades són les 11, depèn de l'edat. Això va... depèn quan em deixen anar a dormir. La canalla són els que porten el, diguéssim, a l'hora de poder anar a dormir, si et deixen dormir tota la nit. Bueno, ara ja som més grans, però quan érem petits això t'ho marcaven totalment.
1: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
2: Vinga, va, que amb només 10 minuts arribem ja a les 6 del matí, arrencant aquest dilluns, aquest principi de setmana. Suposo que vol felicitar les vostres mares.
4: Home, i
2: no
4: tant.
2: No cal ni dir-ho.
4: I tant.
2: Marta?
5: Jo no, és que no ho he fet mai, això. I...
4: a Lleida no es fa.
5: A Lleida no, o sigui, segurament sí que es fa, però no ho he fet mai i no ho he fet.
2: A Lleida celebra més el dia del cargol que el dia
5: sí,
2: de la mare.
5: Sí, el dia de la mare. No, no, algú... o sigui, segur que hi ha molta gent que ho celebre, però a casa meva no ho hem celebrat mai. Està, cada dia és el dia de la mare, cada dia és el dia del
2: doncs
5: pare.
2: Doncs mira, et dic una cosa, et sentiràs molt familiaritzada amb Yolanda Ramos.
5: Ah, doncs mira.
2: Perquè ahir la van enganxar allò que es diu amb uns canutassos, que diem mal dit. Hi ha una catifa vermella i mireu què va dir sobre el dia de la mare.
6: Bien, el día de la madre. Pues no me han dicho nada en casa, mi hija. Pues bien. Ilusionada. Gran día. Pues no, no me han dicho ni qué quieres, ni nada. Es que la pregunta sí tienes un miga. ¿Cuál era la pregunta? Qué tal el día de la madre? Celebrarlo, no me regalan algo, ya está. Ya está. Pero celebrarlo, no, no. No como hija, no, porque mi madre ha muerto, lo siento. No pasa nada. Pero, ¿os va a llegar a todos? Ojalá, quiero decir. Uy, me estoy metiendo en otro.
2: Entenc que ella volia dir que arribis a la mort...
5: Ja està embricant.
2: Ja és... un èxit. Hem passat del dia de la madre, us arribarà a tots, morireu. Bé, i Manu Guix també ha passat pel podcast Déus i Simis. Ha fet una reflexió força interessant del model de la indústria musical actualment i sobretot l'ús que en fem de plataformes com, per exemple, l'Spotify i sobretot de com ha anat canviant tot això amb els anys.
7: No m'agrada gens el model en el que s'està convertint la música en general, la indústria musical. Per exemple, parlem de l'Spotify. És una plataforma que, si la vols premium sense anuncis, costa 9 euros o 10 euros al mes. 10 euros, tio. 10 euros al mes no és ni el que costava un disco. I la gent no només es queixa que és car, sinó que encara exigeixen que hauria de ser gratuït. Aleshores, clar, penso, hòstia, quin valor té la música, no? Aquesta manera de fer arribar la música a la gent, que per una part és molt bona perquè posa a l'abast tota la música del món, crec que està contribuint a que la societat no valori la música. I aleshores ens estan convertint els usuaris en consumidors compulsius que necessiten impulsos instantanis, que s'avorreixen de seguida de les cançons, que exigeixen als artistes que estiguin constantment publicant perquè el single que va treure fa 2 mesos ja és avorrit. ¿Dónde está lo nuevo? I dius, ei, calma. Un moment, tios, abans les coses es feien d'una altra manera i els discos es feien amb temps i jo com a fan pues, he estat mesos esperant el disc d'un artista. I quan ha sortit aquest disc, he estalviat 10.000 peles i m'anava al Corte Inglés i me'l comprava i em reunia a l'habitació amb els meus col·legues del col·le i estàvem escoltant l'Inútero de Nirvana amb silenci durant 3/4 d'hora i ens anàvem passant el llibret i després d'haver-lo escoltat, jo me'l quedava una setmana i a la setmana següent li donava l'Aitor i jo pensava, merda, ja no el tinc, ara el té l'Aitor. I ens anàvem, saps? I quan tornava tu era com... oh! I ens passàvem 6 mesos parlant d'aquell disc de Nirvana. I era bestial. Era tot això ens ho posen tan fàcil, tan barato, que com a societat ja no ho estem valorant.
2: Tota la raó que té Manu Guix amb aquesta reflexió, l'època de CDs, que t'anaves a comprar allà el CD amb totes les ganes del món i anaves col·leccionant tota la música que t'agradava. I acabem parlant de Roger de Gràcia, que ho ha explicat en més d'una ocasió, que té fòbia social crònica, i d'aquesta manera també ho conversava amb Jordi González aquest dissabte, col·lapse de TV3.
8: Jo tinc una cosa que es diu fòbia social crònica, amb la qual cosa, quants menys siguem, més benvinguts serem, i millor pel meu cap. Llavors, després d'ell, X coses. Em van dir, tens això? I dic, ah, carai, no és culpa meva només. A mi em passa una cosa, jo quan quedo amb gent em descarrega piles en lloc de carregar-me. Sí, com que quedar...
0: Em vampiritza, d'alguna forma.
8: Em vampiritza perquè jo tinc un petit jutge aquí dintre, molt saber, que analitza qualsevol cosa que passa en la relació que estiguem dient tu i jo i ara, per exemple, o amb tres persones.
0: Sí.
8: Amb la qual cosa sempre està dient, això vols dir que ho has dit bé? No sé si t'està mirant, no sé si s'ho està passant prou bé amb el que estàs explicant tu.
0: Ah, et qüestiones tu, no qüestiones el teu interlocutor. No.
8: Tota l'estona qüestiona com m'estic col·locant jo en aquella conversa. Amb la qual cosa, això em genera una dificultat extra. I cada vegada que he de socialitzar és com un esforç extra.
2: Podem recuperar també l'entrevista a través del web i l'app del 3CAT. 9-3-2-0-7-4-7-4. Volem, com sempre, aquestes hores del matí, conversar amb matiners que ja estan desperts i que ens estan escoltant, com és el cas d'en Roger. Roger, molt bon dia.
4: Molt bon dia, què tal? Com esteu?
2: Ui, escolta'm, quina veu de despert que fas ja, Roger, aquestes hores.
4: Home, sí, ja fa estona ja que rondem pel món, diguéssim.
5: A quina hora et lleves, Roger?
4: Doncs mira, jo tinc tres franges, a les 4, a les 5 o a les 6, depèn. A veure, tinc tres feines.
2: A veure, explica'ns-ho bé, això. 4, 5 o 6?
4: 4, 5 o 6. Avui he tocat 5, per tant, estem en un terme mig. Sí, tot plegat, perquè ja et dic que tinc tres feines diferents i segons la feina, doncs em toca una hora o una altra.
5: Explica'ns una mica, a les 4 què et tocaria i a les 5 què et tocaria?
4: Mira, a les 4 em tocaria conduir autobusos.
2: Val.
4: Així com a plan, no està malament.
2: Gens malament, no, sempre i quan sàpigues conduir l'autobús.
4: I estiguis despert.
2: I estiguis despert, clar. Hi ha uns factors que s'han de tenir en compte.
5: Estaria bé.
4: A les 5 em toca anar cap al port de Barcelona.
2: Molt bé.
4: Estic iniciant-me en el món dels estibadors i, per tant, vull cap allà.
5: Vale.
4: I a les 6 seria per fer de periodista, per tant... Tenim aquí un poti-poti una mica important.
2: Una persona totalment multifuncional, diria jo, sí, Roger.
4: Sí, prou. Sí, tant.
2: I el tema del periodisme se t'ha despertat tard? O tota la vida has tingut aquesta passió? Com ha anat el tema?
4: Bé, no, ja fa també força anys que estic en el mundillo, diguéssim, i per tant ho porto força dins, també. Sí,
2: I d'aquestes tres coses que fas, quina és la que més t'entusiasma ara mateix?
4: Clar, el problema és que com que les tres tenen... Diguéssim, cap d'elles és molt tranquil·la, ni tampoc molt normal. Clar, jo diria que parts iguals, allò 33% cadascuna,
2: Uau.
4: Perquè... Sí.
2: M'encanta que sentis passió per tres coses tan diferents, no?, però que segurament t'acaben aportant alguna cosa a la vida, entenc?
4: Sí, home, i tant.
2: Doncs escolta'm, el que hem de fer nosaltres és obrir portes.
5: I tant.
2: Trobar altres passions.
5: Roger, ets el nostre referent.
4: Home, no.
2: Roger, t'agraeixo que hagis passat aquest matí pels matiners de Catalunya Ràdio. Que tinguis un bon inici de setmana.
4: Perfecte, company. Doncs que vagi molt bé. Molt bona setmana.
2: Una abraçada, Roger. Adéu. Doncs mira, veieu?
5: Que interessant, eh? M'ha encantat, el Roger.
2: A les 4, a les 5 i a les 6. Ell va fent aquests tres horaris. Lara García, Marta Viana, molt bon dia. Que tingueu un molt bon dilluns.
5: Igualment, bon dia.
2: Tinc aquí el Cordomí, o no?
9: Aquí
2: Cordomí,
9: present.
2: Cordomí, escolta'm, quin cap de setmana de núvol, de vent.
9: Sí, un cap de setmana de merda, eh?
2: Home, és que...
9: Què fa el temps?
2: Vacances i tres dies que tens per descansar i no hem pogut fer gaire cosa, la veritat.
9: Perquè més ni ha fet ni ha deixat fer.
2: No, res.
9: No és que hagi plogut molt, tampoc, no. No ha fet gran cosa. Però estava tot així, no? Estones embruixats, sí.
2: Sí, que dius, vaig a la platja.
9: No,
2: vaig a no sé on, tampoc. Allò, doncs això, que ni fa ni deixa fer.
9: Hem quedat a casa, estrenar el llibre de Sant Jordi.
2: Ah, això està molt bé. I escolta, m'has dit que aquesta setmana això seguirà, o almenys aquests dies seguirà així?
9: Sí. Durant gairebé tota la setmana, sobretot a la primera part, avui, demà i dimecres, dies molt inestables i frescos també, perquè també baixa la temperatura, sobretot avui i demà ho notarem, i avui també amb ruixats, que ja cauen a aquesta hora, sobretot avui a les comarques de Lleida. Després tindrem una estona que s'obriran clarianes, per tant, si volem una mica de sol, aprofitarem alguna estona a mig matí, perquè a la tarda se'n tornem i amb ruixats, tempestes, en moltes comarques, fins i tot amb alguna calamarsada. Avui tenim avisos, sobretot al nord de les comarques de Girona, Catalunya Central, Pla Lleida, comarques de Tarragona, però les tempestes poden arribar en qualsevol punt. Més probables a l'interior i alguna a la costa. Algun ruixat també pot arribar a la costa.
2: Estarem pendents, doncs, d'aquest canvi de temps. Escolta'm, que he fet veure que no ho escoltava, però t'he sentit perfectament. Quin llibre t'han regalat per Sant Jordi?
9: Ah, mira, un que es diu Somiava en una illa.
2: Ricard Oscarell, bon dia.
9: Sí. Diria que és un actor de Sabadell, oi?
10: Sí, això és del Roc Casagran, no?
9: Sí, sí, sí.
2: Ah,
9: sí,
2: home,
9: sí,
2: i tant, sí, i tant. Home, no, quina meravella. I bé, de moment, les primeres pàgines o no?
9: Sí, de moment m'he atrapat.
2: Molt bé, perfecte. Eloi Cordomí, moltes gràcies. Que correcte, avui tot.
9: Vale.
2: Que vagi sí. Fins demà, Eloi.
10: Com ha de ser, eh?
9: Com sempre. Com
2: sí, però una miqueta de quiquicacà, no?, aquestes hores del matí.
10: També, també.
2: Molt bé.
9: No m'has posat en cap apur, avui.
2: No, no, avui, t'ho has dit. Espera't demà. Gràcies, vinga. Matiners, bon dia, que tingueu bon inici de setmana. Fins demà.
11: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.
12: Temporados. Temporados, papa. La cuenta, Això és la R, això és la família. Me ha confusió. Desajonat d'aquesta vida, jo sóc el dit, el roncor i l'amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Et paranoia, sentim pila, cura una pesa, però està feta a mida.

0: espais i tuna. Estem picants, no deixem ni una engruna. Venim de la terra, sortim de la runa, i em fumo un trabuco mentre surt la lluna. Damn, sona easy, però aquí a casa meva la festa és un vici. Per mi, si els cabrons que estan en el govern s'ho gasten en putes i ens posen en crisi.
1: La família,

0: Els experts amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT. Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: grapat de cançons obreres amb els combatents que avui es presenten, que són, per una banda, Laia Vidal i l'altra, Sergi Vives. Esteu a punt, els
1: dos? Sí, a punt. Doncs mira, ja t'aviso que m'ha quedat una selecció amb un fort component de classe, eh? Sé que no esperàveu menys de mi, però és que s'ha cantat molt a favor de la unió i la defensa del proletariat. I comencem amb uns que criden fort. Fetus!

0: Ja ho heu sentit, el poble no perdona l'increment del preu del pa, perquè aquesta cançó dels empordanesos fetus es fa ressò de la revolta real que va tenir lloc l'any 1789 a Barcelona a causa de l'augment precisament del preu del pa decretat per les autoritats. I què va fer el poble? Doncs cantar.
1: Jo sí que començo combatiu amb la Rihanna.
2: Combativíssim.
1: Aquest tema titulat Work, que curiosament no parla tant del treball en l'àmbit laboral, sinó del fet de treballar-se una relació, és a dir, l'esforç, la feina que suposa ser constant mentre l'altre membre de la parella no fot ni brot per tirar endavant la relació.
0: Saps? Molt component de classe.
1: Cançó clarament. Que sí, que va ser un dia Worse Than Ever, però que havia de sonar al combat. Home, si es diu Work, ha de sonar en un combat de cançons de Work, no?
0: Bueno, mira, és el que tu has triat. Però ara mireu el que he triat jo, perquè si busquem cançons que hagin posat banda sonora al moviment obrer, n'hi ha una que destaca per sobre de totes les altres. I a més a nivell mundial.
1: A veure.
0: Si us dic Te Recuerdo, Amanda.
1: Home, és
0: del
1: nova.
0: Del malaguanyat Víctor Jara.
1: És nova aquesta,
3: Te Recuerdo, Amanda.
0: Oh.
3: La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba.
1: Cançó per aixecar un país, eh?
0: Doncs mira, sí.
1: Però quines ganes de cremar-ho tot, eh?
0: Doncs mira, sí. Vols escoltar-te-la?
3: La lluvia en el
0: pèl. Bueno, tot el que tot que no tenim temps. Però en Víctor Jara va ser el cantautor xilè assassinat, t'ho recordo, per militar de Pinochet, t'ho recordo, la matinada del 16 de setembre de 1993.
1: Si posem gent assassinada...
0: Doncs s'ha convertit en un mite.
4: Era el 16 posterior a l'11 de la llegenda?
0: Exacte.
4: Sí, la mateixa setmana.
0: Vaja, no ho sé.
1: Sí, segur que sí.
0: En tot cas, aquest Recuerdo, Amanda, es va convertir en un himne. Ens parla de la història d'amor entre dos obrers, al final. Un himne que va creuar totes les fronteres possibles, especialment als anys 70-80, i que encara avui es canta.
1: O estem per estimar o estem per lluitar. Prou ja duri aquestes dos conceptes. Com a cançons de feina, també tindríem el típic pec del fill que li diu a son pare què vol ser quan sigui gran.
5: Vull ser tu héroe.
4: Ha guanyat el Sergi.
0: Però això té rere working class.
1: Com que no? Què working class? Són cançons obreres i aquest noi què vol ser quan sigui gran?
0: Torero.
1: Torero. Quants nens han demanat a son pare de petits, papa, jo vull ser torero?
0: Ofici obrer per excel·lència.
1: Qui no ha tingut aquest somni de petit, aquesta feina tan artística? Laia, no em diguis que tu de petita no li vas dir a ton pare, papa, jo vull ser torero.
0: Evidentment que no, evidentment que no. I no podia faltar la meva selecció, alguna cançó d'algun musical, que aquí és on et compraré a tu, Sergi, perquè dels diversos que s'han fet, sens dubte he estat a punt de posar Do You Hear the People Sing?

0: again.
1: Bueno, ja està, ja està.
2: Oh, per favor, és que qui no es llevi amb això, ja no es llevaran tot el dia. Però...
1: No llences aquesta?
2: Espera, no llenço aquesta, perquè aquesta és dels miserables i està molt bé. El poble es revolta contra el poder, que això ens agrada. Però després he pensat que nosaltres també tenim el nostre propi musical que ens parla de lluita de classes.
1: Quin?
2: Barcelona, als anys 20. Ja estan trigant a tornar-lo a representar als teatres del nostre país. És Flor de nit.

0: A veure, un moment. Primer, no es pot llançar dues cançons seguides. Àrbitre, àrbitre.
1: A veure, però és que és el simbiosi. La cançó de musical obrer, us l'havia de posar juntes.
0: Targeta.
1: Deixeu-me que us expliqui, perquè aquest musical, que no en teniu ni idea, és guapíssim i ens parla d'un trio amorós entre l'obrer, el burgès intel·lectual i la dona treballadora. I és la forma perfecta en què Vázquez Montalbán i Albert Guinovart van immortalitzar la ciutat agitada al voltant del paral·lel, de les fàbriques, dels teatres. Tot això va ser flor de nit.
0: Laia,
1: que...
0: si hi ha una cançó...
2: Un moment, al final amb qui es lia, la treballadora?
1: Bueno, no et faré spoiler, no?
2: No, a mi m'és igual, amb qui es lia?
1: Es lia amb tots dos, però...
0: Ah, bueno, vale, okay.
1: No, però un primer i l'altre després, perquè ha de marxar a l'exili.
0: O estàs per treballar o estàs per estimar.
1: Que no, que està una combinació perfecta.
0: I si hi ha una cançó que parli de la feina, en català hem de punxar el Ball de la Cibada.
3: Treballeu, treballeu, que aquí ja no treballem. Treballeu, treballeu, que aquí ja no treballem.
0: Però no la cançó tradicional, sinó la versió que ens va fer ara fa un anyet en Lil Dami, en la que prenia de referència la cançó que va popularitzar en Joan Manuel Serrat i va fer aquest tema més urban, en el que el Dami esmenta el noi del poble sec dient coses com el Ball de la Cibada va fer de caix, de fer calaix i no fer gaire cas, de rebre l'ingrés i no fer res més. Digue'm, Joan Manuel Serrat, quines barres?
1: Ja veig, Déu-n'hi-do. En tot cas, no podíem deixar de posar una de les últimes cançons que es parlen de precarietat laboral des d'una òptica ja del segle XXI, eh? Mireu.

0: bueno.
1: A veure, boníssim, sí. Aquí la Ludwig ens parla de treballar els estius en un càmping, i no hi ha cosa més precària en aquest nostre país dedicat al turisme que tanta suor i llàgrimes ens costa.
2: I la feina que ens ha donat el turisme. Així és.

0: Això és Ja ve l'aire, cançó que homenatja les dones que treballaven i treballen al camp. La lletra reivindica el seu paper, es queixa de les dures condicions laborals que havien d'afrontar davant d'uns amos que les explotaven com volien. Cançó que va de la feina, Laia. Cançó que va del camp,
1: no
0: de la dona
1: portar.
0: Treballadora que tu no t'has dignat ni esmentar.
1: Que sí que l'has esmentat
0: abans. I cançó del País Valencià.
2: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: avui la Laia ens porta l'Instant de l'Ateneu Barcelonès, que jo pensava...
1: És molt guai.
0: Pensava, molts ja el coneixeu, molts fins i tot seguiu aquest Instagram, però m'insisteix la Laia, és que el community manager s'ho curra especialment.
1: Jo crec que és dels community managers que més m'han agradat de tota la temporada, imagina't. Caram. Què et dic, eh? Perquè és una persona que, a part de que jo crec que d'uns anys cap aquí l'Ateneu Barcelonès ha fet una renovació absoluta, especialment d'imatge i de gent a qui s'adreça, i és veritat que fa X anys, jo recordo quan hi anava amb el meu pare, que l'Ateneu era un lloc eminentment de gent gran i amb una programació que devia ser la mateixa que feia 100 anys.
0: I he anat a la Terrasseta a llegir, allà amb l'escala.
2: Sí, la Terrasseta molt.
1: Més que Terrasseta és la mena de claustre que tenen, no?
0: Sí,
1: el pati aquell.
0: Impluvium, si podem dir en llatí.
1: Exacte, i la biblioteca és espectacular. Jo me'n recordo que el meu pare anés a soci i anàvem i era preciós.
2: Oh, que guapa la biblioteca.
1: Sí, sí, és guapíssim.
0: I ara veig molts estudiants o molts doctorants.
1: Exacte, és que s'ha fet una gran renovació i, efectivament, com diu el seu claim a l'Insta, és una institució cultural dedicada al foment de la llengua catalana, la història, l'art, les ciències, la filosofia, la música, la literatura, en definitiva, el coneixement, i això trobo que és fantàstic. I, com us deia, s'han sabut renovar moltíssim i això incorpora, entenc, un o una, perquè no sé qui és, community manager, que ho peta, m'encanta, fa des de posts fantàstics anunciant esdeveniments futurs, fent-te un breu abstract perquè et convidi a ganes d'anar-hi, a més, molt, molt ben muntats, o també petites ressenyes de coses que s'acaben de fer, com quan van portar la Júlia Bacardit.
3: És que és una mica... És estructural, el problema, per mi. El problema del sistema literari català és que ja parteix d'una idea de submissió, no? D'una idea de llengua petita que no està a l'altura, que sempre hi ha l'ombra del castellà.
1: En aquest cas, li feia una entrevista a la Júlia Bacardit.
0: Sobre el sistema... És que és l'última que m'ha sortit a mi, el meu feed, sobre l'ecosistema literari català.
1: Exacte. Però també tenen moltíssims projectes paral·lels. De fet, molts subcomptes a altres, a la mateixa xarxa, Instagram, per exemple, tenen un projecte que és el Healing Arts, que fan, doncs, combinació aquesta dels arts, les arts, o sigui, com combinació arts per tenir una vida més saludable, arts en salut.
0: I li diuen Healing Arts,
1: sí,
0: des de l'Ateneu.
1: Sí.
0: Perquè
1: ja us he dit que fan aquesta reconversió al llenguatge més juvenil.
0: Val.
1: Però també tenen altres projectes com la Sabeu, l'Escola d'Escriptura, que també té el seu propi compte. És a dir, hi ha moltíssimes derivades de l'Ateneu i tenen uns diumenges culturals en què es comenten llibres. De veritat, una activitat frenètica.
0: Es pot jugar escacs, també.
1: També, és que es pot fer tot.
0: Oients, seguiu, doncs, l'Instagram de l'Ateneu Barcelonès, el que avui ens ha portat a la Laia.
1: Ateneu BCN.
0: En la seva hora del...

0: Els experts i cap.
1: M'he trobat amb l'Igor d'un llibre molt bé.
2: El Pla d'Urgell, el de baix, el no muntanyenc.
3: Exacte, sí, costa perquè això de l'Urgell no està gaire enganxat.
2: Ocells.
4: I diu que si té quatre potes...
5: Però que anem a buscar ocells allà.
3: Podem anar-hi a buscar ocells? Ah, us dic que l'ornitologia, digue'ls i visionaris, el ponipissador, torna a estar de moda. Jo no sé per què tinc 4 o 5 amigues que no tenien cap tipus d'interès pels ocells i que de cop i volta totes s'han comprat binocles i s'han anat...
6: Mireu, jo estic enganxada a l'aplicació aquesta que la poses al mòbil i escolta els ocells i et diu quin ocell és i t'estàs en silenci.
2: I si estàs amb el mòbil, amb la càmera mòbil, enquadrant un cotxe o un accelerador de partícules...
6: No, perquè no és visual, és només auditiu. Ah, és a dir, tu escoltes
2: un soroll d'un cotxe diu no és un ocell.
6: No, no et diu res, només detecta els ocells.
5: De seguida anem al Pla d'Urgell, però ja que hi ets i tu ets blanenca, que sàpigues que ara al delta de la Tordera hi ha punts de visió dels ocells perquè s'està recuperant aquest delta que s'havia perdut i per sort, doncs mira, tanta pluja ha fet que sigui un bon lloc
3: contenta,
5: per veure'ls.
3: Molt contenta, a més a més, per la gent que hem vist allò en absoluta decadència.
5: Exacte.
3: Quan érem petits, que allò era un lloc per anar a jugar que havies de mirar no punxar-te amb una xeringa pel terra.
5: És així, caram, tal qual.
3: Ara, doncs, està cuidat, sí. Hi ha unes passarel·les de fustes, hi pot anar amb bicicleta, hi ha aquest observatori que estan posant, està molt bé. Ara, amb tot el carinyo que jo tinc al delta de la Tordera, res a veure amb el que vaig veure aquest dimarts, que vaig anar als estanys d'Ivars d'Urgell, Vilassana, que és això, és el Pla d'Urgell, i vaig flipar. O sigui, mira, és que a mi, a més, em va agradar tant que vull fer gatekeeping. O sigui, vull no explicar-ho perquè la gent no hi vagi. Això quedarà un cop més entre els oients dels experts i jo, que tenim ja molts secrets. Em fa molta gràcia quan després m'escriuen a vegades pel meu Instagram i em diuen els oients dels experts sabem de què va això. I jo, els reals, els meus estimats. Doncs els oients dels experts heu de saber que és un boníssim pla. És que per qualsevol tipus de públic, us diria familiar, perquè és una ruta molt curteta fent la volta a l'estany, diguem-ne, són 5 quilòmetres o 6, es pot fer en bicicleta, és superpla, però és que per qualsevol persona, en plan, un pla, una cita, allà, t'ho juro que hi vaig anar pensant, ojalà venir aquí amb un noi.
5: Ah, sí? Lloc per cites?
3: Sí, sí. O sigui, no hi ha ningú, perquè és això, jo crec que la gent no ho coneix, i són uns aiguamolls increïbles. Fins i tot et diria, bueno, no millors, perquè són més petits i llavors no es pot comparar, però molt equiparables, com els de l'Empordà, famosos, que sempre està rebentat de gent perquè la gent els coneix.
6: No, Ivars, o sigui, la sensació és que està més verge que no pas els de l'Empordà.
3: Clar, és això, està recuperat de fa relativament poc, fa com uns 10 anys que van tornar a omplir aquest estany perquè van dessecar primer, bueno, aquestes històries polítiques que s'adjudiquen a una empresa que el dessequi, després a una altra que el recuperi, bueno, en fi, hi ha uns plafons molt macos que ho expliquen, però el més important són els ocells, no? O sigui, els ocells que podeu sentir-ne 8 milions d'espècies diferents allà, amb aquesta aplicació tornaries boja, Laia?
6: Sí.
3: Però és que, a més, hi ha un noi que viu a Ivars, que és el poble que està al costat de l'estany, que es diu Swen, que és il·lustrador. I aquest tio s'ha dedicat a omplir tot el poble de murals d'ocells increïbles i preciosos, però a cada carrer, vale? Vull dir, tu vas passejant per Ivars i a cada cantonada hi ha una il·lustració d'un ocell i ho ha anomenat Enciclopèdia Mural. Ho podeu buscar a Instagram, està així, Enciclopèdia Mural, i també hi ha com una web que t'indica on els pots trobar. Evidentment, la gran majoria estan a Ivars, perquè és el seu poble, n'hi ha com 40 Ivars, però n'hi ha per tot arreu.
6: I, de fet, ell, arran de fer els ocells d'Ivars, se l'han firat en diferents llocs d'Europa i ha anat arreu d'altres països a dibuixar ocells perquè s'ha com especialitzat a fer murals d'ocells.
3: Sí, sí, té un mapa on podeu veure on estan tots els seus murals. N'hi ha fins i tot a Islàndia, vull dir que sí, sí, el que diu la Laia és totalment cert.
2: Són dibuixos enormes, eh?
3: Sí, sí,
6: murals.
3: Així com en façanes de cases,
6: sí,
3: i a darrere de magatzems i coses així. O sigui, a més són molt impactants perquè amb el paisatge que hi ha, natural, doncs això, molt verd, molt aigua moll i tal, veure allà una il·lustració gegant d'un ocell és preciós. I després, si entres a la web, en el mapa, també pots veure quin ocell és, perquè allà no t'ho explica, però tu pots entrar, identificar el mural i dir, aviam, quin ocell és aquest, i buscar tota la informació que vulguis.
6: És fantàstic, no, que ell també havia fet, si no m'equivoco, la part de la llera, de la recuperació de la llera del Besòs, una part que van fer aquí baix al Besòs, també van implicar-lo, perquè també la idea era, doncs, a tot arreu on volen recuperar un espai natural, que és una cosa que s'està fent, per sort, bastant, també aquest punt de combinar-ho amb l'art, no?, i això ell les bueno, fa molt bé,
3: total,
6: que és aquesta idea de combinar la natura amb l'art per fer-ho també una cosa com atractiva i alhora respectuosa.
2: Realment és redissenyar tot un poble, eh? O sigui, redefineixes el poble totalment, perquè, clar, ara estarà caracteritzat, evidentment, per aquests murals.
3: O sigui, amb tot el respecte de la gent divers quilòmetres d'Urgell. Poble no té res.
5: Clar.
3: Poble és un poble normal, allà al mig del Sacarral que
6: bueno,
3: és.
6: Bueno, és posar en valor el que tenien, que és l'estany, no? I al exacte. Final vincular-ho a la teva realitat, que és un estany, i donar-li aquest valor artístic.
3: Exacte, vull dir que ara la gràcia que té aquest poble totalment són els murals d'en Suen. Tant de bo que vingui al Delta de la Tordera a fer-nos un dibuixet.
6: Doncs mira, home, estaria no seria bé. Tan estrany, eh?
5: I tant.
3: Exacte, per visibilitzar que també s'està recuperant aquest espai. I és que bàsicament us venia a explicar aquesta flipada meva que he agafat amb això dels murals d'Ibars i de l'estany, eh? És que l'estany aquest, t'ho juro, safe place per mi ara, eh? I penso anar un cop al mes.
6: És una manera també de posar en valor una cosa que a vegades es diu quan hi ha... Perquè jo vaig anar a una xerrada una vegada que explicaven que importants que són els marges al costat dels camps. És a dir, tu tens totalment. El camp agrícola, no? I els marges són un niu de vida espectacular i és molt important que hi hagi petita agricultura, que és la que salva els marges, perquè si tu fas la típica agricultura intensiva perquè puguin passar les màquines, ho aplanes tot i et carregues els marges. I els marges són els que hi ha una gran biodiversitat i es veu que són importantíssims.
3: No, em vaig llegir un plafó d'aquests gegants informatius del parc sobre els marges i hi havia un tros d'un llibre del Vicent Andrés Estellés.
6: Oh. És que jo sé qui ha fet aquests plafons i atenció, amor.
2: Un tros d'un poema, deus voler dir.
3: Sí, d'un poema.
2: Bé, un tros,
3: que es diu L'esplor sense nom.
2: Volia dir fragment, no volia insultar la poesia dient tros.
3: Llegeix. A veure, tothom ha entès el que volem dir. Diu, no oblide mai les castes flors anònimes vora els camins que creuen el país. Per elles tinc un amor principal. Amb ulls goluts i grandíssim respecte les veig sovint i tempta els seus estams, el dèbil os, la dolça anatomia. El seu destí, dignament proletari, és alegrar la vida de tothom.
5: Bravo,
3: Vicent. Em veus allà al mig de l'estany d'Ibars?
5: Plorant.
2: Com pot ser que a ningú li agradi més un haiku d'aquells que diu cau una fulla, cau una gota i em tiro un pet, en lloc de Vicent Andrés Estellés?
6: Bueno, això li heu d'agrair d'Antoni Costa, que és el que ha fet tot això.
3: Laia, com ho saps
6: amic
3: tot?
6: Meu, bueno, perquè és un tio que és un supercrac i ja està, és un amic meu, que està darrere de l'estany d'Ibars.
2: I és un curador de plafons.
6: És regidor d'Ibars i, a més, és un tio que porta una assessoria ambiental i s'ha estat molt temps cuidant del tema de l'estany.
3: Doncs el felicites, de part meva.
5: Molt bé. Entreu a enciclopediamoral.cat i allà hi trobareu un mapa i us fan una ruta fantàstica i podreu veure, doncs, i a més, us posa tots els ocells, no? El corb marí, el capussó, el pinçà, tots els que hi ha a les façanes.
3: No, és que és fantàstic, estic enganxada.

0: experts i cap. Alfons Gorina.
1: Moment ideal per parlar de pel·lis amb el nostre crític Alfons Gorina. Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: La seqüela de El Diablo Viste de Prada.
3: So I used to have your job.
1: Ara ho dic de memòria, però pot ser que faci dècades de la primera.
2: 20 anys clavats.
1: 20 anys clavats i repeteixen el repartiment. Meryl Streep
4: que
1: i
4: Anne Hathaway. Estan iguales. Jo he vist el tràiler i... Ostres, tu!
1: Sí, jo trobo que l'Anne Hathaway i també Meryl Streep, sí, sempre les veig iguals. Sí.
2: Potser aquest és el problema de la pel·lícula, també t'ho dic, perquè Anne Hathaway, que no sé si recordeu la primera, sí, era com un estudiant de periodisme que anava per a una revista de moda i no era el que ella volia fer, i començava aquest rifirrafe amb la seva jefa, que era la superestilosa Meryl Streep. Però 20 anys després és una reconeguda periodista amb prestigi i tal, i d'alguna manera acabarà novament a la revista, però continua igual d'insegura. És a dir, és una recreació de la primera part. I dius, l'hagueren servit aquests 20 anys? I l'experiència de la primera i una carrera periodística tan excel·lent?
4: També t'haig de dir coses. És a dir, és com aquell que té una relació tòxica amb algú de l'institut, no? Passen els anys, has assolit l'èxit, però ara et robes aquella totes... persona que t'ho va fer passar malament i tornes a agafar totes aquelles
1: inseguretats. És com American Pie Reunion.
4: Sí o no? Val, una cosa
2: clar,
4: així, no?
2: Val, t'ho compro. Clar. I això que la Meryl Streep aquí ja no és tan xunga, com era la primera. Ja li dic, són petits problemes que li trobo a la pel·lícula. La Meryl Streep, el seu personatge, s'ha fet gran, no? Una miqueta, ha baixat. És una pel·lícula que, per entendre'ns, justifica aquell comentari que es feia abans, als anys 90, de segones parts no són tan bones, perquè avui en dia, com tots són universos construïts i tu fas la primera però ja saps que faràs la tercera, doncs ja fas com un increixendo, fas que les seqüeles tinguin sentit. I en canvi aquesta és, simplement, vam tenir un èxit fa 20 anys, anem a fer el mateix una altra vegada, perquè té molts fans aquesta pel·lícula. Igual que nosaltres ens agradava la nostàlgia dels anys 80, la gent que era adolescent a principis del 2000 ara volen que tornin les seves històries.
4: Clar.
2: Que em sembla super lícit, no? Però, vaja, és simplement tornar a fer la primera part. I clar, què passa? Per exemple, Emily Blunt no era molt coneguda quan va fer la primera part. Ara és una superestrella. L'han hagut d'incloure també en aquesta segona part, però s'ho han inventat. És a dir, no té cap sentit el seu personatge, saps? Enmig d'aquesta història. En fi, que si voleu fer una mica de Remember i gaudir d'aquesta pel·lícula, que sembla més una comèdia dels 90 gairebé que del 2006, doncs endavant.
1: 26,
2: però, sí, però és poca cosa. No vull dir que la pel·li és del 2006, però recorda molt aquelles pel·lícules encara dels 90, no? Llavors, bé, només per això, però vaja, poqueta cosa,
1: A més, surt Stanley Tucci, que amb vestit i corbata sempre...
4: Aquest sí que es veu més gran, Jo aquest sí que l'he vist més amallit.
1: Bé, anem a una comèdia ara, a una altra.
5: Los 9 miembros del jurado popular dispondrán de hasta 3 días para deliberar.
1: Culpable. Podeu anar a veure Los Justos, aquesta comèdia espanyola, on apareix la Bruna Cosí. Això sí, la protagonista indiscutible és la Carmen Machi.
2: Sí, a veure, de fet, no creus que hi ha protagonistes, perquè bàsicament és una pel·lícula de jurat tancats en una habitació, per tant, pel·lícula coral...
1: Twelve Angry Men?
2: Pràcticament, no? Sí, però no. En plan comèdia, això, els 12 membres d'un jurat reben una nota que els diuen vota innocent i guanyaràs un milió d'euros. I a partir d'aquí és com una obra de teatre, no? Una mica com era 12 hombres sin piedad, de tothom discutint els pros i contres d'aquesta decisió, i la persona que sembla tan humil i tan resilient amb la justícia de cop li interessa per un motiu personal.
1: I hi ha el típic que vol allargar el cas perquè si té més menjar i més dies d'hotel.
2: Com el Homer Simpson, no?
1: Has pillat la referència. O el típic que vol anar per feina i diu, sí, culpable, no sé, marxem.
2: Sí, clar, hi ha totes les vessants, no? El primer que no sé què, i ara canvio d'opinió, i ara que tu has canviat d'opinió, doncs jo torno enrere. En fi, és una comèdia d'embolics bastant clàssica, que per mi s'embolica una mica massa, fins i tot et diria amb les qüestions morals de si s'ha d'acceptar o no els diners, quan no cal. És una comèdia pura i dura i ja està. Els actors estan prou bé, el guió és àgil, hi ha la Carmen Machi, efectivament, hi ha la Bruna Cosí, que està en una mena de cursa accelerada amb Carlos Cuevas, a veure qui dels dos estrena més pel·lícules en el comportament d'any, perquè porten com 5 o 6 pel·lis durant 3 mesos.
4: Hòstia, Déu-n'hi-do, sí, sí.
2: I sí, no, especialment la Bruna Cosí. Ella m'ho va dir, eh? Diu, és que l'any passat vaig estar rodant tot l'any. Aquest any només faig promos. Només vaig de catifa en vermella en catifa en vermella.
4: Caram.
2: Sí, sí. Llavors, busca la filmografia i en un any tot el que ha estrenat.
1: Jo tinc ganes, mira, la sèrie que tinc més ganes d'aquest any és la nova de Marc Crehuet, que l'he seguit des del principi, on apareix Bruna Cosí.
2: També, no, clar.
1: I David Verdaguer, i Alan Hernández, les de sempre, però a mi m'encanta tot el que fan aquesta gent.
2: Doncs vinga.
1: Comèdia sobre judicis que es titula Los Justos. I ara una història més obscura. Aquesta pel·li, La Plaga, li tinc ganes, i em diràs què tal al fons, perquè l'he vist a voltar per diversos festivals els últims mesos, però és aquella que mai he acabat d'atrapar.
2: Sí, doncs, vés-hi, recomanada. Va ser un petit fenomen a Sitges, sobretot, La Plaga. A veure, és una pel·lícula que parla del bullying, bàsicament. El que passa és que ho fa des de, com es va presentar a Sitges, no? Des d'una vessant una mica fantàstica, no? Es diu La Plaga perquè és una mena de malaltia que s'encomana, se suposa, entre els nens, i que si tens la plaga, els nens no se t'apropen, per entendre'ns. I això passa amb una mena d'acampament de waterpolo, on podeu imaginar que sorgeixen imatges de vestuaris i de dormitoris de nens que semblen de la jaqueta metàl·lica. Recordeu el que li passava al pobre recluta Patoso i coses d'aquest estil?
1: Sí, s'executava, doncs, aquest, no? O era el rompetechos?
2: Sí, no, però em refereixo a les putades que els feien els companys.
1: A la nit, no?, a l'hora de dormir.
2: I tot això, sí. És una pel·lícula molt dura, però està molt bé, realment. I surt el Joel Edgerton, que és la cara coneguda d'aquesta pel·lícula australiana.
1: Doncs ha passat per Sitges, ha passat pel Festival de Cannes, també, i pot ser una bona tria, oient, si estàveu despistats, descobrir el director Charlie Pollinger amb aquesta pel·li, La Plaga.
6: Na, warst du wieder fleißig? Morgen soll ich ein Stück Butter haben.
1: I mira, aquesta sí que la vaig caçar al BSN Film Fest. Fa res, escassos dies vaig poder veure La Isla de Amrum, aquesta pel·li alemanya. Com et dic sempre, jo pel·lis de la Segona Guerra Mundial vaig a totes. No és una pel·li bèl·lica, és un drama familiar amb un poble petit, i em va agradar perquè començava com una cinta europea més dramàtica, amb context històric, però que s'embolica més del que podíem pensar al principi. Jo em quedo amb aquesta nota positiva.
2: Sí, doncs si l'has vist, és una pel·lícula per començar que té un escenari poc habitual en el que seria el cinema alemany, no? Aquesta mena d'illa així deixada de la mà de Déu, molt maca visualment la pel·lícula, i que parla de la història de creixement d'un noi, que això és molt fatiàquin, també el tema d'un nen obligat a créixer acceleradament, que cuida pràcticament de la seva família, a les acaballes de la Segona Guerra Mundial, allò amb gent que encara és pro-hitleriana, gent anti-hitleriana. Està bé veure...
1: I cap dels dos bàndols sap si ja posicionar-se o no, perquè encara oficialment encara dura la guerra, encara pot tenir conseqüències el que facin o diguin.
2: Sí, no, i està molt bé veure aquesta divisió i aquests conflictes des de dins de la pròpia Alemanya, i també el trauma que suposa per ells, clar, perdre una guerra que ells donaven per guanyada, no?
1: Sí, o sigui... sí. De fet, em quedo amb l'escena que surten els que surten poc a les pel·lis, que són els refugiats alemanys, els que ho han perdut tot perquè la seva ciutat alemanya ha sigut bombardejada o arrasada, i els envien allí, en aquella illa, hi ha un hotel buit. Poseu-vos allí i feu el que podeu.
2: Sí. Doncs bé, a mi m'agrada força la pel·lícula. No sé si tot va convèncer o no, però...
1: Sí, jo feia anys que no sabia què feia el Fatih Akin, no sé, el relaciono amb el cinema de fa 10 anys, i ara ha fet una cosa que, bé, també crítica, més estilitzada, però m'ha convençut totalment. Sí, bon drama familiar amb la guerra de fons.
2: Doncs sí, no, totalment. I amb Diane Kruger, és com el rostre més conegut, també us dic que ella em va confessar que és amiga seva, i la va haver de cridar perquè, si no, no li finançava la pel·lícula. Necessitava una cara coneguda.
1: Sí, vas parlar, perdona, amb el director o amb l'actriu?
2: Amb la Kim, sí.
1: Amb el director, que et va dir que, si no em porten una Alemanya coneguda...
2: Sí, perquè ells dos havien treballat junts, i vaig dir, ostres, sembla que us porteu bé i tal, i em va dir, mira, t'ho dic sincerament, si no estava ella, no finançaven la pel·lícula, i ella està bé, vull dir...
4: Això passa sovint?
2: I tant, sí, home, no estàs conegut.
1: La indústria mira sobretot el pòster, el títol, no?, què veurà la gent al primer impacte.
2: Als màxims nivells, ara el Michael Mann està intentant aixecar la segona part de Hit, saps? I li van dir que si no tenia DiCaprio per aquesta pel·lícula no
1: es feia,
2: no entrava.
1: Així de clar, així funciona la indústria. Doncs es diu La Isla de Amrum. Laia, t'agradaran els paisatges, perquè és un poblet que, segons puja la marea, és una illa, i algunes hores del dia no ho és. Aneu en compte també a l'hora de creuar.
4: Clar.
1: Ets una illa, només una part important del dia. No? Sí que és una pel·li bonica, també, en aquest sentit.
7: Sí. No more.
1: I la última, la nova de Big Gun.
8: ¿Qué es lo que un hombre puede hacer?
2: És una pel·lícula que ho és tot, pràcticament. És una pel·lícula que et parla de la creació i és amb gairebé 3 hores de pel·lícula. Això sí, és un repàs a tota la història del cine, començant des dels primeríssims curtmetratges, aquells on algú està regant i llavors ve algú i li trepitja la manguera.
1: És el regador.
2: Efectivament.
1: El primer gag de la història del cine.
2: Doncs comença amb això, sí. I acaba amb l'època actual. És una pel·lícula que parla sobre això, sobre els somnis, sobre la creació, com si no hi hagués una ciència que ha permès tot això, sinó com si tot formés part des de la ment dels humans i intenten endinsar-se dins del món dels somnis i de la creació. És una cosa fascinant, complicada conceptualment de veure en alguns moments i molt llarga, però si sou amants del cinema, voleu anar a veure a pantalla gran una cosa diferent i única, aquesta pel·lícula, sens dubte.
1: Crec que té l'esperit contrari del que ens deies fa un moment de com treballen les productores de cine.
2: Totalment. De fet, és un miracle que aquesta pel·lícula existeixi.
1: Doncs doneu-li suport, si és un miracle, a aquesta... Ui, tenim el títol?
2: Resurrection, sí.
1: De Big Ant, i així descobriu la nova onada de cinema xinès, que no és una cosa cap estranya, sinó gent que fa cine i que fa coses fascinants.

0: amb un èxit descomunal, sinó que aquest any s'ha obert aquesta cursa 9 ciutats diferents.
1: Bravo!
0: Això és el que ens van explicar ahir a la sala oval del MNAC. Juro que mai havia anat a una roda de premsa tan emocionant, tio.
2: Caram.
0: Sí, s'ho van currar moltíssim, la gent de Top Manta. Ells saben també com jugar al relat, com jugar a l'estètica, que crec que ara mateix és molt important. No s'hi valen fer només una roda de premsa, jo què sé, al Col·legi de Periodistes, amb aquella taula blanca, totalment insulsa, explicant, doncs mireu, nois, el dia 13 de juny farem una cursa a Montjuïc i tal. No, no, ells van dir, ho fem per la Porta Gran. Van llogar a la sala oval del MNAC.
2: Caram.
0: Van convocar els periodistes, creadors de contingut, gent doncs, que li pogués interessar aquesta iniciativa i tal.
1: Sí.
0: I van muntar una mena de performance. Bueno, primer van muntar una roda de premsa molt poca luz, diguem-ne, perquè van fer tota una sessió amb la Judit Pastor, periodista també d'aquesta casa, explicant doncs, quins són els motius pels quals s'ha de fer una cursa antiracista, que també s'han de recordar de tant en tant. Sembla que ho donem per fet. Ah, no, cursa antiracista.
2: No,
0: bueno,
2: que si
0: ja...
2: no, només parlem de la cursa i per què hem de parlar perquè és antiracista. Doncs mira, parlem-ne.
0: Exacte, que no s'estan donant visats, que s'està deportant a gent, que hi ha un problema de racisme institucional tremendo. I això t'ho expliquen persones que ho viuen, no? I vam fer aquesta primera part com d'una altra vegada sensibilitzar el públic, que en aquell cas era gent de la comunicació, sobre per què és important aquesta cursa, explicant el recorregut de la cursa de Barcelona, que és la pionera, aquest any és la segona vegada que es fa i que aquest any es farà a Montjuïc, 5 quilòmetres, el dia 13 de juny a la tarda, a les 6, però la gran notícia d'aquest esdeveniment al MNAC va ser l'anunci d'aquest agermanament amb 9 ciutats diferents de Catalunya, on també s'hi farà una cursa antiracista en diferents dates i que cadascú es muntarà a la seva manera, diguem-ne. O sigui, el que els uneix és el manifest antiracista, que totes corren per la mateixa causa, però diguem-ne que l'organització sí que cadascú el fa el seu.
1: Molt bé.
0: Llavors, ho podeu entrar a l'Instagram de Top Manta, on hi ha una publicació on surten les 9 curses, que són a Terrassa, a Sallent, a Sal i Girona, a Barcelona, ja l'hem dita, a Sabadell, a la Garrotxa, a Solsona, a Vic i a Manresa, i allà podreu trobar les dates, que són diferents en cada cas, i també les xarxes socials, diguem-ne, diferents de cada territori, perquè allà hi haurà tota la informació concentrada, doncs, per exemple, de la cursa antiracista d'Osona, de la cursa antiracista de Sallent, de la cursa antiracista de Terrassa. Cadascú té una mica el seu mitjà, perquè al final tens públics diferents i el que vols és arribar a la gent d'aquella ciutat perquè hi vagin a córrer, no? I bàsicament us venia a explicar això i que, de veritat, aquesta performance a la sala oval del MNAC la vaig trobar molt innovadora, en el sentit de que ells van dir, farem una roda de premsa, però és una mica el cavall de Troia, perquè aquí hi haurà un manifest superpotent antiracista dins de la sala oval del MNAC.
2: Ja, que representa
0: el MNAC.
2: És increïble.
1: És que és
2: sí.
1: El mateix lloc, per exemple, on hi ha el sopar de gala del Mobile, saps què vull dir?
0: Exacte.
2: Clar.
0: Sí.
1: Lloc molt
2: ocupem
1: institucional.
2: Ocupem els espais, no? També, clar.
1: Sí,
0: la Rosalia presenta el seu disc
1: exacte,
0: allà.
1: Exacte. Sí.
0: És increïble. Sí. Hi havia també tot d'escoles fent visita del lloc, que a mi això em va semblar superpotent, encara que fos de passada, anecdòtica, de dir, aquí hi ha un institut avui anant a veure una exposició, i de cop hi ha un acte de Top Manta. I hi havia fins i tot, que això em va fer una tendresa, bueno, ja sabeu que a mi em funciona molt, una classe de no sé quina escola, molt petits, a més, és que no sé si van tenir 5 o 6 anys, no sé si van entendre res, de la roda de premsa, que havien fet una activitat amb Top Manta i coneixien a les persones que parlaven de Top Manta. I fins i tot van animar-se a fer una pregunta a la ronda de preguntes perquè volien saber si es farien samarretes de la cursa de talla de criatures. Em va fotre una tendresa, vaig pensar, és que això és el que s'ha de fer, collons!
2: Vincles amb la societat real, no, al final?
0: Exacte, i conèixer iniciatives que et poden realment transformar el cervell quan estàs en una edat encara molt tendra i que no t'entrin idees d'odi al diferent, saps? O sigui, és que és l'experiència de tolerància màxima que pots arribar a fer. També molta aliança amb altres col·lectius activistes de la ciutat. Per exemple, recordo molt que a la performance, que era com diferent gent asseguda a la grada onejant unes banderes dels noms de les ciutats on es farien les curses, hi havia gent una mica de tots els col·lectius ara mateix que estan actius a la ciutat. Per exemple, el Xema del Sindicat de Llogateres, que és aquell noi que volien desnonar a carrer Sant Agustí.
1: Sí, i tant, oient dels experts.
0: Exacte, oient dels experts. Era allà amb la bandera de Solsona, saps? Vull dir que hi ha aquesta aliança que penso que és molt interessant, que estem en un molt bon moment d'associacionisme i de poder col·lectiu en aquesta ciutat. Tant de bo aconseguim cadascú una mica anar avançant en les nostres lluites respectives, però que sobretot sapiguem que hi ha una interseccionalitat molt extrema i que l'única manera d'en sortir-nos-en és donant suport uns a les iniciatives dels altres. Els mateixos que estàvem al carrer Sant Agustí, els mateixos que estarem a la cursa antiracista de Top Manta i els mateixos que estarem també a les vagues de mestres de tot aquest mes de maig. I tant de bo cada cop ser més, perquè és que són problemes estructurals que tots s'afecten els uns als altres.
1: Tant de bo que sí.

0: els experts. ICAT.
1: Per de posar-nos una mica crítics, Laia, perquè tornem a parlar d'avions, i especialment pot anar bé aquesta època de l'any en què la gent comença ja a planificar o tanca ja les seves vacances i compra bitllets d'avió. Crec que l'espai d'avui pot anar dedicat a aquella gent que diu, si només agafo un, dos cops l'avió l'any, és a dir, dos, quatre vegades, que és una mica, no, clar, que l'agafaràs cada dia. Sí, clar, sí, quina excepció és aquesta?
2: Ara veuràs que també hem de relativitzar les coses i també una mica aquest espai per desculpabilitzar o no sentir-nos tan culpables.
1: Dades per aprendre millors decisions o, si més no, Laia, decisions conseqüents avui.
2: Mira, podeu seguir un fil de Twitter d'en Raül Sánchez, que ell és periodista canari i coordina l'equip de dades al diario.es, que de veritat ja està superbé aquest fil, i ell explica que publica en el diari una investigació que revela com els jets privats de les grans empreses i fortunes espanyoles van contaminar el mateix que un milió de passatgers, això va ser el 2024 i el 2025, d'acord? I ell comença aquí a donar dades, doncs, als jets privats que s'han analitzat, els vols que es van arribar a executar, les voltes al món, les tones de CO2 emeses, i fins i tot m'agrada una cosa, a mi especialment, sabeu que m'agrada veure una mica posar el dit a la nafra i saber qui són, no?, aquesta penya,
1: sí.
2: Perquè sempre això té una traducció sovint en coses que nosaltres podem influir. Perquè, per exemple, qui són les empreses que fan servir aquests jets privats, aquests avions? Doncs Mercadona, el Banc de Santander, Inditex, Telefònica, Prosegur, DAM, famílies amb cognoms com Botín, Lau o Riveras, i també figures com en Sergio Ramos, o com el dentista del Joan Carles I, o el fundador de Securitas.
3: El millor de cada casa, eh?
2: Ah, exacte. I és interessant que veiem que Mercadona té dos jets que van doncs fer un milió de quilòmetres. Un milió de quilòmetres, eh? 1.500 vols els dos jets de Mercadona en aquests dos anys. I és que són uns 20 avions només, que són els que més volen, que concentren el 60% de les emissions. En quart lloc hi tenim ni més ni menys que Sergio Ramos, eh? Una sola persona. Quedeu-vos amb aquesta dada.
3: Bravo, Sergio.
2: Molt, molt, molt interessant tot el reportatge que han fet al diario.es, perquè una mica us volia posar context, i és que sabeu que l'aviació global provoca entre el 2 i el 3% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, unes emissions que no paren de créixer, i és que els avions emeten aproximadament 1.000 milions de tones de CO2. I si els estats del món adopten més o menys compromisos, perquè sabeu que han fet els acords de París, etc., doncs l'aviació internacional viu en aquesta mena de llim i no té cap regulació. I a més a sobre es queixen que encara amb la guerra d'Iran els haurien de, doncs, rebaixar encara més exempcions fiscals perquè estan veient perjudicat el seu negoci. Però és que les aerolínies no paguen impostos pel seu combustible, no hi ha IVA pels vols internacionals i els vols domèstics de casa nostra tenen l'IVA reduït del 10%. Atenció. Tot això per unes aerolínies que, a més, tenen grans beneficis. L'any 2025, sense anar més lluny, Iberia va fer rècord amb 1.300 milions de benefici, però és que el grup on pertany, que és IAG, on també hi ha British Airways, va fer 3.300 milions de benefici, Lufthansa 2.000, KLM Air France 1.750, Qatar Airlines, rècord absolut, 2.000 milions de benefici.
3: Però és que bé, si tothom s'està fent ric.
2: És a dir, com pot ser que aquestes empreses demanin més exempcions fiscals perquè resulta que per la guerra d'Iran estan tenint problemes i que a sobre ens sentim nosaltres culpables per agafar un vol de Ryanair quan hem vist, gràcies a la investigació de Diario.es, que els jets privats de les grans empreses i fortunes només espanyoles van contaminar el mateix que un milió de passatgers.
3: És a dir, no m'haig de sentir tan malament si faig un vol cada 5 anys per anar de vacances, no?
2: Senta't com vulguis, però el fet és que has de ser totalment conscient que estàs agafant unes empreses que tenen moltíssims beneficis, que tenen exempcions fiscals, és a dir, potser és millor agafar un vol per anar-te'n a Londres com tu faràs aquest estiu i després durant l'any lluitar perquè aquestes empreses, perquè hi hagi regulacions polítiques i se'ls treguin aquestes exempcions fiscals.
1: Una cosa hauria d'implicar l'altra.
2: I sobretot penalitzar les grans fortunes que estan contaminant d'aquesta manera.
3: Aquests són els culpables.
2: Però fem alguna cosa, eh?

0: la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. Els activistes continuen a la presó, on mantenen des de dissabte una vaga de fam. En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà dijous al Congrés per explicar els moviments que s'estan fent. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 4 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, la línia R4 de Rodalies torna a fer el recorregut sencer entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. L'R3 recupera també els trens entre Ripoll i Ribes de Freser, mentre que al sud, l'R15 torna al tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. Aquest dilluns comencen també unes obres a l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana de Picamoixons, que duraran 2 mesos. La plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes del temps de flors. Preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per rebutjar l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Dels esports, el Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanc i blau, que podria acabar la jornada amb 3 punts de marge sobre el descens. La victòria blanca fa que el Barça pugui ser campió diumenge al Clàssic. I el Barça jugarà una nova final de la Champions femenina, la 6ª consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 amb els gols de Salma Parayuelo, Eva Pajor i Alexia, que va signar un doblet. La final contra l'Olympique de Lyon es disputarà el 23 de maig a Oslo. I en cultura, l'último de la fila fa vibrar l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 2 concerts previstos a la ciutat. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts 30 anys després de la dissolució del grup icònic amb un repàs nostàlgic dels seus èxits. El segon concert serà aquest dijous. Passen ara 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la setmana avui dilluns amb un accident de fa una estona des de primera hora a la Ronda Litoral en sentit sud, que deixa menys d'un quilòmetre d'afectacions i un carril tallat. Per altra banda, però, tenim una avaria a la C58, en aquest cas, a la sortida de Barcelona en direcció Sabadell, que també talla un altre carril de circulació i en aquest cas provoca més d'un quilòmetre de retencions. Per altra banda, també ja comptem amb les cues habituals, sobretot en tot el nus de la Trinitat, que deixa retencions de retruc a la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral fins a Penitents i fins a, concretament, la zona de la platja de la Barceloneta. El Llobregat també és una entrada on ara mateix tenim circulació densa, però intermitent, a la B23, al tram del Papiol, però també a la A2 des de Sant Vicenç dels Horts, en direcció Barcelona. Per últim, pel que fa al Vallès, congestió habitual a la C59 a Caldes de Montbui, també a la C17 a Parets del Vallès, en sentit sud, o retencions que va a Barcelona per la C58 des de Sant Quirze. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I la previsió del temps és cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença una setmana que, de moment, no ens ha de portar les calors dels últims dies. Per tant, ja aquest mateix matí, l'ambient fresquet, i amb alguns núvols que a hores d'ara van deixant alguna pluja esporàdica, sobretot a les comarques del Pirineu Lleidatà, també alguna gotellada que es mou a cavall de les comarques de Girona i Barcelona, però podem dir que al llarg d'aquest matí gran part d'aquests núvols es desfaran i fins i tot veurem el sol. Serà una mica més present quan més cap cap a la costa. Ara bé, compte perquè aquesta tarda el temps canviarà radicalment, sobretot el prelitoral, la Catalunya central, les comarques de Lleida i les del Pirineu, també les de l'Ebre. Ruixats, tempestes, calamarsades seran fortes, en molts casos, sobretot a l'Ebre i a les muntanyes del prelitoral. I de moment, fins molt entrat al vespre, no arribaran aquests ruixats arran de mar. Temperatura mantinguda. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Israel allargarà dos dies la detenció dels dos integrants de la flotilla retinguts. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila, de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals. A més, el Ministeri Públic de Tel Aviv no ha presentat càrrecs formals contra ells, però els allarga la detenció acusant-los d'assistència a l'enemic en temps de guerra i prestació de serveis o organització terrorista, entre d'altres. Els advocats dels dos activistes han denunciat en la declaració de les últimes hores greus abusos físics als seus representants que podrien constituir tortura, empallisses i aïllament. Abu Keshek i Ávila continuen empresonats al nord de Gaza i mantenen la vaga de fam que van iniciar dissabte. Mentrestant, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés de Diputats per explicar la situació de la Global Sumut Flotilla. Mentrestant, continua el frec a frec entre els Estats Units i l'Iran per buscar una sortida diplomàtica a la guerra a l'Orient Mitjà. El president nord-americà, Donald Trump, ha acceptat finalment analitzar la darrera proposta que Teheran li ha fet arribar en les últimes hores, malgrat que, d'entrada, l'havia rebutjat frontalment. Entre els punts clau, l'Iran exigeix garanties de no agressió militar, l'aixecament del bloqueig dels ports i vaixells iranians i un nou mecanisme per regular el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. L'Eurogrup té previst analitzar la situació a l'Orient Mitjà en la reunió d'aquest dilluns a Brussel·les. En la trobada, Espanya defensarà aplicar impostos als beneficis extraordinaris que han obtingut les empreses energètiques arran del conflicte. Sigui com sigui, els impostos són majoritàriament polítiques nacionals i les institucions comunitàries hi tindrien una competència limitada. També s'aprofitarà l'ocasió per parlar per primera vegada del paquet de mesures proposat per la Comissió Europea. Entre altres mesures, inclou un increment de la coordinació entre estats membres a l'hora d'omplir les reserves de gas. Novetats a partir d'avui a la xarxa de Rodalies, que encara la darrera setmana de gratuïtat del servei amb la reobertura d'alguns trams fins ara tancats per obres. És el cas de l'R4, que torna a fer el recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Aquest dilluns també circulen de nou els trens a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser. Pel que fa a l'R15, al sud de Catalunya, es recupera el recorregut entre Reus i Móra la Nova, tot i que encara està tallat el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. En canvi, avui arrenquen unes noves obres a la infraestructura que afecten l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana Picamoixons. Els treballs duraran 2 mesos i, mentrestant, Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Durant aquest període, els trens de l'R13 circularan desviats per Reus, fent el mateix recorregut que la línia R14. I l'operació tornada de trànsit d'aquest cap de setmana llarg s'ha saldat amb 2 morts a les carreteres catalanes. Dijous a la nit, un turisme va atropellar mortalment un vianant a l'A2 a Bell-lloc d'Urgell i dissabte al matí un motorista va perdre la vida en una col·lisió frontal contra un turisme al Brull, a Osona. Durant aquest diumenge també s'han registrat retencions per la tornada a l'àrea metropolitana de 280.000 vehicles. Les complicacions, sobretot, s'han concentrat a l'AP7 tant al nord com al sud de Barcelona, a la 2, a l'Anoia, a la C-65, a la Costa Brava, i a la C-32, al Maresme. La plantilla de Girona Més Neta ha començat aquesta mitjanit una vaga indefinida per reivindicar millores en el seu contracte laboral. Tot i els recents avenços, els treballadors apunten que les negociacions es troben en un cul de sac. Els treballadors asseguren que l'empresa no compleix amb el conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament que fins ara no ha participat directament en les negociacions. Més detalls en aquesta crònica de Natàlia Bonjoc, de Televisió de Girona.
4: La plantilla de Girona Més Neta comença aquest dilluns un període de vaga indefinit en no veure avenços en la negociació de les millores dels seus contractes laborals. Demanen més rutes de recollida de deixalles, un augment del personal fix, increments de salari lligats als de l'IPC i que deixi de ser obligatori prestar serveis en dies festius. Els treballadors reclamaven que l'Ajuntament de Girona s'incorporés a les negociacions. Aquest els va donar l'opció que el Col·legi d'Advocacia fes el paper de mediador amb l'empresa, una mesura que no van acceptar fins la setmana passada, on després d'una reunió amb l'alcalde Lluc Salelles van acceptar la mediació per intentar desencallar les negociacions del nou conveni i evitar la vaga. Els treballadors alerten, però, que les converses es troben en un cul de sac i que la vaga continua en peu. La plantilla de Girona Més Neta demana que s'incorpori un tècnic municipal a les converses amb l'empresa privada, ja que encara que l'equip de govern no pugui intervenir directament en les converses, consideren que sí que poden fer modificacions al contracte i reorganitzar serveis. Des de l'Ajuntament preocupa que la vaga afecti a Girona Temps de Flors, que arrenca aquest dissabte.
1: Protesta contra la planta de biogàs projectada a la Sentiu de Sió, a la Noguera. Un centenar de persones han respost a la convocatòria de la plataforma Pobles Vius per reclamar als ajuntaments que no concedeixin els permisos d'obres. L'acció s'ha fet aquest diumenge a Pedrís, a Bellcaire d'Urgell. Els manifestants han tallat la carretera C53 al quilòmetre 140 entre Bellcaire i Balaguer. La plataforma denuncia l'impacte ambiental i territorial i assegura que la iniciativa no genera consens al territori. La majoria de veïns al voltant de la futura planta no han signat el conveni per a l'ampliació del camí que connectaria amb la carretera i el gasoducte.
5: I els veïns afectats doncs no estan disposats tampoc ni tan sols a que s'eixampli el camí, no? Pensem que és un moment d'apretar, és un moment de mobilitzar-nos i de demostrar que el territori no vol aquesta infraestructura i que no genera consens, no? Que això està sobredimensionat, que això no resol cap problema i que crearà nous problemes, no?
1: Un menor d'edat ha estat detingut aquest diumenge a Barcelona en relació amb la mort d'un home apunyalat al barri del Raval. Els fets van passar al voltant de la mitjanit de dissabte al carrer de la Cera. Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís per una persona ferida greu per arma blanca. La víctima va ser traslladada en estat crític a un centre hospitalari on va morir posteriorment. Poc després es va detenir el menor que hauria estat l'autor de l'apunyalament. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I Esplugues de Llobregat, l'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una dona dissabte al matí a mans d'un home en ple carrer al barri de Finestrelles. A més, a les 6 d'aquesta tarda hi ha convocada una concentració davant el consistori per condemnar aquesta mort violenta. La dona va ser apunyalada cap a les 11 del matí per un home que va ser detingut posteriorment. Els Mossos descarten que sigui un crim masclista i investiguen si hi havia relació entre el detingut i la víctima. I encara en l'àmbit dels successos, una dona ha mort en l'incendi d'un habitatge a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Es tracta d'una dona de 57 anys que vivia al primer pis d'un edifici al carrer Bonaire. L'incendi va ser de matinada i va afectar el mobiliari del menjador. Els sanitaris van atendre la víctima, però no li van poder salvar la vida. En l'incendi també hi va morir un gos. L'estructura de l'immoble no va resultar afectada. Dos minuts per arribar a 7:45 del matí, preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. En té més detalls l'Ester Minguell.
6: Entitats com Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés estan notant ja els efectes de la protesta dels docents de deixar de fer colònies i alerten de l'impacte que suposa pels llocs de feina i també pels alumnes. Escoltem els directors generals de la Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, i de Fundesplai, Cristina Rodríguez.
7: Les colònies escolars és un moment privilegiat d'aquestes emocions, d'aquesta sociabilització dels nens i nenes. Perdre això és perdre una component molt important de l'educació dels nens i les nenes.
8: És un espai per conviure, per cohesionar grup, per treballar vis d'autonomia, per conèixer el territori. Aquests nens, aquests infants, durant el curs han de poder gaudir d'aquestes activitats, la qual cosa no vol dir que entenem les reivindicacions que estan havent-hi, perquè creiem que la comunitat educativa ha d'estar valorada a nivell social, però també a nivell laboral.
6: Fundesplai xifra en un 70% l'afectació de les reserves i alerta que perillen 300 llocs de treball. Ja són 770 els centres educatius que han decidit no anar de colònies l'any que ve.
1: Una de les zones més afectades per aquest conflicte és el Ripollès, que afronta amb preocupació el seu futur i temen que afecti la planificació del proper curs, especialment tenint en compte que a la comarca hi ha 4 cases de colònies i això podria tenir un fort impacte econòmic sobre el territori. Ens n'informa la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
9: Al Ripollès, on només hi ha unes 4 instal·lacions d'aquest tipus, l'impacte podria ser especialment notable. És el cas de la Torre del Coll, que dona feina a una 30ena de persones.
10: Nosaltres no som la Garrotxa, que hi ha 30 cases de colònies, però al Ripollès n'hi ha 3 o 4. Una és la nostra, que és la casa colònies Torre del Coll, que pertany a Vestiments Aventura i que darrere aquesta casa hi pengen 28 persones. Què vol dir això? Que de moment l'any que ve no tenim cap reserva o gairebé cap reserva.
9: Des de la casa de colònies de la Torre del Coll reclamen un escolta activa, tal com passa amb altres professionals, perquè adverteixen que aquest conflicte podria tenir repercussions greus en el teixit econòmic de la comarca.
10: No se'ns ha escoltat mai, mai, com a autònoms, com a petites empreses. Espero que algun dia o altre doncs, se'ns escolti com es fa als metges, com es fa als mestres, com es fa als bombers.
9: Malgrat la incertesa d'aquesta situació, Navarro confia que els docents i el govern arribin a un acord que permeti desencallar aquest conflicte el més aviat possible.
1: I a Mataró, a partir d'avui, els alumnes del cicle d'infantil de l'escola Rocafonda faran classes a l'edifici de primària del mateix recinte, després que la matinada de dimecres a dijous va caure una part de la teulada i va obligar a tancar l'edifici. Des de llavors s'ha estat treballant per habilitar les noves aules i també ha calgut modificar les activitats, la programació i la metodologia de les properes setmanes per adaptar-la a les noves circumstàncies. Les famílies continuen en xoc per les greus conseqüències que hauria pogut tenir els fets, tal com explica Jordi Esquerra, membre de l'AFA de l'escola.
11: On hi ha hagut el despreniment és un lloc de pas constant tant per les famílies a l'hora d'entrada i sortida de l'escola com dels infants en el seu dia a dia. No? Llavors, bueno, el fet de veure que és només fruit de la casualitat, que en canvi de passar en horari escolar és passat a la matinada, però que, clar, si hagués passat en un altre moment ens podria haver enganxat a qualsevol de nosaltres.
1: A partir d'aquest mes de maig, els centres d'atenció primària podran prescriure programes d'activitat física adaptats als pacients que seran derivats a un equipament esportiu de la seva zona. La mesura vol reduir el consum innecessari de medicaments i reforçar la prevenció de malalties. La iniciativa, però, obre molts interrogants sobre com s'organitzarà aquesta prescripció esportiva i també pel que fa als recursos amb què comptaran els municipis. Un dels pobles en què es durà a terme la prova pilot és Palafrugell, al Baix Empordà. El director del seu centre d'atenció primària, Joan Bonet, dona detalls sobre com funcionarà tot plegat.
12: El pacient primer ve aquí a l'àrea bàsica, ve a la consulta del metge, de l'infermera o qualsevol professional assistencial. Si té aquells criteris que ens marquen, doncs es podrà derivar i es derivarà a la piscina municipal o a l'àrea d'esports i ells faran donaran l'activitat que creguin més recomanable per a aquell pacient.
1: El 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part. Per tant, 900 pobles i ciutats, aquelles que no tenen hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels seus progenitors. Només ho poden fer els nascuts a casa. Per capgirar aquesta situació, més d'una 60ena d'ajuntaments ja han aprovat, de fet, mocions impulsades per la Federació de Municipis. És una informació de la Carina Bellver.
13: Ni Rubí, ni Ripoll, ni Cornellà, ni Balaguer, i així fins a 900 municipis, la majoria que no poden inscriure els seus nadons si no neixen a casa, i han vist com oficialment s'han quedat sense naixements des que s'ha implantat el sistema DICIREC, el Registre Civil Digital. Això facilita la inscripció dels nadons des del mateix hospital sense haver-se de desplaçar, però, per contra, impedeix a les famílies registrar-los al municipi on viuen. Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Tremp, la Seu d'Urgell i Viella, Gaià i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Móra d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer, en declaracions a la xarxa.
14: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar els serveis públics. Per tant, sí que els municipis petits, a part de que també quedem invisibilitzats.
13: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre el lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva. Una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
1: I l'alberg del municipi de Serós, el Segrià, obre portes avui dilluns per donar servei d'allotjament als treballadors de la campanya agrària. Si bé l'any passat el dispositiu va funcionar els mesos de maig i setembre, enguany ho farà de manera ininterrompuda des d'ara i fins a finals del mes de setembre. L'equipament disposa de 40 places distribuïdes en dos mòduls totalment equipats i la derivació d'usuaris la farà l'Oficina Única d'Atenció a les Persones Temporeres de l'Ajuntament de Lleida. I avui també us expliquem que un exemplar de dofí llistat va aparèixer mort ahir a la platja de Ponent de Mataró, al Maresme. Els agents rurals van rebre l'avís i el van treure d'entre les roques. L'animal està en bon estat i està previst que el CRAM, la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marítims, li faci una necròpsia. De fet, el mes de març ja es va trobar un dofí varat nedant amb problemes a la mateixa platja. Lucía Garrido és cap de l'àrea de clínica i rescat del CRAM.
15: Se trata de un delfín listado, que es muy poco habitual que verlo cerca de costa. Generalmente, si se acercan dando a costa, son animales con problemas porque viven en mar abierto y con grandes grupos. Entonces, al tratarse de un individuo solo y aislado, lo normal es que se trate de un animal enfermo, lo cual nos dará los resultados la necropsia. Es lo que se denomina un M1, que es un animal muy fresco, que es muy, muy, muy interesante hacer las necropsias de estos individuos porque arroja muchísima información sobre la especie y sobre las patologías que sufren estos animales.
1: Nou minuts per arribar a 8:15 del matí. El Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanquiblau, que encadena la 17a jornada sense sumar els 3 punts. Després d'una primera part sense gols, un doblet de Vinícius va sentenciar a la represa. El triomf manté els blancs a 11 punts del Barça abans que visitin el Camp Nou, i només un triomf en el Clàssic impediria que els blaugranes es proclamin campions. D'altra banda, la desfeta fa que l'Espanyol pugui acabar la jornada amb només 3 punts de marge sobre el descens. Omar diu que el vestidor ja mira cap al decisiu duel contra el Sevilla.
16: Llevamos ya muchas jornadas sin ganar, pero bueno, creo que las sensaciones son mejores de las que dicen los resultados. A partir de ahí, cuando acaba el partido, los mensajes en el vestuario han sido de ánimo, de ya pensar en la semana que viene. Como he dicho antes a los compañeros, ojalá el partido de Sevilla fuese mañana porque lo jugaríamos con el alma. Pero bueno, a trabajarlo bien, a saber que es una final, ya no las palabras ya no valen para nada, tocan hechos.
1: I pel que fa a la Champions femenina, el Barça jugarà una nova final, la 6a consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 al Camp Nou. Les golejadores van ser Salma Parayuelo, Eva Pajor i Alexia, que va signar un doblet. La de Mollet eleva fins als 232 gols la seva marca i iguala a César com a segona màxima golejadora amb la samarreta blaugrana, només superada per Leo Messi. La final contra l'Olympique de Lió es disputarà el 23 de maig a Oslo. Patrick Guijarro i el tècnic Pere Romeu analitzen la classificació.
17: Se dice pronto, parece fácil y no lo es, la verdad que es increíble, más a donde lo hemos hecho, como lo hemos hecho, en el Spotify Camp Nou con nuestra gente, que ha sido espectacular toda la gente que ha venido, y otro momento especial y único.
18: Crec que som mereixedors d'estar tots dos equips a la final, serà una final super apassionant contra un grandíssim Olympique de Lyon, haurem de fer les coses molt, molt bé per estar a l'alçada de la final. final que segur que serà molt, molt, molt motivant i molt, molt, molt emocionant.
1: La Unió Esportiva Sant Andreu ha celebrat amb una rua l'ascens a la Primera Federació. L'equip quadribarrat va recórrer els carrers del barri des del Narcís Sala fins a la plaça Orfila, acompanyat per centenars d'aficionats que van voler homenatjar el campió de la Segona Federació. Un cop a la seu del districte, els jugadors van dirigir-se als seus seguidors amb parlaments i càntics des del balcó de la seu del districte. I el Reus intentarà acompanyar el Sant Andreu a la tercera categoria estatal. Els del Baix Camp s'han classificat per a la fase d'ascens després de guanyar per la mínima al Terrassa amb un gol de Ramon Folch al minut 76. L'acompanyaran al play-off l'Atlètic Balears, el Poblense i l'Alcoià. Demà, a la una, se celebrarà el sorteig de la primera eliminatòria. Anys després de la seva dissolució, El Último de la Fila ha tornat a sonar en directe a Barcelona. La banda barcelonina ha reformat o ha retornat a la joventut els 56.000 seguidors que han abarrotat l'estadi olímpic Lluís Companys sota una pluja intermitent que no ha aconseguit aigualir la festa. Manolo García i Quimi Portet han delectat el públic amb grans clàssics del seu repertori com Insurrección, Aviones Plateados o la mítica i antibalicista Querida Milagros. Aquest ha estat el segon concert de la gira de retorn de L'Último de la Fila, després del debut a Fuengirola el 25 d'abril. Barcelona tornarà a vibrar amb El Último de la Fila aquest dijous. El Gargar Festival de Murals i d'Art Rural ha tornat a transformar el petit municipi de Penelles a la Noguera en un autèntic museu a l'aire lliure. Una desena d'artistes han deixat la seva empremta aquest cap de setmana a murs i façanes i sumen ja 163 murals. El festival no només celebra l'art urbà, sinó que també reivindica el món rural com a espai viu d'expressió cultural. És una informació de Lleida Televisió.
19: La importància de la figura femenina al camp, tenir cura del medi ambient i els animals, conscienciar a través de l'art, això és el que han fet una desena d'artistes aquest cap de setmana a Penelles, al Gargar, el que és un dels certàmens més importants del sector.
20: La veritat no ho sé, el que fa especial, però t'ho prometo que un cop aquí et fan sentir molt bé, la gent del poble s'implica molt, et venen a parlar.
21: És molt petit, lo hace també molt íntim. Hace rato vino una persona que dijo, este pueblo es muy pequeño, pero parece que es callejones, no sin salida, porque cada vez que doblas una cuadra te encuentras a alguien más o un mural.
22: Lo que se sintió un Hall of Fame, ¿no? De estar aquí entre varios artistes y así sigui passant aquesta setmana.
23: Crea un ambient molt, molt bonic de comunió entre el públic i els mateixos artistes i, a part, clar, ha servit per potenciar el muralisme.
24: A mi m'ha impressionat molt la motivació que hi ha de tot el poble. Vull dir, jo crec que això és el que el fa més especial. Jo ara, en teoria, ja havia acabat i m'he emocionat a fer un altre personatge.
19: L'organització fa un molt bon balanç d'aquesta edició. El Gargar ja en suma 11 i any rere any la motivació creix. El poble de Penelles en total ja té 163 murals.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Al febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·la i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rum a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. Els activistes continuen a la presó on mantenen des de dissabte una vaga de fam. En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà dijous al Congrés per explicar els moviments que s'estan fent. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 4 de maig. A partir d'avui, la línia R4 de Rodalies torna a fer el recorregut sencer entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. L'R3 recupera també els trens entre Ripoll i Ribes de Freser, mentre que al sud, l'R15 torna al tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. Aquest dilluns comencen també unes obres a l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana de Picamoixons, que duraran 2 mesos. La plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes del temps de flors. Preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per rebutjar l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Dels esports, el Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota

0: El conflicte entre docents i educació i que no hagin de suspendre l'activitat. A Osona, més de 5.000 llocs de treball directes se'n poden veure afectats sense comptabilitzar els indirectes que ajuden a mantenir el funcionament d'aquests establiments. Ens n'amplia els detalls la Núria Parera, del Nou TV.
1: Es perdran uns 5.000 llocs de treball. Aquesta és la xifra que s'estima en el conjunt de Catalunya si les protestes dels docents per deixar de fer colònies i sortides d'un sol dia a partir del curs vinent tiren endavant. Les reaccions del sector no s'han fet esperar.
2: Està clar que ho entomem amb preocupació. Al final, no ens hem d'enganyar, el 50% més o menys de l'ocupació de les cases a colònies d'arreu de Catalunya està directament vinculada amb colònies i sortides d'un dia escolar. Per tant, estem parlant d'una afectació de pràcticament la meitat de les estades que rebem, dels grups de nens i nenes que rebem.
3: El que és més difícil d'entendre és que entre iguals, fins que estem iguals com a agents educatius en què busquem el benefici dels nens, que ens fem la travet un dels altres plantejant un boicot. I si aquest boicot va dirigit pels sindicats encara sap més greu, perquè nosaltres també tenim uns sindicats, no?
1: Hi ha cases de colònies que encara no tenen cap reserva per al curs que ve, quan habitualment per aquestes dates ja tenien l'any tancat. D'altres, tot i tenir-ne, poden quedar en paper mullat.
0: A partir d'aquest mes de maig, els centres d'atenció primària podran prescriure programes d'activitat física adaptada.

0: A terme la prova pilot és Palafrugell, al Baix Empordà. El director del seu centre d'atenció primària, Joan Bonet, dona detalls sobre com funcionarà tot plegat.
1: El pacient primer ve aquí a l'àrea bàsica, ve a la consulta del metge, de l'infermera o qualsevol professional assistencial. Si té aquells criteris que ens marquen, doncs es podrà derivar i es derivarà a la piscina municipal o a l'àrea d'esports i ells faran donaran l'activitat que creguin més recomanable per a aquell pacient.
0: El 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part. Per tant, 900 pobles i ciutats, aquells que no tenen hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels seus progenitors. Només ho poden fer els nascuts a casa. Per capgirar aquesta situació, més d'una seixantena d'ajuntaments ja han aprovat mocions impulsades per la Federació de Municipis. És una informació que ens amplia ara la Carina Bellvé.
2: Ni Rubí, ni Ripoll, ni Cornellà, ni Balaguer, i així fins a 900 municipis, la majoria que no poden inscriure els seus nadons si no neixen a casa, i han vist com oficialment s'han quedat sense naixements des que s'ha implantat el sistema DICIREC, el Registre Civil Digital. Això facilita la inscripció dels nadons des del mateix hospital sense haver-se de desplaçar, però, per contra, impedeix a les famílies registrar-los al municipi on viuen. Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Tremp, la Seu d'Urgell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Móra d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesc Berenguer, en declaracions a la xarxa.
3: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar els serveis públics. Per tant, sí que els municipis petits, a part de que també quedem invisibilitzats.
2: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre el lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva. Una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
0: L'alberg del municipi de Serós, al Segrià, obre portes avui dilluns per donar servei d'allotjament als treballadors de la campanya agrària. Si bé l'any passat el dispositiu va funcionar els mesos de maig i setembre, enguany ho farà de manera ininterrompuda des d'ara i fins a finals del mes de setembre. L'equipament disposa de 40 places distribuïdes en dos mòduls totalment equipats i la derivació d'usuaris la farà l'Oficina Única d'Atenció a les Persones Temporeres de l'Ajuntament de Lleida. I marxem ara cap a Mataró perquè un exemplar de dofí llistat, ara ho dic bé, va aparèixer mort ahir a la platja de Ponent. Justament això, com us dèiem, al Maresme. Els agents rurals van rebre l'avís i el van treure d'entre les roques. Està previst que el CRAM, la Fundació per la Conservació i la Recuperació d'Animals Marítims, li faci una necròpsia. De fet, el mes de març ja es va trobar un dofí varat nedant amb problemes a la mateixa platja. Lucía Garrido és cap de l'àrea de clínica i rescat del CRAM.
4: Se trata de un delfín listado, que es muy poco habitual que verlo cerca de costa. Generalmente, si se acercan tanto a costa, son animales con problemas porque viven en mar abierto y con grandes grupos. Entonces, al tratarse de un individuo solo y aislado, lo normal es que se trate de un animal enfermo, lo cual nos dará los resultados la necropsia. Es lo que se denomina un M1, que es un animal muy fresco, que es muy, muy, muy interesante hacer las necropsias de estos individuos porque arroja muchísima información sobre la especie y sobre las patologías que sufren estos animales.
0: El Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanc i blau, que encadena la 17a jornada sense sumar els 3 punts. Un doblet de Vinícius va sentenciar el partit a la segona part. El triomf manté els blancs a 11 punts del Barça abans que visitin el Camp Nou, i només un triomf en el Clàssic impediria que els blaugranes es proclamin campions. D'altra banda, la desfeta fa que l'Espanyol pugui acabar la jornada amb només 3 punts de marge sobre el descens. Omar diu que el vestidor ja mira cap al decisiu duel contra el Sevilla.
5: Llevamos ya muchas jornadas sin ganar, pero bueno, creo que las sensaciones son mejores de

0: que dicen los resultados. A partir de ahí, cuando acaba el partido, los mensajes en el vestuario han sido de ánimo, de ya pensar en la semana que viene. Como he dicho antes a los compañeros, ojalá el partido de Sevilla fuese mañana porque lo jugaríamos con el alma. Pero bueno, a trabajarlo bien, a saber que es una final, ya no, las palabras ya no valen para nada, tocan hechos.
1: Pel que fa al Barça femení, jugarà una nova final de la Champions, la sisena consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 al Camp Nou. Les golejadores van ser Salma Parayuelo, Eva Payor i Alexia, que va signar un doblet. La de Mollet eleva fins als 232 gols, la seva marca i iguala a César com a segona màxima golejadora amb la samarreta blaugrana, només superada per Leo Messi. La final contra l'Olympique de Lió es disputarà el 23 de maig a Oslo. Patri Guijarro i el tècnic Pere Romeu analitzen la classificació.
2: Se dice pronto, parece fácil y no lo es, la verdad que es increíble. Más a donde lo hemos hecho, cómo lo hemos hecho, en el Spotify Camp Nou con nuestra gente, que ha sido espectacular toda la gente que ha venido. Y otro momento especial y único.
3: Crec que som mereixedors d'estar tots dos equips a la final. Serà una final super apassionant contra un grandíssim Olympique de Lyon. Haurem de fer les coses molt, molt bé per estar a l'alçada de la final, que segur que serà molt, molt, molt motivant i molt, molt, molt emocional.
1: La Unió Esportiva Sant Andreu ha celebrat amb una rua l'ascens a la Primera Federació. L'equip quadribarrat va recórrer els carrers del barri des del Narcís Sala fins a la plaça Orfila, acompanyat per centenars d'aficionats que van voler homenatjar el campió de la Segona Federació. Un cop a la seu del districte, els jugadors van dirigir-se als seus seguidors amb parlaments i càntics des del balcó. El Reus intentarà acompanyar el Sant Andreu a la tercera categoria estatal. Els del Baix Camp s'han classificat per a la fase d'ascens després de guanyar per la mínima el Terrassa amb un gol de Ramon Folk al minut 76. L'acompanyaran al play-off l'Atlètic Balears, el Poblense i l'Alcoià. Avui, a la una del migdia, se celebrarà el sorteig de la primera eliminatòria. L'Uni Girona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet amb una victòria còmoda sobre el Leganés. 89-63 a Fontejau, que desfeia l'empat del partit d'anada. Les gironines van anar per feina i amb un 30-18 al primer quart van obrir unes diferències que no van fer més que ampliar-se durant el duel. Koulibaly va liderar l'equip amb 21 punts i un 32 de valoració. El rival de Girona a semifinals serà el València, amb l'anada dijous al Roig Arena i la tornada diumenge a Fontejau. Enguany, les gironines han superat les valencianes les dues vegades que s'han enfrontat. Mariam Koulibaly agraïa el suport de Fontejau i diu que afronten les semifinals amb optimisme.
4: Me da mucha fuerza para seguir, sobre todo el trabajo que hacer. Y estoy muy contenta y orgulloso con afición. Hay que seguir siempre. Nosotras necesitamos ello para animar mucho. Cada partido es complicado. Bueno, cosas que no han funcionado hoy, seguimos trabajando eso para mejorar. Cada partido es como final. Hay que seguir hasta la Copa, hasta la campeona.
1: Després de la seva dissolució, El Último de la Fila ha tornat a sonar en directe a Barcelona. La banda barcelonina ha retornat a la joventut els 56.000 seguidors que han abarrotat l'estadi olímpic Lluís Companys sota una pluja intermitent que no ha aconseguit aigualir la festa. Manolo García i Quimi Portet han delectat el públic amb grans clàssics del seu repertori com Insurrección, Aviones Plateados o la mítica i antibalicista Querida Milagros. Aquest ha estat el segon concert de la gira de retorn de L'Último de la Fila, després del debut a Fuengirola el 25 d'abril. Barcelona tornarà a vibrar amb El Último de la Fila aquest dia.

0: El Gargar Festival de Murals i d'Art Rural ha tornat a transformar el petit municipi de Penelles, a la Noguera, en un autèntic museu a l'aire lliure. Una desena d'artistes han deixat la seva empremta aquest cap de setmana a murs i façanes i sumen ja 163 murals. El festival no només celebra l'art urbà, sinó que també reivindica el món rural com a espai viu d'expressió cultural. És una informació de Lleida Televisió.
1: La importància de la figura femenina al camp, tenir cura del medi ambient i els animals, conscienciar a través de l'art, això és el que han fet una desena d'artistes aquest cap de setmana a Penelles, al Gargar, el que és un dels certàmens més importants del sector.
2: La veritat no ho sé, el que fa especial, però t'ho prometo que un cop aquí et fan sentir molt bé, la gent del poble s'implica molt, et venen a parlar.
3: És molt petit, lo hace también muy íntimo. Hace rato vino una persona que dijo, este pueblo es muy pequeño, pero parece que es callejón, es sin salida, porque cada vez que doblas una cuadra te encuentras a alguien más o un mural.
4: Lo que se dio un Hall of Fame, ¿no? De estar aquí entre varios artistas y así pasando esta semana.
5: Crea un ambiente muy bonito de comunión entre el público y los mateixos artistas y aparte, claro, ha servit per potenciar el muralisme.
6: A mi m'ha impressionat molt la motivació que hi ha de tot el poble. Vull dir, jo crec que això és el que el fa més especial. Jo ara, en teoria, ja havia acabat i m'he emocionat a fer un altre personatge.
1: L'organització fa un molt bon balanç d'aquesta edició. El Gargar ja en suma 11 i any rere any la motivació creix. El poble de Penelles en total ja té 163 murals.
0: Falset s'ha convertit aquest cap de setmana en el gran aparador de vins de la D.O. Montsant i la D.O. Priorat, on s'han fet unes 56.000 degustacions. En aquesta 31a edició de la Fira del Vi, la capital del Priorat ha comptat amb la participació d'una seixantena de cellers que han ofert els seus vins a prop de 30.000 visitants. Música i activitats culturals han complementat la fira que enguany, com a principal novetat, s'allarga fins avui dilluns, amb una jornada destinada als professionals del sector com distribuïdors, restauradors i sommeliers. La trobada reunirà, o ha reunit, de fet, cellers de la D.O. Montsant i la D.O. Priorat per facilitar contactes comercials i generar noves oportunitats.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada la nit, la lluna i les estrelles? Si és així, escolteu aquest poema que també explica les coses boniques que ens porta la nit cada nit.
3: Hola, em dic Estefan Torres, soc de l'escola Tabor de quart B. El poema que he escollit es diu Cel de nit, de la Lola Cases. He escollit aquest poema perquè m'agrada la nit. A continuació us recitaré el meu poema. Tot just ha caigut la nit i la lluna, tot d'una, de núvols s'ha fet el llit. I les estrelles del cel petit i doncelles, caient el sol ha dormit.
2: Moltíssimes gràcies, Estefan, per recitar aquest poema amb tanta tendresa. A nosaltres, com a tu, també ens agrada la nit i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv de greus abusos físics als seus representats. Els activistes continuen a la presó, on mantenen des de dissabte una vaga de fam. En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà dijous al Congrés per explicar els moviments que s'estan fent. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 4 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, la línia R4 de Rodalies torna a fer el recorregut sencer entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. L'R3 recupera també els trens entre Ripoll i Ribes de Freser, mentre que al sud, l'R15 torna al tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. Aquest dilluns comencen també unes obres a l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana de Picamoixons, que duraran 2 mesos. La plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen, amb aquesta aturada, que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes del temps de flors. Aprofundirem en aquest conflicte laboral tot seguit en connexió amb la Televisió de Girona. Preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per rebutjar l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Dels esports, destaquem que el Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanquiblau, que podria acabar la jornada amb només 3 punts de marge sobre el descens. La victòria blanca fa que el Barça pugui ser campió diumenge, el clàssic. I pel que fa al Barça femení, jugarà una nova final de la Champions, la 6a consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 amb els gols de Salma Parayuelo, Eva Payor i Alexia, que va signar un doblet. La final contra l'Olympique de Lyon es disputarà el 23 de maig a Oslo. I en cultura, El Último de la Fila fa vibrar l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts previstos a la ciutat. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts 30 anys després de la dissolució del grup icònic amb un repàs nostàlgic dels seus èxits. El segon concert serà aquest dijous. Passen ara 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, és dilluns, i per tant volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires complicacions. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
6: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments, Enric, la situació viària és complexa en aquest matí de dilluns, sobretot perquè s'ha produït una avaria a la C58 de sortida ben bé a un quilòmetre de la zona de l'Ús de Llobregat, i això està dificultant molt la sortida per la ronda del litoral, on hi ha 6 quilòmetres i mig de congestió. Si seguim els accessos nord, també tenim aturades a Sabadell cap a Barcelona, uns 4 quilòmetres, també aturades a la C31 de Badalona cap a la plaça de les Glòries, i a la C17 a Mollet cap a Barcelona, en el cas de les rondes, molt carregades, sobretot aquestes vies en aquests moments, presenten molts punts de lentitud, i a la P7 a Barberà en sentit Tarragona. Anem als accessos sud per mencionar la 2, entre Cornellà i Molins cap al Llobregat, 8 quilòmetres de lentitud, també complexa l'entrada per la Diagonal, per la B23 i també de sortida, en el cas de la C32, les seves connexions amb la ronda i les rondes, molt carregades, per tant, matí intens, que esperem doncs, que es resolgui ràpid, però sobretot mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
5: I pel que fa a la previsió del temps, encetem una setmana amb la calor a ratlla. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
7: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, a hores d'ara, doncs una temperatura que no ha variat gaire respecte als últims matins, per tant, un ambient frescal, però lògicament ja el sol comença a estar a l'horitzó i de seguida va pujant aquesta temperatura. També atenció al llarg d'aquest matí, perquè encara queden alguns ruixats. Aniran caient d'una forma immediata, ja al llarg del matí s'acabaran retirant, però algun ram una mica més important la immediata hora, hora i mitja, al voltant del Pirineu, sobretot entre el Ripollès, la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Berguedà. I, per una altra banda, alguna gotellada a les Terres de l'Ebre o també cap a l'Alt Penedès, per exemple. Però ja diem, la tendència que aquest matí, cada cop les clarianes siguin més nombroses, per bé que a hores d'ara doncs, el cel està carregat a moltes comarques. Aquesta tarda, soroll, molts trons, moltes tempestes, lluny de la costa. Arran de mar, no serà gaire bé fins que es faci de nit, que arribi algun ruixat, però del prelitoral cap a l'interior i especialment comarques de l'Ebre, comarques de Lleida, comarques de la Catalunya Central i del Pirineu, déu-n'hi-do el sidral que hi haurà aquesta tarda. Atenció, bàsicament, al sud de Lleida i a les comarques de Tarragona, interiors de Tarragona, amb les calamarsades que hi haurà. N'estem molt pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Israel allargarà 2 dies la detenció dels 2 integrants de la flotilla retinguts. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila, de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals. A més, el Ministeri Públic de Tel Aviv no ha presentat càrrecs formals contra ells, però els allarga la detenció acusant-los d'assistència a l'enemic en temps de guerra i prestació de serveis a organització terrorista, entre altres. Els advocats dels 2 activistes han denunciat en la declaració de les últimes hores greus abusos físics als seus representats que podrien constituir tortura, empallisses i aïllament. Abu Keshek i Ávila continuen empresonats al nord de Gaza i mantenen la vaga de fam que van iniciar dissabte. Mentrestant, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous a les 11 del matí al ple del Congrés de Diputats per explicar la situació de la Global Summit Flotilla. Mentrestant, continua el frec a frec entre els Estats Units i l'Iran per buscar una sortida diplomàtica a la guerra a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha acceptat finalment analitzar la darrera proposta que a Teheran li ha fet arribar en les últimes hores, malgrat que d'entrada l'havia rebutjat frontalment. Entre els punts clau, l'Iran exigeix garanties de no agressió militar, l'aixecament del bloqueig dels ports i vaixells iranians i un nou mecanisme per regular el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. De fet, Trump ha anunciat fa poca estona des de la seva xarxa social una operació per custodiar els vaixells que han quedat atrapats en aquest punt pel bloqueig iranià. Mentrestant, l'Eurogrup té previst analitzar la situació a l'Orient Mitjà en la reunió d'aquest dilluns a Brussel·les. En la trobada, Espanya defensarà aplicar impostos als beneficis extraordinaris que han obtingut les empreses energètiques arran d'aquest conflicte. Sigui com sigui, els impostos són majoritàriament polítiques nacionals i les institucions comunitàries hi tindrien una competència molt limitada. També s'aprofitarà l'ocasió per parlar per primera vegada del paquet de mesures proposat per la Comissió Europea. Entre altres iniciatives, inclou un increment de la coordinació entre estats membres a l'hora d'omplir les reserves de gas. Preocupació de les entitats de lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Tots els detalls en la següent crònica de l'Ester Minguell.
8: Entitats com Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés estan notant ja els efectes de la protesta dels docents de deixar de fer colònies i alerten de l'impacte que suposa pels llocs de feina i també pels alumnes. Escoltem els directors generals de la Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, i de Fundesplai, Cristina Rodríguez.
9: Les colònies escolars és un moment privilegiat d'aquestes emocions, d'aquesta sociabilització dels nens i nenes. Perdre això és perdre una component molt important de l'educació dels nens i les nenes.
10: És un espai per conviure, per cohesionar grup, per treballar vis d'autonomia, per conèixer el territori. Aquests nens, aquests infants, durant el curs han de poder gaudir d'aquestes activitats, la qual cosa no vol dir que entenem les reivindicacions que estan havent-hi, perquè creiem que la comunitat educativa ha d'estar valorada a nivell social, però també a nivell laboral.
8: Fundesplai xifra en un 70% l'afectació de les reserves i alerta que perillen 300 llocs de treball. Ja són 770 els centres educatius que han decidit no anar de colònies l'any que ve.
5: I les cases de colònies, lògicament, també es mostren molt preocupades per aquest conflicte. La temporada comença al voltant de l'1 de març i esperen que se solucioni el conflicte entre docents i educació i que no hagin de suspendre l'activitat. A Osona, més de 5.000 llocs de treball directes se'n poden veure afectats sense comptabilitzar els indirectes, que ajuden, està clar, a mantenir el funcionament d'aquests establiments. Ens n'amplia amb més detalls la Núria Parera des del Nou TV.
11: Es perdran uns 5.000 llocs de treball. Aquesta és la xifra que s'estima en el conjunt de Catalunya si les protestes dels docents per deixar de fer colònies i sortides d'un sol dia a partir del curs vinent tiren endavant. Les reaccions del sector no s'han fet esperar.
12: Està clar que ho entomem amb preocupació. Al final no ens hem d'enganyar, el 50% més o menys de l'ocupació de les cases de colònies d'arreu de Catalunya està directament vinculada amb colònies i sortides d'un dia escolar. Per tant, estem parlant d'una afectació de pràcticament la meitat de les estades que rebem, dels grups de nens i nenes que rebem.
13: El que ja és més difícil d'entendre és que entre iguals, fins que estem iguals com a agents educatius en què busquem el benefici dels nens, que ens fem la travet un dels altres plantejant un boicot. I si aquest boicot va dirigit pels sindicats encara sap més greu, perquè nosaltres també tenim uns sindicats. No?
11: Hi ha cases de colònies que encara no tenen cap reserva per al curs que ve, quan habitualment per aquestes dates ja tenien l'any tancat. D'altres, tot i tenir-ne, poden quedar en paper mullat.
5: El govern vol que l'exercici físic entri de ple en el sistema sanitari. A partir d'aquest mes de maig, els centres d'atenció primària podran prescriure programes d'activitat física adaptats als pacients que seran derivats a un equipament esportiu del territori. La mesura vol reduir medicació innecessària i reforçar la prevenció, però obre molts interrogants sobre organització, recursos i coordinació amb els municipis. En parlem tot seguit amb Francesc Alòs. Ell és metge de família i portaveu de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Senyor Alòs, bon dia i gràcies per atendre'ns.
14: Hola, bon dia. Gràcies.
5: Per què resulta útil ara que els CAP puguin prescriure exercici físic? Quines patologies o situacions de salut se'n poden beneficiar realment?
14: Clar, la prescripció d'exercici és una demanda, jo diria, col·lectiva ja des de fa molt temps. I bàsicament el que pretén és connectar la consulta amb la societat, amb la comunitat. És a dir, que puguem vehicular, això és, com us dic, és una demanda ja de fa molt temps per part dels professionals, que més enllà de donar un consell puguem vehicular aquest pacient a la societat, a la comunitat, al seu gimnàs, al gimnàs, al centre cívic, a la zona pròxima al seu domicili.
5: Aquesta iniciativa tan de sentit comú podria fer-nos pensar que fins ara s'ha estat medicalitzant massa patologies que es podrien potser haver abordat abans amb hàbits saludables.
14: Així és. De fet, el que d'alguna manera pot produir el fet de que no puguem vehicular aquest pacient, és a dir, que li haguem de donar una solució, un tractament a la consulta i que aquest tractament quedi en això, en un tractament farmacològic o en un consell que molt sovint no s'acaba adherint aquest pacient a aquest consell perquè d'alguna manera queda en això, queda en un consell, no? Doncs el gran avantatge podria ser això, aquesta desmedicalització, sempre i quan en puguem aplicar-lo arreu del territori.
5: Francesc Alòs, des de la Generalitat, us han explicat clarament com s'ha d'organitzar el circuit, qui fa què, com es deriva el pacient i com es farà el seguiment d'aquesta persona?
14: Des de el departament, el que hem rebut és una informació i una informació via nosaltres ha sigut via correu electrònic a través del grup d'exercici físic. Ens han comentat que és una prova pilot, per tant no pretén, pel que sembla el document, a fer-lo extensiu d'entrada a tot el territori, és a dir, que la gent no cregui que pot anar al seu metge, a la seva metgessa, i demà mateix la pot derivar a un gimnàs. No és això, això és una prova pilot, però és cert que el que hem sol·licitat és informació. Hem demanat nosaltres com a societat que volem saber la lletra petita, volem saber operativament com això es pot implementar a la consulta i als diferents centres.
5: Clar, perquè a mi el que em preocupava, a banda de que això pot també sobrecarregar les vostres consultes, és que el programa depèn també de pavellons, de consells esportius, d'equipaments municipals. Si no hi ha un model clar de coordinació, qui assumirà el cost de tot això? I això, si hi ha una predisposició real dels ajuntaments, que també suposo que ja tenen prou feina a vegades amb gestionar els seus equipaments municipals.
14: Hi ha molts interrogants i no només interrogants des de l'àmbit potser més clínic, més sanitari, no? Sinó interrogants administratius, de gestió, inclús de l'àmbit econòmic, de recaptació de tot aquest tema, no? Clar, jo em vull quedar que almenys està a l'agenda del departament. Això és una part molt positiva, que almenys se'n parli, almenys sigui una pretensió, no? Però aquests interrogants són els que tenim i els que ens agradaria poder resoldre.
5: Francesc Alòs, en tot cas, doncs ens quedem amb aquesta afirmació positiva i anirem veient com es va desenvolupant aquest pla pilot i quins resultats té. Gràcies, bon dia per atendre'ns.
14: Moltes gràcies. Merci. Gràcies.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
5: Un quart de nou, novetats a partir d'avui a la xarxa de Rodalies, que encara la darrera setmana de gratuïtat del servei amb la reobertura d'alguns trams fins ara tancats per obres. És el cas de la R4, que torna a fer el recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Aquest dilluns també circulen de nou els trens a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser. Pel que fa a l'R15, al sud de Catalunya, recupera el recorregut entre Reus i Móra la Nova, tot i que encara està tallat el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. En canvi, avui arrenquen unes noves obres a la infraestructura que afecten la R13 entre Sant Vicenç de Calders i la Plana Picamoixons. Els treballs duraran 2 mesos i, mentrestant, Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Durant aquest període, els trens de l'R13 circularan desviats per Reus, fent el mateix recorregut que la línia R14. I també ho destacàvem en titulars, la plantilla de Girona més neta ha començat aquesta mitjanit una vaga indefinida per reivindicar millores en el seu contracte laboral. Tot i els recents avenços, els treballadors apunten que les negociacions es troben en un cul de sac i asseguren que l'empresa no compleix amb el conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament que fins ara no ha participat directament en les negociacions. Anem, doncs, cap a Girona. Allà hi tenim en directe la Natàlia Bonjoc i l'Eduard Llinàs. Està clar, de Televisió de Girona. Bon dia, Eduard. Dóna'ns més detalls d'aquesta vaga que pot deixar el temps de flors una mica tocat, eh?
15: Bon dia des de Girona, on l'actualitat informativa se centra aquí, a la deixalleria, en unes instal·lacions que avui estan sent la seu de les protestes del Comitè d'Empresa de Girona Més Neta, que ha anat a la vaga, una vaga indefinida i una vaga que arriba pressionant al màxim abans del temps de flors, que serà aquest proper cap de setmana. Amb nosaltres hi tenim tota una representació, que ja ho veuen, està repleta de gent que vol doncs manifestar-se i reivindicar aquestes millores laborals, i amb nosaltres tenim alguns dels portaveus de Girona Més Neta, en aquest cas en Gregorio Soto. Què tal? Bon dia.
16: Hola, bon dia.
15: Què és el que ha passat? Perquè durant el cap de setmana parlàvem, Gregorio, d'aquestes negociacions, de la bona voluntat que teníeu per arribar a un acord i no tenia que anar a la vaga indefinida, però sembla que un aspecte de, que és l'IPC, no?, ha estat el que ha detonat que al final no es desconvoqués aquesta vaga.
16: Exacte, semblava que arribàvem a consensos fins que ha canviat una mica el paradigma. Des de fa setmanes sentim que l'Ajuntament, que som una empresa externa, que l'Ajuntament no pot participar a les negociacions, i de sobte ens trobem que ens demanen que s'aixequi una vaga deixant punts fonamentals del conveni en mans d'una decisió de l'Ajuntament. Si l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions, no podem parar les negociacions fins que l'Ajuntament digui alguna cosa. O som privats o som funcionaris públics.
15: En aquest cas, hi ha perspectives de desconvocar d'aquesta vaga?
16: De moment, avui ja tornem a estar reunits a les 5 de la tarda al Departament de Treball amb mediació i amb l'empresa. En principi, si avui arribéssim a un acord, igualment aquest hauria de ser refrendat per la plantilla. El seguiment avui està siguent del 100%. Ningú ha vingut a treballar, només els que estan obligats per serveis mínims, i ja ho veieu, tenim a tot el torn del matí, menys els que estan treballant per serveis mínims aquí.
15: Doncs nosaltres ara doncs els seguirem escoltant. Sí que és veritat que l'alcalde doncs ja ha fet una piulada a X doncs lamentant aquesta decisió i aquesta situació entre l'empresa i els treballadors, i mentrestant, doncs evidentment, si el sistema de recollida ja estava generant diferències en els últims temps, doncs imagineu-vos ara amb aquests serveis mínims. De fet, l'Ajuntament ja ha convocat una reunió d'urgència per tractar aquesta vaga i per informar a la ciutadania degudament d'aquests serveis mínims, però mentrestant el que està passant aquí és això, aquesta protesta dels treballadors, que no sembla que estiguin disposats a acceptar menys del que creuen que mereixen.
5: Gràcies, doncs, Eduard. Pendents d'aquesta reunió a les 5 de la tarda amb el Departament de la Generalitat i amb l'Ajuntament. Gràcies, doncs, companys. Minuts per arribar a 8:45 del matí. El Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanc i blau, que encadena la 17a jornada sense sumar els 3 punts. Un doblet de Vinícius va sentenciar el partit a la segona part. El triomf manté els blancs a 11 punts del Barça abans que visitin el Camp Nou, i només un triomf en el Clàssic impediria que els blaugranes es proclamin campions. D'altra banda, la desfeta fa que l'Espanyol pugui acabar la jornada amb només 3 punts de marge sobre el descens. Omar diu que el vestidor ja mira cap al decisiu duel contra el Sevilla.
17: Llevamos ya muchas jornadas sin ganar, pero bueno, creo que las sensaciones son mejores de las que dicen los resultados. A partir de ahí, cuando acaba el partido, los mensajes en el vestuario han sido de ánimo, de ya pensar en la semana que viene. Como he dicho antes a los compañeros, ojalá el partido de Sevilla fuese mañana, porque lo jugaríamos con el alma. Pero bueno, a trabajarlo bien, a saber que es una final, ya no las palabras ya no valen para nada, tocan hechos.
5: El Barça femení jugarà una nova final de la Champions, la sisena consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 al Camp Nou. Les golejadores van ser Salma Parayuelo, Eva Peyor i Alexia, que va signar un doblet. La de Mollet eleva fins als 232 gols la seva marca i iguala a César com a segona màxima golejadora amb la samarreta blaugrana, només superada per Leo Messi. La final contra l'Olympique de Lió es disputarà el 23 de maig a Oslo. Patrick Guijarro i el tècnic Pere Romeu analitzen la classificació.
18: Se dice pronto, parece fácil y no lo es, la verdad que es increíble, más a donde lo hemos hecho, cómo lo hemos hecho, en el Spotify Camp Nou con nuestra gente, que ha sido espectacular toda la gente que ha venido, y otro momento especial y único.
19: Crec que som mereixedors d'estar tots dos equips a la final, serà una final super apassionant contra un grandíssim Olympique de Lyon, haurem de fer les coses molt, molt bé per estar a l'alçada de la final, que segur que serà molt, molt, molt motivant i molt, molt, molt emocionant.
5: La Unió Esportiva Sant Andreu ha celebrat amb una rua l'ascens a la Primera Federació. L'equip quadribarrat va recórrer els carrers del barri des del Narcís Sala fins a la plaça Orfila, acompanyat per centenars d'aficionats que van voler homenatjar el campió de la Segona Federació. Un cop a la seu del districte, els jugadors van dirigir-se als seus seguidors amb parlaments i càntics des del balcó. I el Reus intentarà acompanyar el Sant Andreu a la tercera categoria estatal. Els del Baix Camp s'han classificat per a la fase d'ascens després de guanyar per la mínima el Terrassa amb un gol de Ramon Folk al minut 76. L'acompanyaran al play-off l'Atlètic Balears, el Poblense i l'Alcoià. Avui a la una del migdia se celebrarà el sorteig de la primera eliminatòria. I victòria del Barça a la Lliga ACB sobre el Gran Canària per 91-69. El triomf manté les opcions de l'equip de tancar la fase regular entre els primers classificats per obtenir un millor encreuament de cara al play-off. Els blaugranes van sobreposar-se a les absències de Satoranski, Veseli i Will Klimburn, que haurà d'estar un mes de baixa, i van encomanar-se a l'encert de Punter i Schengelia per obtenir una valuosa victòria. El nord-americà, amb 23 punts i un 24 de valoració, va ser el més destacat del partit. Amb una victòria més, els de Xavi Pasqual es garantiran el dret a disputar el play-off. El tècnic explica com afronta el vestidor el tram final del campionat.
20: El bec unit, el bec amb ganes i amb ganes de lluitar fins al final i que al final acabar el més a dalt possible. L'equip està posat i amb ganes de competir bé aquesta competició, per tant... Més enllà, avui, per exemple, amb totes les lesions, l'equip ha donat la cara i ha estat allà tota l'estona i seguirem.
5: El Baxi Manresa s'apropa a la salvació amb un triomf èpic sobre el València. Els del Bages van imposar-se per 104-102 al segon classificat de l'ACB. Va destapar Obà Soan, autor de 30 punts, i que va acabar el duel amb un 33 de valoració. La victòria situa els de Diego Ocampo, 4 triomf per sobre del descens. Anys després de la seva dissolució, El Último de la Fila ha tornat a sonar en directe a Barcelona. La banda barcelonina ha retornat a la joventut als 56.000 seguidors que han abarrotat l'estadi olímpic Lluís Companys sota una pluja intermitent que no ha aconseguit, però, aigualir la festa. Manolo García i Quimi Portet han delectat el públic amb grans clàssics del seu repertori com Insurrección, Aviones Plateados o la mítica i antibalicista Querida Milagros. Aquest ha estat el segon concert de la gira de retorn de El Último de la Fila, després del debut a Fuengirola el 25 d'abril. Barcelona tornarà a vibrar amb El Último de la Fila aquest dijous vinent.

0: I més música encara, perquè Girona ha baixat el taló de les trenes en una edició que ha reunit més de 32.500 espectadors. Buhos, en plena gira de celebració dels seus 20 anys, han estat els encarregats de posar el punt final al festival amb dos concerts a les escales de la catedral. La banda ha combinat grans èxits amb les noves cançons del disc Sempre dempeus. Amb les entrades exaurides, el grup de Calafell ha convertit la cita en una celebració col·lectiva. El carisma de Guillem Soler ha marcat el ritme amb un directe vibrant i fidel a l'estil festiu de la banda.
1: Perquè és una sort, perquè la motivació la trobo en els meus amics, en el públic. O sigui, jo ahir estava fet pols perquè venia de Mallorca, havíem dormit molt poc, em va agafar un avió a les 10 del matí i havíem anat a dormir a les 3. I sortir a l'escenari i veure 8.000 tios allà a Calafell cantant i se't passen tots els mals. O sigui, al final, quan fas el que t'agrada... O sigui, el que té que tenir problemes per motivar-se és el que té una feina que no li agrada, no? Però nosaltres som uns privilegiats.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El programa Picalletres. Ens divertim jugant amb la llengua.
2: Preparat, Eneko?
3: Sí.
2: Temps. Sentit.
3: S-E-N-A-T-I-T.
1: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
2: Quina seria la paraula intrusa?
4: Casoplón.
2: Correcte. En català, per fer...
1: Qui s'endurà el premi del Picalletres?
4: D-E-S-C-A-P-A-L.
1: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Sabies que...
1: Els carregadors són dispositius essencials que transformen l'energia elèctrica d'una font d'alimentació, com un endoll, en la forma adequada per carregar bateries o alimentar dispositius electrònics. Hi ha diversos tipus, però els més comuns són els carregadors de corrent altern i els de corrent continu. Un detall interessant és que la majoria dels carregadors moderns inclouen un circuit intel·ligent. Aquest circuit no només regula el flux d'energia per evitar que la bateria se sobrecarregui, sinó que també ajusta la velocitat de càrrega en funció de la capacitat de la bateria i les condicions del dispositiu. Per exemple, a molts smartphones, la càrrega ràpida s'utilitza durant els primers minuts, quan la bateria està baixa, però la velocitat de càrrega disminueix quan arriba al 80% per protegir la vida útil de la bateria. Un altre avenç clau és l'ús de carregadors universals amb ports USB-C, que permeten carregar diferents dispositius amb un sol cable. A més, els carregadors sense fil, que funcionen a través d'inducció electromagnètica, s'han tornat cada cop més comuns, eliminant la necessitat de cables, encara que generalment ofereixen una càrrega més lenta en comparació amb els carregadors tradicionals.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv de greus abusos físics als seus representats. Els activistes continuen a la presó, on mantenen des de dissabte una vaga de fam. En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà dijous al Congrés per explicar els moviments que s'estan fent. A partir d'avui, la línia R4 de Rodalies torna a fer el recorregut sencer entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. L'R3 recupera també els trens entre Ripoll i Ribes de Freser, mentre que al sud, la R15 torna al tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. Aquest dilluns comencen també unes obres a l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana de Picamoixons, que duraran, això sí, 2 mesos. Tots aquests canvis arriben a la mateixa setmana que s'acabarà la gratuïtat del servei. Connectarem tot seguit en directe amb 2 punts amb afectacions des de l'estació de Falset, Marçà, al Priorat, i des de l'estació de Valls, a l'Alt Camp. La plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes del temps de flors. El portaveu del comitè d'empresa de Girona Més Neta, Gregori Soto, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
5: Des de fa setmanes sentim que l'Ajuntament, que som una empresa externa, que l'Ajuntament no pot participar a les negociacions, i de sobte ens trobem que ens demanen que s'aixequi una vaga deixant punts fonamentals del conveni en mans d'una decisió de l'Ajuntament. Si l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions, no podem parar les negociacions fins que l'Ajuntament digui alguna cosa.
4: Preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per rebutjar l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Dels esports, el Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanc i blau, que podria acabar la jornada amb només 3 punts de marge sobre el descens. La victòria blanca fa que el Barça pugui ser campió diumenge, al Clàssic. I pel que fa al Barça femení, jugarà una nova final de les Champions, la 6ª consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 amb els gols de Salma Parayuelo, Eva Payor i Alexia, que va signar un doblet. La final contra l'Olympique de Lió es disputarà el 23 de maig a Oslo. I de la cultura destaquem que l'último de la fila fa vibrar l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts previstos a la ciutat. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts 30 anys després, deia, de la dissolució del grup icònic, amb un repàs nostàlgic dels seus èxits. El segon concert serà aquest dijous vinent.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Israel allargarà 2 dies la detenció dels 2 integrants de la flotilla retinguts. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila, de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals. A més, el Ministeri Públic de Tel Aviv no ha presentat càrrecs formals contra ells, però els allarga la detenció acusant-los d'assistència a l'enemic en temps de guerra i prestació de serveis a organització terrorista, entre d'altres. Els advocats dels 2 activistes han denunciat en la declaració de les últimes hores greus abusos físics als seus representants que podrien constituir tortura amb pallisses i aïllament. Abu Keshek i Ávila continuen empresonats al nord de Gaza i mantenen la vaga de fam que van iniciar dissabte. Mentrestant, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous a les 11 del matí al ple del Congrés de Diputats per explicar la situació de la Global Sumut Flotilla. Doncs justament de l'última hora dels 2 detinguts i de la resta dels membres de la flotilla en volem parlar ara amb Sofia Peris. Ella forma part d'aquesta missió solidària que va ser interceptada dijous passat i que actualment és a l'illa grega de Creta. Bon dia, Sofia, i gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia.
1: Quina informació teniu ara mateix sobre l'estat de Saif Abu Keshek i de Thiago Ávila? Heu pogut parlar amb les seves advocades, amb els equips consulars, també per les seves vides ara mateix?
2: Doncs, de fet, ara t'estava escoltant a tu i crec que aneu tenint informació més actualitzada vosaltres, perquè aquí, doncs, bé, no sé ben bé què ha arribat i què no, però això, estem totes les que vam ser segrestades per l'estat d'Israel, estem sense telèfons, estem sense ordinadors, llavors, al final sí que la prioritat és anar entenent què és el que necessiten això, doncs, els nostres companys, en aquest cas el Saif i el Thiago, perquè des de la idea aquesta col·lectiva, doncs, si hem preparat una missió totes i no hem tornat totes i hi ha gent que encara està en perill, la prioritat és fer el que necessitin, no? Llavors sí que des d'aquest punt més estratègic estem pensant-ho així i les advocades ens van actualitzant, però crec que amb els ritmes de tot i amb coordinar tota la gent també que estem aquí sense, doncs, amb molts dels recursos comunicatius que teníem perduts, crec que aneu estant actualitzades més vosaltres que nosaltres. De fet, ho comentem, que ens anem assabentant de les coses més per les notícies, però bueno, justament per això també creiem que és important poder ser aquí i que pugueu, com justament aquesta tasca més comunicativa, i anar estant al dia tant com podem.
1: Sofia, vosaltres coneixeu personalment Saif Abu Keshek. Quin és el seu vincle amb moviments sindicals i humanitaris palestins i com encaixa això amb l'acusació que li fa Israel vinculat amb això, amb entitats terroristes o amb agrupacions terroristes com Hamas?
2: Bé, en Saif, jo el conec, estava just ara aquí amb la Masmi, amb una altra companya que està a la IAC, a la Intersindical, i bé, al final és evidentment no els vincles amb el terrorisme, doncs és la manera que tenen els estats opressors de denunciar qualsevol mena de resistència i qualsevol mena de lluita en contra de l'opressió, i en aquest cas doncs en Saif a més està molt vinculat al moviment per Palestina degut al seu origen palestí. Aleshores, doncs, evidentment això a Israel no li va bé, els molesta. A més, Saif és una figura, com ja ho deu saber la gent que segueix aquest moviment, molt de referència en aquest sentit, i tot el que el pugui atacar Israel i pugui deslegitimar-lo, i en aquest cas ho fan, doncs, amb l'acusació de terrorisme, ho faran perquè és algú que realment té força en contra d'ells. Però bueno, és una persona, això, que està a la Intersindical catalana i que està amb nosaltres militant dia a dia i...
1: Tenim alguna dificultat amb la teva imatge, però una resposta molt ràpida, si pot ser, Sofia. Les embarcacions que continueu a Creta de la flotilla, quina és la vostra situació? Hi ha voluntat real de reprendre la missió humanitària cap a Gaza o voleu esperar-vos a saber què passa amb els 2 retinguts?
2: Doncs ara mateix, com comentava, la prioritat és entendre què és més important pels retinguts. Al final, perquè també ho lliguem amb la lluita pel poble palestí, no? En el sentit que quan hem fet una missió col·lectiva amb un fi i amb la idea de que això de que col·lectivament hem d'aconseguir-ho, també creiem que és com per anar fins al final amb el que es proposava amb aquesta missió i també amb el que vam parlar amb les entitats palestines que la recolzaven, és que és una cosa col·lectiva i que primer hem d'estar com segures de que això com és viable i de que no implica posar-nos en un risc excessiu que no els hi aporti res a elles com les que estan dia a dia a terra del poble palestí. I llavors, en aquest sentit, creiem que això, que prioritzar, entendre què necessiten en Seid i en Tiago és important, i també ho hem parlat així amb les entitats palestines. Aleshores, al final també veiem que l'estratègia de l'Estat d'Israel en aquest sentit ha sigut molt desconnectar els nostres moviments, no? Ara mateix tenim els vaixells que s'havien d'unir a Grècia, que ja no s'han pogut unir durant la travessia, tenim els vaixells de Turquia, tenim les 1000 Madlanes, que són aquesta altra organització que també s'anaven a unir, i estem tots com molt desmembrats per diferents punts del Mediterrani. Aleshores, aquí el que veiem clar és que primer hem d'aconseguir retrobar-nos i a partir d'aquí doncs, avaluar què és el millor tant per la lluita del poble palestí, per la causa inicial de la missió, com per en Seid i en Tiago, per assegurar que totes les companyes, no, que és una missió col·lectiva i, per tant, que segueix sent així. I en aquest sentit creiem que primer ens hem de retrobar perquè han fet molt bé la seva estratègia, que era desmembrar-nos, no? Però justament el que no els hi volem donar és que aconsegueixin l'objectiu. Ens han desmembrat, doncs com ens reestructurem.
1: Sofia Peris, molta sort, gràcies per atendre'ns i n'estarem pendents. Que vagi bé.
2: Igualment, moltes gràcies.
1: Adéu. Mentrestant, continua el frec a frec entre els Estats Units i l'Iran per buscar una sortida diplomàtica a la guerra a l'Orient Mitjà. El president nord-americà, Donald Trump, ha acceptat finalment analitzar la darrera proposta que Teheran li ha fet arribar en les últimes hores, malgrat que d'entrada l'havia rebutjat frontalment. Entre els punts clau, l'Iran exigeix garanties de no agressió militar, l'aixecament del bloqueig dels ports i vaixells iranians i un nou mecanisme per regular el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. De fet, Trump ha anunciat fa poca estona des de la seva xarxa social una operació per custodiar els vaixells que han quedat atrapats en aquest punt pel bloqueig iranià.
3: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: És una altra de les novetats destacades del dia. A partir d'avui, la xarxa de Rodalies, que encara la darrera setmana de gratuïtat del servei amb la reobertura d'alguns trams fins ara tancats per obres, és el cas de la R4, que torna a fer el recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Aquest dilluns també circulen de nou els trens a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser. Pel que fa a l'R15, al sud de Catalunya, es recupera el recorregut entre Reus i Móra la Nova, tot i que encara està tallat el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. Anem, doncs, cap a l'estació de Marçà-Falset, al Priorat, amb la Clara Marquiegui i la Paula Jansà, de Canal Reus. Bon dia, Paula. Com va la represa del servei en aquest punt on sou vosaltres?
4: Bon dia, companys. Doncs ha passat un primer tren a les 7 del matí i ara ha de passar un segon tren que estava previst per 8:45 i que de moment ja sabem que va, segons posa les pantalles de l'estació, amb 15 minuts de retard. Anem a parlar tot plegat sobre aquesta represa. Primer comencem amb l'alcalde de Marçà, el Josep Maria. Molt bona tarda.
5: Hola, bon dia.
4: Bon dia, és que estic acostumada a dir bona tarda. Com porteu aquesta represa? Al final, ho parlàvem abans, és una reivindicació que ve de molt lluny, que ha estat sempre una mica oblidat aquest tram de via.
5: Sí, bueno, la portem com tota la vida, pues malament, perquè ja hem acostumat. La gent ja no ve el tren i el que ve pues, ha de vindre molt de temps. Ara estàvem parlant amb Creta Xicot aquí, que jo fa 35 anys ja anava a Barcelona i anava millor que ara. És un desastre. I ara he mirat abans de vindre, l'any passat va haver 1.800 retards en aquesta línia i 3.000 trens que no van sortir. I això, però bueno, aquí ja estem acostumats a que mos tinguin així.
4: A més, se suma que també teniu una via única, llavors l'única alternativa és per carretera, que tampoc les carreteres no estan el més adequades possible.
5: Sí, clar, només falten ara les obres aquestes d'aquí baix a les Borges, que estem sitiats aquí, hem de buscar alternatives constantment.
4: Parlem d'aquesta via única, al final hi ha vegades que el tren ve amb puntualitat, però s'ha d'esperar aquí perquè coincideixen amb un tram que han de circular dos trens i llavors també tot això provoca que hi hagi més retards, no?
5: Sí, a les estacions fan intercanvi. Un tren abans d'anar cap a l'altra estació ha d'arribar a l'altre i això provoca que es vagin acumulant retards, sí.
4: Alcalde, moltíssimes gràcies. Anem a parlar també amb una usuària d'aquest servei, la Marta Maduell. Molt bon dia, Marta.
6: Bon dia.
4: Explica'm com t'has adaptat tu amb aquests canvis durant aquests mesos passats.
6: He anat provant diferents alternatives. Hi ha l'opció d'anar amb transport interurbà, amb bus, des de Falset fins a Reus, i des de Reus agafar un altre bus cap a Tarragona. Això també doncs, suposa un canvi allà, no? Un temps d'espera és més temps. També he provat algun dia el transport alternatiu que oferia la Renfe, però hi havia poques línies de transport alternatiu que anessin a Reus només per anar a les Borges. Molts paraven a molts pobles, el que suposava hora i quart de trajecte, del que normalment amb tren són uns 20-25 minuts. Llavors, el que he acabat fent és utilitzar el transport privat.
4: Molt ràpid, Marta, confies en aquesta represa, en que tot això a poc es vagi solucionant?
6: Jo, de moment, li donaré un temps de marge abans de confiar en el tren, perquè és que, si no, no te'n pots enfiar per anar a treballar.
4: Doncs Marta, moltíssimes gràcies i companys, ja ho veieu, avui dilluns de represa d'aquest servei aquí en aquesta via, en aquest tram que arriba fins a Marçà de Falset, però ja us expliquem que el primer tren ha anat amb retard i aquest segon també està previst que arribi uns minuts més tard.
1: Està clar que de moment aquesta represa no acaba de satisfer ni els usuaris ni els alcaldes. Gràcies, companys. En canvi, avui arrenquen unes noves obres a la infraestructura que afecten l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la Plana Picamoixons. Els treballs duraran 2 mesos i, mentrestant, Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Durant aquest període, els trens de l'R13 circularan desviats per Reus fent el mateix recorregut que la línia R14. A l'estació de Valls, a l'Alt Camp, hi tenim el Miquel Rosic i l'Àlex Alonso de TAC 12. Bon dia, Àlex. Com encara el Camp de Tarragona aquestes obres?
7: Doncs les encara novament amb resignació. 2 mesos més sense tren, sobretot aquí, a la capital de l'Alt Camp, a Valls, on ja les freqüències no són les que necessitaríem per enllaçar amb la capital catalana, amb Barcelona. Ara, fins al 6 de juliol, tornaran a no passar trens per aquí, per la capital de

0: Bé, celebrem que es facin perquè són necessàries sobretot per treure limitacions i per seguretat, però la Generalitat doncs, no decepciona i com sempre doncs, tard i malament. Llavors tenim un pla de servei alternatiu, aquí tenim l'horari, que a més està incomplert, costa molt d'entendre, per internet és difícil de trobar, i bé, doncs seguim amb la tònica de sempre.
1: Sobretot aquest, hi ha aquest servei alternatiu, hi ha quatre freqüències al dia que coneixen Valls i el Prat de Llobregat, perquè hem de recordar també les obres dels túnels del Garraf, i hi ha dos serveis directes entre Valls i Barcelona-Sants, que primer aquí no surten, i segon es van comunicar res durant un cap de setmana de pont.
0: Sí, de fet aquests dos serveis directes, que són el primer i l'últim de la nit, els vam aconseguir després de fer molta pressió i gairebé de suar sang aquest divendres o dissabte, i de fet aquí no surten, llavors és difícil que la gent pugui saber què hi són si venen aquí i no apareixen. També es va demanar que els horaris de l'autobús sortissin als teleindicadors de l'estació, i si entreu a l'estació veureu les pantalles en blanc.
1: Molt bé, i és super ràpid. La gratuïtat acaba divendres, dissabte es torna a pagar per un servei que continua igual.
0: Sí, nosaltres estem d'acord en que el transport públic s'ha de pagar, però s'ha de pagar si funciona. Llavors, si volen que el transport públic es pagui, doncs que es pagui allà on funciona, i allà on no funciona, evidentment, doncs ha de continuar sent gratuït.
1: Doncs perfecte, Nil, moltíssimes gràcies. Doncs això és el que dèiem. Sobretot aquests busos directes, un surt a 6:45 del matí de Valls per arribar a Barcelona i un torna al vespre, a 7:45 del vespre surt de l'estació de Barcelona Sants directe aquí a Valls. Ja us podem anunciar que el d'aquest matí, el primer que havia de sortir, no ha sortit perquè no s'ha trobat el conductor de l'autobús i, per tant, no hi ha hagut aquest primer servei directe al matí entre Valls i l'estació de Barcelona Sants.
2: Quina llàstima, Àlex, que un cop més tantes i tantes oportunitats que es desaprofiten per fer bé les coses. Gràcies per aquesta última hora. Que vagi molt bé. I de l'Alt Camp ens anem ara cap a Girona, perquè la plantilla de Girona Més Neta ha començat aquesta mitjanit una vaga indefinida per reivindicar millores en el seu contracte laboral. Tot i els recents avenços, els treballadors apunten que les negociacions es troben en un cul de sac. Asseguren que l'empresa no compleix amb el conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament que fins ara no ha participat directament en les negociacions, tal com assegura Gregori Soto, portaveu del comitè d'empresa. N'ha parlat, de fet, fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: Semblava que arribàvem a consensos fins que ha canviat una mica el paradigma. Des de fa setmanes sentim que l'Ajuntament, que som una empresa externa, que l'Ajuntament no pot participar a les negociacions, i de sobte ens trobem que ens demanen que s'aixequi una vaga deixant punts fonamentals del conveni en mans d'una decisió de l'Ajuntament. Si l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions, no podem parar les negociacions fins que l'Ajuntament digui alguna cosa. O som privats o som funcionaris públics.
2: 10 minuts per arribar a les 9, preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. En té més detalls l'Ester Minguell.
4: Entitats com Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés estan notant ja els efectes de la protesta dels docents de deixar de fer colònies i alerten de l'impacte que suposa pels llocs de feina i també pels alumnes. Escoltem els directors generals de la Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, i de Fundesplai, Cristina Rodríguez.
5: Les colònies escolars és un moment privilegiat d'aquestes emocions, d'aquesta sociabilització dels nens i nenes. Perdre això és perdre una component molt important de l'educació dels nens i les nenes.
6: És un espai per conviure, per cohesionar grup, per treballar a vis d'autonomia, per conèixer el territori. Aquests nens, aquests infants, durant el curs han de poder gaudir d'aquestes activitats, la qual cosa no vol dir que entenem les reivindicacions que estan havent-hi, perquè creiem que la comunitat educativa ha d'estar valorada a nivell social, però també a nivell laboral.
4: Fundesplai xifra en un 70% l'afectació de les reserves i alerta que perillen 300 llocs de treball. Ja són 770 els centres educatius que han decidit no anar de colònies l'any que ve.
2: Temps ara per als esports amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
7: Bon dia.
2: El Barça, que haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després del triomf del Real Madrid sobre l'Espanyol.
7: Sí, 0-2 dels blancs a l'RCD Stadium. Dos gols de Vinícius que greugen encara més la crisi de l'Espanyol, que fa 17 jornades ja que no guanyen. La victòria blanca situa el Real Madrid a 11 punts.

0: Punts del Barça just abans de visitar diumenge al Camp Nou, on els blaugranes podrien ser campions en cas amb un empat ja en tindrien prou. Per què fa a l'Espanyol, amb aquesta derrota podria acabar la jornada només 3 punts del descens, que avui el Sevilla supera la Reial Societat. Justament Omar ja parla del decisiu partit contra els sevillans aquest diumenge, aquest dissabte a Sevilla.
1: Llevamos ya muchas jornadas sin ganar, pero bueno, creo que las sensaciones son mejores de las que dicen los resultados. A partir de ahí, cuando acaba el partido, los mensajes en el vestuario han sido de ánimo, de ya pensar en la semana que viene. Como he dicho antes a los compañeros, ojalá el partido de Sevilla fuese mañana porque lo jugaríamos con el alma. Pero bueno, a trabajarlo bien, a saber que es una final, ya no, las palabras ya no valen para nada, tocan hechos.
0: El Barça jugarà una nova final de la Champions femenina, la 6ª consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 al Camp Nou. Van marcar Salma Parayuelo, Eva Pallor i Alexia, que va signar un doblet. La de Mollet eleva fins als 232 gols la seva marca i iguala César com a segona màxima golejadora amb la samarreta blaugrana, només superada per Leo Messi. La final contra l'Olímpic de Lió es disputarà el 23 de maig a Oslo. Patrick Guijarro i el tècnic Pere Romeu valoren la classificació.
2: Se dice pronto, parece fácil y no lo es, la verdad que es increíble, más a donde lo hemos hecho, como lo hemos hecho, en el Spotify Camp Nou con nuestra gente, que ha sido espectacular toda la gente que ha venido, y otro momento especial y único.
3: Crec que som mereixedors d'estar tots dos equips a la final, serà una final super apassionant contra un grandíssim Olímpic de Lyon, haurem de fer les coses molt molt bé per estar a l'alçada de la final, que segur que serà molt, molt, molt motivant i molt, molt, molt emocionant.
0: L'Uni Girona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet amb una victòria còmoda sobre el Leganés, 89-63 a Fontajau, que desfeia l'empat del partit d'anada. Les gironines van anar per feina i amb un 30-18 al primer quart van obrir unes diferències que no van fer més que ampliar-se durant el duel. Koulibaly va liderar l'equip amb 21 punts i un 32 de valoració. El rival del Girona a semifinal serà el València amb l'anada dijous al Roig Arena i la tornada diumenge a Fontajau. Enguany les gironines han superat les valencianes les dues vegades que s'han enfrontat. Mariam Koulibaly agraïa el suport de Fontajau i diu que afronten les semifinals amb optimisme.
4: Me da mucha fuerza para seguir, sobre todo el trabajo que hacer, y estoy muy contenta y orgulloso con afición, hay que seguir siempre, nosotras necesitamos ello para animar mucho. Cada partido es complicado, bueno, cosas que no han funcionado hoy, seguimos trabajando eso para mejorar, cada partido es como final, hay que seguir hasta la Copa, hasta la campeona.
0: Victòria del Barça a la Lliga ACB sobre el Gran Canària, 91-69. El triomf manté les opcions de l'equip de tancar la fase regular entre els quatre primers classificats per obtenir un millor encreuament de cara al play-off. Els blaugranes van sobreposar-se a les absències de Satoranski, Vesely i Will Clyburn, que haurà d'estar un mes de baixa, i van encomanar-se l'encert de Panther i Schengelia per obtenir una valuosa victòria. El nord-americà, amb 23 punts i un 24 de valoració, va ser el més destacat del partit. Amb una victòria més, els de Xavi Pasqual es garantiran el dret a disputar el play-off. I el Baxi Manresa s'apropa a la salvació amb un triomf èpic sobre el València. Els del Bages van imposar-se 104-102 al segon classificat de l'ACB. Va destacar Oba Sohan, autor de 30 punts, i que va acabar el duel amb un 33 de valoració. La victòria situa els de Diego Ocampo, 4 triomfs per sobre del descens. Doncs bones notícies en aquesta jornada, tant pel Barça com pel Baxi Manresa.
5: I tant que sí, gràcies. Fins demà, Cristina.
0: Fins demà.
5: I ara abordem la cultura. 30 anys després de la seva dissolució, El Último de la Fila va tornar a sonar en directe ahir a Barcelona. La banda barcelonina ha retornat a la joventut els 56.000 seguidors que han abarrotat l'estadi olímpic Lluís Companys sota una pluja intermitent que no va aconseguir, això sí, igualir la festa. Manolo García i Quimi Portet han delectat el públic amb grans clàssics del seu repertori com Insurrección, Aviones Plateados o la mítica i antibalicista Querida Milagros. Aquest ha estat el segon concert de la gira de retorn de L'Último de la Fila després del debut a Fuengirola el 25 d'abril. Barcelona tornarà a vibrar amb L'Último de la Fila aquest dijous. Així doncs, amb la música d'aquest esperat retorn als escenaris, ens acomiadem. Fins demà, que vagi bé.

Benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs convidarem a la nostra companya Carla Ramos perquè també ens acompanyi i ens faci 5 cèntims de l'actualitat referida aquí a casa nostra. Després, avui és dilluns, doncs per començar amb energia, hem dit a la gent del Club Muntanyenc que ens vingués a visitar perquè d'aquí no res, és a dir, aquest diumenge, el dia 10, tenim la 27a caminada per muntanya a la Serralada de Marina. Ja sabeu que és una de les clàssiques que aplega força gent i que, doncs, l'única pega, ja ho hem comentat amb la presidenta, l'única pega és el temps, a veure quin temps tindrem. Ara en parlarem de com ho tenen tot organitzat i quin és aquest recorregut d'uns 22 quilòmetres. Després tindrem a l'espai de la petita la gran pantalla. Avui toca gran pantalla i, per tant, el nostre company en Sergio Guardeño ens farà una proposta de cinema. Després tindrem l'actualitat esportiva amb els resultats dels partits que han disputat els equips mulletans i també amb entrevista avui d'escacs. I a la recta final del programa tindrem a l'espai de l'Enfoca't, aquest espai que fem amb la participació de l'empresa municipal Enfo i que avui ens venen a parlar de la 6a edició de l'Speed Dating. Doncs aquesta és la proposta pel dia d'avui. Esperem que us agradi i us quedeu amb nosaltres. Comencem.

0: Iniciem la setmana, la iniciem, esperem allò, amb un somriure, sí o no, Carla? Molt
1: doncs
0: bon dia.
1: Sí, bon dia, Emma, tot és que sí.
0: Doncs anem a comentar quines seran un parell d'informacions que recollirem a l'informatiu Mollet al dia. Hi haurà més, però les més destacades a aquesta hora.
1: Doncs sí, com apuntaves, Emma, comencem amb un somriure i és que portem doncs bones notícies i és que el quiosc petit de la Rambla es fa gran. De fet, aquelles persones que passegin per la Rambla de Mollet doncs veuran aquests dies aquest cartell penjat al quiosc municipal que des de l'estiu de l'any passat està tancat. Com dèiem, des de l'estiu passat, concretament fa 11 mesos, Mollet no disposa de cap quiosc amb venda de premsa. Aquesta absència ha deixat un buit en el que és el dia a dia de la ciutat. Ara, però, aquesta situació està a punt de canviar. Els propietaris del quiosc petit han agafat el repte plantejat pel consistori molletà i, de fet, doncs, es traslladen un metre de la Rambla per reobrir el quiosc del centre i tornar a portar la premsa per la ciutadania. L'Anna Luque, propietària de l'establiment, ha comentat que tindran premsa, però també els seus productes gastronòmics, com són les creps, els granitzats o els gelats.
2: Que trobarem a partir de part de la premsa, perquè tenim la premsa, tindrem el que nosaltres ja, els productes que tenim de tota la, des que estem aquí, que tenim gofres, tenim creps, tenim gelats, tenim granitzat, tenim patates fregides, tenim una varietat i després en l'altre hi haurà més coses, ¿vale? Que això ja és sobre la marxa i n'hi haurà sorpreses.
1: L'aposta per un nou model de negoci híbrid és clara i s'han inspirat en les cafeteries Good News Coffee de Barcelona, les quals també combinen cafès i altres begudes amb premsa escrita. Els nous gestors asseguren que afronten aquesta etapa amb molta il·lusió i ganes. Consideren que és una oportunitat per contribuir a la vida social de la ciutat i alhora recuperar un servei que forma part del paisatge quotidià de Mollet. Ara per ara els responsables es troben immersos en el que és el procés de cerca i acord amb proveïdors de premsa, tot i que encara no hi ha una data definitiva doncs, d'obertura d'aquest quiosc. Sí que és cert doncs, que els propietaris es mostren esperançats de que es pugui inaugurar de cara a l'estiu.
0: Doncs bones notícies en aquest sentit, perquè és cert que hi havia molts ciutadans i ciutadanes que havien manifestat, sobretot els veïns de la zona centre, no?, aquest desencís per no poder trobar la premsa diària.
1: Doncs sí,
0: que
1: va faltar aquest servei. I així que, com dèiem, no hi ha data encara establerta, perquè els propietaris ens comentaven que aquestes gestions es van començar doncs, a coure l'any passat. La idea era obrir-ho per la campanya de Nadal, després a principis d'any, però veient una mica doncs, com està l'estat també del quiosc, en principi serà aquest any, i esperant doncs, això que pugui ser de cara a l'estiu.
0: Bé, doncs tindrem una miqueta de paciència, no? Si hem esperat 11 mesos,
1: exactament.
0: Doncs per un mes o dos mesos més
1: no
0: vindrà d'aquí, exacte. Què més destaquem, Carla?
1: Parlem de temes ara polítics i és que el Consell de Ciutat de Mollet ha celebrat aquest dijous una nova sessió plenària al Mollet Hub per abordar diverses qüestions clau de la ciutat, amb especial atenció al nou pla local d'habitatge i a l'agenda urbana. Precisament l'habitatge ha estat un dels punts centrals del debat. L'Ajuntament de Mollet està treballant en l'elaboració d'un nou pla per fer front a l'actual crisi habitacional. En aquest sentit, la setmana passada es va posar en marxa una campanya de participació ciutadana amb l'objectiu de conèixer de primera mà la realitat dels veïns i veïnes. Durant el ple, la regidora d'habitatge, Marina Escribano, ha explicat que ara es vol completar aquesta anàlisi i incorporar propostes que ajudin a definir el document final.
3: Avui s'espera que ens ajudin a completar l'anàlisi i que es llancin propostes concretes. Avui ens acompanyen els membres de l'equip redactor que faran una introducció doncs una mica ja feta una anàlisi molt, molt, molt densa i completa, i avui es faran com pinzellades per situar-nos i després a partir d'aquí doncs amb aquesta informació no, doncs poder tenir una opinió més informada i les opinions i propostes que des de cada sector es veuen, perquè en la qüestió de l'habitatge, que per nosaltres és absolutament prioritària, es pot mirar des de molts prismes en funció d'on estigui la persona o el col·lectiu treballant.
1: Per aquells que no ho sàpiguen, doncs el Consell de Ciutat és un òrgan de participació ciutadana de Mollet que De fet, doncs, està en marxa des de l'any 2012, té un caràcter consultiu, informatiu i de proposta i permet que representants de la ciutadania comparteixin espai de debat amb responsables polítics i tècnics municipals sobre els principals temes de la ciutat. El seu mandat coincideix amb el del govern municipal i es reuneix periòdicament en sessions plenàries, a més d'impulsar comissions de treball per tractar qüestions específiques amb la participació d'entitats i també de la mateixa ciutadania.
0: Parlant de l'habitatge, jo aquest procés participatiu que està obert allò doncs, encara un parell de setmanes, crec, no? Recordar?
1: Crec que és fins al dia 17 de maig, 7-20 de maig, que encara es poden respondre aquestes preguntes. Sí.
0: Doncs la gent que segurament estarà interessada que entri a la pàgina web i miri de respondre, perquè és una manera doncs, allò d'ajudar després a confegir aquestes polítiques que poden donar-nos un cop de mà a tots. Carla, ho deixem aquí, després ens retrobem en la part esportiva.
1: Exactament, fins ara mateix.
0: Fins ara. Ara anem a saber de la previsió meteorològica. Ens n'informa en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
4: Bon dia, una jornada variable, molt primaveral, molt del mes de maig. Per una banda, temperatura que avui no s'enfilarà gaire, si fa no fa com ahir. Estarem parlant d'un matí ben fresquet, sobretot al Pirineu, i d'una tarda de temperatura com a molt alta al voltant dels 22-24 graus, sobretot a les comarques de Girona. I per una altra banda, aquest temps molt canviant i molt dinàmic serà sobretot aquesta tarda quan tindrem ruixats i tempestes, gairebé totes fora de la costa, per bé que ja quan es vagi fent de nit algun ruixat sí que arribarà a afectar el litoral. Compta amb les tempestes més intenses que hi haurà a l'interior de l'Ebre, les comarques de Lleida i les del Prepirineu. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Fa unes setmanes us presentàvem a la nova presidenta del Club Muntanyenca Mollet, la Mercè Cervera, i amb la Mercè vam estar comentant doncs, que hi havia ja activitats que s'aproximaven i que, per tant, doncs, convidaríem de nou al Club Muntanyenc. La tenim aquí de nou. Molt bon dia, Mercè.
1: Bon dia.
0: I ha vingut acompanyada del Josep Soler. Molt bon dia, Josep.
2: Què tal? Bon dia.
0: Que jo crec que és el responsable coordinador, no?, d'aquesta caminada de la Serralada Marina.
2: Exactament.
0: Josep, ja fa molts anys, eh?
2: Bastants anys.
0: Bastants anys.
2: La Serralada Marina no, fa menys. El que porto més anys és la nocturna.
0: La nocturna de Gallecs.
2: Aquesta la porto des del 2019, fa feta o alguna cosa així. 18 o 19, que vaig començar a ajudar el Cisco Ferrer, sí, que abans ho portava tot ell, i ara ell es cuida del recorregut, i jo, pues, la part burocràtica, administrativa i feina picapedra.
0: Doncs ara parlarem del recorregut. Per la Mercè, tot aquest any serà tot nou.
1: Tot nou, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Sí o no?
1: Encara vaig amb la L, que dic jo.
0: Has fet la xerralada, però, de Marina?
1: Sí. Fa anys, per això. Jo, si vols, explico una anècdota.
0: Ah, doncs però... sí, tant. Sí.
1: La primera vegada que la vam fer, que fa molts anys, molts anys, el meu marit i jo no érem experts en caminades ni muntanya, i ens feia respecte. I ens vam agafar festa l'any demà. I vam inclús anar fent-nos un massatge perquè pensàvem que acabaríem destrossats. Però aprofito per dir que no és per tant, que vam ser uns exagerats i que es pot fer amb una mica de preparació. Cap problema.
0: És a dir, que si estàs acostumat a allò, sí, no?, a caminar, sí. Doncs no ha d'haver-hi
1: no,
0: problema.
1: No n'hi ha per tant.
0: Tot i que, d'entrada, allò, 22 quilòmetres...
2: Espanten una mica.
0: Sí, dius, ui, 22 quilòmetres...
2: I després el desnivell.
0: I després el desnivell, sí. Anem a comentar. Quin desnivell tenim aquest any, per dir, clar?
2: 700 i pico.
0: Clar.
1: Però és acumulat, com diem,
2: sí,
1: sempre,
2: és,
1: no?
2: Sí, és acumulat. Sí. I tot això vas pujant i baixant, no? Vull dir, surts d'aquí Mollet, que és planer, més o menys, i quan es travessa la carretera de la Roca, pues, ja comença la pujada, no? Però ve un tros de pla, vas fent pujol, corriols, pistes, i vas pujant. Aquí el tram... Que fa pujar una miqueta més és el tram de pujar al Turó del Galzeran. El Turó del Galzeran, que és després de l'esmorzar, vull dir que ja hauran agafat forces, el pujaran, però bueno, que són 70 metres, pràcticament, no sé si arribarà a 70 metres allò, aquest trosset de corriol. Després ja baixes per la pista i ja vas fent.
1: Ja tot baixarà.
0: No? És com el trencacims aquests que s'ha fet aquest cap de setmana, aquest diumenge, eh?
2: 2600,
0: a Terres d'Ebre.
2: 2.600. Sí, sí. 2.600 d'acumulats, no?, de desnivell, aquests tenien.
0: Sí, sí.
2: No, no el vaig poder veure, però vull dir, a més sí que vaig veure una mica de notícies que els havia sortit una pila de boira, pluja, i el dia abans que hi havia publicitat, que passaven per molta pedra calcària, tot això, amb la pluja relliscaven i...
0: Això us he preguntat jo, si estàveu patint pel tema del temps, perquè és cert que el mes de maig ha començat allò amb un canvi de temps, de temperatures, i també a anunci de pluja.
2: Un raig cada dia, però de moment aquí ens ha tocat un ahir. Ahir va ploure una miqueta, però gran cosa, va plovent. A veure, si són pluges d'aquestes normals, del raig, que és de... no podem evitar-ho, ens hem de preparar.
0: Sí.
2: El dematí o el vespre, ostres, més o menys hi ha moltes prediccions, però dius, a veure, l'any passat la vam cancel·lar perquè anunciaven molta tormenta, molta d'això, i la vam haver de cancel·lar. Va fer el xàfec que deien, el que passa que el va fer de matinada. Vull dir, pues ja no pots organitzar-ho, no? Si plou normal i corrent, oita,
0: ja m'heu dit allò que esteu allò superacostumats, la gent de muntanya,
2: sí. Bueno,
0: allò,
2: tots, bones qui més, qui menys,
0: allò, exacte, una capelina,
2: xubesqueros, botes, vull dir, estem més o menys preparats. Ve molta gent que no ho està, però bueno, el club alguns anys hem regalat cosetes d'aquestes per anar a la muntanya, no? La nocturna l'any passat vam regalar una capelina. Vull dir que... Molta gent de la nocturna venen a
0: ja
2: participar.
0: Ja poden estar preparats.
2: Exactament. Eh?
1: Sobretot el calçat, no? Jo crec que és el més important.
2: El calçat, i bastons, no, portar bastons. A més, sí que fang no n'hi ha gaire, perquè la serralada aquesta hi ha molta saulor i no és fangós, no? I pots relliscar si està més veiat sec, però si està plogut, està humit, doncs no passa res. Si plou de matinada, després deixa un dematí una caminada fantàstica. Neta, d'atmosfera i de pols de, dels arbres, el pol·len.
0: És a dir, que afavoreix fins i
2: favoreix,
0: tot, eh? Queda, que no fa tanta calor, les, també.
2: També, i les fotografies queden fantàstiques.
0: Escolteu, és una de les clàssiques 27 edicions, eh? Mm. Vull dir que poca broma, això d'anar sumant. Ara que comentava el Josep, no?, el tema de la nocturna, jo crec que són les dues de caire social,
2: sí,
0: podríem dir, no?
1: Més emblemàtiques.
0: Més emblemàtiques, sí, sí. Allò que hi ha gent que no és del club, no? I que, doncs,
2: que participa la gent del poble. Vull dir, són dues activitats que fem de cara al poble, no? El poble i gent dels voltants. Però vull dir, són activitats aquestes dues grosses que fem, que intentem que participi tothom.
0: Com va la inscripció? Perquè la presencial es pot fer aquesta setmana, 7 i 8,
2: sí, sí.
0: No? I també el dia 9 crec que us posareu...
2: Sí, el
0: no?
2: dia 9 ens tenim previst posar, tenim reservat la plaça
1: el
2: Catalunya,
1: quiosc,
2: però tot depèn de com vagin les inscripcions, també. Tenim, en aquests moments, 181 persones ja inscrita a través de la web. Vull dir, es porta un ritme més o menys, encara va per sobre l'any passat. El que passa que l'any passat, al tallar el dijous, que vam tallar el dijous, l'any passat, el dijous, en portàvem 250 persones apuntades. Normalment és això el que surt, i entre dijous i divendres se'ns apunta tothom, no? I això que dius, bueno...
0: La inscripció en línia, cada vegada jo més adeptes, més gent...
2: Molt.
1: Cada vegada
2: sí, sí,
1: més,
2: sí.
1: No?
2: Cada vegada més, cada sí, vegada sí, sí, sí, sí, sí, sí. Dels 250 inscrits de l'any passat, podem dir ara per l'any passat, 8 van ser presencials.
1: Només.
2: Només. I havíem començat la setmana passada. Aquest any no ho hem fet la setmana passada, perquè el dijous... el divendres era festa, dius, molta gent, ara fer-los venir aquí, nosaltres allà preparats, oita, a la web. I la web ha anat funcionant força bé, no? Mm-hmm. Està funcionant amb totes les activitats que estem fent al club, eh? Vull dir, amb la nocturna també ja se'ns apunta, doncs, pràcticament aquest any passat era un 80% que es van apuntar, eh? Que hi ha gent que, o perquè no té targeta, o perquè no sap fer anar l'internet, o perquè ve amb molts amics, venen allà presencialment amb una llista de persones, no? Però sí.
0: En aquests... quin nombre de persones penseu allò? Sempre dieu allò al final, no?
2: Sí, no, nosaltres... La previsió són, sí, 300, 350 és la previsió que tenim prevista, no? Vull dir, si superem això, fa 2 anys érem 401, vull dir, però bueno, amb 300-350 ja ens donaríem força satisfets.
0: Sí, sí. Ah, perquè després és el tema allò de que vosaltres aneu instal·lant els controls d'avituallament, vull dir,
2: sí,
0: que
2: sí, sí,
0: sempre
2: sí.
0: Destaquem la feina que fa el club. Correcte. És a dir, una cosa són els inscrits, però el recorregut s'ha de marcar. El Cisco sempre intenta variar, no?, d'un any
2: sempre varia, sí, sí, sí. Però aquest any és el mateix recorregut de l'any passat. Com que l'any passat no es va fer, doncs hem aprofitat tot el mateix, vull dir, el mateix recorregut. Hi ha una petita variació perquè han caigut 3 arbres amb aquestes tormentes anteriors, vull dir, i se variarà, res, poca cosa, no? Però, en principi, varia d'un any a l'altre, varia. D'un any a l'altre, varia.
0: Menors d'edat també poden participar, acompanyats?
2: Acompanyats de...
1: Menors de 15 anys,
2: sí,
1: crec, oi?
2: Sí, sí, sí. No? Pot venir tots, ara sempre que vagin amb els tutors, pares... o els avis.
0: Alguna recomanació, deia la Mercè, sobretot és el calçat.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Ara, avui en dia es pot adquirir calçat a bon preu, no? Però no cal que sigui una marca important, però només que tingui una sola una mica bona i que no rellisquis, no? És l'important.
2: Evitar que et faci llaques, vull dir, portar un bon... El calçat
1: bon...
2: és un i
1: el mitjó
2: també, eh?
1: Exacte, sí, sí.
2: És molt important,
1: sí, sí.
2: També.
1: No et posis uns mitjons vells, perquè no. Perquè segurament
2: ni
1: sortirà una llana.
2: Ni tots de llana, ni tots de fibra, no? Vull dir...
1: Que protegeixi bé.
2: El normal, sí. Jo estic portant entre un 70 i un 80% de fibra, uh-huh. Amb un 20% de cotó o llana a l'hivern. No? Uh-huh. I que et vagi absorbint una mica la suor, però que te'l vagi expulsant. Amb les sabatilles avui en dia també van aquestes que porten molt de text,
1: sí,
2: que transpiren,
1: sí.
2: Vull dir, no et deixa el peu llegat ni tot això.
1: I que portin també una mica d'aigua, no està malament, encara que els hi donarem.
2: Sí, sí, sí.
1: I encara
2: sí,
1: que també els hi recomanem que portin got, perquè volem ser el més ecològics possible, no?
2: Exacte.
1: Cada vegada més, però...
2: Aquest any tindrem menys botelletes,
1: exacte.
2: Per donar, i més garrafes,
1: sí,
2: per reomplir.
0: Ah, molt bé. Molt bé, sí, sí. Això cada vegada es veu més,
2: Sí, sí, sí.
0: A totes les activitats.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. L'any passat, bueno, teníem previst l'any passat entregar a cada control, hi ha 3 controls. Un control que només és aigua i una mica de fruita, doncs hi ha l'esmorzar, que és el segon control, i el tercer control. Doncs en aquests, l'1 i el 3, 350 ampolletes. Aquest any he baixat a 250. Que passa que posaré 10 litres, no, 5 garrafes, 50 litres d'aigua a granel, no? Mm-hmm. 5 garrafes de 5 litres, no?
0: Sí, sí, sí, està bé. Escolta'm, una cosa també. Normalment, vosaltres ja dieu, és caminada per la serralada marina, però hi ha gent que va corrents, no?
2: Sempre
0: no sé, quan penseu que arribarà jo la primera persona, l'arribada, m'imagino, a la Rambla, a tocar del Casal,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí. El que pot fer-ho corrent seran 2 hores escaig. Mm. Ho fan. Uh-huh. Entre 9:45 i les 10 pot arribar el primer. El que passa que cada vegada n'hi ha menys, eh? Sí. Alguns anys sí que han vingut més gent perquè dius que uns que els coneixes i altres que es venen a entrenar per altres activitats que són més fortes, no? Perquè els hi va bé. Els hi va bé tenir-la a prop i és un desnivell, perquè vull dir, vulguis o no vulguis, és desnivell. I, bueno, però últimament 4 o 5 persones, els 10 primers arriben als 3 hores i mitja, 4.
0: I hi ha gent d'aquelles que diu és que aquesta no me la perdo i cada any allò doncs els teniu, sí?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Gent aquesta... del club, sobretot, imagino, o de fora.
2: No, molta gent...
1: No, perquè s'ocupen més de voluntariat,
2: Sí, però... algú els agrada, sí. No comptis amb mi com a voluntari perquè la vull fer. Vull dir, el mateix Valentí Careta, que s'està entrenant, que vol fer una sèrie de coses maques aquest any, doncs... va dir, si no puc no fer, evitar de fer de control, vés a fer la caminada tranquil·lament. Ja està. Primer el tenia damunt control, li vaig dir, posa el primer control i després fas la caminada. I al final el Cisco hem trobat un substitut i el Valentí la farà sencera.
0: Quin nombre de persones esteu implicades allò del club?
2: De moment en tenia 89, ja tinc 3 baixes, però 85-90 persones són les que estem implicades en bellugar tota aquesta activitat.
0: Digues, Mercè.
1: Aprofito per dir una cosa, que coincideix aquest any amb l'esport al carrer de l'Ajuntament.
2: Sí. També.
1: I parlant d'això dels voluntaris, fins ara fèiem un taller de nusos, però els responsables d'aquest taller estan implicats amb la serralada, no? Molt implicats. I ho hem substituït per un taller de marxa nòrdica.
0: Que es farà aprofitant la diada de l'esport al carrer.
1: Llavors jo estaré una mica aquí i una mica allà.
0: De fet, és que us anava a comentar, perquè altres anys el que heu coincidit és amb Fira Mollet, que serà el següent cap de setmana, que hi ha molta gent al carrer, i també, doncs, no sé si va ser per la 25ena, que ja vau fer allò, doncs, tot de globus, l'arribada al Casal, crec que coincidia amb Fira Mollet.
2: Sí, va ser fa 3 o 4 anys.
0: 3 o 4 anys, sí.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí.
2: No,
0: aquest any, això, amb la festa de l'esport al carrer, que també estareu participant com a entitat esportiva.
1: Correcte.
2: Sí, sí, fèiem un taller de nusos fins ara, vull dir, però clar, els dels nois que fan escalada, que són els que feien el taller de nusos, els tinc aquest any activats amb lo de la serralada.
0: I la presidenta, que és molt àvia, ha dit, escolta'm, anem a fer marxa nòrdica perquè el 14 de juny tenim la primera marxa gallecs de marxa nòrdica.
1: Farem promoció.
0: I fareu promoció, no?
2: Promoció i la gent que s'entreni, que participi més, donar a conèixer.
0: I llavors que tindreu allò, pals, perquè la gent...
1: Tindrem uns quants bastons i ens han dit que vindrà sobretot nens petits i, bueno, ensenyarem al nen, al pare, com posar-se els bastons i un mínim de tècnic. I com que estarem bastant a prop de les muntanyetes que estan allà a prop del...
2: De l'Ajuntament, no?
1: Sí, ara no em surt el nom.
0: El parc de Pau Casals,
1: sí,
0: no?
1: Sí, correcte.
0: Sí.
1: Doncs ens posarem bastant allà.
0: Que li diuen
1: allà.
0: Del Teletubbies.
1: Sí, exacte. No, és que no volia dir-ho.
0: Ja, però tothom els coneix allò com el parc dels Teletubbies. Sí, sí, sí. Digues.
1: Doncs els he dit que ens posessin el més a prop possible. Llavors farem una volteta, a part de...
0: Fareu com un petit circuit.
1: Un petit circuit, perquè vegin com una mica com moure's amb els bastons.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. És a dir, que estareu a 2 punts de la ciutat.
2: Sí,
0: d'una banda,
2: ella.
0: Ella s'anirà movent. Molt bé.
1: Estem a prop, estem a prop.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Molt bé. Recordar jo que la inscripció és de 10 euros pels socis, de
2: 15 pels
0: i per 15 no socis, i el mateix dia. El mateix dia, com és que us arrisqueu a fer allò, inscripcions al mateix dia?
2: Bueno, perquè sempre ens ve gent,
1: poques,
2: sí,
1: no?
2: Sempre ve gent. Sí, a última hora 10-12 persones se'ns apunten al mateix dia. Però això ja els hi poses el preu una mica més perquè...
0: Ja, perquè no s'ho repensi per la propera vegada.
2: Exactament. Però sempre et trobes amb persones.
0: Uh-huh.
2: Avui he decidit a última hora, o bé uns que estan inscrits i han parlat amb els seus amics i, oita, vindran. Bé, no pots evitar-ho. Uh-huh. Es passa a totes les activitats, eh?
1: Però és un marge petit, que ens distorsiona massa.
2: 10-12 persones, vull dir... No, la logística, ja penses en tot una miqueta de més, no?
0: Uh-huh. A 7:45, sortida?
2: Sí, sí. A 7:45, en allà el que era l'antiga anteneria.
0: Sí.
2: Començaran a sortir, travessaran el pont de Besòs, i després aniran al peatonal. Pues aniran per sota, llera avall del Besòs, fins a un punt que se'n van cap a un polígono i travessaran cap a la carretera de la Roca.
0: Quins serien els punts allò més atractius d'aquest recorregut, Josep?
2: Els punts més atractius és quan arribes a dalt.
1: L'ermita de Cabanes, no? Potser primer o no? Abans.
2: Sí, bueno, allà hi ha un avituallament, sí. L'ermita de Cabanes... Per mi és quan estàs a dalt a la serralada.
0: Sí, que veus el paisatge.
2: Ja el paisatge, que veus tot el mar, Barcelona, i després vas carenejant la conreria fins a l'hora d'esmorzar, que també estàs mirant tot el Maresme, i tens tot el barcelonès a la vista. I quan tornes a arribar a l'altre...
1: A la Torre de Galzeran.
2: A la Torre de Galzeran, ja... que és la foto que
1: precisament
2: tenim.
1: Precisament és la foto del cartell.
2: Sí, del cartell, sí, sí, sí. Allà també tens tota una visió del Maresme i del Vallès, no? Sí, que es veu força bé. Força
0: doncs bé. Si amb aquests elements, allò que estem comentant, no s'ha entrat allò el cuquet, malament, eh? És a dir, que mireu d'entrar a la pàgina web del Club Muntanyenc Mollet a fer la inscripció en línia. També teniu l'opció presencial aquest dijous i divendres. Segons com hi vagin, potser el dissabte. També es col·locarien al quios de Plaça Catalunya i esperem que aquesta 27a edició, com totes les altres, siguin tot un èxit de participació i que el temps acompanyi. Si ha de ploure, que sigui dissabte, però que diumenge allò que quedi al cel. Allò per net. Respirar net.
1: I una bona vista.
0: Exacte.
1: A tot arreu.
0: Moltíssimes gràcies a tots dos.
1: Gràcies.
0: Retrobarem el mes de juny per parlar d'aquesta primera marxa
1: fins al juny.
0: De nòrdica, per gallecs. Gràcies a la Mercè i al Josep.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu-siau.
2: Adéu.
1: Bon dia.
3: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: I després de parlar d'aquesta 27a caminada per muntanya, la serralada de Marina, com dèiem, una clàssica del club muntanyenc, donem pas a la petita i la gran pantalla. És la secció que ens acompanya els dilluns en què us recomanem sèries televisives i pel·lícules. Avui toca pel·lícula, i la persona que ens fa la recomanació és el nostre company en Sergio Guardeño. Bon dia, Sergio.
1: Avui us portem el resum i l'anàlisi d'una de les pel·lícules més impactants i comentades dels darrers anys, Una jove prometedora, dirigida per Emerald Fennell i estrenada l'any 2020. Un film que combina drama, thriller i comèdia negra per parlar d'un tema molt incòmode però absolutament necessari. La pel·lícula ens presenta la Cassie Thomas, interpretada magistralment per l'actriu Kerry Mulligan. La Cassie és una jove aparentment normal que treballa en una cafeteria i viu amb els seus pares, però quan cau la nit porta una doble vida totalment diferent. Fingeix estar borratxa en bars i discoteques per posar a prova homes que es volen aprofitar d'ella. I quan aquests creuen que tenen el control de la situació, la Cassie revela que no està tan indefensa com semblava. Aquesta conducta té una explicació i està marcada per un trauma del passat, la mort de la seva millor amiga, la Nina, víctima d'una agressió sexual que mai va ser castigada. La Cassie viu obsessionada amb la justícia i amb la idea de fer pagar a tots aquells que van mirar cap a una altra banda en aquell moment. El repartiment acompanya molt bé aquesta història i és que, a banda de Kerry Mulligan, també trobem en Bob Burnham en el paper de Ryan, qui és un antic company de la universitat que sembla oferir a Cassie una possible sortida emocional. També hi apareixen actors molt coneguts en papers més secundaris com Alison Brie, Connie Britton o Clancy Brown, sovint interpretant personatges que juguen amb la imatge pública que tenim d'ells. Anem ara amb tres curiositats destacades sobre la pel·lícula, i la primera tracta sobre la directora Emerald Fennell, que va escriure el guió pensant expressament en l'actriu Kerry Mulligan, tot i que l'estudi inicialment dubtava perquè no la consideraven prou atractiva per al paper. Aquesta polèmica va generar molt debat i va reforçar encara més el missatge feminista de la pel·lícula. La segona curiositat és que molts dels actors masculins que hi apareixen són coneguts per fer de bons nois en altres pel·lícules o sèries. Fennell, la directora, va voler jugar amb aquesta percepció per incomodar encara més l'espectador. I la tercera curiositat és que, malgrat la duresa del tema, la directora va voler una estètica molt acolorida, gairebé com de comèdia romàntica, per contrastar amb el contingut fosc de la història. It's raining men. Pel que fa a la rebuda i la crítica, Una jove prometedora va ser un èxit rotund. Va rebre múltiples nominacions als Premis Òscar i, finalment, va guanyar l'Òscar al millor guió original. La interpretació de Kerry Mulligan també va ser especialment elogiada, considerant-se una de les millors de la seva carrera. I la crítica va destacar també el seu enfocament valent, provocador i incòmode, tot i que també va generar divisió entre espectadors per un final que no deixa indiferent a ningú. La banda sonora és un altre dels punts forts del film, i és que combina cançons pop conegudes com temes de Britney Spears o de Paris Hilton amb una música instrumental inquietant. Aquesta elecció reforça el contrast entre l'aparença lleugera de la pel·lícula i també la seva càrrega emocional i social. Don't En definitiva, Una jove prometedora no és una pel·lícula fàcil, però sí necessària en temps com aquests. Un film que convida a reflexionar sobre la cultura de la violació, la responsabilitat col·lectiva i la idea de justícia, tot embolcallat amb una posada en escena original i poderosa.

0: Donem pas a l'actualitat esportiva. Ja li hem comentat a la Carla, ens retrobem d'aquí no res, i la tenim aquí novament amb nosaltres, que és el que...
1: Hola, de nou, Emma.
0: De nou, bon dia, de nou bon dia a la Carla. Anem a comentar, doncs, això, aquests resultats, que no sé com han anat, allò, si positius, negatius, una miqueta de tot...
1: En general, jo crec que hi havia ganes de pont i els resultats no han acompanyat gaire aquests dies. De fet, també, doncs, són pocs els partits que s'han disputat precisament, doncs, perquè moltes lligues a l'hora de confeccionar els seus calendaris, doncs, ja tenen en compte aquest pont de maig, i aquest any, doncs, hi ha hagut poca activitat, però si més no, doncs, comentem alguns dels partits que sí que s'han disputat aquest cap de setmana. Comencem parlant de futbol, perquè hi ha hagut normalitat absoluta. Parlem del primer equip del Club Futbol Mollet Unió Esportiva, que ha perdut aquest cap de setmana a casa, tot i que ja, doncs, no s'hi juguin la permanència. El marcador final ha estat de 0-3 davant del Palamós, que s'ha imposat als molletans sumant aquests 3 punts. També, doncs, parlem d'una altra derrota aquest cap de setmana pel Mollet. En aquest cas, el primer equip femení ha encaixat una derrota de 7-1 al camp del Folgueroles. Un resultat, però, que les manté a la cinquena posició de la classificació. Per tant, dues derrotes aquest cap de setmana, doncs, pel Club Futbol Mollet Unió Esportiva, si més no, doncs, pel que fa als primers equips. Passem a la Unió Esportiva Molletense, que ha empatat aquest cap de setmana a 1 contra el Cardedeu, un rival directe. Els molletans sumen un punt i, per tant, es mantenen en aquesta segona posició de la Lliga, fregant els talons al líder únicament per 2 punts. Parlem també de quarta catalana, doble victòria, ara sí, aquest cap de setmana. La Unió Esportiva Lourdes ha guanyat el camp del Finsove, però un ajustat 3-4, i es mantenen a la sisena posició de la Lliga sense optar ara per ara el que són les posicions de promoció d'ascens. De fet, tot just estan en aquestes portes. Per altra banda, el Mollet també ha guanyat a casa per 3-0 davant del Figaró i se situa a la tercera posició de la Lliga, refermant així les posicions de promoció de l'ascens. I parlem també de futbol sala. La Unió Futbol Sala Mollet ha guanyat aquest cap de setmana a casa per 4-1 contra el Prats del Lluçanès. Sumant 3 punts, els molletans se situen a la 8a posició, la qual els donaria l'ascens a primera catalana. I un darrer partit que s'ha jugat aquest cap de setmana és en hoquei patins. El Mollet masculí a segona s'ha imposat a la pista de l'hoquei club aplicat amb un marcador final de 4-8. Una victòria que els manté a la segona posició de la classificació. Com comentàvem, pocs partits que s'han disputat aquest cap de setmana, també, doncs, en unes lligues que estan ja tot just arribant, doncs, al final d'aquesta temporada, i que, doncs, ja es van...

0: tenen més aquest calendari escolar, per tant, sí que descansen, tot i que el que dèiem, me queden molt poques jornades per finalitzar aquesta temporada, així que els equips ja estan bastant encaminats en el que en com sembla que podria finalitzar la temporada, tot i que és el que també comentaves ara, Emma, doncs que hi ha equips que estan potser fregant aquestes posicions d'ascens, partits de play-off, així que de ben segur que continuarem parlant d'alguns d'aquests equips.
1: Molt bé, doncs ara, parlant d'equips, el nostre company Joel Gascó ens ha deixat allò una entrevista que ha sostingut amb el president del Club d'Escacs Mollet, i és que fa just una setmana, a finals d'abril, es proclamaven campions de la Copa Catalana. Així que, si et sembla,
0: bones,
1: Carla...
0: Bones notícies.
1: Sí, bones notícies. Un colofó per tancar aquest apartat d'esports fantàstic. Així que escoltem el Joel amb en Ramon Caro.
2: Doncs avui ens acompanya via telefònica el president del Club Escacs Mollet, el Ramon Caro, que avui volem parlar d'aquesta Copa Catalana d'Escacs disputada el passat cap de setmana. Primer de tot, molt bon dia, Ramon.
3: Hola, què tal? Molt bon dia.
2: I que vau aconseguir, en aquest cas, la màxima categoria, divisió d'honor, primera divisió, doncs ser els campions. Explica'ns una miqueta com va anar tot i si aquest era l'objectiu quan us vau presentar.
3: Doncs bé, la Copa Catalana es disputa primer al gener a les territorials de cada una de les quatre províncies catalanes, i els millors equips de cada demarcació doncs van a la gran final, no? En el nostre cas vam quedar quarts de la província de Barcelona, i els quatre primers anaven a la gran final, no? Doncs vam anar amb la intenció, com sempre, de competir i de donar el màxim per Mollet i pel nom del poble o de la ciutat, en aquest cas, que representem, i vam anar amb molta il·lusió, i la veritat que va anar tot molt rodat, va anar molt bé, amb un equip bastant fort, amb el Pere Garriga, el Tomàs Sosa, grans mestres, el Jaime Romero i el Cristian Fernández, i jo una mica de supleno per si calia afluixar l'equip una mica, no? I bé, va anar molt bé, i et dic que va ser un èxit, perquè es va guanyar una... a la vuitena ronda, vull dir, l'última ronda era de propina, no calia jugar perquè ja eren campions a la vuitena ronda, no?
2: Uh-huh. Per tant, imagino que tot un èxit, no? Perquè com s'explica també, doncs, després que hi hagin equips, no?, amb lliga que puguin ser superiors, i després a la Copa passi això. Explica'ns-ho també, bueno, pels que ho puguem desconèixer.
3: Això és exactament igual que en altres esports com el futbol. Hi ha la competició regular, que és la lliga, que són partides de 90 minuts i a ritme lent. La Copa és a un ritme de 15 minuts més 5 segons d'increment, és un ritme semiràpid. Evidentment la lliga és més important perquè és regularitat, igual que el futbol, exactament igual que el futbol, per exemple, se m'acut, encara que la diferència és que amb el futbol els partits de Copa també duran 90 minuts, i en canvi en els escacs la Copa és un format de 15 minuts, no? És un semiràpid. Però bueno, nosaltres aquest any hem tingut una grandiosa lliga també, vam arribar a l'última jornada amb opcions de campionat, malgrat que teníem baixes per temes de gent que estava fora, hem quedat tercers de Catalunya absoluts dels 16 equips de Divisió d'Honor, vull dir, ja són 11 temporades a la Divisió d'Honor, i ha sigut una temporada molt bona, francament, a part de tots els èxits que hem tingut amb l'esport base que ha anat superbé, no? És un any molt bo, realment, estem molt satisfets, la veritat, és un any, o sigui, cap any és perfecte, però guanyar la Copa una altra vegada, que ja l'hem guanyat unes quantes vegades, i tercers a la Lliga, doncs, competint amb equips superforts, doncs està molt bé.
2: Us beneficia potser jugant aquestes partides més curtes, veient també com ha anat tot, no? Podríem dir amb Lliga i Copa?
3: No, a veure, al final la gent que juga té molt nivell, és a dir, per exemple, el Sabadell portava dos grans mestres, un mestre internacional i un mestre FIDE, exactament igual que nosaltres. El Sabadell portava un equip igual que nosaltres. El Barcelona portava un equip bastant fort. No hi havia el Barberà, que és un dels equips més forts de Catalunya i que no es va classificar perquè veiem la duresa d'aquest esport, no? Que van quedar cinquens a la Copa al gener, però hi havia equips molt forts. Sí que és veritat que hi havia algun equip de primera divisió que acaben d'ascendir, que no són tan forts, no? Perquè es juga divisió d'honor i primera divisió, però no és gens fàcil. A part, els escacs són molt cruels. Vull dir, sí, se'ns va donar bé, tenim jugadors molt bons en aquest ritme, com el Pere Garriga i el Tomàs Sosa, que són, de fet, el Sosa va quedar invicte, va fer 2 empats i 7 victòries, va fer 8 de 9, i el Pere també va perdre una sola partida, no? Vull dir, realment és una competició, la Copa és una competició molt entretinguda, molt divertida, molt dinàmica, se'ns dona bastant bé, sí, és una competició que se'ns dona bé, i de veritat, bueno, al final no deixa de ser una disciplina una mica diferent als escacs lents, no?
2: Uh-huh. I en aquest cas sempre juga amb el que són les categories màsters, vull dir que no hi ha en aquest cas a la base, no?
3: No, no, no, hi ha totes les categories. Es juga, de fet, la final es juguen els 10 millors equips de cada categoria. Hi ha divisió d'honor i primera divisió, segona divisió, preferent, primera provincial, segona provincial, tercera provincial. El que passa que aquest any, a diferència d'altres anys, com l'any passat, que un equip va

0: va quedar campió de segona, que era el Mollet D. En aquest cas, cap equip es va classificar. Això demostra la dificultat d'aquesta competició. I la fase de Barcelona es juga tots contra tots, allà 150-160 equips, i van quedar classificats per categories, no? I d'aquí surten els quatre millors per la gran final, que es juga normalment al mes d'abril, no? O primers de maig. Això dic que és una competició curta però difícil.
1: I a partir d'aquí, com es presenta ara, doncs, el que resta d'any, podríem dir, doncs, aquests set mesos, no, ja?
0: Ara comença el que és el circuit català aquest cap de setmana. Durant 5 mesos hi ha més de 27 tornejos a Catalunya de ritme lent i de ritme ràpid també, com aquest de 15 minuts, dintre d'un circuit internacional. Aquí hi ha competició individual de cada jugador. Hi ha també la festa catalana, que és el campionat de Catalunya de partides Jampec, a 3 minuts i 2 segons d'increment, que aquí hem guanyat alguna vegada també. Recordo l'edició del 2016 que es va disputar a l'escola Sant Gervasi, que va ser una passada, que la vam guanyar amb 600 participants. I després, doncs, les competicions d'octubre d'equips d'edats, de la mainada del club. Bé, els escacs no s'aturen mai, no? I nosaltres, ja sempre ho dic, no, soc una mica pesat, ja sé que Ràdio Mollet em tracta molt bé, però em deixa dir que molta gent no n'és conscient que té a Mollet un dels equips amb més nivell de Catalunya, i ja són 11 anys interromputs a la màxima categoria, malgrat la història de 85 anys, no? Perdó, 95 anys, que ha sigut ara el 95 aniversari, però és realment és una passada, no? El nivell que hi ha aquí de competició, i a la vegada sense oblidar l'esperit social. Tenim gent de tots els nivells, no? Dolents com jo i altres persones, i també nens i nenes que es formen i que competeixen, i que aquest any, pues, recordo que vam ser el millor club de les comarques de Vallès Oriental, Osona i Maresme, és a dir, perquè van guanyar 3 categories de les 5 que hi ha, vull dir, els escacs de Mollet tenen una gran salut i esperem que sigui així per molt temps.
1: I ara, com a president, una miqueta, no sé si toca ja pensar en l'any vinent, també van comentar darrerament la teva situació, no sé com anirà tot plegat, si acabes temporada...
0: Bueno, és difícil, jo porto de president des del 2013 i vicepresident més anys, vull dir, ja són molts anys de president. És un desgast, és una feina personal, i sí que és veritat que jo m'agradaria que hi hagués un relleu natural, que amb el seu estil, amb la persona que ho agafi, amb el seu estil i amb la seva manera de fer, però hauria d'haver un relleu. Evidentment, de moment, l'any vinent, doncs, continua tot igual, és el segon any de mandat dels 4 que em queden, i intentarem fer-la sempre, fer un equip competitiu per competir a la màxima categoria una altra vegada més, i a la vegada, doncs, que els equips inferiors, que en fem 4 més normalment, el B, C, D i E, puguin competir també dignament a les seves categories, i que el soci al final gaudeixi dels escacs, tant jugant ell com veient un equip competir a la màxima categoria. I evidentment no és fàcil créixer una població com Mollet, que doncs, té els habitants que té, i en percentatge que juga a escacs, però sí que oberts a que qualsevol que vulgui practicar escacs s'acosti al nostre club i serà benvingut, evidentment.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge i l'enhorabona per aquesta victòria amb la màxima categoria de divisió d'honor, primera divisió d'aquest passat.
0: I no em canso de dir l'agraïment sempre, pues, als sponsors, a l'Ajuntament pel seu suport, i als mitjans, i en aquest cas específicament a Ràdio Mollet pel seu suport incondicional, de donar visibilitat, en aquest cas d'àudio, a les nostres fites i activitats.
1: Gràcies a tu, com sempre, per atendre'ens. Que vagi molt bé, Ramon.
0: Una abraçada. Gràcies, molt bé, gràcies. Adéu-siau.
2: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Nou tiroteig aquest matí a l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap a 6:45 del matí s'ha registrat un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat a la confluència de la Rambla Catalana amb el carrer de Santiago Apòstol amb la sortida d'un bar que no té llicència. Després que algú donés l'avís d'haver sentit 5 trets a la via pública, Mossos d'Esquadra hi han desplegat un dispositiu i han identificat diverses persones. No hi ha ferits, però els autors s'haurien refugiat a dins del local. De moment no hi ha detinguts. Tampoc s'ha trobat l'arma, tot i que s'han localitzat també restes de bales dins del local. Els Mossos d'Esquadra han obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila, de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. Sofia Peris, membre de la flotilla, ha explicat avui a la xarxa que l'objectiu principal ara és reagrupar-se per saber com evoluciona la missió.
2: Aleshores, aquí el que veiem clar és que primer hem d'aconseguir retrobar-nos i a partir d'aquí doncs, avaluar què és el millor per, tant per la lluita del poble palestí, per la causa inicial de la missió, com per en Saif i en Thiago, per assegurar que totes les companyes, no, que és una missió col·lectiva i per tant que segueix sent així. I en aquest sentit creiem que primer ens hem de retrobar perquè han fet molt bé la seva estratègia, que era desmembrar-nos, no? Però justament el que no els volem donar és aconsegueixin l'objectiu. Ens han desmembrat, doncs com ens reestructurem.
1: En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixen el dijous al Congrés per tal d'explicar els moviments que s'estan fent des del govern. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C-17 a Tona deixa un carril tallat i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, també, retencions habituals a la B-10 i la B-20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C-32 a Sant Boi, a la 2 a Cornellà de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts, a la B-23 a Sant Feliu i també a la C-60 a la Roca del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments a l'R2 Sud per una incidència en la senyalització a l'estació de Sitges. I a banda, Rodalies recupera entre avui i demà diversos trams també de l'R15, l'R3 i l'R4. Reobre el recorregut Reus-Moralanova de l'R15, també Ripoll-Ribes de Freser de l'R3 i es restableix completament l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. A banda, paral·lelament, avui comença un tall de 2 mesos a l'R13 entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. I la plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar sense servei en el temps de flors.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Parlem de cuina.
5: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
4: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
5: Dilluns a 12:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:15 del matí.
6: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
7: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
8: Álvaro Rodríguez,
7: Eva Utrero
9: i Àlex Bermúdez.
8: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
9: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
7: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: si tot just us acabeu d'incorporar a la sintonia de Ràdio Mollet, us donem la benvinguda a dir-vos que estem ja a la recta final del magazín matinal del Posa't les Piles i que els dilluns aquesta recta final la fem compartida amb l'empresa municipal per la formació ocupacional i l'ocupació Enfo, que és l'espai de l'Enfoca't. I avui us anem a parlar de la 6a edició de l'Speed Dating, que de fet allò quan van començar va ser una cosa tan novedosa que estaven tots allò dient, ai, què és això de l'Speed Dating? I ara ja gairebé que ho esperes, no? Com dient, i quan s'ha de fer la propera? Doncs bé, el 14 de maig, si no anem errats, tindrà lloc aquesta 6a edició. Per parlar-ne, ens acompanyen de l'equip d'Enfo, la Selene Gómez. Molt bon dia, Selene.
1: Molt bon dia.
0: També la Míriam Abril. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Hi han vingut dues persones que participaran d'aquest Speed Dating. D'una banda tenim a la Montse Ansede. Molt bon dia, Montse.
3: Bon dia.
0: I a la Àlix Andrea Pérez. Molt bon dia. L'Àlix, que ens ha dit, jo ja havia participat en un, em va anar molt bé, i potser participo en aquest si no en surt feina abans.
4: Vamos a ver.
0: Que és el que estàs a l'espera, no? També.
4: Sí, sí, sí.
0: Bé, doncs l'Àlix ens explicarà la seva experiència de l'Speed Dating i també podrà aconsellar a la Montse per aquesta preparació. Primer de tot, us demanem tant a la Míriam com a la Selene, no?, que ens expliqui una miqueta sobre aquest programa de l'Speed Dating. Que això, quan va començar, vam dir, ai, què és això? Explica'ns, Míriam.
2: Doncs bé, ja estem a la 6a edició, serà aquest 14 de maig. Al llarg del matí hi ha l'edifici d'Enfoforma, que està al carrer Francesc Macià, número 16. La primera vegada quan van començar, bueno, va ser molt novedós, i mica en mica doncs, ja ho anem consolidant com un acte més, una activitat més que forma part d'Enfo. Sempre el fem al voltant de maig, com al voltant de juny, però intentem que sigui mitjans de maig. I bé, és una activitat amb entrevistes molt breus i estructurades entre candidats i empreses. Diverses empreses es reuneixen en un mateix espai i cada persona candidata té petites entrevistes amb diferents empreses. Aquestes entrevistes són al voltant d'uns 5 minuts com a molt. Quan s'acaba el temps, cada participant canvia d'empresa i repeteix el procés. L'objectiu principal és tenir un primer contacte amb empreses, donar-se a conèixer i detectar possibles coincidències entre perfils i vacants.
0: Estava pensant, Míriam, has dit, sempre intentem que sigui per aquestes dates. No sé si té a veure amb allò que es diu aquestes feines estacionals, no? Ara arribarà una època de l'any en què les empreses, doncs, treballadors que agafen vacances, es produeixen baixes, i llavors es necessita personal per substituir i qui sap si és el futur també per consolidar la plantilla.
2: Exacte,
0: no?
2: Mai se sap, no? A vegades comences fent una substitució i tens l'oportunitat en aquella feina i acabes consolidant la plaça, no? Aleshores, si ho fem ara de cara al maig, perquè, bueno, com bé has dit, doncs ve l'època estival, hi ha substitucions, hi ha baixes imprevistes, i abans ho fèiem al juny, però potser anava una miqueta tard en quant a contractacions, i per això ara ho avancem una miqueta, a mitjans de maig.
0: La Míriam és la persona que s'encarrega de les empreses.
2: Sí.
0: Com ho tenim en aquesta edició?
2: Bé, en tenim 9 ja, 9 confirmades. Hi ha algunes que repeteixen d'altres edicions, que això és bona senyal, és que estan contents. I d'altres doncs, que, bueno, doncs, que inicien aquest primer Speed Dating per elles, i a veure què tal, esperem que els agradi i que sortim beneficiades.
0: Normalment entenc que allò que de les empreses deuen venir, no?, del Departament de Relacions, no?
2: Sí, bé, normalment ens acompanyen una persona o bé dues. Són persones del Departament de Recursos Humans de selecció de personal, sí.
0: I els hi doneu prèviament allò el perfil, els currículums de les persones que entrevistaran o no?
2: No, ells han omplert un formulari previ on ens indiquen doncs, les persones que participaran i els perfils que estan interessats en conèixer. A partir d'aquí nosaltres el que fem és uns tallers previs que us explicarà la Selene, no m'avanticipo, i bueno, ja busquem persones que tinguin aquest perfil i cada persona s'inscriu a l'empresa que vol conèixer, però les empreses no tenen el currículum previ. In situ les persones, quan vagin a conèixer l'empresa, els deixaran un currículum.
0: I, Míriam, de quins sectors, de quins àmbits són aquestes 9 empreses que estan ara inscrites?
2: Tenim 9 empreses, són de sector neteja, producció, serveis també, supermercat, i estan buscant doncs, Mossos de magatzem, en carret de carretoner, caixer i reposador, venedor de frescos, personal de neteja, també hi ha residències, que m'he oblidat, que busquen tot el perfil sociosanitari. Bueno, tenim bastant conductor també, amb carnet C i K, vull dir que tenim perfil molt variat.
0: De manera que ara la feina és de la Selene, sí, no?, que ha de buscar jo entre les persones que fan diferents programes, no?, a Enfo, exacte, possibles candidats, no?, per presentar-se a aquest speed dating.
1: Uh-huh. Nosaltres fem cada dia un taller preparatori o dues, depèn del volum de persones, i el que farem entre els programes d'orientació que ja tenim a Enfo, tota la gent que passa per allà, pues que els derivin aquests tallers preparatoris per poder explicar quines empreses vindran, perquè les persones sàpiguen, bueno, on poden presentar-se i què han de preparar.
0: I Selene, què dius en aquests candidats? Agafeu, per exemple, la Montse, i què li dius? Escolta, Montse, vine, que vaig a preparar-te, sí, perquè aquesta és una oportunitat.
1: Pues això és molt curiós, perquè jo la Montse la vaig conèixer el dijous passat, que va venir per fer el currículum. Ella prèviament havia vingut a una xerrada que feien d'ofertes de feina del sector administratiu. I estava allà i jo li vaig dir, ostres, he d'anar a la ràdio i crec que tu podries ser una participant per a l'Speed Dating. I em va dir tal, no sé què. I, bueno, perquè busquen, hi ha una empresa que busca recepcionistes. I crec que ella, per al seu currículum, que l'altre dia m'està treballant moltes hores, per cert, i jo crec que a nivell d'atenció al client i tal, pot encaixar. O sigui, jo la veig que pot encaixar molt i, a part, això li pot venir molt bé per practicar una altra vegada entrevista, per conèixer una altra vegada com funciona el tema del mercat de treball, que ha canviat molt. Això de l'speed dating, o tot és en anglès, o això ho deia ella l'altre dia, que hi ha moltes paraules en anglès i hi ha moltes coses diferents, no? I vaig pensar que li podia anar molt bé, pues, per poder començar aquest camí de recerca de feina i conèixer com estan les empreses que estan buscant, i perquè ja pugui, bueno, fer una petita presentació de les seves competències davant d'una empresa.
0: Perquè llavors, Elena, la teva feina és això, no? Quedar amb la persona que pugui presentar-se com a candidat, no? Candidata en aquestes entrevistes, uh-huh, i que en 5 minuts allò que queda recollit en el currículum, doncs ho puguin expressar de forma àgil, no?
1: Exacte.
0: Atractiva.
1: Exacte, t'has de vendre. Ets com un producte que t'has de vendre i t'han de comprar. Aquesta és la meva frase que jo sempre dic. Al igual que hem d'aconseguir que l'empresa digui, ostres, aquesta persona jo la vull conèixer més, perquè te facin una entrevista al futur. Crec que tothom en un minut hem de saber, pues, dir lo millor de nosaltres i què som, no? com professionals. Aquesta seria la clau de l'èxit, de que després l'empresa te pugui anar fent preguntes per tu poder aprofundir més en el que tu ets com professional i al final com a persona, no? Perquè al final el tema laboral es acompanya en tot el camí de la vida. I també, pues, tenir preparades unes certes preguntes per poder fer-li a l'empresa, perquè això també posa en valor les nostres ganes de poder formar part de l'equip de l'empresa. O sigui, si hem mirat quina empresa és, què fa, quins valors té, això ens pot ajudar per fer una bona presentació i que els nostres valors i aptituds encaixin i facin match, com ho diuen avui en dia, amb l'empresa.
0: És a dir, que ja veig allò que la Montse s'està mirant allò, informació de les empreses que es presentaran en aquest speed dating. Montse, tu com arribes? Tenies ja contacte amb Enfo? Els coneixies o és una situació que se t'ha donat en aquests moments de forma puntual?
3: A veure, a mi em va arribar, estic desocupada ara mateix, i em va arribar informació del Girafeina. Llavors jo vaig anar al Girafeina, va ser molt curiós, va ser molt positiu, no vaig trobar feina, però bueno, la primera presa de contacte amb empreses i tot plegat, doncs bueno, va ser força interessant.
0: Que era un format similar, no? L'únic allò que comentàvem...
3: Suposo que sí. Que
0: l'organitzador era la Cambra de Comerç.
3: Sí. I llavors, doncs bueno, penso que va ser tu, Míriam, que em va adreçar, doncs vine a l'EMF, has estat alguna vegada i tal. Llavors vaig anar a diferents, es feien xerrades que cercaven personal i això, però clar, jo tenia un currículum al qual el tenia fet, l'he actualitzat una mica, però de dades. Jo tenia un format, doncs, de quan jo buscava feina abans de tenir les meves feines.
0: Clar, és que la Montse ha dit el meu currículum de 3 o 4
3: fulls. Bueno, clar, evidentment.
0: I segur que t'ho han desmuntat tot,
3: no,
0: i han dit
3: no. O sigui, no té res a veure. Ha nascut una nova Montse, exacte. Llavors, doncs clar, la Selene, pobra, amb una plana només, doncs ha estructurat tot el meu currículum, ha tret el que sobra, el que no sobra, el que focalitza més el que jo estic ara cercant, i la veritat que no té res a veure. I doncs bé, m'han fet el currículum nou, exacte, perdó, sí, eh? I ara, doncs bé, em vull preparar a fer els cursets aquests de cara a...
0: Preparació d'entrevista.
3: De preparació de l'speed dating.
0: Que, de fet, ve a ser el mateix que han fet amb el teu currículum, allò en una única plana, doncs a l'entrevista, doncs també concentrar-ho tot en 5 minuts, no?
3: Suposo que sí, bueno, jo confio en ella, es fa molt bona tasca i molt bona feina, o sigui, jo em deixo emportar i...
0: Què és el que busques, Montse?
3: Doncs ara mateix jo estic buscant per recepcionista administrativa, auxiliar administrativa.
0: Que ja n'havies fet.
3: Sí, tota la meva vida gairebé, menys els darrers anys que bueno, som que a Europa, estat... i he estat per compte pròpia, he estat autònoma, i ara, doncs, bé, ara cerco precisament d'això, del que he fet sempre. Uh-huh. La veritat.
0: Doncs anem a parlar amb l'Àlix, uh-huh, amb l'Àlix Andrea, sí, que ella sí que es va presentar a un speed dating, dius que vas trobar feina, no?, arran, sí, d'aquesta entrevista.
4: Sí.
0: Què és el que t'agrada d'aquest format, o no t'agrada? No
4: del speed dating.
0: Sí.
4: Pues, a ver, aquello, como explicó Miriam, que vienen bastantes empresas, entonces, pues, uno va allí, va bien preparado y todo, y uno se estudia las empresas, qué empresas son, y ya, pues, uno va ya como con naturalidad a vender su producto, lo que uno ofrece, ¿no?
0: És a dir, que coses que ha de tenir en compte la Montse és anar amb naturalitat i que es prepari allò de les empreses que sí, ella li interessa, que busqui informació.
4: Sí, buscar informació con naturalidad, y ellos te preguntan una serie de lo que tú has puesto en tu currículum, te lo van preguntando y tú vas un poquito aumentando más, como vuelvo y lo digo, ofreciendo nuestros productos que estamos vendiendo a esa empresa.
0: Uh-huh. Prèviament t'havies format, jo havies assistit a alguna de les sessions d'Info,
4: sí?
0: Ella... Perquè tu abans de participar en un speed dating, havies fet alguna formació, alguna cosa a Info?
4: Sí, hice un curso de sociosanitari, y aparte de eso, pues ellas me han preparado para esto, para las entrevistas, como para perder los nervios, porque hay mucha gente que va con nervios, sí, pero no, muy bien, con ellas muy bien, y la formación estupendamente bien.
0: Uh-huh. Uh-huh. La formación, ¿pensas que t'ha obert allò possibilitats de feina? Sí,
4: sí. Sí, uh-huh, sí, la formación que hice yo de sociosanitari, sí, me abrió bastantes puertas, pero claro, yo al ver un cambio aquí, preferí más la limpieza que el sociosanitario, entonces me descanto más por la limpieza, que si el día de mañana no encuentro yo faena de limpieza, tengo la opción de las puertas abiertas del sociosanitario, porque estoy preparada. Y en sí, yo tengo mi currículum de auxiliar de enfermería de mi país, de Colombia.
0: Uh-huh. I Àlix, tu et presentaràs novament a aquest speed dating? Estàs,
4: sí,
0: apuntada?
4: Sí, estic
0: deies,
4: apuntada.
0: M'agradaria jo que, no sé, quant has quedat sense feina? Fa poc? Ara estàs sin trabajo en estos momentos?
4: Sí, he salido del hospital de limpieza. Llevo apenas un mes y medio sin faena. He querido apuntarme de nuevo a la Info, dije voy a ir otra vez a la Info, y sí, ahí estamos, ahí otra vez, pero estoy segura que me vuelven a llamar del hospital.
0: Bé, de fet, crec que de l'hospital és una de les,
2: exacte,
0: empreses, no?, que
2: va sortir de l'Speed Day, i la van contractar l'any passat, veritat, a través,
4: sí,
2: de l'Speed Day.
4: Sí, sí.
0: Uh-huh. I tu igualment allò t'estàs preparant? Allò...
4: Sí, estoy, ¿sí?, preparando por si, claro, vienen otras empresas más. Estoy preparándome para ver que, a ver si logro captar alguna de ellas, si puedo quedar ya de fija. A ver, vamos a ver.
0: Está bien, con parla la Lix, sí, Elena, yo a ver si puedo captar. Tú dius, allò, s'han de vendre, doncs ella ho té claríssim.
1: Totalment, és que ha de ser així. I a part és que al final és un... O sigui, les empreses ens donen una feina, però nosaltres també donem a les empreses. Aportem un valor afegit a les empreses. Amb la qual cosa, com ho està explicant l'Andrea, és perfecte, perquè ella està dient vendre el nostre producte. Pues sí, és així. I les empreses ens han de comprar i s'han de quedar amb nosaltres, no? Que avui en dia, si queden amb nosaltres, millor que millor. I l'speed dating és una oportunitat, pues, per conèixer empreses, i també jo crec per a nivell de preparar-te per entrevistes, pujar-te l'autoestima, no? Si reps un feedback positiu d'una empresa, encara que no tingui contractació en aquell moment o està per, bueno, o hi ha altres vacants, no pot agafar tothom. Al final les empreses tenen el que tenen. Però jo crec que a nivell autoestima, a nivell seguretat, et dona eines per futurs processos. Sí. Surtes amb un subidon de, no sé, això és el que jo he rebut de les persones o altres companyes que han fet speed dating en altres llocs, avui en dia s'ha quedat perquè hi ha molts a tot arreu. És com que te dona un xute d'energia per altres processos de selecció que va bé.
0: Però, Selene, Andrea ha dit allò, s'ha d'anar amb naturalitat, però això una cosa és molt fàcil de dir i una altra, allò, en el moment que et trobes, no?, amb una persona de recursos humans que et comença a preguntar, doncs segurament hi ha nervis.
1: Mm. Segur.
0: No? Mm. I aquesta naturalitat, no?, doncs igual aquests nervis et traeixen. No sé, quina recomanació feu?
1: Jo crec que uns nervis normals, són normals d'aquestes situacions on un posa tota la seva... Bueno, la carne de asador que se dice davant d'una empresa. Hi ha persones del recursos humans que te posarà l'entrevista més fàcil perquè això sigui més fluid i jo crec que és la millor manera de que els candidats tu puguis captar el que necessites, però hi ha altres persones del recursos humans que tenen un altre perfil, això no el podem controlar. Però la Miriam i jo estarem per allà per una mica donar eines i claus perquè això sigui el més fructífer possible. També les empreses saben el que venen, o sigui, és un espai. Bueno, estan...
2: Sí, i totes les persones de recursos humans que vindran són molt agradables i no crec que ho posin difícil. Els nervis existiran, perquè al final estàs en recerca de feina i és el teu futur, entre cometes, i els nervis hi seran, però ho posaran fàcil, segur.
0: I Míriam, a les empreses els hi poseu un topall allò de, o us demanen, escolta'm, jo he de cobrir, ara m'ho invento, dues places, entrevistaré un màxim de 8 persones perquè no vull més o no?
2: No hi ha límit. No, hi
0: ha
2: empreses que, depenent del perfil, per exemple, una atenció al client, segurament tindrà més candidatures que un conductor amb carnet C i al CAP. Aleshores, clar, també tenim una mica en compte i som una mica flexibles. En el cas dels, per exemple, els conductors, doncs, si s'allarga una miqueta més l'entrevista, tampoc els tallem. Però no tenen un número definit de candidatures.
0: Mm-hmm. Montse, tens alguna pregunta que vulguis aprofitar per fer a la Míriam, doncs, la Selene, a l'Andrea, allò que diguis, ai, Andrea, no?
3: Bueno, a veure, a mi m'ha deixat, l'autoconfiança, la seguretat que té
0: l'Andrea.
3: Sí, per o sigui, és que segur que allà on se segui amb recursos humans, segur que es ven molt bé. Mm. Sí, segur que trobaràs alguna cosa, perquè... No, perfecte, eh? I si la formació l'heu donat vosaltres, jo...
0: la Montse també vol tenir aquesta seguretat,
3: sí,
0: no?
3: Sí, no, està claríssim. Evidentment, clar, jo he sortit d'un limbo, no?, com aquell que diu, i clar, i ara aterro.
0: Et trobes en una situació molt diferent, no?
3: Sí, molt diferent, clar, tot ha canviat molt. Mm-hmm. Però quan jo treballava per compte aliena, doncs ara és una altra cosa. Mm-hmm. Sí, però, bueno... Jo confio i em poso en vostres mans i segur que traurem partit d'alguna
2: cosa. Segur que sí.
1: Jo crec que la Montse té moltes competències, que l'altre dia va començar a veure quan estava fent el currículum. Té molta capacitat d'aprenentatge, o sigui, ho dic, aprèn molt ràpid. Això ho vaig veure jo l'altre dia i a nivell d'atenció al client, vamos, per mi, de 10. O sigui... Es veu, no? Passa que, clar, quan portes molt de temps fora d'aquest...
0: circuit, no?
1: Exacte.
0: Sí, clar.
1: És com que la seguretat i aquestes... és com que l'has de trobar una altra vegada. I ha començat el camí i hem de seguir per aconseguir l'objectiu que és trobar la feina que on estigui bé i bueno, i que ja pugui en lloc tot el que té moltes coses molt bones.
0: I què és el que recomaneu allò a nivell de que busquen informació de l'empresa, que mirin allò si tenen pàgina web, no? No sé si...
1: Ja, nosaltres explicarem tot en el taller, expliquem una mica de què va l'speed dating i farem exemples de petites presentacions i també expliquem tot a les empreses que venen i a les empreses també els hem demanat valors, competències que demanen als possibles candidats. Recomanem entrar a les pàgines web, que avui en dia quasi totes tenen, i allà hi ha sempre una part de missió, valors, o que explica una mica el que l'empresa, quan s'ha fundat l'empresa, bueno... Vull dir, avui en dia tot està a les xarxes socials, a internet, o sigui, tenim informació
0: Bueno. Això també els hi recomaneu, que ells vigilin, no? Elles vigilin si tenen xarxes socials.
5: Exacte.
0: Que publica.
5: No, avui en dia és veritat, això, sí. Pots accedir, o sigui, tu tens un candidat i pots mirar per internet si té Facebook, si té Instagram, si té LinkedIn, o sigui, avui en dia estem molt, bueno...
0: Exposats a tots.
5: Exacte, aquesta sí, paraula. Sí. Mm. I les empreses també, o sigui, bueno, la informació és poder, però l'hem d'utilitzar bé. Mm-hmm. És la clau de l'èxit, no? Jo crec. Al final, això ens dona, bueno, més detalls del que estan buscant perquè puguin fer el match aquest que deia abans entre empresa i candidat.
0: Escolteu una cosa, persones que ens estiguin escoltant i que potser doncs, no s'havien assabentat de l'speed dating, no sé si han de ser persones que ja estiguin participant en algun programa d'Enfo, que estiguin... a la recerca de feina, evidentment. Encara hi són a temps, allò d'adreçar-se
5: sí, sí, sí.
0: i dir, escolta, m'he sentit
5: tant.
0: A dir allò que el dia 14 feu això.
5: Sí, sí.
0: Crec que podria ser un candidat-candidata. Sí.
5: Convidem a tothom a que vinguin a l'Speed Dating, poden venir a la Enfo i si no estan donats d'alta, inclús es poden donar d'alta aquesta setmana en plan express, explicarem tot molt ràpid. Uh-huh. O sigui que vingui tothom que vulgui afegir-se, està convidadíssim. Uh-huh. I els que ja estan participant, que han passat per allà perquè ja estaven amb nosaltres,
0: ja us encarregueu vosaltres allò de captar-los i dir, escolta'm, aquesta és una oportunitat. No sabeu el nombre de llocs de feina que poden sortir d'aquest speed dating?
2: No, perquè hi ha empreses que sí que venen amb vacants concretes, que tenen ja previstes de cobrir algunes places, però d'altres venen amb l'objectiu de conèixer possibles candidats i si els hi pot encaixar el seu perfil, doncs convocar una propera entrevista perquè sigui una miqueta més llarga i més profunditat. Mm-hmm. Però el nombre exacte no el sabem.
0: Això és veritat, que en algun speed dating que hem anat nosaltres com a mitjà de comunicació a cobrir, hi havia empreses que deien, bé, nosaltres també generem la nostra pròpia borsa de treball, no? I hi ha persones que potser en aquest moment no la contractem, però al cap d'un temps ens hi posem en contacte amb ella.
2: Sí, ha passat, ha passat d'altres edicions que en el moment no tenien cap vacant i amb a curt termini, ens han dit, mira, hem contractat aquesta persona perquè ens ha sorgit una necessitat.
0: Uh-huh. Entenc que l'speed dating és una aposta que vau començar i que si la manteniu és perquè funciona.
2: Sí, sí, tant per empreses com per les persones que estan en recerca o que busquen una millora, també.
0: Doncs, Andrea, que jo t'he estat dient tota l'estona, Àlex, doncs que tinguis molta sort.
4: Gràcies.
0: I també a la Montse. Esperem allò que també ella agafi aquesta empenta i seguretat i també li vagi segur. Així m'agrada, que li vagi molt bé l'speed dating.
4: Moltes gràcies.
0: Tant de bo la propera que ens parlem doncs sigui perquè has trobat feina.
4: Sí, que no pugui venir perquè...
0: Que no puguis venir
4: exacte.
0: Perquè tens feina, que hagis d'entrar per telèfon. No, tinc 5 minuts.
4: Exacte.
0: Molt bé. Gràcies també a la Miriam i a la Selene per haver-nos explicat aquesta nova edició de l'speed dating.
2: A vosaltres.
0: I fins una altra.
2: Adéu, gràcies.
0: Acabem amb un àudio, com sempre, que ens parla d'aquest programa.
6: Necessites contractar a treballadors i no trobes persones candidates que s'ajustin al perfil que busques? Participa a la 6a edició de l'Speed Dating i en un matí podràs entrevistar diferents candidats que encaixin amb el perfil que estàs buscant. Informa't trucant a info al 93 570 51 60. Treballem per millorar cada dia més els serveis d'intermediació laboral que oferim a les empreses.

0: Posa't les piles, un programa dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet.
1: D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Com sempre, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. El quiosc petit de la Rambla es fa gran. Aquelles persones que passegin per la Rambla de Mollet veuran aquests dies aquest cartell penjat al quiosc municipal que des de l'estiu de l'any passat està tancat. Concretament, fa 11 mesos que Mollet no disposa de cap quiosc amb venda de premsa. Aquesta absència ha deixat un buit en el dia a dia de la ciutat, però ara aquesta situació està a punt de canviar. Els propietaris del quiosc petit han agafat el repte plantejat pel consistori molletà i es traslladen un metre de la Rambla per reobrir el quiosc del centre i tornar a portar la premsa a la ciutadania. L'Anna Luque, propietària de l'establiment, ha comentat que tindran premsa, però també els seus productes gastronòmics, com són les creps, els granissats o els gelats.
1: Que trobarem a partir de part de la premsa, perquè tenim la premsa, tindrem el que nosaltres ja, els productes que tenim de tota la, des que estem aquí, que tenim gofres, tenim creps, tenim gelats, tenim granitzat, tenim patates fregides, tenim una varietat i després en l'altre hi haurà més coses, ¿vale? Que això ja és sobre la marxa, n'hi eren sorpreses.
0: Els nous gestors asseguren que afronten aquesta etapa amb molta il·lusió i ganes. Consideren que és una oportunitat per contribuir a la vida social de la ciutat i recuperar un servei que forma part del paisatge quotidià de Mollet. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet ha engegat la iniciativa L'alcaldessa sense filtres, una proposta que neix amb la voluntat d'oferir una conversa directa i oberta entre l'alcaldessa i la ciutadania sense cap intermediari. La primera de les sessions tindrà lloc demà dimarts, dia 5 de maig, a partir de 6:45 de la tarda. Al Mercat Vell, la idea és fer sessions obertes a tothom, on veïns i veïnes podran plantejar preguntes, compartir opinions o abordar qualsevol tema que considerin rellevant, fomentant així un diàleg sincer i proper. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
1: Moments d'òpera.
2: Un espai dedicat al món de la lírica on coneixen l'essència de l'òpera. Dilluns a les 11 de la nit i redifusió dissabte a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pèsol. El pèsol és el fruit el llegum de la pesolera, de color verd, comestible, quan és molt tendre. Sabeu què vol dir ser eixerit com un pèsol? És ser molt eixerit, espavilat. El teu fill és eixerit com un pèsol, sinònim de més trempat que un all, per exemple. Què vol dir jugar-s'hi un pèsol? Vol dir assegurar-se plenament una cosa. M'hi jugo un pèsol que aquest ha sortit d'algun terrissaire del poble. Diuen que per Sant Honorat, el pèsol granat. I quan és Sant Honorat? El 16 de maig. I què vol dir ser rodó o gros com un pèsol? Rodó com un pèsol és un exemple clar de la comparació de la forma del pèsol i gros de la grandària. El ginebró és el gàlbul del ginebre, gros i rodó com un pèsol, de pela pruïnosa i color blau negrós. La Maria té un ull de pèsol. No li facis cas, aquest. Vol dir que té un atac a la retina de l'ull que li impedeix la visió. Sempre parla comparant-ho tot. I acabem amb una endevinalla. Més petita que un pèsol. I veu en el vas del rei. L'heu endevinada, oi? La mosca, i tant. Ha estat un segar de pèsols, és a dir, una feina fàcil i ràpida. Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor, que no sé per on començar. Tinc tants records dins el

0: Disculpa, aleshores. És que estava aquí donant voltes i... Com estàs? Com va tot? Només volia dir-te que... Em sap greu com vaig anar complicant les coses quan tot estava anant tan bé. Suposo que el tren a vegades només passa un cop, però espero que em tinguis en el lloc tots. Si escoltes això, cuida't i que vagi bé.
1: A hores d'ara, poder em faig pesat. L'últim que vull és quedar-me renegat. No tothom ho sap,

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa. El Parlament Europeu és la que es menciona més sovint. D'altra banda, el 58% dels ciutadans es considera europeista, un volum 3 punts superior ara fa 2 anys. Només un de cada 10 ciutadans creu que la seva veu compta molt o bastant dins de la Unió Europea. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Avila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i ha acusat Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà el dijous al Congrés per explicar els moviments que s'estan fent des del govern. I nou tiroteig aquest matí a l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap a 6:45 del matí s'ha registrat un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat a la confluència de la Rambla Catalana amb el carrer de Santiago Apòstol a la sortida d'un bar que no té llicència. Després que algú donés l'avís d'haver sentit 5 trets a la via pública, Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu i han identificat diverses persones. No hi ha ferits, però els autors s'haurien refugiat dins del local. De moment no hi ha detinguts, tampoc s'ha trobat l'arma, tot i que sí que s'han localitzat les armes, les bales, volien dir, dins del local. Els Mossos han obert ara una investigació per tal d'esclarir aquests fets. I la plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes de temps de flors. N'ha parlat avui a la xarxa Gregorio Soto, portaveu de Girona Més Neta, que ha assegurat que el seguiment és del 100%.
1: El seguiment avui està siguent del 100%. Ningú ha vingut a treballar, només els que estan obligats per serveis mínims, i ja ho veieu, tenim a tot el torn del matí menys els que estan treballant per serveis mínims aquí. Semblava que arribàvem a consensos fins que ha canviat una mica el paradigma. Des de fa setmanes sentim que som una empresa externa, que l'Ajuntament no pot participar a les negociacions, i de sobte ens trobem que ens demanen que s'aixequi una vaga, deixant punts fonamentals del conveni en mans d'una decisió de l'Ajuntament. Si l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions, no podem parar les negociacions fins que l'Ajuntament digui alguna cosa. O som privats o som funcionaris públics.
0: A les 5 de la tarda hi ha prevista una nova reunió amb el Departament de Treball i també el Comitè d'Empresa. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.
3: Parlem de cuina.
4: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Uller.
3: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
4: Dilluns a 1:15 del migdia i redifusió dissabte a 10:15 del matí.
2: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet, el dimarts a 10:15 de la nit i redifusió diumenge a 10:00 del matí.

0: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 700. 700 programes, no està gens malament. I qui us parla, en Carles Matute, està ben orgullós de presentar aquest espai del Club Muntanyenc Mollet. Com us vaig dir la setmana passada, avui parlarem de dos elements del nostre equipament que poden marcar la diferència entre gaudir d'una sortida o passar-les força magres. Parlem dels mitjons i de les botes. Els mitjons, sí, els mitjons. Sembla una tonteria, però no ho és gens. N'hi ha de tota mena, d'estiu o d'hivern, llargs, curts o mitja canya, prims o gruixuts. Però el més important és una cosa molt simple, la talla correcta. Si van curts, s'arremanguen i poden provocar llagues. I si van massa llargs, fan bosses i freguen. I això, caminant hores, es paga. Per tant, han d'anar ben ajustats al peu. També vigileu el material del que estan fets. Normalment són barreja de llana i fibres tècniques. Els de cotó no els recomano. Absorbeixen suor, retenen humitat i acabareu amb els peus xops. I això no és agradable. Per alçada, els de mitja canya acostumen a anar bé gairebé per tot. I un consell final. No sigueu ronyes. Uns bons mitjons valen diners, però els peus encara valen més. I ara passem al calçat. Al costat de la motxilla, les botes són probablement la peça més important de l'equipament del muntanyenc. Bàsicament tenim tres opcions. Sabatilles o botes baixes. Mitja canya i canya alta. Comencem per les sabatilles. S'han posat molt de moda darrerament. Són còmodes, lleugeres i moltes marques en fan de molt bones. Però jo no les recomano per terreny exigent ni per alta muntanya. No protegeixen el turmell. I això pot donar problemes. Mitja canya. Per mi, la millor solució per a la majoria de sortides. Versàtils, còmodes i prou protectores. Jo mateix vaig fer el trekking del camp base de l'Everest amb unes mitja canya i vaig anar de conya. Canya alta. Pensades per l'alta muntanya, neu, terreny dur i sortides exigents. Abans es portaven per tot. Ara hi ha més varietat i millor especialització. La talla. Això és clau. La bota de muntanya no ha d'anar justa. Com a norma general, la talla de carrer més mig número. I a la botiga hi ha una prova molt bona. Amb la bota descordada, empenyeu el peu endavant fins a tocar la punta. Si darrere hi cap just el dit índex, aquella talla és bona. I sobretot, quan aneu a comprar botes o sabatilles, feu una botiga especialitzada i deixeu-vos aconsellar. Mare de Déu, 700 programes i les botes encara aguanten. I ara sí, passem a l'agenda.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: El dijous, dia 7, tenim una sortida del grup extrem, una matinal. El grup dels dijous ens delaitarà amb una sortida a Sant Llorenç de Munt, Cavall Bernat, Balma de la Pinassa i Sant Agnès. Com sempre, els companys Carlos Revilla i Francisco Vera són els vocals. És un recorregut de 9,5 quilòmetres amb un desnivell positiu de 540 i negatiu de 540. I 5 hores de durada. Dificultat mitjana alta. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida serà el pavelló de Barriera Seca a les 6:30 del matí i el transport serà amb vehicles particulars. El dissabte dia 9, el grup de senders va a l'etapa 1 del GR2 de la Jonquera a Boadella d'Empordà. És un recorregut de 14,3 quilòmetres amb un desnivell positiu de 230 metres i negatiu de 270 i 3 hores 20 de durada. Dificultat baixa. Cal portar esmorzar, el dinar és opcional, aigua i equip personal. El vocal és en Jordi Luquer. El lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca, a les 7 del matí, i el transport és amb autocar. El preu és de 20 euros per al soci i 26 euros no soci. Cal puntualitzar un tema. Aquesta primera etapa del GR2 es correspon amb la sortida 150 des de l'inici de la secció de senders. Ho podrem celebrar tots plegats al restaurant Cala Francisqueta de Llers, on anirem després de l'excursió. El dinar, com d'altres vegades, és opcional. Si us interessa dinar de plat calent, ens prepararan un menú de 15 euros. Sí, noi, ho heu entès perfectament. 15 euros. A més informació, els inscrits per correu electrònic. Caldrà fer tria primer. La inscripció es tancarà de forma irrevocable el dilluns abans de la sortida, el dia 4 de maig, per poder notificar-ho amb antelació al restaurant. Inscripcions per internet a la web del club. I ara sí, el diumenge 10, aquí la fem grossa. Tothom, 27a caminada per la serralada de Marina. El vocal, com sempre, en Josep Soler Xicola. Recorregut 22,5 quilòmetres amb un desnivell positiu de 743 metres i negatiu de 743. Resseguint pistes i corriols de la serralada de Marina en un itinerari que ens ha preparat en Cisco Ferrer. Cal portar, per tal d'evitar deixalles, got o cantimplora. Hi haurà aigua per reomplir els avituallaments. Equip personal i calçat adequat. Inscripcions presencials a les oficines del club el 7 i 8 de maig de 19 a 21 hores i a la plaça Catalunya de Mollet el dia 9 de maig de 11 a 14 hores. Preu de la inscripció anticipada 10 euros als socis, 15 euros no socis. El mateix dia, 12 euros socis, 17 euros no socis. El preu inclou, avituallament, esmorzar, refrigeri a l'arribada i samarreta commemorativa. Els col·leccionistes de samarretes ja ho sabeu. Fins aquí l'agenda i acabem el nostre programa número 700 i fins a la propera setmana es despedeix de vosaltres en Carles Matute, salut i muntanya.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: Music Calaix.

0: Escoltes Music Calaix.
1: La última misión, bebé. W con Yandel.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. El Consell de Ciutat de Mollet ha celebrat aquest dijous una nova sessió plenària al Mollet Hub per abordar diferents qüestions clau de la ciutat, amb especial atenció al nou pla local d'habitatge i també a l'agenda urbana. L'Ajuntament de Mollet està treballant en l'elaboració d'un nou pla d'habitatge de local per fer front a l'actual crisi habitacional. En aquest sentit, la setmana passada es va posar en marxa una campanya de participació ciutadana amb l'objectiu de conèixer de primera mà la realitat dels veïns i veïnes. Durant el ple, la regidora d'Habitatge, Marina Escribano, ha explicat que ara es vol completar aquesta anàlisi i incorporar propostes que ajudin a definir el document final.
1: Avui s'espera que ens ajudin a completar l'anàlisi i que es llancin propostes concretes. Avui ens acompanyen els membres de l'equip redactor que faran una introducció, doncs una mica, ja ha fet una anàlisi molt, molt, molt densa i completa, i avui es faran com pinzellades per situar-nos i després, a partir d'aquí, doncs, amb aquesta informació, no? Doncs poder tenir una opinió més informada i les opinions i propostes que des de cada sector es veuen, perquè la qüestió de l'habitatge, que per nosaltres és absolutament prioritària, es pot mirar des de molts prismes en funció d'on estigui la persona o el col·lectiu treballant.
0: El Consell de Ciutat és l'òrgan de participació ciutadana de Mollet des de l'any 2012. I en esports us informem que el Club Escacs Mollet s'ha proclamat campió de la Copa Catalana 2026 en la màxima categoria, consolidant-se com el gran protagonista de la jornada disputada el diumenge 26 d'abril al pavelló municipal Els Magraners de Lleida. La competició organitzada per la Federació Catalana d'Escacs amb la col·laboració del Club Escacs Pardinyes i l'Ajuntament de Lleida per reunir 60 equips i més de 240 jugadors d'arreu del territori, un dels esdeveniments més destacats del calendari escaquístic català. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: El Club del Country.
5: Bring on the teardrops and let's have a ball.
4: Un programa que ha fet història.
5: She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind.
4: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Dimarts a les 11 de la nit en 96.3 de la FM.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Servei Català de Trànsit impulsa una campanya intensiva des d'avui fins al 10 de maig per reduir la sinistralitat dels motoristes, col·lectiu que concentra gairebé la meitat de morts a la carretera aquest 2026. Amb l'augment d'ús de motos pel bon temps es demana més prudència i consciència del risc. Mossos d'Esquadra desplegaran 2.285 agents i es faran un total de 715 controls per vigilar casc, documentació i conductes perilloses, també en patrullatge de paisa. La vigilància reforçarà mitjans aeris i accions formatives. L'objectiu és millorar la seguretat viària i reduir accidents després que en la campanya de l'any passat es posessin més de 1.000 denúncies en només una setmana. I Rodalies recupera avui un recorregut sense servei des de fa mesos. El tram de Reus mora a la nova de la línia R15. Ara bé, Dignitat a les Vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat al 100%. Ens amplia aquesta informació la Laura Casas de Tarragona Ràdio.
2: Tot i la represa d'aquest tram, continuen alguns plans alternatius de transport, com el tram entre Móra la Nova i Ribarroja d'Ebre. Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, diu que és important reobrir línies, però que l'R15 està lluny de recuperar la normalitat.
3: Amb el 50% de l'oferta i amb 12 límits temporals de velocitat. És a dir, és important reobrir les línies, no és bo tindre línies tancades, però la R15 no té normalitat.
2: D'altra banda, aquest dilluns, Adif ha començat les obres de millora entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, que obliguen a desviar el servei de la línia R13 per Tarragona i Reus.
1: I Girona ha despertat avui en vaga d'escombraries per la falta d'acord amb Girona Més Neta. La plantilla denuncia pressions i manté el pols per les condicions laborals. Ens amplia aquesta informació Pau Villafanya de Girona FM.
4: La plantilla de Girona Més Neta situa l'IPC com a principal escull per tancar un preacord que permeti desconvocar la vaga d'escombriaires i acusen l'empresa de voler-los enfrontar amb l'Ajuntament. El comitè d'empresa subratlla que ha de ser Girona Més Neta qui cobreixi la pujada de sous més enllà del que recull el contracte. Els treballadors que s'han concentrat a les portes de l'empresa critiquen que se'ls hagi pressionat per aixecar l'aturada deixant en espera punts fonamentals del conveni com els torns de treball o l'obligatorietat de treballar en festius. Gregori Soto és el portaveu del comitè d'empresa.
5: Al final les vagues es fan quan es poden fer i quan un té més poder per reivindicar. Nosaltres no volem afectar el temps de flors, però el que volem és que se'ns deixi de mentir i des d'un principi se'ns ha estat mentint i aquesta és la sensació que tenim. I és el que diem, si som una empresa externa ho som per tot.
4: L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha exigit a les parts que arribin a un acord per desconvocar la vaga. En un escrit a X, Salellas admet que la decisió tindrà un efecte directe en el servei i que la voluntat d'afectar els gironins i temps de flors és òbvia.
0: Notícies en xarxa.
6: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
7: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
8: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
6: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. La Rambla recupera el quiosc de premsa, el quiosc petit emprèn el relleu. Sense una data definitiva d'obertura, des del quiosc petit es mostren esperançats en que puguin inaugurar el nou quiosc de cara a l'estiu. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet ha engegat la iniciativa L'alcaldessa sense filtres. Es tracta d'una proposta que neix amb la voluntat d'oferir una conversa directa i oberta entre l'alcaldessa i ciutadania sense cap intermediari. També parlarem del fet que el Consell de Ciutat de Mollet ha celebrat aquest dijous una nova sessió plenària al Mollet Hub per abordar diferents qüestions clau de la ciutat. El ple s'ha centrat en el nou pla local d'habitatge i l'agenda urbana. I per acabar, en esports, el Club d'Escacs Mollet s'ha proclamat campió de la Copa Catalana en 2026 en la màxima categoria. En la categoria reina, el Mollet va dominar amb autoritat, sumant 29,5 punts gràcies a 8 victòries i una sola derrota. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Parlem de cuina amb Laia Oller.

0: Benvingudes i benvinguts al Parlem de Cuina. Comencem el mes de maig i ho fem de la mà de la Laia Oller. És una de les professionals que ens acompanyen en aquest espai de cuina, d'alimentació saludable, perquè, doncs, més enllà de la cuina, que també ens fiquem en els fogons, però sobretot parlem de producte. I això és el que farem en el dia d'avui amb la Laia. Recordem que ella és llicenciada en Biologia, Tècnica Superior en Dietètica i està darrere d'aquesta plataforma d'Alimenta l'Equilibri, que la podeu trobar, doncs, també per les xarxes socials i també, doncs, a través de la pàgina web, a veure si ho dic bé, allò, laiaoller-baix, no. Aquesta, això és Instagram, Alimento y Equilibrio, i laiaoller.com. És així de senzill, laiaoller.com. Ja l'heu sentida. Molt bon dia, Laia.
1: Bon dia.
0: És que tinc aquí tots els apunts i ja al final em faig un lío. Laia, anem a parlar, dic el mes de maig, i anem a parlar de, sobretot de fruites. Destacarem una, que jo crec que... no sé si hi ha alguna persona que no els agrada les cireres.
1: Pobre.
0: Pobre, sí, adéu.
1: Em sap molt greu, em sap molt greu.
0: No, ho dic perquè és fàcil de menjar, els nens petits jo crec que també, no? És una fruita que agrada. Fins i tot ara em ve al cap allò una senyora gran que ens va acompanyar en un altre espai d'aquí de la ràdio que comentava que ella pintava i que havia fet allò pensant en la seva neta, no? Això que feien de petits que tu posaves allò com si fossin unes arracades.
1: Ja veus.
0: Doncs això. Avui parlem de cireres i no només de cireres, sinó de fruites en general de l'estiu i sobretot aquestes que són antioxidants.
1: Exacte. Sempre parlem de verdures i vinga, verdura i
0: ja en parlarem, fruita, ja en parlarem. Però anem a posar una miqueta allò de fruita i a més amb aquests colors allò tan atractius com són els vermellosos.
1: Exacte.
0: No sé si el vermell defineix precisament els fruits antioxidants.
1: Tots aquests colors... És a dir, hem de partir de la base per no anar pensant aquest que té, quin tipus té, sinó tota aquesta fruita i verdura que són colors importants i...
0: Sí, cridaners, no?
1: Exacte,
0: així, molt vius.
1: Ja indica que són rics en antioxidants. Aquest pigment és sinònim d'antioxidant. I ara tenim aquesta explosió de fruites... que personalment per mi és la millor època de les fruites, no? Després sí que tenen les d'estiu, però per mi aquestes són les millors. I s'han d'aprofitar. Sempre parlem molt de verdura i la fruita també, tinc la sensació, no? Per el que la gent m'explica a consulta en els cursos, la tenim una mica demonitzada, no? És que la fruita té massa sucre o és que la fruita... No? Posem-ho tot en context.
0: De fet, ara que comenta això la Laia, és veritat que ara doncs, es diu molt això de que la fruita millor menjar-la com a tal i no tants batuts i coses així, perquè ho dic pel tema del sucre que has comentat, que de fet ara també ve de gust, no?, de fer-te un suc de fruita així natural, però que la majoria de nutricionistes, no sé si la Laia i jo coincideix, és millor menjar-te doncs, això, la cirera, la maduixa, tal qual, que no pas fer-te un batut.
1: Això que et deia abans de la fruita és que té massa sucre, jo no estic d'acord, sempre que te la prenguis sencera. Uh-huh. En el moment en què tu fas un suc, un batut, hem de pensar que tot aquell procés que nosaltres fem abans de menjar-nos-ho, ja sigui industrial o a casa, fer-nos un suc, el que estem fent és una predigestió. En altres sessions hem explicat, no?
0: I que sigui allò, la fruita allò triturada i pressa, ja, això ja és una...
1: Ja estàs fent la feina que estaria fent el teu sistema digestiu. Ens hem d'imaginar, no, que a mi em sembla bastant gràfic, com si l'aliment fos un culleret de perles. Quan tu et prens el culleret sencer, la funció del teu sistema digestiu és anar tallant aquest cordill per alliberar les perles. I ara no ens ficarem si seran aquestes perles, carbohidrats, proteïnes, greixos, que en aquest cas la fruita, doncs seria aquesta fructosa, no?, aquest carbohidrat. I aquesta és la funció del sistema digestiu, tallar el culleret per alliberar les perles i que aquestes perles passin a la sang i ja vagin a fer la funció que faci. Quan tu fas un suc, un batut, tu amb el túrmix o amb l'exprimidor estàs tallant aquell cordill. Per tant, el teu sistema digestiu directament el que ja rep són perles lliures. La velocitat en la que aquestes perles passaran al torrent sanguini és superior perquè no té feina, és com passa directe,
0: sí,
1: no?
0: Clar.
1: En canvi, si ha d'anar tallant, aquestes peres es van alliberant a poc, i aquí aniria a parlar una mica aquest pic de glucèmia, això, no? Aquest que sempre ara està molt de moda. Tu, el teu sistema digestiu no li dona ni temps a pensar, ai, espera, que això és un aliment, no li dona temps, perquè ja està digerit, com aquell qui diu.
0: No. És a dir, que sempre que pugueu, doncs trieu allò la fruita sencera, tal
1: sí,
0: qual.
1: Sí, a més, que quan ens fem un suc, tu et pots menjar una quantitat de fruita, la que sigui, de taronja, no? Et pots menjar una taronja, et pots menjar una poma, un grapadet de cireres, de la fruita que sigui, però tu quan et fas un suc, perquè tu necessites mig got, un got, incrementes molt la quantitat de fruita que utilitzes. Per tant, la quantitat de sucre que estàs prenent
0: és molt
1: superior a la que tu et prendries i, sobretot, molt important, no quedar-nos només amb el sucre, sinó amb la matriu. Un aliment complet no es comporta igual que si tu et ingereixes només els nutrients. La taronja, que és com el més visual a l'hora de fer-nos un suc, no es comporta el sucre, és el mateix. Et prenguis una taronja sencera o una taronja en suc. El sucre és el mateix, però aquest sucre no es comporta igual dintre d'una taronja sencera que tu has de mastegar, que tu vas tallant el teu sistema digestiu aquell culleret, que ja directament, si jo em estic prenent el suc, on el sucre està alliberat. Ja, però és que té moltes vitamines. Sí, però és que també té...
0: Les vitamines són les mateixes.
1: Per tant, no dic que sigui boníssim i que puntualment ens ho prenguem, però que sapiguem el que ens estem prenent. I que si la vitamina C va molt bé per prevenir els resfredats i tota aquesta cultura que tenim, perfecte, doncs ens prenem una mandarina, ens prenem la taronja. O ens prenem la fruita, que en aquest cas ara, des de temporada...
0: Però sent conscients del que estem fent.
1: Correcte.
0: I no abusant allò, doncs, no?
1: Jo sempre ho comparo amb una llaminadura. Doncs aquell dia t'estàs prenent una llaminadura. Molt més saludable que, evidentment, qualsevol llaminadura. Sí, però no deixa de ser això. Quan em diuen ja, però el sucre és sucre igual. Sucre igual.
0: I llavors, Laia, hem dit allò, anem a parlar de cireres, anem a parlar de fruits vermells, que són antioxidants. Antioxidants, què és el que hauríem d'entendre? Perquè potser allò tots diem, ai, ara les articulacions, no?
1: Clar, no?
0: Sí, anem a engreixar les articulacions perquè tot es posi a puesto, no?
1: Mira, el concepte d'antioxidant, ara ens hem d'anar a dins de les cèl·lules. Ara avui farem classe de biologia.
0: Això està bé.
1: Ens hem d'imaginar el cos humà com si estigués tot format, és a dir, com si fiquéssim un microscopi i tot estigués format de maons. Ara pensem en un fetge i ens imaginem el fetge tot compartimentat en maons. Sí? Cada maó és una cèl·lula. Quan parlem dels nutrients i parlem molt de la glucosa, dels aminoàcids, al cap i a la fi nosaltres mengem per nodrir les nostres cèl·lules. Som un vehicle a través, no? Nosaltres nodrim les cèl·lules. Aquestes cèl·lules tenen dintre de la cèl·lula doncs hi ha tot el que s'anomena orgànuls, estructures que compleixen una funció. La funció de la cèl·lula és que doncs cadascuna tindrà la seva funció, ha de fer la seva funció, un cop l'ha fet s'ha de destruir i abans de destruir-se s'ha de dividir per continuar regenerant-se. Diguem, seria una mica les bases de... Aquest procés, dintre d'aquestes cèl·lules, en la seva majoria de l'organisme, tenim un orgànul, és a dir, una estructura interior de la cèl·lula, que són les mitocòndries, que serien les fàbriques de produir energia. Quina energia? No ens imaginem... És a dir, l'energia que... Ai, avui no tinc energia per funcionar, estic molt cansada. Això es creia com la traducció secundària. Energia perquè les meves cèl·lules funcionin. Sí? Dintre, ara no entrarem dintre de les reaccions químiques, però aquest procés genera... radicals lliures, que estan molt de moda, sobretot en les cremes.
0: Sí, sí.
1: Aquest procés genera radicals lliures. El propi funcionament de l'organisme interpretat amb aquesta part microscòpica cel·lular genera radicals lliures, que no ens hem d'atabalar perquè el cos ja té els seus mecanismes de neutralització, és a dir, ell mateix ja està fet, perquè si no, no haguéssim arribat fins aquí. Què passa? Que ara mateix estem en un context on... No només és el propi funcionament de l'organisme que genera aquests radicals lliures, és el context dels tòxics que ingerim, ja sigui ambientals, ja sigui de la cosmètica, dels aliments que ingerim, sí? El propi context de la interacció dels diferents sistemes de l'organisme, com el nostre sistema nerviós de manera general, en el context de la societat que tenim, doncs és un sistema nerviós una mica sobreactivat. Això intervé també en aquest... M'explico?
0: Sí,
1: tenim un cúmul de generació de radicals lliures que el cos arriba a un punt que diu, vale, jo tinc els meus mecanismes, però no arriba més.
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Doncs entren en escena aquests antioxidants. Aquests antioxidants ens han d'imaginar que són molècules que el que fan és que aquest radical lliure, una molècula que és, imaginem-nos una molècula així com molt reactiva, molt nerviosa, que es pot afegir en qualsevol ruta i alterar-la, doncs aquests antioxidants són molècules que li diuen calma-te, la neutralitzen. I la permeten que vagi al circuit perquè es pugui anar eliminant. Ho estic explicant, que és supergeneral, eh? Vull dir que...
0: No, està bé, però com a mínim és entenedor. Sí, vale. És el que pretenem.
1: L'organisme té aquests propis mecanismes, però sobretot en el context de la societat i en la tendència nord de la població, hem de fer aquesta ingesta, no només ara, però perquè ja hem estat parlant en totes les estacions de quins aliments són més rics en antioxidants, per poder contrarrestar, perquè ara mateix hi ha un dèficit, no? Estem en desequilibri. Això seria el context social, però estem en un context estacional. Ara tenim una incidència del sol molt més gran... perfecte, moment de carregar piles per la vitamina D, és a dir, perfecte, però sí que hi ha aquest desgast.
0: També fa que estiguis més actiu, no?
1: Aquests rajos de sol també tenen una influència a nivell de generar aquests més radicals lliures, no? Aquesta pell, no? Si ens imaginem aquesta gent de camp que tenen aquestes pells curtides, pells que estan més oxidades, per tant, també és important per poder combatre aquesta generació de radicals lliures del sol. De tot aquest context. Uh-huh. És a dir, ens hem d'imaginar que quan parlem d'antioxidants són molècules que permeten estabilitzar totes aquestes molècules que s'han generat una mica
0: ara
1: més reactives.
0: Estava pensant quan la Laia ha dit, clar, quan necessita energia, no? És, doncs aquests antioxidants ens afavoreixen allò, aquesta creació d'energia. I pensava, clar... Res de dir, ai, estic baixa de to, vaig a fer-me un cafè. No. Millor prendre una fruita.
1: Mira, jo ho trobo molt visual. Quan estem baixos... Ara,
0: estem generalitzats.
1: És molt general, eh?
0: Sí,
1: quan estem molt baixos d'energia, el que hauríem de poder visualitzar és a dir, és que les meves cèl·lules no estan podent funcionar. És a dir, quan jo ja noto que no tinc energia per funcionar, ens hem d'anar que el primer pas és que les meves cèl·lules no estan podent fabricar l'energia necessària per funcionar bé. I com a conseqüència, jo em noto baix d'energia. I ara hi ha una tendència. Cada vegada les tendències d'investigació van avançant i ara, si no se sent ja, se sentirà aquesta energia mitocondrial, el metabolisme, veure com treballen... Perquè cada vegada s'està veient com que... On hem d'anar a treballar és cap a aquestes fàbriques d'energia. Sense elles... refunciona bé.
0: Llavors, anem allò, aquests productes que trobem ara al mercat. Nosaltres hem posat allò cireres, però més enllà de les cireres, que parlaríem també de maduixes...
1: Parlaríem de maduixes, de nespres, d'albercocs...
0: Uh-huh.
1: L'alvocat, que no el tenim com a fruita, però sí que és un fruit, no? I aquí ja ens aniríem als greixos. Ara ja se'ns està acabant la temporada, vull dir que... Però també, no?, aquesta part més primaveral, fins...
0: Està acabant la temporada, però ara, malauradament, trobes fruites tot l'any, no?, sigui o no sigui l'època. Evidentment,

0: 4 hores, per exemple.
1: Podem... Això també és real o mite, això de la fruita millor entre hores que no pas en acabar els àpats? Dic, també, fins i tot a l'esmorzar, hi ha gent allò que pren fruita a l'esmorzar, però no sé si és millor també abans, després, durant... L'important és menjar la fruita...
0: Mira, l'important és que et sentis bé. Vaig primer al postre.
1: Sí.
0: Si el teu sistema digestiu no funciona, no és suficientment eficient, hi ha algun problema on no genera suficient àcids, algo que el fa anar més lent, i tu prens fruita, que és rica en fibra també, i amb aquests carbohidrats, després de dinar, com tot anirà molt lent, aquesta fruita et començarà a fermentar abans d'hora i et donarà malestar. Per tant, a tu, a aquesta persona, pues no li va bé la fruita. Jo és que prenc la fruita i em va perfecta de postre, i a més em serveix per tancar l'àpat, perquè no només ens hem de centrar en la part nutritiva, hi ha una part conductual. Hi ha gent que necessita algun postre per tancar l'àpat. No hi ha problema. Si som eficients, és a dir, si ens anéssim a l'eficiència, ens aniria bé abans de dinar prendre, és a dir, abans de prendre la fruita, perdó, ingerir algun aliment que sigui ric en fibra, perquè faci que tot aquest excés de carbohidrat s'arrossegui, que hi hagi suficient proteïna, vale? Generar com un ambient. Cadascú ha de veure en quin punt està de la pantalla. Jo és que tot això encara, doncs, perfecte, pren fruita, però que aquesta fruita no desplaci la verdura. Per tant, els meus àpats de verdura, i utilitzo la fruita com a eina per menjar entre hores, per complementar un esmorzar i donar aquesta vitamina, sempre que sigui sencera. M'explico? Vull dir que ha d'haver un context on hi hagi suficient proteïna, on hi hagi suficient fibra, perquè tot això permeti que aquest excés de carbohidrat que jo estic prenent puntualment no passi tota la sang i no em generi aquest pic de glucosa. Però si a mi això encara se'm fa molt difícil, perquè jo ara mateix, doncs tornem al de sempre, d'equilibrem el nostre plat i després utilitzem la fruita com un complement.
1: Estava pensant també, Laia, que hem dit que és millor la fruita com a tal, no? Menjar-la tal qual, que no passa allò com a suc, com a batut, però també és cert que ja fa temps, i n'hem parlat en d'altres ocasions, que la fruita s'ha incorporat en determinats plats, com a amanides.
0: Perfecte.
1: Sí?
0: Sí.
1: I llavors, no, allò encara que la maneixis i tal, no li restes?
0: No li restes res. No? I fins i tot si a sobre l'estàs amanent amb una mica d'àcid, no? Com, o àcid acètic, com seria un vinagre, una mica de llimona, estàs fent que sigui que aquest punt encara et pugi menys el sucre, vull dir que també té un avantatge i li dóna sabor. És que ha d'haver una combinació nutritiva gastronòmica.
1: L'altre dia parlava amb uns amics del tema de les maduixes i el vinagre, que ja, no? Que no sé si és cultural, si és tradicional, però que hi ha molta gent que en posa vinagre.
0: Que li posa vinagre. I així ajuda que no s'oxidin, que també... L'important és sobretot que hi hagi aquest equilibri entre la ingesta de verdura i de fruita, que no desplaci la fruita a la verdura. I si jo vull complementar els meus plats afegint, ara que és l'època, no?, que comença la calor, bueno, que comença que la tenim, i que ens un àpat fàcil i còmode és fer-nos amanida, perfecte complementar-ho sense que se'ns en vagi del cap i fiquem molta fruita i ens oblidem de ficar-li més proteïna o altres nutrients que el meu cos necessita per funcionar bé.
1: És a dir, que incorporar-ho a les amanides, cap problema. Si es cuina?
0: Si es cuina, i és una de les receptes que volia així com donar d'idea.
1: Sí, ara estic pensant al barcocs, per exemple, o no?
0: Podem fer-nos unes compotes. No? És que a mi al matí allò, o per complementar, no?, en comptes de marmelades, fer-nos compotes utilitzant llavors de chia, que ens ajudi a espessir una miqueta. Clar, evidentment, aquí al cuinar, és com abans us he explicat, no?, del tota aquesta part extra que li fem, doncs, evidentment, el sucre lliure serà més
1: elevat.
0: Però, bueno, en la quantitat està la idea, m'explico. Per una miqueta, doncs, li dones un altre punt, una altra manera. No seria l'ideal, si parléssim, no? Jo és que a partir d'ara sempre ho faré cuinat. No, però sí que a vegades alliberem la pectina, ens ajuda que sigui una miqueta més digestiu. Vull dir que hem de treballar dins de l'equilibri, però és una forma... Ens podem cuinar, doncs, aquests albercocs que deies, no? Allò, foc suau, que vagin alliberant tot el sucre, tota l'aigua, afegim una

0: una miqueta de llimona per contrarrestar, unes cullerades de chia, un parell de cullerades de postre, o tres, i allò que quedi ben cuinadet i s'anirà espacint. Que ens agrada que quedi una textura molt homogènia, li donem un cop de Turmix. Que ens agrada que tingui aquests grumolls, el deixem refredar i ho tenim a la nevera. I aquí podem complementar doncs, un iogurt, per exemple, que sempre diem hem d'intentar que siguin naturals i després nosaltres ja li afegim aquest extra de dolçor. Li afegim unes cullerades d'aquesta compota que hem fet, que a més amb la xia estem fent una fibra prebiòtica, vull dir que estem aportant nutrients bons al nostre cos. O un dia una torradeta amb una mica de mantega i una mica de compota, mil opcions.
1: Uh-huh. Deies que ens portaves alguna opció. Era aquesta, la de la compota?
0: És aquesta, la de la compota.
1: Uh-huh. I ho podem fer a qualsevol d'aquestes fruites que m'ha anomenat?
0: Ho podem fer en aquestes fruites. Amb els gerds també queda molt bé, els navius... Si parléssim de temporada encara ens queda una miqueta, però totes aquestes fruites és una manera que tenim de poder-les consumir aportant aquest dolçor que té sempre que hi hagi una adaptació del paladar. Qui ve del llindar de dolç d'una marmelada, li presentes això i et diu com a dolç.
1: I llavors anem a explicar ben bé la recepta de la compota.
0: Doncs posaríem la fruita que ens agradi. Nespres, albercocs. Sí? Mm-hmm. Les posaríem un cassó, tallaríem mal tallades, amb la pell i tot. Ara que dic la pell, perdó, incisa amb la recepta. Sí que ens interessa totes aquestes fruites que prenem senceres, que no pelem. Sí que ens interessaria...
1: L'albercoc també?
0: L'albercoc el pots menjar amb pell, sense problemes. Però totes aquestes cireres, maduixes... Sobretot, seria interessant que estiguessin el més lliure possible de pesticides, perquè no hi ha opció de poder eliminar la primera coberta. No? Per tant, sí que intentaríem doncs, que fóssim de proximitat i intentar opcions que siguin el més ecològiques possibles.
1: I per netejar-les bé?
0: Per netejar-les bé...
1: Clar, que aquí també és un altre meló que obrim. No?
0: Mira...
1: Hi ha gent que diu, no, posa unes gotes de tal cosa,
0: podem
1: de lleixiu.
0: Podem poder posar-li una miqueta de bicarbonat, no?
1: També.
0: Sí, sempre les netejarem una miqueta més. El problema dels pesticides és que penetren dintre. Per tant, si tu li pots donar una mica més de neteja, afegint una mica de vinagre, de poma, afegint una mica d'albar... Sí, afegint vinagre o afegint bicarbonat. Les dues s'anulen, per dir-ho d'una manera. Sí, però jo personalment penso que...
1: Millor és bandir-les en aigua.
0: Les neteixes bé amb aigua, que quedin ben netes, i intentar buscar opcions, perquè és que el pesticida penetra dins de la carn, per tant.
1: Ja. Yeah. Mm-hmm.
0: No, trobo que està bé, però que et dona com una falsa sensació de seguretat. Bueno, com li he posat vinagre o li he posat bicarbonat, ja no, ja estan bé. No és així.
1: Llavors agafem un cassó.
0: Tenim el cassó, tenim la fruita que hem escollit i a foc lent l'anem cuinant. I ja veurem que a poc es va estovant, va alliberant aigua, es van caramelitzant una miqueta els sucres. Quan ja la tinguem ben desfeta, sobretot no passar-nos amb el foc, amb la intensitat. Si veiem que ens està quedant una mica seca, li podem afegir una miqueta d'aigua, podem contrarrestar amb una miqueta de llimona per matar aquest punt, i després, quan ja ho tenim ben cuinadet, li afegim un parell de cullerades de postre, de chia, aquí hi ha una mica el gust, cuinem una miqueta que es vagin hidratant, anem cuinant, i quan ja veiem que la chia s'ha hidratat, que ja la tenim més mucilaginosa, més amb aquesta gelatina, apaguem el foc, deixem a temperar, i ho fiquem en un potet de vidre i a la nevera.
1: Uh-huh.
0: Que dius, oi, és que a mi vull una miqueta més de dolç, doncs afegeixes una miqueta més, un puntet de mel, de xarop d'atzavara, aquí hi ha l'endolcidor que tu vulguis utilitzar, vale? L'ideal és que amb aquesta pròpia dolçor ja la pots gaudir, però bueno, si et falta una miqueta, doncs li afegeixes.
1: Saps? Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta proposta de compota, amb aquests fruits ara de temporada, vermellosos, ataronjats, allò com l'albercoc i el nespre, aprofitem, i amb la proposta de la compota que ens ha fet la Laia. Moltíssimes gràcies,
0: Laia. A vosaltres.
1: Ho hem de deixar, que vagi molt bé.
0: A vosaltres,
1: fins
0: gràcies.
1: Fins aquí uns dies. Adéu-siau. Adéu.

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 11:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: Enguany, de fet, hem tractat de vegades que han sigut temes monogràfics. Enguany, no? Enguany ha estat unes temàtiques variades. I per primera vegada sempre ens hem centrat molt al que ha estat l'entorn estrictament molletà.
2: És una documentació extraordinària, tant per Mollet com per Catalunya, tant per el tema de l'exili, i això serà un fons, si no hi ha res de nou, extraordinari que tindrem a l'Arxiu Històric Municipal.
3: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.
0: Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
4: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia, corresponent a dilluns 4 de maig de 2026. Abans de començar, com sempre, repassem les notícies més destacades d'avui. La Rambla recupera el quiosc de premsa. El quiosc petit emprèn el relleu. Sense una data definitiva d'obertura, des del quiosc petit es mostren esperançats en que puguin inaugurar el nou quiosc de cara a l'estiu. L'Ajuntament de Mollet ha engegat la iniciativa L'alcaldessa sense filtres. Es tracta d'una proposta que neix amb la voluntat d'oferir una conversa directa i oberta entre l'alcaldessa i la ciutadania sense cap intermediari. El Consell de Ciutat de Mollet ha celebrat aquest dijous una nova sessió plenària al Mollet Hub per abordar diferents qüestions clau de la ciutat. El ple s'ha centrat en el nou pla local d'habitatge i l'agenda urbana. En esports, el Club Escacs Mollet s'ha proclamat campió de la Copa Catalana 2026 a la màxima categoria. En la categoria reina, el Mollet va dominar amb autoritat sumant 29 punts i mig gràcies a 8 victòries i una sola derrota. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño al control tècnic, Emma Baleat, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: El quiosc petit de la Rambla es fa gran. Aquelles persones que passegin per la Rambla de Mollet veuran aquests dies aquest cartell penjat al quiosc municipal que des de l'estiu de l'any passat està tancat. Concretament, fa 11 mesos que Mollet no disposa de cap quiosc en venda de premsa. Aquesta absència ha deixat un buit en el dia a dia de la ciutat, especialment per aquells que mantenen l'hàbit de comprar el diari en paper. Ara, però, aquesta situació està a punt de canviar. Els propietaris del quiosc petit han agafat el repte plantejat pel consistori molletà i es traslladen un metre de la Rambla per reobrir el quiosc del centre i tornar a portar la premsa a la ciutadania. L'Anna Luque, propietària de l'establiment, ha comentat que tindran premsa, però també els seus productes gastronòmics, com són les creps, els granitzats o els gelats.
2: Que trobarem a partir de part de la premsa, perquè tenim la premsa, tindrem el que nosaltres ja, els productes que tenim de tota la, des que estem aquí, que tenim gofres, tenim creps, tenim gelats, tenim granitzat, tenim patates fregides, tenim una varietat i després en l'altre n'hi haurà més coses, ¿vale? Que això ja és sobre la marxa, n'hi eren sorpreses.
0: La iniciativa no només respon a una oportunitat de negoci, sinó també a una voluntat de servei. Recuperar la venda de premsa és, en certa manera, recuperar un punt de trobada i un element clàssic de la vida urbana. L'aposta per un nou model de negoci híbrid és clara i s'han inspirat en les cafeteries Good News Coffee de Barcelona, les quals també combinen cafès i altres begudes amb premsa escrita. Anna Luque ha afegit que la ciutadania necessita aquest punt de premsa a Mollet.
2: Bueno, sí, és un... El que passa que no és tan modern aquí a Mollet, un cafè amb nius, ¿vale? Però bueno, la idea és aquesta. Ara tenim que mirar, aviam si surt com ha de sortir. La gent està molt animada perquè tenia moltes ganes de que hi tornés una altra vegada la premsa aquí a Mollet, perquè és que no hi ha res més. Som els únics que hi ha és aquest aquí al mig i no... I volia, la gent ho vol. I per això hem decidit, aviam què...
0: Els nous gestors asseguren que afronten aquesta etapa amb molta il·lusió i ganes. Consideren que és una oportunitat per contribuir a la vida social de la ciutat i recuperar un servei que forma part del paisatge quotidià de Mollet. També expliquen que estan especialment motivats per la resposta positiva que han rebut per part dels veïns, molts dels quals els han expressat el seu suport i entusiasme davant la reoberta del quiosc. Són declaracions d'Anna Luque.
2: Nosaltres, nens, som verges amb la premsa. O sigui, no tenim... O sigui, comença, òbviament. La premsa és començar de nou. Nosaltres tenim el nostre i la premsa sí que és començar de nou. És una cosa de provar, aviam com surt. Molta il·lusió, moltes ganes de treballar n'hi ha. Ara és qüestió de que la cosa funcioni i que marxi bé.
0: Ara per ara, els responsables es troben immersos en el procés de cerca i acord amb proveïdors de premsa. L'objectiu és garantir una oferta variada i actualitzada que respongui a les demandes dels lectors. Segons ha explicat Daniel Trujillo, treballador del quiosc, estan treballant per tancar acords amb diferents distribuïdores.
3: Estem en procés de tot, perquè ara estem amb els proveïdors de les revistes i dels diaris. També les col·leccions que tenien abans, també estem en procés de trucar, d'obrir-me això, què ens oferiu... Ara estem amb tot és el previ. O sigui, tenim ja la idea, tenim ja el rodatge d'aquest, perquè ja portem amb aquest, ja portem 7 anys, aquest any fem 7, el 25 de juny fem 7 aquí, i llavors és agafar el rodatge, perquè això ja sabem com funciona. Ara, el nou que ens ve de nou és els diaris.
0: Sense una data definitiva d'obertura des del quiosc, Petit es mostren esperançats en què puguin inaugurar el nou quiosc de cara a l'estiu. Amb aquesta nova etapa, el quiosc Petit es consolida com un espai polivalent al cor de Mollet, capaç d'adaptar-se als temps sense perdre l'essència. La Rambla així recupera un dels seus elements més emblemàtics i torna a oferir un servei esperat per molts veïns.
1: Mollet al dia, notícies.
0: L'Ajuntament de Mollet ha engegat la iniciativa L'alcaldessa sense filtres, una proposta que neix amb la voluntat d'oferir una conversa directa i oberta entre l'alcaldessa i la ciutadania sense cap intermediari. La primera de les sessions tindrà lloc dimarts, dia 5 de maig, a partir de 6:45 de la tarda, al Mercat Vell. La idea és fer sessions obertes a tothom, on veïns i veïnes podran plantejar preguntes, compartir opinions o abordar qualsevol tema que considerin rellevant, fomentant així un diàleg sincer i proper. Així ho ha explicat la mateixa alcaldessa, Mireia Dionisio Calé.
4: He volgut donar un pas més de dir, doncs, fer aquesta trobada ciutadana lliure perquè vingui la gent que vulgui venir, no tant perquè jo expliqui què estem fent des de l'Ajuntament, sinó perquè ells doncs, em puguin expressar, preguntar, opinar, suggerir el que considerin. I per tant és una manera més, no?, d'apropar l'Ajuntament i apropar-me jo com a alcaldessa als veïns i veïnes, justament per fer el que portem fent molt de temps, que és escoltar, fer aquesta escolta activa que al final ens ajuda, doncs, a millorar Mollet.
0: Aquesta iniciativa s'enmarca dins del projecte L'alcaldessa amb tu, que té com a objectiu facilitar una comunicació més directa i efectiva amb la ciutadania de Mollet, tot apropant l'activitat municipal als diferents col·lectius i agents socials de la ciutat. Fins ara, aquest programa ja comptava amb dues línies d'actuació consolidades. D'una banda, l'alcaldessa en directe, un espai en què l'alcaldessa respon preguntes de la ciutadania a través de retransmissions en directe a les xarxes socials i també a Ràdio Mollet, dins del programa Fil Directe amb l'alcaldessa. D'altra banda, l'alcaldessa als barris és una iniciativa que porta mensualment l'activitat de l'alcaldia a diferents zones de la ciutat. Ara, doncs, amb l'alcaldessa sense filtres, el consistori aposta per reforçar i ampliar aquesta comunicació directa. Mireia Dionisio ha detallat que pretén que segueixi un format natural i flexible.
4: Ho estem treballant. Jo el que vull que sigui una cosa molt natural, una cosa que no sigui res impostat, i per tant fer una miqueta el que fem a les xarxes socials, que és, escolteu, estic aquí, estaré amb vosaltres mitja hora, aquí ho farem una miqueta més llarg, i per tant pregunteu-me el que vulgueu, que jo donaré resposta, les coses que sé la responguen al moment, potser hi ha alguna cosa que no sé i que ho he de mirar i per tant agafar-me, també escoltar, i per tant és una cosa que ha de ser molt natural, molt flexible, i per tant serà una miqueta el que sorgeixi i com la gent vulgui que sigui l'acte.
0: Amb la incorporació de l'alcaldessa sense filtres al programa fa un pas més per potenciar la proximitat i la participació activa de la ciutadania.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: Ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens apropa en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Hem encetat una setmana que ha de ser del tot primaveral i, sobretot, amb menys calor que les últimes jornades i les últimes setmanes. De fet, al llarg d'aquesta tarda l'ambient acabarà sent agradable, però no es dispararà gaire la temperatura. Uns valors com toquen. On pujarà més aquesta temperatura seran les comarques interiors a Girona. Arribarem fins als 23-24 graus aproximadament. Però de seguida, els núvols que van creixent ja a moltes comarques acabaran deixant ruixats i tempestes. I atenció, perquè d'aquí a poca estona ja els tindrem amb ganes al Prepirineu, les comarques interiors de Tarragona i cap al Pla de Lleida. Al llarg de la tarda, aquestes tempestes s'estendran per gairebé tot el país i només deixaran al marge la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava. Quan es vagi fent de nit, sí que algun ruixat arribarà en aquestes contrades del litoral. I compta amb les pedregades que tindrem sobretot a les muntanyes de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant, tarda de trons. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia a Mollet, que és avui la farmàcia Planellador, situada a l'avinguda Caldes de Montbui, número 16, al barri de Planellador.

0: El Consell de Ciutat de Mollet ha celebrat aquest dijous una nova sessió plenària al Mollet Hub per abordar diferents qüestions clau de la ciutat, amb especial atenció al nou pla local d'habitatge i a l'agenda urbana. Precisament l'habitatge ha estat un dels punts centrals del debat. L'Ajuntament de Mollet està treballant en l'elaboració d'un nou pla per fer front a l'actual crisi habitacional. En aquest sentit, la setmana passada es va posar en marxa una campanya de participació ciutadana amb l'objectiu de conèixer de primera mà la realitat dels veïns i veïnes. Durant el ple, la regidora d'Habitatge, Marina Escribano, ha explicat que ara es vol completar aquesta anàlisi i incorporar propostes que ajudin a definir el document final.
1: Avui s'espera que ens ajudin a completar l'anàlisi i que es llancin propostes concretes. Avui ens acompanyen els membres de l'equip redactor, que faran una introducció, doncs una mica ja feta una anàlisi molt densa i completa, i avui es faran com pinzellades per situar-nos, i després a partir d'aquí, doncs amb aquesta informació, no, doncs poder tenir una opinió més informada, i les opinions i propostes que des de cada sector es veuen, perquè la qüestió de l'habitatge, que per nosaltres és absolutament prioritària, es pot mirar des de molts prismes en funció d'on estigui la persona o el col·lectiu treballant.
0: El Consell de Ciutat és l'òrgan de participació ciutadana de Mollet des de l'any 2012. Té un caràcter consultiu, informatiu i de proposta, i permet que representants de la ciutadania comparteixin espai de debat amb responsables polítics i tècnics municipals sobre els principals temes de la ciutat. El seu mandat coincideix amb el del govern municipal i es reuneix periòdicament en sessions plenàries, a més d'impulsar comissions de treball per tractar qüestions específiques amb la participació d'entitats i ciutadania. Aquest òrgan està format per representants de tots els partits polítics municipals, així com per entitats i persones coneixedores de la realitat local. El vicepresident del Consell, José Ramón Bertolín, ha destacat que l'objectiu principal és conèixer què passa a la ciutat i recollir les opinions de la ciutadania.
2: El Consell de Ciutat sempre ha tingut com a voluntat una, donar a conèixer aquelles actuacions que la ciutat fa, i l'altra és una antena per recollir les sensibilitats, les opinions de les diferents entitats i ciutadans que formen part del Consell. Avui és un d'aquests dies, o una altra actuació que té a veure amb això, en concret la vinculada a habitatge i a agenda local.
0: Per la seva banda, Josep Antoni Moreno, president del Centre Cultural Aragonès i membre del Consell de Ciutat, ha compartit la seva visió sobre la situació de l'habitatge, tot assenyalant que actualment hi ha una manca important.
3: El problema a Mollet no és diferent a la resta de Catalunya. Falta vivenda a un preu assequible, i s'han de destinar polítiques a aconseguir que la vivenda, doncs, sigui assequible a tothom. És important que s'atengui la veu del ciutadà, perquè al final som tots Mollet i tots fem població.
0: La sessió ha servit, doncs, per continuar avançant en un dels grans reptes de futur per Mollet: garantir l'accés a l'habitatge.
4: Mollet al dia, els esports.
0: En esports, comencem parlant del Club Escacs Mollet, que s'ha proclamat campió de la Copa Catalana 2026 en la màxima categoria, consolidant-se com el gran protagonista de la jornada disputada el diumenge 26 d'abril al pavelló municipal Els Magraners de Lleida. La competició organitzada per la Federació Catalana d'Escacs, amb la col·laboració del Club Escacs Pardinyes i l'Ajuntament de Lleida, va reunir 60 equips i més de 240 jugadors d'arreu del territori en un dels esdeveniments més destacats del calendari escaquístic català. La categoria reina, el Club Escacs Mollet va dominar amb autoritat, sumant 29,5 punts gràcies a 8 victòries i una sola derrota. L'equip, format per jugadors de primer nivell com els grans mestres Tomàs Sosa i Pere Garriga, el mestre internacional Jaime José Romero i els mestres Cristian Fernández i Ramon Caro, van mostrar una superioritat clara al llarg de les 9 rondes disputades. El president del club, Ramon Caro, ha explicat que va ser una jornada on va sortir tot rodat.
5: I vam anar amb molta il·lusió, i la veritat que va anar tot molt rodat, va anar molt bé, amb un equip bastant fort, amb el Pere Garriga, el Tomàs Sosa, grans mestres, el Jaime Romero i el Cristian Fernández, i jo una mica de suplent, per si calia afluixar l'equip una mica, no? I bé, va anar molt bé, i et dic que va ser un èxit, perquè es va guanyar una... a la vuitena ronda. Vull dir, l'última ronda era de Turpina, no calia jugar perquè ja eren campions a la vuitena ronda, no?
0: El torneig es va jugar a ritme ràpid, 15 minuts més 5 segons d'increment, i va comptar amb la participació de gairebé 70 jugadors titulats, fet que reforça el nivell competitiu de la competició. Ramon Caro ha remarcat com l'equip ha sapigut jugar bé unes partides que són semiràpides.
5: Sí, hi ha la competició regular, que és la Lliga, que són partides de 90 minuts i a ritme lent. La Copa és a un ritme de 15 minuts més 5 segons d'increment, és un ritme semiràpid. Evidentment, la Lliga és més important perquè és regularitat, igual que el futbol, exactament igual que el futbol, per exemple, se m'acut. Encara que la diferència és que amb el futbol els partits de Copa també duran 90 minuts, i en canvi en els escacs la Copa és un format de 15 minuts, no? És un semiràpid.
0: En Lliga, l'equip va quedar tercer classificat de la divisió d'honor. Ara, amb la Copa Catalana, posant punt i final a una temporada que es pot titllar de molt bona.
5: Però bueno, nosaltres aquest any hem tingut una grandiosa Lliga, també. Vam arribar a l'última jornada amb opcions de campionat, malgrat que teníem baixes per temes de gent que estava fora. Hem quedat tercers de Catalunya absoluts dels 16 equips de divisió d'honor. Vull dir, ja són 11 temporades de la divisió d'honor i ha sigut una temporada molt bona, francament. A part de tots els èxits que hem tingut amb l'esport base que ha anat superbé, no? És un any molt bo, realment. Estem molt satisfets, la veritat. És un any... O sigui, cap any és perfecte, però guanyar la Copa una altra vegada, que ja l'hem guanyat unes quantes vegades, i tercers a la Lliga, doncs, competint amb equips superforts, doncs està molt bé.
0: Amb aquesta victòria, el Mollet reafirma el seu paper com un dels clubs referents dels escacs catalans i tanca una actuació brillant en la Copa Catalana 2026. Ara l'equip descansa i agafa forces per la propera temporada, que no començarà fins al 2027. I en esports comentem també els resultats dels partits disputats aquest cap de setmana. En futbol, el primer equip del Club Futbol Mollet Unió Esportiva ha perdut aquest cap de setmana a casa amb un marcador final de 0-3. Al Palamós s'ha imposat als molletans sumant 3 punts. I parlem de doble derrota aquest cap de setmana pel Mollet. El primer equip femení ha encaixat una derrota de 7-1 al camp del Folgueroles, un resultat però que les manté a la cinquena posició de la classificació. Empat per la Unió Esportiva Molletense. Els locals han empatat a 1 contra el Cardedeu, un rival directe. Sumant un punt, la Molletense es manté la segona posició de la Lliga, fregant els talons del líder per 2 punts. I a quarta catalana, doble victòria aquest cap de setmana. La Unió Esportiva Lourdes ha guanyat el camp del Finsove per un ajustat 3-4 i es mantenen a la sisena posició de la Lliga sense optar, ara per ara, a les posicions de promoció descens. Per altra banda, el Mollet també ha guanyat a casa per 3-0 davant del Figueró i se situa a la tercera posició de la Lliga, refermant així les posicions de promoció descens. I parlem també de futbol sala. La Unió Futbol Sala Mollet ha guanyat aquest cap de setmana a casa per 4-1 contra el Prats del Lluçanès. Sumant 3 punts, els molletans se situen a la vuitena posició, la qual els donaria l'ascens a Primera Catalana. I per acabar, parlem d'hoquei patins. El Mollet masculí a segona s'ha imposat a la pista de l'hoquei Club Aplica't amb un marcador final de 4-8, una victòria que els manté en la segona posició de la classificació. I abans de marxar, repassem els continguts en forma de titulars. La Rambla recupera el quiosc de premsa. El quiosc petit en pren el relleu. Sense una data definitiva d'obertura, des del quiosc petit es mostren esperançats en que puguin inaugurar el nou quiosc de cara a l'estiu. L'Ajuntament de Mollet ha engegat la iniciativa L'Alcaldessa Sense Filtres. Es tracta d'una proposta que neix amb la voluntat d'oferir una conversa directa i oberta entre l'alcaldessa i la ciutadania sense cap intermediari. El Consell de Ciutat de Mollet ha celebrat aquest dijous una nova sessió plenària al Mollet Hub per abordar diferents qüestions clau de la ciutat. El ple s'ha centrat en el nou pla local d'habitatge i en l'agenda urbana. A En esports, el Club Escacs Mollet s'ha proclamat campió de la Copa Catalana 2026 en la màxima categoria. En la categoria reina, el Mollet va dominar amb autoritat, sumant 29,5 punts gràcies a 8 victòries i una sola derrota. I nosaltres ens acomiadem aquí, però ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.

0: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'Espai de Portaveus Municipals. Avui dilluns, i com cada setmana, és el torn del Partit Socialista de Mollet i en representació del partit ens acompanya via telefònica la seva regidora i portaveu, Encarna Ortiz, a qui saludem. Bona tarda, Encarna.
1: Hola, molt bona tarda, Carla. Molt bona tarda a tothom.
0: Bona tarda, Encarna. Després d'aquests tres dies de pont, que esperem que s'hagin pogut gaudir o, si més no, descansar, tornem a recuperar aquest espai de portaveus per comentar tota aquesta actualitat de la nostra ciutat, i comencem parlant d'una iniciativa que tot just comença demà. Parlem de l'alcaldessa sense filtres, i és que demà a la tarda al Mercat Vell estarà l'alcaldessa en un acte obert on la ciutadania podrà traslladar-li totes aquelles qüestions, dubtes o inquietuds que tinguin sobre la ciutat. Encara comentem aquesta jornada que, com dèiem, tot just s'inaugura demà per la tarda.
1: Sí, és un pas endavant més des de la... aquesta política de proximitat que ens vam posar com a bandera a l'inici d'aquest mandat, perquè volíem estar a prop dels veïns, de les veïnes, escoltar les seves queixes, necessitats, inquietuds, a peu de carrer, cara a cara, tu a tu. I, com sabeu, hem engegat diferents programes des de llavors, com poden ser l'alcaldessa als barris, un programa en el que visitem els barris mensualment, que ha funcionat molt bé ja en els dos primers anys. I hem posat també, tenim el fil directe amb l'alcaldessa, tenim els espais amb entitats, un programa nou també amb el que... col·laborem amb la policia, també un espai de proximitat, i ara volíem donar un pas més endavant, poder donar l'oportunitat a que els veïns s'adrecessin a ella sense filtres, sense intermediaris, de tu a tu, en una conversa clara, distesa i sense cap mena de filtre, que tinguessin l'alcaldessa a prop. I bé, d'aquesta manera és com intentem resoldre realment les necessitats de la ciutat, escoltant i estar junts amb la ciutadania. O sigui que dins amb aquesta voluntat, com et deia, hem pensat que aquest passet més dins del programa de l'alcaldessa amb tu havia de tenir un espai com l'ideat en aquest de l'alcaldessa sense filtres.
0: Com apuntàvem, això tindrà lloc demà a la tarda, a partir de 6:45, al Mercat Vell, on la ciutadania s'hi pot apropar en aquest acte obert a tothom. I seguim parlant també d'altres temes, i és que tot just la setmana passada es presentava que des de l'Ajuntament s'ha estat treballant en el que és aquest dibuix del Pla Local d'Habitatge, i tot just ara s'ha obert una enquesta per copsar quines són les preocupacions de la ciutadania, o si més no perquè aquest pla pugui comptar amb aquesta participació ciutadana, una enquesta que de fet estarà oberta encara unes setmanes d'aquest mes de maig. Encara comentem aquest pla local d'habitatge, també la importància de que es dibuixin aquesta mena de plans locals.
1: Sí, just és un dels de les polítiques que estem posant també ara més èmfasi, perquè és una de les grans preocupacions ara mateix el tema de l'habitatge. I com deies, hem engegat un procés participatiu dins del Pla Local d'Habitatge en aquesta primera fase que estem fent de diagnosi, per conèixer el mateix que deien abans, no?, les necessitats, com veuen la realitat o la seva pròpia realitat de tots els veïns i veïnes de la ciutat. És un procés participatiu obert a tota la ciutadania, també a entitats, també a agents socials, que són molt importants dins d'aquesta diagnosi. I bé, també tindrem diferents tallers en el que podem comptar amb professionals, amb joves també, i d'una manera copsar aquesta realitat perquè puguem plantejar un pla que tingui totes les realitats socials de la ciutat, que són moltes i molt diferents, i al final el que intentem és poder impulsar que la ciutat, la ciutadania pugui doncs, estar, que la ciutat tingui cobertes doncs, les seves necessitats d'habitatge i, com sabeu, també estem treballant molt en fomentar l'habitatge públic, a tenir un parc d'habitatge doncs, molt més gran, a també a mobilitzar tot l'habitatge buit i bé, com estem doncs, just ara amb molta feina perquè creiem doncs, que la problemàtica de l'habitatge és real i el que hem d'intentar és donar les màximes opcions, eines doncs, perquè aquí a Mollet doncs, la gent pugui estar, pugui créixer i també pugui desenvolupar el seu projecte de vida doncs, a la nostra ciutat.
0: Ara parlàvem d'aquest pla local d'habitatge que tot just doncs, s'ha obert aquesta participació ciutadana, però parlem d'altres plans doncs, que tot just s'aprovaven la setmana passada. Parlem del Pla Estratègic d'Igualtat de Gènere que, com deia, doncs, s'aprovava en el que era la sessió plenària corresponent al mes d'abril. Encara no comentem doncs, aquest Pla Estratègic d'Igualtat de Gènere, que és el quart pla doncs, que es fa aquí a la ciutat.
1: Sí, també és un pas endavant molt gran per la ciutat perquè consolida doncs, la igualtat no? com un pilar dins de totes les polítiques municipals i a més des d'una manera molt transversal, des de l'àmbit urbà, com pot ser l'educació, la seguretat... Bé, no només un document, sinó que al final també ens ha de servir perquè sigui una eina real de transformació de la nostra ciutat i d'aquesta manera doncs, és com hem gestionat, és com hem redactat aquest document perquè sigui doncs, una eina que ens doni doncs, l'oportunitat de construir la ciutat doncs, amb aquesta mirada feminista, amb una ciutat segura també, una ciutat que cuida també i en definitiva doncs, que la realitat, la igualtat sigui al final una realitat com et deia, de tots els àmbits de la vida quotidiana, perquè és que la perspectiva de gènere ha d'estar en tots els àmbits d'aquí, de la manera com despleguem les polítiques de l'Ajuntament, és l'única manera que creiem efectiva doncs, per arribar doncs, en aquesta igualtat real i d'aquesta manera també vull destacar que ha estat un pla molt participat tant de la ciutadania com de les entitats, com dels agents socials, com professionals d'aquí de la casa, o sigui que creiem que reflecteix molt bé la realitat però sobretot cap a on volem doncs, engegar doncs, totes les polítiques i cap a on volem que sigui aquesta ciutat realment feminista i, com et deia, segura, i on tots els àmbits de la vida estiguin reflectits amb aquesta mirada feminista.
0: Doncs queden comentat aquests plans i parlem d'altres temes perquè, de fet, doncs, l'augment de persones migrants en situació administrativa irregular doncs, ha tornat a posar el focus al que són els processos de regularització i, de fet, doncs, ha guanyat a protagonisme un document que s'anomena el document de vulnerabilitat, doncs, bàsicament que és un informe no?, que concedeixen doncs, els serveis socials municipals. Davant d'aquest doncs, fet, des de l'Ajuntament de Mollet s'han organitzat diverses sessions informatives sobre com tramitar aquest document i d'altres qüestions sobre aquest procés de regularització i, de fet, la darrera de les sessions, perquè ja es van fer algunes la setmana passada, doncs serà aquesta tarda al Lledoner.
1: Sí, és un... Com, bueno, jo crec que ja tothom sap, no?, del que va començar aquest procés de regularització i de com ens hem implicat doncs, des dels ajuntaments, justament amb aquest tràmit que deies, que és aquest informe de vulnerabilitat i també doncs, per donar resposta a les quantitats de dubtes que es generen, doncs, vam començar doncs, aquestes diferents xerrades informatives als centres cívics. Com deies, doncs, avui també tenim una al Lledoner i a més hem reforçat doncs, els serveis d'atenció a l'UAC, els d'atenció ciutadana, els serveis també tot el personal de serveis socials doncs, també s'ha reforçat doncs, per poder atendre doncs, la demanda d'informació de la ciutadania i també doncs, per poder gestionar totes les sol·licituds d'aquests informes de vulnerabilitat que estem rebent. Com sabeu, doncs, aquí a l'Ajuntament doncs, es fan atencions normalment, amb normalitat dins els horaris de matins, però també s'ha reforçat en horari per poder venir en horari de tarda. No estem tenint cues, no hi ha cap situació greu que hagi sobrevingut diferent a la normalitat. Sí que els primers dies doncs, hi va haver doncs, més afluència de gent, però s'està gestionant molt bé. Vull agrair també la dedicació de tot el personal d'atenció, perquè realment doncs, també s'han vist doncs, que havien d'entomar un tema doncs, d'una manera també molt ràpida i molt àgil. Estan donant resposta de manera molt, molt correcta i molt professional doncs, en aquest nou procés i a tot el que demanda doncs, aquest procés de regularització.
0: Doncs queda comentat també aquest tema i parlem d'altres temes més socials, i és que, de fet, doncs, aquelles persones que hagin passejat aquests dies per la Rambla de Mollet hauran vist que hi ha un cartell penjat al quiosc que hi ha situat a la mateixa Rambla, doncs, que ara farà un any que està tancat, que el quiosc petit de la Rambla doncs, ha assumit el que serà doncs, a portar el nou quiosc de premsa. Per tant, Mollet tornarà a tenir premsa de cara a aquest any, entenc, Encarna, que des de l'Ajuntament doncs, és una bona notícia no poder tornar a tenir aquest espai a la ciutat.
1: Sí, aquesta reobertura doncs, és no només estem parlant de l'obertura d'un establiment més, sinó que també recuperem, com deies tu, un servei, també un servei molt útil en la vida quotidiana dels veïns i veïnes. Com sabeu, doncs, havíem posat no, en aquest espai doncs, amb la possibilitat de que es donés un nou servei, una nova vida empresarial, i ara doncs, ja estem doncs, a tocar de que sigui ja una realitat i, com et deia, és una molt bona notícia per la ciutat, per un servei doncs, que havíem perdut doncs, al llarg ja de doncs, bastants mesos, i també contents perquè bueno, dona l'oportunitat de créixer a emprenedors de la nostra ciutat, i això també doncs, dona vida, dona noves oportunitats a molletans i molletanes, doncs, també és una bona notícia, i com sabeu, ja fa 2 anys doncs, engegàvem aquest procés per recuperar els quioscos de la ciutat, per apostar pel comerç de proximitat, perquè l'espai públic estigui vius i donar el màxim servei. I doncs, amb l'obertura doncs, d'aquest quiosc doncs, donem, també estem satisfets, no? Perquè el que vam començar ara fa 2 anys doncs, també ara doncs, és una realitat en aquest espai de la Rambla.
0: Doncs amb aquesta notícia positiva posem punt i final a aquest espai de portaveus municipals. Com sempre, agrair-te que ens acompanyis una setmana més per comentar tota l'actualitat de la ciutat, i ens trobem a la propera. Que vagi molt bé, Encarna. Adéu-siau.
1: Moltes gràcies i molt bona setmana a tothom. Adéu.

0: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda, a Ràdio Mollet.
2: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
1: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a 11:00 de la nit i en redifusió diumenge a 8:00 del matí.
3: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
4: Sí, on el puc escoltar?
3: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 12:45 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.

Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 700. 700 programes, no està gens malament. I qui us parla, en Carles Matute, està ben orgullós de presentar aquest espai del Club Muntanyenc Mollet. Com us vaig dir la setmana passada, avui parlarem de dos elements del nostre equipament que poden marcar la diferència entre gaudir d'una sortida o passar-les força magres. Parlem dels mitjons i de les botes. Els mitjons, sí, els mitjons. Sembla una tonteria, però no ho és gens. N'hi ha de tota mena, d'estiu o d'hivern, llargs, curts o mitja canya, prims o gruixuts. Però el més important és una cosa molt simple: la talla correcta. Si van curts, s'arremanguen i poden provocar llagues. I si van massa llargs, fan bosses i freguen. I això, caminant hores, es paga. Per tant, han d'anar ben ajustats al peu. També vigileu el material del que estan fets. Normalment són barreja de llana i fibres tècniques. Els de cotó no els recomano. Absorbeixen suor, retenen humitat i acabareu amb els peus xops. I això no és agradable. Per alçada, els de mitja canya acostumen a anar bé gairebé per tot. I un consell final: no sigueu ronyes. Uns bons mitjons valen diners, però els peus encara valen més. I ara passem al calçat. Al costat de la motxilla, les botes són probablement la peça més important de l'equipament del muntanyenc. Bàsicament tenim tres opcions: sabatilles o botes baixes, mitja canya i canya alta. Comencem per les sabatilles. S'han posat molt de moda darrerament. Són còmodes, lleugeres i moltes marques en fan de molt bones. Però jo no les recomano per terreny exigent ni per alta muntanya. No protegeixen el turmell i això pot donar problemes. Mitja canya. Per mi la millor solució per a la majoria de sortides. Versàtils, còmodes i prou protectores. Jo mateix vaig fer el trekking del camp base de l'Everest amb unes mitja canya i vaig anar de conya. Canya alta. Pensades per l'alta muntanya, neu, terreny dur i sortides exigents.

0: vos aconsellar. Mare de Déu, 700 programes i les botes encara aguanten. I ara sí, passem a l'agenda.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: El dijous, dia 7, tenim una sortida del grup Extrem, una matinal. El grup dels dijous ens delaitarà amb una sortida a Sant Llorenç de Munt, Cavall Bernat, Balma de la Pinassa i Sant Agnès. Com sempre, els companys Carlos Revilla i Francisco Vera són els vocals. És un recorregut de 9,5 quilòmetres amb un desnivell positiu de 540 i negatiu de 540. I 5 hores de durada. Dificultat mitjana alta. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida serà el pavelló de Barriera Seca a les 6:30 del matí i el transport serà amb vehicles particulars. El dissabte dia 9, el grup de senders va a l'etapa 1 del GR2 de la Jonquera a Boadella d'Empordà. És un recorregut de 14,3 quilòmetres amb un desnivell positiu de 230 metres i negatiu de 270 i 3 hores 20 de durada. Dificultat baixa. Cal portar esmorzar, el dinar és opcional, aigua i equip personal. El vocal és en Jordi Luquer. El lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca, a les 7 del matí, i el transport és amb autocar. El preu és de 20 euros per al soci i 26 euros no soci. Cal puntualitzar un tema. Aquesta primera etapa del GR2 es correspon amb la sortida 150 des de l'inici de la secció de senders. Ho podrem celebrar tots plegats al restaurant Cala Francisqueta de Llers, on anirem després de l'excursió. El dinar, com d'altres vegades, és opcional. Si us interessa dinar de plat calent, ens prepararan un menú de 15 euros. Sí, noi, ho heu entès perfectament. 15 euros. A més informació, els inscrits per correu electrònic. Caldrà fer tria primer. La inscripció es tancarà de forma irrevocable el dilluns abans de la sortida, el dia 4 de maig, per poder notificar-ho amb antelació al restaurant. Inscripcions per internet a la web del club. I ara sí, el diumenge 10, aquí la fem grossa. Tothom. 27a caminada per la serralada de Marina. El vocal, com sempre, en Josep Soler Xicola. Recorregut 22,5 quilòmetres amb un desnivell positiu de 743 metres i negatiu de 743. Resseguint pistes i corriols de la serralada de Marina en un itinerari que ens ha preparat en Cisco Ferrer. Cal portar, per tal d'evitar deixalles, got o cantimplora. Hi haurà aigua per reomplir els avituallaments, equip personal i calçat adequat. Inscripcions presencials a les oficines del club el 7 i 8 de maig de 19 a 21 hores i a la plaça Catalunya de Mollet el dia 9 de maig de 11 a 14 hores. Preu de la inscripció anticipada 10 euros als socis, 15 euros no socis. El mateix dia 12 euros socis, 17 euros no socis. El preu inclou, habitualment, esmorzar, refrigeri a l'arribada i samarreta commemorativa. Els col·leccionistes de samarretes ja ho sabeu. Fins aquí l'agenda i acabem el nostre programa número 700 i fins a la propera setmana es despedeix de vosaltres en Carles Matute, salut i muntanya.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No
6: El Pou.
7: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
8: El Pou, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:15 del migdia, al 96.3 de la FM.
6: El Pou.
9: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta, des de l'òptica dels valors.
10: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
11: d'Estets.

0: de llengua.
1: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pèsol. El pèsol és el fruit del llegum de la pesolera, de color verd, comestible, quan és molt tendre. Sabeu què vol dir ser eixerit com un pèsol? És ser molt eixerit, espavilat. El teu fill és eixerit com un pèsol, sinònim de més trempat que un all, per exemple. Què vol dir jugar-s'hi un pèsol? Vol dir assegurar-se plenament una cosa. M'hi jugo un pèsol que aquest ha sortit d'algun terrissaire del poble. Diuen que per Sant Honorat, el pèsol granat. I quan és Sant Honorat? El 16 de maig. I què vol dir ser rodó o gros com un pèsol? Rodó com un pèsol és un exemple clar de la comparació de la forma del pèsol i gros de la grandària. El ginebró és el gàlbul del ginebre, gros i rodó com un pèsol, de pela provinosa i color blau negrós. La Maria té un ull de pèsol. No li facis cas, aquest. Vol dir que té un atac a la retina de l'ull que li impedeix la visió. Sempre parla comparant-ho tot. I acabem amb una endevinalla. Més petita que un pèsol. I veu en el vas del rei. L'heu endevinada, oi? La mosca, i tant! Ha estat un segar de pèsols, és a dir, una feina fàcil i ràpida. Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya acumulat els darrers 16 anys. Diners que caldrien per assolir el centenar d'infraestructures que la patronal creu prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat. Entre elles, l'ampliació de l'aeroport del Prat o el pla de Rodalies. Josep Sánchez Llibre, president de Foment, lamenta aquesta situació.
2: Des de Foment considerem que aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable.
0: Una demanda que coincideix amb l'inici del retorn a la normalitat de Rodalies i mitjana distància, avui, amb la represa a la línia R15. És dilluns 4 de maig de 2026 i tenim més titulars. Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Sònia Kerr.
3: Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que coincideix amb una enquesta del Parlament Europeu, segons la qual un de cada quatre catalans augmentaria la despesa en defensa. El vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, destaca la confiança de la ciutadania en Europa.
4: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquest món incert i perillós.
0: La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol de Catalunya.
3: Reclamen un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir ràtios d'alumnes i un accés gratuït a les famílies.
0: El govern descarta que l'assassinat d'una jove a Esplugues del Llobregat aquest cap de setmana estigui vinculat al jihadisme.
3: Aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci per la víctima a les portes de l'Ajuntament.
0: En cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor.
3: Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb un gran nom, amb grans noms volia dir, com Teodor Corenzis i Simon Radel.
0: Als esports, el Barça tornarà a ser a la final de la Lliga de Campions femenina. Anna Freixa.
5: Va imposar-se per 4-2 el Bayern de Múnich en la tornada de les semifinals davant un Camp Nou ple. Les blaugranes jugaran la seva sisena final consecutiva, la setena de les últimes 8 edicions. Serà el 23 de maig a Oslo contra l'Olympique de Lyon de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez.
0: I fem també un cop d'ull al temps, volem saber si aquestes pluges han d'anar marxant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, hem encetat una setmana que ha de ser del tot primaveral i sobretot amb menys calor que les últimes jornades i les últimes setmanes. De fet, al llarg d'aquesta tarda l'ambient acabarà sent agradable, però no es dispararà gaire la temperatura. Uns valors com toquen. On pujarà més aquesta temperatura seran les comarques interiors a Girona. Arribarem fins als 23-24 graus aproximadament. Però de seguida, els núvols que van creixent ja a moltes comarques acabaran deixant ruixats i tempestes. I atenció, perquè d'aquí a poca estona ja els tindrem amb ganes al Prepirineu, les comarques interiors de Tarragona i cap al Pla de Lleida. Al llarg de la tarda, aquestes tempestes s'estendran per gairebé tot el país i només deixaran al marge la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava. Quan es vagi fent de nit, sí que algun ruixat arribarà en aquestes contrades del litoral. I compta amb les pedregades que tindrem, sobretot, a les muntanyes de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant. Tarda de trons. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi, el control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr passa en 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit en inversió pública d'infraestructures acumulat els darrers 16 anys a Catalunya. I per això reclama unitat als grups parlamentaris per tal de crear un front comú a Madrid que la reclami. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
2: Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
7: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
0: Tot plegat justament el dia que el servei de Rodalies i mitjana distància ha començat a reprendre tímidament la normalitat. Ha començat per la línia R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry. Tot i la recuperació en diversos punts, hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les Vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat. La Nova Ràdio de Reus, David Fernández.
8: Poca assistència d'usuaris aquest dilluns en la represa de la circulació dels trens de passatgers de la línia R15 entre les estacions de Móra la Nova i Reus, que no circulaven des del passat mes de gener, quan el temporal Harry va provocar el caos que en els darrers mesos ha afectat la xarxa de Rodalies. Per ara, hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus, fent parada només a les Borges del Camp, més altres 2 que s'aturen a totes les estacions. Tot i la reobertura de la línia, existeixen fins a 11 limitacions temporals de velocitat i es manté el tall entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre.
0: L'altra cara de la moneda la trobem a la línia R13 en el primer dia de tall per obres, que ha acumulat queixes per diverses incidències en el transport alternatiu. Pocs passatgers han pogut fer el trajecte entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
9: Usuaris de l'estació de Valls han expressat queixes, resignació i enuig pels problemes amb els autobusos habilitats per Renfe. A primera hora del matí, l'autobús de la 639 no ha arribat a circular per falta de conductor. Més tard, a 7:45, només 6 passatgers han utilitzat un dels 2 autobusos previstos. La portaveu de la plataforma de propera parada Valls, Montse Montanyà, explica que la problemàtica ha vingut donada per l'empresa d'autobusos contractada per Renfe.
10: Esperem que el fet que avui no hagi pogut sortir l'autobús per manca de conductor no es torni a repetir i que puguem recuperar la confiança, doncs això, en el servei ferroviari quan torni en funcionament i actualment, doncs, amb aquest substitut d'autobusos. En aquest cas, Renfe sí que ha contractat el servei, per tant, ha fet la seva feina, però ha estat l'empresa de busos la que no ha ofert el servei que tenia contractat.
9: Fins al juliol està previst que es desviïn els serveis provinents de Lleida, Parreus i Tarragona, mentre que s'estableix un servei per carretera entre les estacions de Valls i Sant Vicenç.
1: Notícies en xarxa.
0: Atenció, aquestes xifres. Catalunya aspira a créixer 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb 3 pols clars a Catalunya, l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Jordi Casino, bon dia.
11: Bon dia, Marta. L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duc és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
12: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix. Siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
11: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
0: Doncs en aquest context, un de cada 4 catalans augmentaria la despesa en defensa, segons una enquesta del Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió. La xifra, que es dispara al 40% entre els joves de 18 a 24 anys, forma part d'un estudi d'opinió realitzat en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. L'enquesta s'ha fet a ciutadans de la Unió Europea residents a Catalunya de 18 anys o més. Marc Bijuan, bon dia.
13: Bon dia, Marta. També en l'àmbit geopolític, el 82% dels enquestats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa hauria de respondre de manera conjunta davant amenaces a la integritat territorial. Ho ha valorat Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
4: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provenents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
13: A l'hora d'identificar-se amb els temes prioritaris de cara als pròxims pressupostos comunitaris, només el 15% assenyala la seguretat i la defensa, mentre que fer front a la crisi de l'habitatge és la principal prioritat d'un 53% dels enquestats. L'estudi també mostra que el 54% dels catalans no sap dir el nom de cap institució europea.
0: Tot plegat en un context de crisi internacional marcada pel conflicte a l'Orient Mitjà. Justament atrapats en mig d'aquest conflicte estan els membres de la flotilla. En aquests moments estan replegats a l'illa grega de Creta, a l'espera de l'alliberament dels dos integrants retinguts a Israel. Es tracta de l'activista d'origen palestí resident a Barcelona, Saïf Abukeshek, i del brasiler Tiago Ávila. Els acusen de vinculació amb Hamas.
3: Ara la resta d'integrants miren de reorganitzar-se per continuar amb la missió i ajudar els seus companys. És el cas de Sofia Peris, que ha explicat a la xarxa que l'acusa de terrorisme d'Israel cap a Budapest només respon a la voluntat de deslegitimar-lo.
14: Els vincles amb el terrorisme doncs, és la manera que tenen els estats opressors de denunciar qualsevol mena de resistència i qualsevol mena de lluita en contra de l'opressió. I en aquest cas, doncs, en Saïf, a més, està molt vinculat al moviment per Palestina degut al seu origen palestí. Aleshores, doncs, evidentment, això a Israel no li va bé.
3: La defensa d'aquests activistes ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'exministre José Luis Ábalos es desmarca al Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
3: Durant l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor de Aldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva parella, la seva exparella, Jessica Rodríguez, de cara a la seva declaració en el judici. L'exministre també s'ha queixat del caràcter mediàtic del cas. La Fiscalia Anticorrupció situa Ábalos com a cap de l'organització que presumptament s'hauria beneficiat de la compra-venda de mascaretes durant la pandèmia, formada també per Coldo García i Aldama. Tot i això, l'exministre afirma que ell no es va encarregar personalment de la contractació.
15: ¿Conocía usted ya la oferta de solución?
16: No conocí ninguna.
15: ¿Con anterioridad?
16: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
15: ¿Si había hablado usted con Víctor Daldama de la adquisición de este material?
16: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
0: L'alcaldessa de Sitges nega haver afavorit el seu fill en signar el permís per obrir una parada del mercat municipal a una empresa de la qual era soci.
3: Aurora Carbonell, Esquerra Republicana, ha declarat com a investigada d'un presumpte delicte de prevaricació, com també ho han fet el seu fill i el soci d'aquest per la llicència temporal que van rebre el 2021. L'alcaldessa ha dit que el procediment va ser absolutament legal i ha recordat que la causa prové d'una denúncia anònima i que és víctima d'una persecució política.
0: 11.000 policies nacionals i més de 2.000 guàrdies civils conformaran el dispositiu de seguretat per la visita del Papa Lleó XIV.
3: Avui s'ha fet una trobada a Madrid per coordinar el dispositiu amb la presència del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, però no s'ha concretat el desplegament de la policia catalana, que es comunicarà en les pròximes hores.
0: Tornem a Catalunya. La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol, reclamant un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir les ràtios d'alumnes i també un accés gratuït a les famílies. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Una vintena d'entitats del món educatiu i social, entre elles els sindicats, formen part d'aquesta plataforma que considera essencial l'etapa educativa dels 0 als 3 anys i reclama a l'administració una inversió digna. El col·lectiu reivindica una equiparació de les condicions laborals a les d'altres etapes educatives i una aposta clara per l'educació inclusiva en aquesta franja d'edat. Georgina Rius és membre de la plataforma 03.
18: Volem una baixada de ràtios urgent, ja que això totalment impacta en el benestar i les condicions de les criatures i de les treballadores. Volem també la universalitat i la gratuïtat per tal de que totes les famílies i tots els infants que així ho vulguin i ho necessitin puguin accedir a un 03 digne i que estigui blindat i que tothom pugui garantir que aquella escola funciona amb uns mínims que haurien d'estar regulats des del departament.
17: La plataforma 03 ha convocat vaga aquest dijous a centres públics i privats. Es fa escala estatal i hi haurà manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona que acabaran a les delegacions del govern. El dia 20 de maig el col·lectiu tornarà a fer una aturada a tot Catalunya.
0: Doncs no deixem les aules perquè alumnes de sisè de primària d'una cinquantena d'escoles fan aquests dies les proves estatals d'avaluació general del sistema. Han començat avui, de fet, és la primera vegada que es duen a terme aquestes proves que estan organitzades pel Ministeri d'Educació.
3: I l'objectiu és analitzar cada dos anys el grau d'assoliment de competències a finals de primària i es farà també el 2028 a secundària. S'avalua la comunicació lingüística, els coneixements en ciències, tecnologia i matemàtiques i també la competència digital. Aquestes proves s'alternen amb les que organitza la Generalitat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els Mossos investiguen un tiroteig sense ferits al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. De moment no hi ha detinguts i tot apunta a una disputa vinculada al tràfic de drogues. El bar on han passat els fets, les darreres hores ja havia estat tancat per funcionar com a after sense llicència. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
19: Cap a dos quarts de set de la matina del veïnat de la Torrassa s'ha despertat amb soroll de trets.
20: Sentí jaleo, me asomé al barcó, estuve mirando un ratito, vi que se discutía, pero no lo veía, y entonces sentí dos tiros. Ya luego, cuando me he levantado un poco más tarde, he visto la policía, una cantidad de policía enorme que por aquí no se ha visto nunca, y nada más.
21: Cada dos por tres hay follón. Como esta noche no vaya.
19: Segons s'han confirmat els Mossos d'Esquadra, el tiroteig hauria tingut lloc a l'interior del bar Josué, situat al número 55 de la Rambla Catalana. Allà el cos policial ha trobat 5 veïnes de bala. Tal com han pogut saber els mitjans públics de l'Hospitalet, en el moment del tiroteig hi havia 30 persones dins de l'establiment i no hi ha hagut ferits. La policia ha pogut interrogar diversos testimonis, encara que a hores d'ara no han trobat els autors als trets i, per tant, no hi ha detinguts. El bar Josué ha estat tancat 4 mesos per funcionar com after hour i és un punt de reunió habitual de persones amb antecedents per activitats delictives.
0: El govern descarta que l'assassinat d'una jove a Esplugues de Llobregat dissabte passat estigui vinculat al jihadisme. Tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com l'alcalde de la ciutat, Eduard Sanz, demanen respectar el secret de sumari i condemnen les associacions que fomenten la por i el discurs de l'odi. Aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci per la víctima a les portes de l'Ajuntament. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
22: L'Ajuntament d'Esplugues del Llobregat ha convocat per a les 6 d'aquesta tarda una concentració silenciosa davant la Casa de la Vila. L'acte oficial té com a objectiu expressar el condol institucional i el rebuig ciutadà davant la mort violenta d'una dona ocorreguda dissabte passat al barri de Finestrelles. Els fets van tenir lloc al carrer de Joan Miró, on la víctima va ser atacada amb una arma blanca. Segons fonts oficials, un veí de la zona va resultar ferit de poca gravetat en intentar intervenir-hi. L'actuació coordinada de la policia local i els Mossos d'Esquadra van permetre la detenció del presumpte autor pocs minuts després del crim. La ciutat es troba avui en la seva segona jornada de dol oficial amb les banderes del municipi onejant a mitja asta. Durant la concentració d'aquesta tarda es guardarà un minut de silenci en memòria de la víctima i com a mostra de suport als seus familiars. Des del consistori s'ha refermat el compromís amb la seguretat ciutadana i la col·laboració permanent amb les autoritats judicials per a l'esclat del cas.
0: Doncs justament el Partit Popular critica el silenci del president Salvador Illa respecte als dos crims i altres incidents violents al cap de setmana, un d'ells aquest que ara mateix escoltaven. El PP demana que comparegui al Parlament. Esquerra ha demanat informació al govern en relació a aquests incidents. Mont Carvajal, bon dia.
23: Bon dia. El secretari general del Partit Popular a Catalunya, Santi Rodríguez, ha criticat Illa per no haver dit res sobre els crims.
24: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'han anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
23: Esquerra Republicana ha demanat informació al govern per aquests fets que consideren molt greus, segons ha explicat el portaveu Isaac Albert.
25: És evident que són fets prou greus com perquè tinguem tota la informació i ens posicionem. Perquè fer-ho sense tenir tota la informació pot generar posicionaments no ajustats a la realitat i fins i tot pot acabar generant algunes alarmes que són absolutament innecessàries.
23: Els comuns han criticat la manera que té la dreta de plantejar la qüestió de la seguretat. I pel que fa a la flotilla, han avançat que demà acompanyaran l'exalcaldessa de Colau i altres membres de la flotilla anterior davant l'Audiència Nacional. Han de declarar contra els atacs contra la seva integritat física que van patir durant la seva detenció.
0: Passant 20 minuts a les dues, Eduard Martín Linero serà el nou director de la Fira de Lleida. El patronat ha tancat els comptes bianuals en positiu i impulsa un projecte per una nova ordenació del recinte. UAU Lleida Ràdio, Júlia Arboleas.
2: Els membres del patronat de la Fundació La Fira de Lleida han anunciat el nou encarregat de liderar la institució, Eduard Martín Lineros, enginyer en informàtica que compta amb una llarga trajectòria en l'àmbit tecnològic i guardonat amb diferents premis, i és l'actual director de 5G a Mobile World Capital Barcelona. També han explicat que s'han tancat els comptes dels darrers dos anys amb un resultat positiu de 255.000 euros i s'han presentat també el projecte per transformar el recinte firal que inclou l'ordenació urbanística de més de 116.000 metres quadrats. El futur espai preveu 4 pavellons de 5.000 metres quadrats, un pavelló zero, entre altres zones, que entraran en concurs a la seva ordenació, com així ha explicat el PAE en cap de Lleida, Fèlix Larrosa.
5: La primera fase és la fase de solvència. Diferents gabinets es presenten i acrediten la seva solvència professional i la comissió de contractació de fira valorarà quins són aquells 5 gabinets que han presentat millors condicions.
2: El projecte, amb una inversió global estimada de 100 milions d'euros, es desenvoluparà en diverses fases durant els pròxims anys.
0: Doncs no deixem les fires, perquè el Solsonès celebrarà enguany la seva segona fira de Sant Isidre sense vaques. L'any passat va ser per les protestes dels ramaders i enguany per responsabilitat sanitària, a causa de la incidència de la dermatosi nodular contagiosa. Solsona FM, Roser Clotet.
6: Aquest matí s'ha presentat el programa de la 73a edició, que arribarà el cap de setmana del 16 i el 17. Triplicarà la presència de cavalls i ampliant de 16 a 20 els corrals d'ovelles presents al certamen. També creixerà la mostra de tractors i eines agrícoles d'època, que arribarà als 600 metres quadrats. Tot plegat es complementarà amb una exposició fotogràfica sobre la transhumància, la presentació d'un llibre i una taula rodona sobre el futur dels pastors a banda de les passejades a cavall. El Consell Comarcal del Solsonès és l'entitat organitzadora. La seva presidenta, Claustre Sunyer, manifesta el seu suport al sector ramader.
7: Les ganes i l'interès és que la fira torni a recuperar les vaques, com dèiem, però clar, també entenem el que ha patit el sector aquests dos últims anys i, per tant, també ens hem de posar la seva pell.
6: Maquinària agrícola, automoció, empreses, artesans i entitats sumen fins a 138 expositors. El programa d'activitats paral·leles tindrà com a protagonista la música en directe a la plaça de Sant Isidre i la gastronomia local.
0: I és moment per la cultura. El Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb grans noms, com el del compositor coral nord-americà Eric Whitacre o els directors Theodore Currensis i Simon Rattle. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriach, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrandez, el quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
10: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
8: El compositor nord-americà Eric Whitacre, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en tres concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marian Márquez seran també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. Dos concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigides per Theodore Currensis i Simon Rattle, són també fites de la temporada.
0: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça jugarà una nova final de la Champions femenina.
26: Bon dia. Sí, es va imposar per 4-2 al Bayern de Múnich en la tornada de les semifinals davant un Camp Nou ple. Les blaugranes jugaran la seva sisena final consecutiva, la setena de les últimes 8 edicions. Serà el 23 de maig a Oslo contra l'Olympique de Lió de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez. Això deia Alexia de la classificació i de trobar-se amb Giraldez a la final.
27: Un moment per sentir orgull, perquè al final... Jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers, aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final sentim com que juguem per ells i que qualsevol d'ells també podria estar jugant per nosaltres, no? Ens coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment, és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per per aquest equip.
26: I el Barça masculí haurà d'esperar per proclamar-se campió de Lliga. Dissabte havia guanyat contra Osasuna, però ahir el Real Madrid va imposar-se per 0-2 a l'Espanyol i evita que els blaugranes certifiquin encara el títol. Diumenge a les 9, Barça i Real Madrid es trobaran al Camp Nou. Un empat o una victòria donaria la Lliga als de Hansi Flick. Amb la derrota, l'Espanyol es manté amb 5 punts de marge respecte del descens a l'espera del partit del Sevilla. Ramon Terrats, jugador blanc i blau, valorava el partit.
4: Sí, sabíem que ens costaria molt, no? El Madrid és un gran rival i quan els hi deixes un parell d'ocasions, doncs ells no fallen i a la mínima fan gol. Ens està costant, crec que avui és un dels partits en els que més hem generat, però no hem estat fins de cara a la porteria. Ens falta, doncs, ficar-la, no? Crec que és el més important, òbviament, en el futbol, ser contundents a les àrees i crec que és una de les coses que ens està fallant.
26: I aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments del play-off de tant d'ascens a Primera Federació com a Segona Federació. A l'ascens a Primera Federació hi ha el Reus com a únic català, ha quedat aparellat amb l'Ourense. En l'ascens a Segona Federació encara no hi ha els equips classificats, de moment només Cornellà i Badalona, i queden dues places per adjudicar el vencedor d'aquesta fase, jugarà amb el vencedor del grup dels gallecs. I un altre sorteig, en aquest cas de la Copa del Rei d'handbol, ha aparellat el Barça amb el Valladolid. Els quarts de final la jugarà del 5 al 7 de juny a Alacant. En bàsquet, l'Espart Girona ja és a semifinals del play-off pel títol. Ahir superava el Leganés a la tornada dels quarts de final i s'enfrontarà dijous al València Bàsquet a les semifinals. Escoltem Ainhoa López, jugadora de l'Espart Girona.
9: Vam aprendre del partit passat que poder ens va faltar aquesta xispa, no?, que ens caracteritza, i sabíem que això no podia passar, que des de l'inici havíem de sortir sòlides, i crec que ho hem demostrat, no?, amb la intensitat que hem sortit i l'objectiu de mantenir aquest nivell durant tot el partit, tant després de la mitja part, quan ja el resultat era favorable, com a l'inici, no?, que d'això es tracta.
26: Dijous serà l'anada a València i diumenge el desenllaç a Fontejau.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
12: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
11: Un impuls.
12: Un refugi.
11: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
12: I fer-se sentir.
11: Això és el que volem que sigui l'alenada.
12: Ens acompanyes?
13: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
14: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
15: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Propostes en xarxa.
16: L'any passat, la Fira dels Somnis de Balaguer va recaptar més de 60.000 euros que es van destinar íntegrament a la investigació del càncer infantil i juvenil. Aquests diners van a parar la recerca sobre aquesta malaltia, especialment a través de l'Hospital Vall d'Hebron. La Fira dels Somnis de Balaguer és el colofó de tot un any d'accions solidàries pel càncer infantil. El diumenge 10 de maig, la cita arriba a la desena edició amb més de 100 activitats per a tots els públics repartides en una vintena d'espais. No tenim temps material per repassar-les totes, però sí per agrupar-les. Si us agrada moure el cos, hi teniu propostes d'animació, danses o balls populars. També sessions pràctiques de diversos esports. Si en canvi sentiu passió pels gegants i la cultura popular, hi trobareu un munt de cos olles geganteres. Per als més curiosos i juganers, tallers, jocs populars i espectacles a dojo. Els aventurers podreu explorar noves sensacions en bici, a cavall o en quad. I també pot ser un bon moment per descobrir els pobles de la Noguera o per contemplar vehicles clàssics. A més, entre les propostes d'aquesta festa multitudinària també hi ha la cursa caminada solidària més gran de les Terres de Ponent, amb un circuit urbà de 3 o de 5 quilòmetres. Diumenge 10 de maig, desena Fira dels Somnis de Balaguer. Més informació a firadelsomnis.cat.
3: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya acumulat els darrers 16 anys. Diners que caldrien per assolir el centenar d'infraestructures que la patronal creu prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat, entre elles l'ampliació de l'aeroport del Prat o el Pla de Rodalies. Josep Sánchez Llibre, president de Foment, lamenta aquesta situació.
17: Des de Foment considerem que aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable.
0: Una demanda que coincideix amb l'inici del retorn a la normalitat de Rodalies i mitjana distància avui amb la represa a la línia R15. És dilluns 4 de maig de 2026 i tenim més titulars. Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i ha creat 10.000 llocs de treball. S'hi aposta per la indústria vinculada a la defensa. Sònia Kerr.
26: Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que coincideix amb una enquesta del Parlament Europeu segons la qual un de cada quatre catalans argumentaria la despesa en defensa. El vicepresident augmentaria, volíem dir, la despesa en defensa. El vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, destaca la confiança de la ciutadania en Europa.
18: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquest món incert i perillós.
0: La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol de Catalunya.
26: Reclamen un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir ràtios d'alumnes i un accés gratuït a les famílies.
0: El govern descarta que l'assassinat d'una jove a Esplugues de Llobregat dissabte estigui vinculat al jihadisme.
26: Aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci per la víctima a les portes de l'Ajuntament.
0: En cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor.
26: Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb grans noms com Theodor Currensis i Simon Radel.
0: Als esports, el Barça tornarà a ser a la final de Lliga de Campions femenina, Anna Freixa.
26: Va imposar-se per 4-2 al Bayern de Múnich en la tornada de les semifinals davant un Camp Nou ple. Les blaugranes jugaran la seva sisena final consecutiva, la setena de les últimes 8 edicions. Serà el 23 de maig a Oslo contra l'Olímpic de Lió de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez.
0: I fem un cop d'ull al temps. Volem saber com han d'evolucionar les pluges que ens afecten a bona part de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
19: Bon dia. Hem encetat una setmana que ha de ser del tot primaveral i, sobretot, amb menys calor que les últimes jornades i les últimes setmanes. De fet, al llarg d'aquesta tarda l'ambient acabarà sent agradable, però no es dispararà gaire la temperatura. Uns valors com toquen. On pujarà més aquesta temperatura seran les comarques interiors a Girona. Arribarem fins als 23-24 graus aproximadament. Però de seguida, els núvols que van creixent ja a moltes comarques acabaran deixant ruixats i tempestes. I atenció, perquè d'aquí a poca estona ja els tindrem amb ganes al Prepirineu, les comarques interiors de Tarragona i cap al Pla de Lleida. Al llarg de la tarda, aquestes tempestes s'estendran per gairebé tot el país i només deixaran al marge la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava. Quan es vagi fent de nit, sí que algun ruixat arribarà en aquestes contrades del litoral. I compta amb les pedregades que tindrem sobretot a les muntanyes de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant, tarda de trons. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mira, el control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació. Sònia Kerr passa en 3 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures acumulat els últims 16 anys a Catalunya. Uns diners que haurien de destinar-se a prioritats com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el Pla de Rodalies. La patronal reclama, per això, unitat als grups parlamentaris per crear un front comú a Madrid. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
5: Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
2: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del pla de Rodalies.
0: Tot plegat el dia que el servei de Rodalies i mitjana distància ha començat a reprendre, això sí, tímidament, la normalitat. La primera en fer-ho ha estat la línia R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry. Així tot, malgrat aquesta recuperació, en diversos punts hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
20: Poca assistència d'usuaris aquest dilluns en la represa de la circulació dels trens de passatgers de la línia R15 entre les estacions de Móra la Nova i Reus, que no circulaven des del passat mes de gener, quan el temporal Harry va provocar el caos que en els darrers mesos ha afectat la xarxa de Rodalies. Per ara, hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus fent parada només a les Borges del Camp, més altres 2 que s'aturen a totes les estacions. Tot i la reobertura de la línia, existeixen fins a 11 limitacions temporals de velocitat i es manté el tall entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre.
1: Notícies en xarxa.
0: Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que aprofita el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat dibuixa un mapa en 3 pols clars a Catalunya. L'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Jordi Casino, bon dia.
21: Bon dia, Marta. L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duc és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
22: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix. Siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
21: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
0: Doncs en aquest context, un de cada 4 catalans augmentaria la despesa en defensa, ho diu una enquesta del Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió. La xifra es dispara fins al 40% entre els joves de 18 a 24 anys i forma part d'un estudi d'opinió que s'ha fet en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. S'ha fet a ciutadans de la Unió Europea residents a Catalunya de 18 anys o més. Marc Pijuan, bon dia.
23: Bon dia, Marta. També en l'àmbit geopolític, el 82% dels enquestats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa hauria de respondre de manera conjunta davant amenaces a la integritat territorial. Ho ha valorat Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
18: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
23: A l'hora d'identificar-se amb els temes prioritaris de cara als pròxims pressupostos comunitaris, només el 15% assenyala la seguretat i la defensa, mentre que fer front a la crisi de l'habitatge és la principal prioritat d'un 53% dels enquestats. L'estudi també mostra que el 54% dels catalans no sap dir el nom de cap institució europea.
0: Anem ara fins a Madrid perquè l'exministre José Luis Ábalos s'ha desmarcat davant el Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
26: Durant l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor de Aldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva exparella Jessica Rodríguez de cara a la seva declaració en el judici. L'exministre també s'ha queixat del caràcter mediàtic del cas i afirma que ell no es va encarregar personalment de la contractació.
4: ¿Conocía usted ya la oferta de soluciones?
6: No conocí ninguna.
4: ¿Con anterioridad?
6: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
4: ¿Se había hablado usted con Víctor de Aldama de la adquisición de este material?
6: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
26: La Fiscalia Anticorrupció situa Ábalos com a cap de l'organització que presumptament s'hauria beneficiat de la compra-venda de mascaretes durant la pandèmia, formada també per Coldo García i Aldama.
0: Falten 20 minuts per les 3. Tornem a Catalunya. La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol. Reclamen un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir les ràtios d'alumnes i també un accés gratuït a les famílies. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Una vintena d'entitats del món educatiu i social, entre elles els sindicats, formen part d'aquesta plataforma que considera essencial l'etapa educativa dels 0 als 3 anys i reclama a l'administració una inversió digna. El col·lectiu reivindica una equiparació de les condicions laborals a les d'altres etapes educatives i una aposta clara per l'educació inclusiva en aquesta franja d'edat. Georgina Rius és membre de la plataforma 03.
8: Volem una baixada de ràtios urgent, ja que això totalment impacta en el benestar i les condicions de les criatures i de les treballadores. Volem també la universalitat i la gratuïtat per tal de que totes les famílies i tots els infants que així ho vulguin i ho necessitin puguin accedir a un 03 digne i que estigui blindat i que tothom pugui garantir que aquella escola funciona amb uns mínims que haurien d'estar regulats des del departament.
7: La plataforma 03 ha convocat vaga aquest dijous a centres públics i privats. Es fa a escala estatal i hi haurà manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona que acabaran a les delegacions del govern. El dia 20 de maig, el col·lectiu tornarà a fer una aturada a tot Catalunya.
0: Atenció a aquesta xifra. El 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga ara a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part. Per tant, 900 pobles i ciutats, és a dir, aquells que no tenen hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels progenitors. Carina Bellbé.
2: Bon dia. Ni Rubí, ni Ripoll, ni Cornellà, ni Balaguer, i així fins a 900 municipis, la majoria que no poden inscriure els seus nadons si no neixen a casa, i han vist com oficialment s'han quedat sense naixements des que s'ha implantat el sistema DICIREC, el Registre Civil Digital. Això facilita la inscripció dels nadons des del mateix hospital sense haver-se de desplaçar, però, per contra, impedeix a les famílies registrar-los al municipi on viuen. Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Tremp, la Seu d'Urgell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Móra d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesc Berenguer, en declaracions a la xarxa.
10: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar els serveis públics. Per tant, sí que els municipis petits, a part de que també quedem invisibilitzats...
2: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre el lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva. Una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Preocupació pels incidents violents registrats els darrers dies a Catalunya. Els Mossos investiguen un tiroteig sense ferits aquesta matinada al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. De moment no hi ha detinguts i tot apunta a una disputa vinculada al tràfic de drogues. El bar on han passat els fets ja havia estat tancat per funcionar com a after sense llicència. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
9: Cap a 2:15 de la matina del veïnat de la Torrassa s'ha despertat amb soroll de trets.
11: Sentí jaleo, me asomé al barcó, estuve mirando un ratito, vi que se discutía, pero no lo veía, y entonces sentí dos tiros. Ya luego, cuando me he levantado un poco más tarde, he visto la policía, una cantidad de policía enorme que por aquí no se ha visto nunca, y nada más.
12: Cada dos por tres hay follón. Como esta noche, vaya.
9: Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, el tiroteig hauria tingut lloc a l'interior del bar Josué, situat al número 55 de la Rambla Catalana. Allà el cos policial ha trobat 5 beines de bala. Tal com han pogut saber els mitjans públics de l'Hospitalet, en el moment del tiroteig hi havia 30 persones dins de l'establiment i no hi ha hagut ferits. La policia ha pogut interrogar diversos testimonis, encara que a hores d'ara no han trobat els autors als trets i, per tant, no hi ha detinguts. El bar Josué ha estat tancat 4 mesos per funcionar com after hour i és un punt de reunió habitual de persones amb antecedents per activitats delictives.
0: Mentrestant, el govern descarta que l'assassinat d'una jove a Esplugues de Llobregat aquest dissabte passat estigui vinculat al jihadisme. Tant la consellera d'Interior com l'alcalde de la ciutat demanen respectar el secret de sumari i condemnen les associacions que fomenten la por i els discursos d'odi. Aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci per la víctima a les portes de l'Ajuntament. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
13: L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha convocat per a les 6 d'aquesta tarda una concentració silenciosa davant la Casa de la Vila. L'acte oficial té com a objectiu expressar el condol institucional i el rebuig ciutadà davant la mort violenta d'una dona ocorreguda dissabte passat al barri de Finestrelles. Els fets van tenir lloc al carrer de Joan Miró, on la víctima va ser atacada amb una arma blanca. Segons fonts oficials, un veí de la zona va resultar ferit de poca gravetat en intentar intervenir-hi. L'actuació coordinada de la policia local i els Mossos d'Esquadra van permetre la detenció del presumpte autor pocs minuts després del crim. La ciutat es troba avui en la seva segona jornada de dol oficial amb les banderes del municipi una jona mitja asta. Durant la concentració d'aquesta tarda es guardarà un minut de silenci en memòria de la víctima i com a mostra de suport als seus familiars. Des del consistori s'ha refermat el compromís amb la seguretat ciutadana i la col·laboració permanent amb les autoritats judicials per a l'esclat del cas.
0: Precisament, el Partit Popular critica el silenci del president Salvador Illa respecte als dos crims i altres incidents violents succeïts aquest cap de setmana. El Partit Popular demana que comparegui el president al Parlament. Esquerra, de la seva banda, ha demanat informació al govern. Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El secretari general del Partit Popular a Catalunya, Santi Rodríguez, ha criticat Illa per no haver dit res sobre els crims.
24: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
14: Esquerra Republicana ha demanat informació al govern per aquests fets que consideren molt greus, segons ha explicat el portaveu Isaac Albert.
25: És evident que són fets prou greus com perquè tinguem tota la informació i ens posicionem. Perquè fer-ho sense tenir tota la informació pot generar posicionaments no ajustats a la realitat i fins i tot pot acabar generant algunes alarmes que són absolutament innecessàries.
14: Els comuns han criticat la manera que té la dreta de plantejar la qüestió de la seguretat. I pel que fa a la flotilla, han avançat que demà acompanyaran l'exalcaldessa de Colau i altres membres de la flotilla anterior davant l'Audiència Nacional. Han de declarar contra els atacs contra la seva integritat física que van patir durant la seva detenció.
0: Passem avui també per les Terres de l'Ebre, ja que la Fira de l'Oli torna aquest cap de setmana a Jesús, al Baix Ebre, amb una bona perspectiva gràcies a l'excel·lent campanya després de la sequera. La 31a edició consolida l'esdeveniment amb 60 mostres presentades al concurs d'olis i una presència del 50% d'expositors vinculats a l'oli al pavelló firal. Canal T, Dani Camacho.
27: La programació de la fira inclou també activitats per posar en valor tota la cadena de producció, des del conreu de l'olivera fins a la comercialització, amb la participació de cooperatives i productors locals. La fira se consolida així com un espai de promoció econòmica i cultural al voltant de l'oli, amb una campanya que enguany arriba amb bona producció i previsions positives per al sector. Ho explica el president de la fira, José Ramon Vallès.
28: Ha millorat en el sentit més expositors, més oli. Si normalment teníem una participació al tas dels olis sobre 40 mostres, enguany hem arribat a les 60. Això que vol dir que la collita ha anat bé. O sigui, la fira és oli. si la volguéssim fer

0: FM, Pau Villafañe.
1: La plantilla de Girona Més Neta situa l'IPC com a principal escull per tancar un preacord que permeti desconvocar la vaga d'escombriaires i acusen l'empresa de voler-los enfrontar amb l'Ajuntament. El comitè d'empresa subratlla que ha de ser Girona Més Neta qui cobreixi la pujada de sous més enllà del que recull el contracte. Els treballadors que s'han concentrat a les portes de l'empresa critiquen que se'ls hagi pressionat per aixecar l'aturada deixant en espera punts fonamentals del conveni com els torns de treball o l'obligatorietat de treballar en festius. Gregori Soto és el portaveu del comitè d'empresa.
2: Al final les vagues es fan quan es poden fer i quan un té més poder per reivindicar. Nosaltres no volem afectar el temps de flors, però el que volem és que se'ns deixi de mentir. I des d'un principi se'ns ha estat mentint i aquesta és la sensació que tenim. No pot ser que girem el discurs a 3 hores abans de que comenci la vaga, mentre les 3 setmanes abans el discurs ha estat ben diferent.
1: L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha exigit a les parts que arribin a un acord per desconvocar la vaga. En un escrit a X, Salelles admet que la decisió tindrà un efecte directe en el servei i que la voluntat d'afectar el gironins i temps de flors és òbvia.
0: I en relació encara als residus, Manresa és una de les ciutats de Catalunya que més recicla. La capital del Bages ha passat de recollir un volum del 27% de residus a superar el 71% de recollida selectiva en només 3 anys. L'alcalde Marc Aloi ho atribueix al nou model de contenidors tancats. Ràdio Sallerona, Pardo.
3: La clau de l'èxit ha estat el nou sistema de contenidors tancats pels veïns i el porta-porta per les botigues i equipaments, una estratègia que ha permès buidar l'abocador de forma dràstica. Si el 2023 s'hi enviaven més de 1.600 tones mensuals, ara la xifra s'ha desplomat fins a quedar per sota de les 600. L'alcalde, Marc Aloi, treu pit d'aquestes dades.
4: Gairebé podem afirmar, i no tenim les dades ara comparades a totes les ciutats del país, però gairebé segur que som la ciutat gran del país que més recicla.
3: Aquest canvi no només beneficia el medi ambient, sinó també la butxaca dels manresans. L'Ajuntament s'ha estalviat uns 800.000 euros que haguessin repercutit en els ciutadans. El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell, posa el model de la ciutat com a exemple per la resta de poblacions catalanes.
5: Manresa s'està convertint en un referent amb les grans ciutats de com s'han de fer les coses. És un canvi complicat. Porteu un any.
3: Tot i això, les dades encara poden millorar i Manresa començarà a multar les llars que no reciclin amb una penalització de 88 euros.
0: I és moment per la cultura. El Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb grans noms, com el del compositor coral nord-americà Eric Whittaker o els directors Theodore Currensis i Simon Rattle. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriach, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrández, el quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
7: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
6: El compositor nord-americà Eric Whittaker, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en 3 concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marian Márquez seran també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. 2 concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigides per Theodore Currensis i Simon Rattle, són també fites de la temporada.
0: I abans dels esports, escoltem com ha anat el concert de l'Último de la Fila. 30 anys després de la seva dissolució, han tornat a sonar en directe a Barcelona. I ho tornaran a fer, serà aquest dijous vinent, en una segona cita, també a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: 56.000 seguidors han omplert de vessa a l'estadi sota una pluja intermitent que no ha aconseguit aigualir la festa. Manolo García i Quimi Portet han deleitat al públic amb grans clàssics del repertori com Insurrección, Aviones Plateados o la mítica i antibelicista Querida Milagros. Aquest ha estat el segon concert de la gira de retorn de l'Último de la Fila després del debut a Fuengirola el 25 d'abril.
1: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça jugarà una nova final de la Champions femenina.
2: Bon dia, sí. Va imposar-se per 4-2 al Bayern de Munic en la tornada a les semifinals davant un Camp Nou ple. Les blaugranes jugaran la seva sisena

0: Setena final consecutiva, la setena de les últimes 8 edicions. Serà el 23 de maig a Oslo contra l'Olímpic de Lyon de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez. Això deia Alexia de la classificació i de trobar-se novament amb Giraldez a la final.
1: Un moment per sentir orgull, perquè al final jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers, aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final sentim com que juguem per ells i que qualsevol d'ells també podria estar jugant per nosaltres, no? Ens coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
0: I el Barça masculí haurà d'esperar per proclamar-se campió de Lliga. Dissabte havia guanyat Osasuna, però ahir el Real Madrid va imposar-se per 0-2 a l'Espanyol i evita que els blaugranes certifiquin el títol. Diumenge a les 9, Barça i Real Madrid es trobaran al Camp Nou. Un empat o una victòria donaria la Lliga als de Hansi Flick. I aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments del play-off en descens a primera i a segona federació. A primera federació hi ha el Reus com a únic català intentant doncs aconseguir aquesta categoria. Ha quedat emparellat amb Osasuna. En la fase de descens de segona federació, Cornellà i Badalona ja estan classificats. Les altres dues places s'hauran d'acabar aconseguint en l'última jornada i es les jugaran Hospitalet Vilanova i Fundació Esportiva Grama. El vencedor d'aquesta fase catalana s'enfrontarà al vencedor de la fase gallega. I un altre sorteig, en aquest cas de la Copa del Rei d'handbol, ha aparellat el Barça amb el Valladolid als quarts de final. Es jugarà del 5 al 7 de juny a Alacant. En bàsquet, l'Espart Girona ja és a les semifinals del play-off del títol, va superar en la tornada dels quarts al Leganet. El Leganés ja ara s'enfrontarà a les semifinals al València Bàsquet. Escoltem Ainhoa López, jugadora de l'Espart Girona.
2: Vam aprendre del partit passat que ens va faltar aquesta xispa, no?, que ens caracteritza, i sabíem que això no podia passar, que des de l'inici havíem de sortir sòlides, i crec que ho hem demostrat, no?, amb la intensitat que hem sortit, i l'objectiu de mantenir aquest nivell durant tot el partit, tant després de la mitja part, quan ja el resultat era favorable, com a l'inici, no?, que d'això es tracta.
0: Dijous serà l'anada a València i diumenge el desenllaç a Fontejau.
3: Gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Ho hem de deixar aquí, ens retrobarem demà, puntuals com sempre a les 2. Bona tarda.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
2: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
3: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
1: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
4: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, al Posa't les piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs convidarem a la nostra companya Carla Ramos perquè també ens acompanyi i ens faci 5 cèntims de l'actualitat referida aquí a casa nostra. Després, avui és dilluns, doncs per començar amb energia. Hem dit a la gent del Club Muntanyenc que ens vingués a visitar perquè d'aquí no res, és a dir, aquest diumenge, el dia 10, tenim la 27a caminada per muntanya a la Serralada de Marina. Ja sabeu que és una de les clàssiques que aplega força gent i que, doncs, l'única pega, ja ho hem comentat amb la presidenta, l'única pega és el temps, a veure quin temps tindrem. Ara en parlarem de com ho tenen tot organitzat i quin és aquest recorregut d'uns 22 quilòmetres. Després tindrem a l'espai de la petita la gran pantalla. Avui toca gran pantalla i, per tant, el nostre company en Sergio Guardeño ens farà una proposta de cinema. Després tindrem l'actualitat esportiva amb els resultats dels partits que han disputat els equips molletans i també amb entrevista avui d'Escacs. I a la recta final del programa tindrem a l'espai de l'Enfoca't, aquest espai que fem amb la participació de l'empresa municipal Enfo i que avui ens venen a parlar de la 6a edició de l'Speed Dating. Doncs aquesta és la proposta pel dia d'avui. Esperem que us agradi i us quedeu amb nosaltres. Comencem.

0: Iniciem la setmana, la iniciem, esperem, allò amb un somriure, sí o no, Carla? Molt
1: doncs
0: bon dia.
1: Sí, bon dia, Emma, la veritat és que sí.
0: Doncs anem a comentar quines seran un parell d'informacions que recollirem a l'informatiu Mollet al dia. Hi haurà més, però les més destacades a aquesta hora.
1: Doncs sí, com apuntaves, Emma, comencem amb un somriure i és que portem doncs bones notícies i és que el quiosc petit de la Rambla es fa gran. De fet, aquelles persones que passegin per la Rambla de Mollet doncs veuran aquests dies aquest cartell penjat al quiosc municipal que des de l'estiu de l'any passat està tancat. Com dèiem, des de l'estiu passat, concretament fa 11 mesos, Mollet no disposa de cap quiosc amb venda de premsa. Aquesta absència ha deixat un buit en el que és el dia a dia de la ciutat. Ara, però, aquesta situació està a punt de canviar. Els propietaris del quiosc petit han agafat el repte plantejat pel consistori molletà i, de fet, doncs, es traslladen un metre de la Rambla per reobrir el quiosc del centre i tornar a portar la premsa per la ciutadania. L'Anna Luque, propietària de l'establiment, ha comentat que tindran premsa, però també els seus productes gastronòmics, com són les creps, els granitzats o els gelats.
2: Que trobarem a partir de part de la premsa, perquè tenim la premsa, tindrem el que nosaltres ja, els productes que tenim de tota la, des que estem aquí, que tenim gofres, tenim creps, tenim gelats, tenim granitzat, tenim patates fregides, tenim una varietat i després en l'altre n'hi haurà més coses, vale? Que això ja és sobre la marxa, n'hi eren sorpreses.
1: L'aposta per un nou model de negoci híbrid és clara i s'han inspirat en les cafeteries Good News Coffee de Barcelona, les quals també combinen cafès i altres begudes amb premsa escrita. Els nous gestors asseguren que afronten aquesta etapa amb molta il·lusió i ganes. Consideren que és una oportunitat per contribuir a la vida social de la ciutat i alhora recuperar un servei que forma part del paisatge quotidià de Mollet. Ara per ara, els responsables es troben immersos en el que és el procés de cerca i acord amb proveïdors de premsa, tot i que encara no hi ha una data definitiva doncs, d'obertura d'aquest quiosc. Sí que és cert doncs, que els veteris es mostren esperançats de que es pugui inaugurar de cara a l'estiu.
0: Doncs bones notícies en aquest sentit, perquè és cert que hi havia molts ciutadans i ciutadanes que havien manifestat, sobretot els veïns de la zona centre, no? Aquest desencís per no poder trobar la premsa diària.
1: Doncs sí,
0: no
1: que va faltar aquest servei. Bé, i així que, com dèiem, no hi ha data encara establerta, perquè els propietaris ens comentaven que doncs, aquestes gestions van començar doncs, a coure l'any passat. La idea era obrir-ho per la campanya de Nadal, després a principis d'any, però veient una mica doncs, com està l'estat també del quiosc, en principi serà aquest any, i esperem doncs, això que pugui ser de cara a l'estiu.
0: Bé, doncs tindrem una miqueta de paciència, no? Si hem esperat 11 mesos,
1: exactament.
0: Doncs per un mes o dos mesos més no vindrà d'aquí, exacte. Què més destaquem, Carla?
1: Parlem de temes ara polítics i és que el Consell de Ciutat de Mollet ha celebrat aquest dijous una nova sessió plenària al Mollet Hub per abordar diverses qüestions clau de la ciutat, amb especial atenció al nou pla local d'habitatge i a l'agenda urbana. Precisament l'habitatge ha estat un dels punts centrals del debat. L'Ajuntament de Mollet està treballant en l'elaboració d'un nou pla per fer front a l'actual crisi habitacional. En aquest sentit, la setmana passada es va posar en marxa una campanya de participació ciutadana amb l'objectiu de conèixer de primera mà la realitat dels veïns i veïnes. Durant el ple, la regidora d'habitatge, Marina Escribano, ha explicat que ara es vol completar aquesta anàlisi i incorporar propostes que ajudin a definir el document final.
3: Avui s'espera que ens ajudin a completar l'anàlisi i que es llancin propostes concretes. Avui ens acompanyen els membres de l'equip redactor que faran una introducció doncs una mica ja feta una anàlisi molt, molt, molt densa i completa i avui es faran com pinzellades per situar-nos i després a partir d'aquí doncs amb aquesta informació no? Doncs poder tenir una opinió més informada i les opinions i propostes que des de cada sector es veuen perquè en la qüestió de l'habitatge, que per nosaltres és absolutament prioritària, es pot mirar des de molts prismes en funció d'on estigui la persona o el col·lectiu treballant.
1: Per aquells que no ho sàpiguen, doncs el Consell de Ciutat és un òrgan de participació ciutadana de Mollet que De fet, doncs, està en marxa des de l'any 2012. Té un caràcter consultiu, informatiu i de proposta i permet que representants de la ciutadania comparteixin espai de debat amb responsables polítics i tècnics municipals sobre els principals temes de la ciutat. El seu mandat coincideix amb el del govern municipal i es reuneix periòdicament en sessions plenàries, a més d'impulsar comissions de treball per tractar qüestions específiques amb la participació d'entitats i també de la mateixa ciutadania.
0: Parlant de l'habitatge, jo aquest procés participatiu que està obert allò doncs, encara un parell de setmanes, crec, no? Recordar?
1: Crec que és fins al dia 17 de maig, 17-20 de maig, que encara es poden respondre aquestes preguntes. Sí.
0: Doncs la gent que segurament estarà interessada que entri a la pàgina web i miri de respondre, perquè és una manera doncs, allò d'ajudar després a confegir aquestes polítiques que poden donar-nos un cop de mà a tots. Carla, ho deixem aquí, després ens retrobem en l'apartat esportiva.
1: Exactament, fins ara mateix.
0: Fins ara. Ara anem a saber de la previsió meteorològica. Ens n'informa en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
4: Bon dia, una jornada variable, molt primaveral, molt del mes de maig. Per una banda, temperatura que avui no s'enfilarà gaire, si fa no fa com ahir. Estarem parlant d'un matí ben fresquet, sobretot al Pirineu, i d'una tarda de temperatura com a molt alta al voltant dels 22-24 graus, sobretot a les comarques de Girona. I per una altra banda, aquest temps molt canviant i molt dinàmic serà sobretot aquesta tarda quan tindrem ruixats i tempestes, gairebé totes fora de la costa, per bé que ja quan es vagi fent de nit, algun ruixat sí que arribarà a afectar al litoral. Compta amb les tempestes més intenses que hi haurà a l'interior de l'Ebre, les comarques de Lleida i les del Prepirineu. N'estem pendents a la xarxa.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Fa unes setmanes us presentàvem a la nova presidenta del Club Muntanyenca Mollet, la Mercè Cervera, i amb la Mercè vam estar comentant doncs, que hi havia ja activitats que s'aproximaven i que, per tant, doncs, convidaríem de nou al Club Muntanyenc. La tenim aquí de nou. Molt bon dia, Mercè.
1: Bon dia.
0: I ha vingut acompanyada del Josep Soler. Molt bon dia, Josep.
2: Què tal? Bon dia.
0: Que jo crec que és el responsable coordinador, no?, d'aquesta caminada de la Serralada Marina.
2: Exactament.
0: Josep, ja fa molts anys, eh?
2: Bastants anys.
0: Bastants anys.
2: Bueno, de la Serralada Marina no, fa menys. El que porto més anys és la nocturna.
0: La nocturna de Gallecs.
2: Aquesta la porto des del 2019, fa feta o alguna cosa així. 18 o 19, que vaig començar a ajudar el Cisco Ferrer, sí, que abans ho portava tot ell, i ara ell es cuida del recorregut, i jo, pues, la part burocràtica, administrativa i feina picapedra.
0: Doncs ara parlarem del recorregut. Per la Mercè, tot aquest any serà tot nou.
1: Tot nou, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Sí o no?
1: Encara vaig amb la L, que dic jo.
0: Has fet la xerralada, però, de Marina?
1: Sí. Fa anys, per això. Uh-huh. Jo, si vols, explico una anècdota.
0: Ah, doncs però... sí, i tant. Sí.
1: La primera vegada que la vam fer, que fa molts anys, molts anys, el meu marit i jo no érem experts en caminades ni muntanya, i ens feia respecte. I ens vam agafar festa l'any demà. I vam inclús anar fent un massatge perquè pensàvem que acabaríem destrossats. Però aprofito per dir que no és per tant, que vam ser uns exagerats i que es pot fer amb una mica de preparació. Cap problema.
0: És a dir, que si estàs acostumat a allò, sí, no?, a caminar, sí. Doncs no ha d'haver-hi problema.
1: No n'hi ha per tant.
0: Tot i que, d'entrada, allò, 22 quilòmetres...
2: Espanten una mica.
0: Sí, dius, ui, 22 quilòmetres...
2: I després el desnivell.
0: I després el desnivell, sí. Anem a comentar. Quin desnivell tenim aquest any, per dir, clar?
2: 700 i pico.
0: Clar.
1: Però és acumulat, com diem.
2: Sí,
1: sempre,
2: és,
1: no?
2: És acumulat. Sí. I tot això vas pujant i baixant, no? Vull dir, surts d'aquí Mollet, que és planer, més o menys, i quan has travessat la carretera de la Roca, pues, ja comença la pujada, no? Però ve un tros de pla, vas fent pujol, corriols, pistes, i vas pujant. Aquí el tram... Que fa pujar una miqueta més és el tram de pujar al Turó del Galzeran. El Turó del Galzeran, que és després de l'esmorzar, vull dir que ja hauran agafat forces, el pujaran, però bueno, que són 70 metres, pràcticament, no sé si arribarà a 70 metres allò, aquest trosset de corriol. Després ja baixes per la pista i ja vas fent.
1: Ja tot,
2: no?
0: És com el trencacims aquests que s'ha fet de setmana, aquest diumenge, eh?
2: 2600,
0: a Terres d'Ebre.
2: 2.600. Sí, sí. 2.600 d'acumulats, no?, de desnivell, aquests tenien.
0: Sí, sí.
2: No, no el vaig poder veure, però vull dir, a més sí que vaig veure una mica de notícies que els havia sortit una pila de boira, pluja, i el dia abans que veia la publicitat, que passaven per molta pedra calcària, tot això, amb la pluja relliscaven i...
0: Això us he preguntat jo, si estàveu patint pel tema del temps, perquè és cert que el mes de maig ha començat allò amb un canvi de temps, de temperatures, i també anunci de pluja.
2: Sí. Un raig cada dia, però de moment aquí ens ha tocat un... Ahir va ploure una miqueta, però gran cosa, va plovent. A veure, si són pluges d'aquestes normals, del raig que ets de... No podem evitar-ho, ens hem de preparar. Sí. El dematí o el vespre, ostres, més o menys hi ha moltes prediccions, però dius, l'any passat la vam cancel·lar perquè anunciaven molta tormenta, molta d'això, i la vam haver de cancel·lar. Va fer el xàfec que deien, el que passa que el va fer de matinada. Vull dir, doncs ja no pots organitzar-ho, no? Si plou normal i corrent, oita...
0: Ja m'heu dit allò que esteu allò superacostumats, la gent de muntanya,
2: sí. Bueno,
0: allò,
2: tots, bones qui més, qui menys,
0: allò, exacte. Una capelina...
2: Capelina, xubasqueros, botes, vull dir, estem més o menys preparats. Ve molta gent que no ho està, però bueno, el club alguns anys hem regalat cosetes d'aquestes per anar a la muntanya, no? La nocturna l'any passat vam regalar una capelina, vull dir que... Molta gent de la nocturna venen a
0: ja
2: participar.
0: Ja poden estar preparats.
2: Exactament.
1: Sobretot el calçat, no? Jo crec que és el més important.
2: El calçat, bastons. A més, sí que fang no n'hi ha gaire, perquè la serralada aquesta hi ha molta saulor i no és fangós, no? Vull dir, pots relliscar si està més veiat sec, però si està plogut, està humit, doncs no passa res. Si plou de matinada, després deixa un de matí una caminada fantàstica. Neta d'atmosfera i de pols dels arbres, el pol·len.
0: És a dir, que afavoreix fins i
2: favoreix,
0: tot. Afavoreix,
2: sí. Queda,
0: que no fa tanta calor, les, van bé.
2: També, i les fotografies queden fantàstiques.
0: Escolteu, és una de les clàssiques 27 edicions, eh? Mm. Vull dir que poca broma, això d'anar sumant. Ara que comentava el Josep, no?, el tema de la nocturna, jo crec que són les dues de caire social,
2: sí,
0: podríem dir, no?
1: Més emblemàtiques.
0: Més emblemàtiques, sí, sí. Allò que hi ha gent que no és del club, no?, i que, doncs,
2: que participa la gent del poble. Vull dir, són dues activitats que fem de cara al poble, no? El poble i gent dels voltants. Però vull dir, són activitats aquestes dues grosses que fem, que intentem que participi tothom.
0: Com va la inscripció? Perquè la presencial es pot fer aquesta setmana,
2: 7
0: i 8, no? I també el dia 9 crec que us posareu,
2: sí,
0: no?
2: Sí, el dia 9 tenim previst posar, tenim reservat la plaça Catalunya.
1: El quiosc,
2: però
1: exacte.
2: Tot depèn de com vagin les inscripcions, també. Tenim, en aquests moments, 181 persones ja inscrita a través de la web. Vull dir, es porta un ritme més o menys, encara va per sobre l'any passat. El que passa és que l'any passat, el dijous, l'any passat, el dijous en portàvem 250 persones apuntades. Normalment és això el que surt, i entre dijous i divendres se'ns apunta tothom, no? I això que dius, bueno...
0: La inscripció en línia, cada vegada jo més adeptes, més gent...
2: Molt.
1: Cada vegada més, no?
2: Cada vegada més, sí. Dels 250 inscrits de l'any passat, podem dir ara per l'any passat, 8 van ser presencials.
1: Només.
2: I havíem començat la setmana passada. Aquest any no ho hem fet la setmana passada, perquè el dijous... el divendres era festa, dius, molta gent, ara fer-los venir aquí, i nosaltres allà preparats, oita, a la web. I la web ha anat funcionant força bé, no? Mm-hmm. Està funcionant amb totes les activitats que estem fent al club, eh? Vull dir, amb la nocturna també ja se'ns apunta, doncs, pràcticament aquest any passat era un 80% que es van apuntar, eh? Que hi ha gent que, o perquè no té targeta, o perquè no sap fer anar l'internet, o perquè ve amb molts amics, venen allà presencialment amb una llista de persones, no? Però sí.
0: En aquests... quin nombre de persones penseu allò? Sempre dieu allò al final, no?
2: Sí, no, nosaltres... La previsió són, sí, 300, sí. 350 és la previsió que tenim prevista, no? Uh-huh. Vull dir, si superem això, fa dos anys érem 401, vull dir, però bueno, amb 300-350 ja ens donaríem força satisfets.
0: Clar, perquè després és el tema allò de que vosaltres aneu instal·lant els controls d'avituallament, vull dir,
2: sí,
0: que
2: sí, sí.
0: Sempre destaquem la feina que fa el club.
1: Correcte.
0: És a dir, una cosa són els inscrits, però el recorregut s'ha de marcar. El Cisco sempre intenta variar, no?, d'un any
2: sempre varia, sí. Però aquest any és el mateix recorregut de l'any passat. Com que l'any passat no es va fer, doncs hem aprofitat tot el mateix, vull dir, el mateix recorregut. Hi ha una petita variació perquè han caigut tres arbres amb aquestes tormentes anteriors, vull dir, i se variarà, res, poca cosa, no? Però, en principi, varia d'un any a l'altre, varia. D'un any a l'altre, varia.
0: Menors d'edat també poden participar, acompanyats?
2: Acompanyats de...
1: Menors de 15 anys,
2: sí,
1: crec, oi?
2: Sí. No? Pot venir tots, ara sempre que vagin amb els tutors, pares... o els avis.
0: Alguna recomanació, deia la Mercè, sobretot és el calçat.
1: Sí, no? Sí. Però avui en dia es pot adquirir calçat a bon preu, no? Però no cal que sigui una marca important, però només que tingui una sola una mica bona i que no rellisquis, no? És l'important.
2: Evitar que et faci llagues, vull dir, portar un bon... El calçat és un i
1: el
2: mitjó també, eh?
1: Exacte, sí.
2: Això és molt important,
1: sí.
2: També.
1: No et posis uns mitjons vells, perquè no. Perquè segurament
2: ni
1: sortirà una llaga.
2: Ni tots de llana, ni tots de fibra, no? Vull dir,
1: que protegeixi bé.
2: El normal, sí. Jo estic portant entre un 70 i un 80% de fibra, amb un 20% de cotó o llana a l'hivern, no? I que et vagi absorbint una mica la suor, però que te'l vagi expulsant. Amb les sabatilles avui en dia també van aquestes que posen Gore-Tex i tot,
1: bé,
2: que transpiren, vull dir, no et deixa el peu llegat ni tot això.
1: I que porti també una mica d'aigua, no està malament, encara que els hi donarem,
2: sí,
1: que també els hi recomanem que portin got, perquè volem ser el més ecològics possible, no?
2: Exacte.
1: Cada vegada més, però...
2: Aquest any tindrem menys botelletes,
1: exacte,
2: per donar, i més garrafes,
1: sí,
2: per reomplir.
0: Ah, molt bé. Molt bé, sí. Això cada vegada es veu més,
2: eh?
0: A totes les activitats.
2: Sí. L'any passat, bueno, teníem previst l'any passat entregar a cada control, hi ha tres controls. Un control que només és aigua i una mica de fruita, doncs hi ha l'esmorzar, que és el segon control, i el tercer control. Doncs en aquests, l'1 i el 3, 350 ampolletes. Aquest any he baixat a 250. El que passa que posaré 10 litres, no, 5 garrafes, 50 litres d'aigua a granel, no? Mm-hmm. 5 garrafes de 5 litres, no?
0: Sí, sí, sí, està bé. Escolta'm, una cosa també. Normalment, vosaltres ja dieu, és caminada per la serralada marina, però hi ha gent que va corrents, no?
2: Sempre.
0: No sé, quan penseu que arribarà jo la primera persona, l'arribada, m'imagino, a la Rambla, a tocar del Casal,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí. El que pot fer-ho corrent seran 2 hores escaig. Això ho fan. Uh-huh. Entre 2:15 i 10, les 10, pot arribar el primer. El que passa que cada vegada n'hi ha menys, eh? Sí. Alguns anys sí que han vingut més gent, perquè dius que uns que els coneixes i altres que es venen a entrenar per altres activitats que són més fortes, no? Perquè els hi va bé tenir-lo a prop, i és un desnivell, perquè vull dir, vulguis o no vulguis, és desnivell. I, bueno, però últimament 4-5 persones, els 10 primers arriben a les 3 hores i mitja, 4.
0: Que hi ha gent d'aquelles que diu, és que aquesta no me la perdo, i cada any allò, doncs, els teniu... Sí?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Gent del aquesta... club, sobretot, imagino, o de,
2: gent del
0: o de
2: club,
0: fora.
2: No, molta
1: no
2: gent
1: perquè
2: del...
1: s'ocupen
2: sí.
1: més de
2: sí,
1: fer voluntariat, eh?
2: Però... Sí, algú els agrada, sí. No comptis amb mi com a voluntari, perquè la vull fer. Vull dir, el mateix Valentí Careta, sí. que s'està entrenant, que vol sí. fer una sèrie de coses maques aquest any, doncs... Pues, va dir, si no puc no fer, evitar de fer el control, vés a fer la caminada tranquil·lament. Ja està. Primer el tenia damunt control, li vaig dir, posa el primer control i després fas la caminada. I al final el Cisco hem trobat un substitut i el Valentí
1: la farà
2: sencera.
0: Quin nombre de persones esteu implicades allò del club?
2: De moment en tenia 89, ja tinc 3 baixes, però 85-90 persones són les que estem implicades en bellugar tota aquesta activitat.
0: Digues, Mercè.
1: Aprofito per dir una cosa, que coincideix aquest any amb l'esport al carrer de l'Ajuntament.
2: Sí. També.
1: I parlant d'això dels voluntaris, fins ara fèiem un taller de nusos, però els responsables d'aquest taller estan implicats amb la serralada, no? Molt implicats. I ho hem substituït per un taller de marxa nòrdica.
0: Que o sigui, es farà que... aprofitant la diada de l'esport al carrer.
1: Llavors jo estaré una mica aquí i una mica allà.
0: De fet, és que us anava a comentar, perquè altres anys el que heu coincidit és amb Fira Mollet, que serà el següent cap de setmana, que hi ha molta gent al carrer, i també, doncs, no sé si va ser per la 25ena, que ja vau fer allò, doncs, tot de globus, l'arribada al Casal, crec que us coincidia amb Fira Mollet.
2: Sí, va ser fa 3 o 4 anys.
0: 3 o 4 anys, sí.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí.
2: Però no,
0: aquest any, això, amb la festa de l'esport al carrer, que també estareu participant com a entitat esportiva.
1: Correcte.
2: Sí, sí, fèiem un taller de nusos fins ara, vull dir, però clar, els dels nois que fan escalada, que són les que feien el taller de nusos, els tinc aquest any activats amb el de la serralada.
0: I la presidenta, que és molt àvia, ha dit, escolta'm, anem a fer marxa nòrdica perquè el 14 de juny
1: Correcte.
0: Tenim la primera marxa gallecs de marxa nòrdica.
1: Farem promoció.
0: I fareu promoció,
2: sí, sí.
0: No?
2: Promoció i que la gent que s'entreni que participi
1: sí,
2: més,
1: sí, sí, sí.
2: Donar a conèixer.
0: I llavors que tindreu allò pals perquè la gent...
1: Tindrem uns quants bastons i ens han dit que vindrà sobretot nens petits i, bueno, ensenyarem al nen, al pare, com a posar-se els bastons i un mínim de tècnica. I com que estarem bastant a prop de les muntanyetes que estan allà a prop del...
2: De l'Ajuntament, no?
1: Sí, ara no em surt el nom.
0: El parc de Pau Casals,
1: sí,
0: no?
1: Sí, correcte.
0: Sí.
1: Doncs ens posarem
0: que
1: bastant
0: allà. Que li
1: diuen
0: del Teletour.
1: Sí, exacte. No, és que no volia dir-ho.
0: Ja, però tothom els coneix allò com el parc dels Teletubbies. Sí, sí, sí. Digues, digues.
1: Doncs els he dit que ens posessin el més a prop possible. Llavors farem una volteta, a part de...
0: Ah, fareu com un petit circuit.
1: Un petit circuit, perquè vegin com una mica com moure's amb els bastons.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. És a dir, que estareu a 2 punts de la ciutat.
2: Sí,
0: d'una banda jo. Ella,
1: sí, jo
0: ella s'anirà movent. Molt bé.
1: Estem a prop, estem a prop.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Molt bé. Recordar jo que la inscripció és de 10 euros pels socis, de
2: 15 pels
0: i per 15 no socis, i el mateix dia, com és que us arrisqueu a fer jo inscripcions al mateix migdia.
2: Bueno, perquè sempre ve gent,
1: poques,
2: sí,
1: no?
2: Sempre ve gent. Sí, a última hora, 10-12 persones se'ns apunten al mateix dia. Per això ja els hi poso el preu una mica més perquè...
0: Ja, perquè no s'ho repensin per la propera vegada.
2: Exactament. Però sempre et trobes amb persones. Vull decidir a última hora, o bé uns que estan inscrits i han parlat amb els seus amics i oita, vindran... No pots evitar-ho. Es passa en totes les activitats, eh?
1: Però és un marge petit, que en tampoc ens distorsiona massa.
2: 10-12 persones, vull dir... No, la logística, ja penses en tot una miqueta de més, no?
0: A 7:45, sortida?
2: Sí, a 7:45, en allà el que era l'antiga anteneria.
0: Sí.
2: Començaran a sortir, travessaran el pont de Besòs, i després aniran al peatonal. Després aniran per sota, llera avall del Besòs, fins a un punt que se'n van cap a un polígono i travessaran cap a la carretera de la Roca.
0: Quins serien els punts allò més atractius d'aquest recorregut, Josep?
2: Els punts més atractius és
1: la
2: quan arribes a...
1: L'ermita de Cabanes, no? Potser primer o no? Abans.
2: Sí, bueno, allà hi ha un avituallament, sí. L'ermita de Cabanes... Per mi és quan estàs a dalt de la serralada.
0: Sí, que veus el paisatge.
2: Ja, que veus. El paisatge, que veus tot el mar, Barcelona, i després vas caranejant la conreria fins a l'hora d'esmorzar, que també estàs mirant tot el Maresme, i tens tot el barcelonès a la vista. I quan tornes a arribar a l'altra...
1: A la Torre de Galzeran,
2: a la Torre
1: és
2: de Galzeran,
1: el punt ja...
2: Que és la foto que
1: precisament
2: tenim.
1: Precisament és la foto del cartell.
2: Sí, del cartell, sí, sí, sí. Allà també tens tota una visió del Maresme i del Vallès, no? Que es veu força bé.
0: Doncs si amb aquests elements, allò que estem comentant, no s'ha entrat allò el cuquet, malament, eh? És a dir, que mireu d'entrar a la pàgina web del Club Muntanyenc Mollet a fer la inscripció en línia. També teniu l'opció presencial aquest dijous i divendres. Segons com hi vagin, potser el dissabte. També es col·locarien al quiosc de Plaça Catalunya i esperem que aquesta 27a edició, com totes les altres, siguin tot un èxit de participació i que el temps acompanyi. Si ha de ploure, que sigui dissabte, però que diumenge allò que quedi al cel, allò per respirar net.
1: Una bona vista.
0: Exacte.
1: A tot arreu.
0: Moltíssimes gràcies a tots dos.
1: Gràcies.
0: Ens retrobarem el mes de juny per parlar d'aquesta primera marxa
1: fins al juny.
0: Nòrdica,
1: sí, sí.
0: Per gallecs. Gràcies a la Mercè i al Josep.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu-siau.
2: Adéu.
1: Bon dia.
3: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: I després de parlar d'aquesta 27a caminada per muntanya, la Serralada Marina, com dèiem, una clàssica del club muntanyenc, donem pas a la petita i la gran pantalla. És la secció que ens acompanya els dilluns, en què us recomanem sèries televisives i pel·lícules. Avui toca pel·lícula, i la persona que ens fa la recomanació és el nostre company, en Sergio Guardeño. Bon dia, Sergio.
1: Avui us portem el resum i l'anàlisi d'una de les pel·lícules més impactants i comentades dels darrers anys, Una jove prometedora, dirigida per Emerald Fennell i estrenada l'any 2020. Un film que combina drama, thriller i comèdia negra per parlar d'un tema molt incòmode, però absolutament necessari. La pel·lícula ens presenta la Cassie Thomas, interpretada magistralment per l'actriu Kerry Mulligan. La Cassie és una jove aparentment normal que treballa en una cafeteria i viu amb els seus pares, però quan cau la nit porta una doble vida totalment diferent. Fingeix estar borratxa en bars i discoteques per posar a prova homes que es volen aprofitar d'ella. I quan aquests creuen que tenen el control de la situació, la Cassie revela que no està tan indefensa com semblava. Aquesta conducta té una explicació i està marcada per un trauma del passat, la mort de la seva millor amiga, la Nina, víctima d'una agressió sexual que mai va ser castigada. La Cassie viu obsessionada amb la justícia i amb la idea de fer pagar a tots aquells que van mirar cap a una altra banda en aquell moment. El repartiment acompanya molt bé aquesta història, i és que a banda de Kerry Mulligan també trobem en Bob Burnham en el paper de Ryan, qui és un antic company de la universitat que sembla oferir a Cassie una possible sortida emocional. També hi apareixen actors molt coneguts en papers més secundaris com Alison Brie, Connie Britton o Clancy Brown, sovint interpretant personatges que juguen amb la imatge pública que tenim d'ells. Anem ara amb tres curiositats destacades sobre la pel·lícula, i la primera tracta sobre la directora Emerald Fennell, que va escriure el guió pensant expressament en l'actriu Kerry Mulligan, tot i que l'estudi inicialment dubtava perquè no la consideraven prou atractiva per al paper. Aquesta polèmica va generar molt debat i va reforçar encara més el missatge feminista de la pel·lícula. La segona curiositat és que molts dels actors masculins que hi apareixen són coneguts per fer de bons nois en altres pel·lícules o sèries. Fennell, la directora, va voler jugar amb aquesta percepció per incomodar encara més l'espectador. I la tercera curiositat és que, malgrat la duresa del tema, la directora va voler una estètica molt acolorida, gairebé com de comèdia romàntica, per contrastar amb el contingut fosc de la història. It's raining men. Pel que fa a la rebuda i la crítica, Una jove prometedora va ser un èxit rotund. Va rebre múltiples nominacions als Premis Òscar i, finalment, va guanyar l'Òscar al millor guió original. La interpretació de Kerry Mulligan també va ser especialment elogiada, considerant-se una de les millors de la seva carrera. I la crítica va destacar també el seu enfocament valent, provocador i incòmode, tot i que també va generar divisió entre espectadors per un final que no deixa indiferent a ningú. La banda sonora és un altre dels punts forts del film, i és que combina cançons pop conegudes com temes de Britney Spears o de Paris Hilton amb una música instrumental inquietant. Aquesta elecció reforça el contrast entre l'aparença lleugera de la pel·lícula i també la seva càrrega emocional i social. Don't find too many guys that treat me like you do. En definitiva, Una jove prometedora no és una pel·lícula fàcil, però sí necessària en temps com aquests. Un film que convida a reflexionar sobre la cultura de la violació, la responsabilitat col·lectiva i la idea de justícia, tot embolcallat amb una posada en escena original i poderosa.

0: Donem pas a l'actualitat esportiva. Ja li hem comentat a la Carla, ens retrobem d'aquí no res, i la tenim aquí novament amb nosaltres, que és el que...
1: Hola, de nou, Emma.
0: De nou, bon dia, de nou bon dia a la Carla. Anem a comentar, doncs, això, aquests resultats, que no sé com han anat, allò, si positius, negatius, una miqueta de tot...
1: En general, jo crec que hi havia ganes de pont i els resultats no han acompanyat gaire aquests dies. De fet, també, doncs, són pocs els partits que s'han disputat precisament, doncs, perquè moltes lligues a l'hora de confeccionar els seus calendaris doncs ja tenen en compte aquest pont de maig, i aquest any doncs hi ha hagut poca activitat, però si més no doncs comentem alguns dels partits que sí que s'han disputat aquest cap de setmana. Comencem parlant de futbol, perquè hi ha hagut normalitat absoluta. Parlem del primer equip del Club Futbol Mollet Unió Esportiva, que ha perdut aquest cap de setmana a casa, tot i que ja doncs no s'hi juguin la permanència. El marcador final ha estat de 0-3 davant del Palamós, que s'ha imposat als molletans sumant aquests 3 punts. També doncs parlem d'una altra derrota aquest cap de setmana pel Mollet. En aquest cas, el primer equip femení ha encaixat una derrota de 7-1 al camp del Folgarol. És un resultat, però, que les manté a la cinquena posició de la classificació. Per tant, dues derrotes aquest cap de setmana doncs pel Club Futbol Mollet Unió Esportiva, si més no doncs pel que fa als primers equips. Passem a la Unió Esportiva Molletense, que ha empatat aquest cap de setmana a 1 contra el Cardedeu, un rival directe. Els molletans sumen un punt i, per tant, es mantenen en aquesta segona posició de la Lliga, fregant els talons al líder únicament per 2 punts. Parlem també de quarta catalana, doble victòria, ara sí, aquest cap de setmana. La Unió Esportiva Lourdes ha guanyat el camp del Finsove per un ajustat 3-4 i es mantenen a la sisena posició de la Lliga sense optar ara per ara el que són les posicions de promoció d'ascens. De fet, tot just estan en aquestes portes. Per altra banda, el Mollet també ha guanyat a casa per 3-0 davant del Figaró i se situa a la tercera posició de la Lliga, refermant així les posicions de promoció de l'ascens. I parlem també de futbol sala. La Unió Futbol Sala Mollet ha guanyat aquest cap de setmana a casa per 4-1 contra el Prats del Lluçanès. Sumant 3 punts, els molletans se situen en la vuitena posició, la qual els donaria l'ascens a primera catalana. I un darrer partit que s'ha jugat aquest cap de setmana és en hoquei patins. El Mollet masculí a segona s'ha imposat a la pista de l'hoquei club aplicat amb un marcador final de 4-8. Una victòria que els manté a la segona posició de la classificació. Com comentàvem, pocs partits el que s'han disputat aquest cap de setmana. També doncs, en unes lligues que estan ja tot just arribant doncs, al final d'aquesta temporada i que doncs, ja es van encarant cap a on aniran quedant aquests equips molletans.
0: Dóna la sensació que tenim equips que tenen allò possibilitats de jugar els play-offs d'ascens, no? Amb la qual cosa això és una bona notícia. La molletens està ja, no? Freca, freca, allò amb aquestes possibilitats. Tant doncs, de bo, sí. Tant de bo es confirmin. Veig que el bàsquet sí que va descansar, eh?
1: Sí, el bàsquet en ser doncs a lliga col·legial, no, doncs sí que mantenen més aquest calendari escolar, per tant sí que descansen, tot i que el que deia, me queden molt poques jornades per finalitzar aquesta temporada, així que els equips ja estan bastant encaminats en com sembla que podria finalitzar la temporada, tot i que és el que també comentaves ara, Emma, doncs que hi ha equips que estan potser fregant aquestes posicions d'ascens, partits de play-off, així que de ben segur que continuarem parlant d'alguns d'aquests equips.
0: Molt bé, doncs ara parlant d'equips, el nostre company Joel Gascón ens ha deixat allò una entrevista que ha sostingut amb el president del Club d'Escacs Mollet, i és que fa just una setmana, a finals d'abril, es proclamaven campions de la Copa Catalana. Així que, si et sembla,
1: bones
0: Carla...
1: Notícies.
0: Sí, bones notícies. Un colofó per tancar aquest apartat d'esports fantàstic, així que escoltem el Joel amb en Ramon Caro.
2: Doncs avui ens acompanya via telefònica el president del Club Escacs Mollet, el Ramon Caro, que avui volem parlar d'aquesta Copa Catalana d'Escacs disputada el passat cap de setmana. Primer de tot, molt bon dia, Ramon.
3: Hola, què tal? Molt bon dia.
2: I que vau aconseguir, en aquest cas, la màxima categoria, divisió d'honor, primera divisió, doncs ser els campions. Explica'ns una miqueta com va anar tot i si aquest era l'objectiu quan us vareu presentar.
3: Doncs bé, la Copa Catalana es disputa primer al gener a les territorials de cada una de les quatre províncies catalanes

0: Romero i a Cristian Fernández, i jo una mica de supleno per si calia afluixar l'equip una mica, no? I bé, va anar molt bé, va anar molt bé, i et dic que va ser un èxit perquè es va guanyar a la vuitena ronda. Vull dir, l'última ronda era de propina, no calia jugar perquè ja eren campions a la vuitena ronda, no?
1: Per tant, imagino que tot un èxit, no? Perquè com s'explica també, doncs, després que hi hagin equips, no?, amb lliga que puguin ser superiors i després a la Copa passi això. Explica'ns-ho també,
0: bueno,
1: per als qui ho puguem desconèixer.
0: Això és exactament igual que en altres esports com el futbol. Sí, hi ha la competició regular, que és la lliga, que són partides de 90 minuts i a ritme lent. La Copa és a un ritme de 15 minuts més 5 segons d'increment, és un ritme semiràpid. Evidentment la lliga és més important perquè és regularitat, igual que el futbol, exactament igual que el futbol, per exemple, se m'acut, encara que la diferència és que amb el futbol els partits de copa també duran 90 minuts i en canvi els escacs la copa és un format de 15 minuts, no? És un semiràpid. Però bueno, nosaltres aquest any hem tingut una grandiosa lliga també, vam arribar a l'última jornada amb opcions de campionat, malgrat que teníem baixes per temes de gent que estava fora, hem quedat tercers de Catalunya absoluts dels 16 equips de Divisió d'Honor, vull dir, ja són 15, 11 temporades de la Divisió d'Honor i ha sigut una temporada molt bona, francament, a part de tots els èxits que hem tingut amb l'esport base que ha anat superbé, no? És un any molt bo, realment, estem molt satisfets, la veritat. És un any, o sigui, cap any és perfecte, però guanyar la Copa una altra vegada, que ja l'hem guanyat unes quantes vegades, i tercers a la Lliga, doncs, competint amb equips superforts, doncs està molt bé.
1: Us beneficia potser jugant aquestes partides més curtes, veient també com ha anat tot, no? Podríem dir amb Lliga i Copa?
0: No, a veure, al final la gent que hi juga té molt nivell, és a dir, per exemple, el Sabadell portava dos grans mestres, un mestre internacional i un mestre FIDE, exactament igual que nosaltres. El Sabadell portava un equip igual que nosaltres. El Barcelona portava un equip bastant fort. No hi havia el Barberà, que és un dels equips més forts de Catalunya i que no es va classificar perquè veiem la duresa d'aquest esport, no? Que van quedar cinquens a la Copa al gener, però hi havia equips molt forts. Sí que és veritat que hi havia algun equip de primera divisió que acaben d'ascendir, que no són tan forts, no? Perquè es juga divisió d'honor i primera divisió, però no és gens fàcil. A part, els escacs són molt cruels. Vull dir, sí, se'ns va donar bé, tenim jugadors molt bons en aquest ritme, com el Pere Garriga i el Tomàs Sosa, que són, de fet, el Sosa va quedar invicte, va fer 2 empats i 7 victòries, va fer 8 de 9, i el Pere també va perdre una sola partida, no? Vull dir, realment és, sí, és una competició, la Copa és una competició molt entretinguda, molt divertida, molt dinàmica, se'ns dona bastant bé, sí, és una competició que se'ns dona bé i, de veritat, bueno, al final no deixa de ser una disciplina una mica diferent als escacs lents, no?
1: I en aquest cas sempre es juga amb el que són les categories màsters, vull dir que no hi ha en aquest cas a la base, no?
0: No, hi ha totes les categories. Es juga, de fet, la final es juguen els 10 millors equips de cada categoria. Hi ha divisió d'honor i primera divisió, segona divisió, preferent, primera provincial, segona provincial, tercera provincial. El que passa que aquest any, a diferència d'altres anys, com l'any passat, que un equip va quedar campió de segona, que era el Mollet D, en aquest cas cap equip es va classificar. Això demostra la dificultat d'aquesta competició. I la fase de Barcelona es juga tots contra tots, hi ha 150, 160 equips i van quedar classificats per categories, no? I d'aquí surten els 4 millors per la gran final, que es juga normalment el mes d'abril, no? O primers de maig. Això dic que és una competició curta però difícil.
1: I a partir d'aquí, com es presenta ara, doncs, el que resta d'any, podríem dir, doncs, aquests 7 mesos, no?
0: Ja? Ara comença el que és el circuit català aquest cap de setmana. Durant 5 mesos hi ha més de 27 tornejos a Catalunya de ritme lent i de ritme ràpid també, com aquest de 15 minuts, dintre d'un circuit internacional. Aquí hi ha competició individual de cada jugador. Hi ha també la festa catalana, que és el campionat de Catalunya de partides Jampec a 3 minuts i 2 segons d'increment, que aquí hem guanyat alguna vegada també. Recordo l'edició del 2016 que es va disputar a l'escola Sant Gervasi, que va ser una passada, que la vam guanyar amb 600 participants. I després, doncs, les competicions d'octubre d'equips d'edats, de la mainada del club. Bé, els escacs no s'aturen mai, no? I nosaltres ja sempre ho dic, no? Soc una mica pesat, ja sé que Ràdio Mollet em tracta molt bé, però em deixa dir que molta gent no n'és conscient que té a Mollet un dels equips amb més nivell de Catalunya i ja són 11 anys interromputs a la màxima categoria, malgrat la història de 85 anys, no? Perdó, de 95 anys, que ha sigut el 95 aniversari, però és realment és una passada, no? El nivell que hi ha aquí de competició, i a la vegada sense oblidar l'esperit social tenim gent de tots els nivells, no? Dolents com jo i altres persones, i també

0: nens i nenes que es formen i que competeixen i que aquest any pues, recordo que vam ser el millor club de les comarques de Vallès Oriental, Osona i Maresme, és a dir, perquè van guanyar tres categories de les cinc que hi ha. Vull dir, els escacs de Mollet tenen una gran salut i esperem que sigui així per molt temps.
1: I ara com a president, una miqueta no sé si toca ja pensar en l'any vinent, també van comentar darrerament la teva situació, no sé com anirà tot plegat, si acabes
0: Bueno,
1: temporada.
0: és difícil. Jo porto de president des del 2013 i vicepresident més anys. Vull dir, ja són molts anys de president, és un desgast, és una feina personal i sí que és veritat que jo m'agradaria que hi hagués un relleu natural que amb el seu estil, amb la persona que ho agafi amb el seu estil i amb la seva manera de fer, però hauria d'haver un relleu. Evidentment, de moment, l'any vinent doncs, continua tot igual, és el segon any de mandat dels quatre que em queden i intentarem fer-la sempre, fer un equip competitiu per competir a la màxima categoria una altra vegada més i a la vegada doncs, que els equips inferiors, que en fem quatre més normalment, el B, C, D i E, puguin competir també dignament a les seves categories i que el soci al final gaudeixi dels escacs, tant jugant ell com veient un equip competir a la màxima categoria. I, evidentment, no és fàcil créixer una població com Mollet, que doncs, té els habitants que té, i en percentatge que juga a escacs, però sí que oberts a que qualsevol que vulgui practicar escacs s'acosti al nostre club i serà benvingut, evidentment.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge i l'enhorabona per aquesta victòria amb la màxima categoria de divisió d'honor, primera divisió d'aquest passat.
0: I no em canso de dir l'agraïment sempre pues, als sponsors, a l'Ajuntament pel seu suport i als mitjans, i en aquest cas específicament a Ràdio Mollet pel seu suport incondicional de donar visibilitat, en aquest cas d'àudio, a les nostres fites i activitats.
1: Gràcies a tu, com sempre, per atendre'ns. Que vagi molt bé, Ramon.
0: Una abraçada. Gràcies, molt bé, gràcies. Adéu-siau.
2: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Catalunya aspira a créixer 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball. Si aposta per la indústria vinculada a la defensa, Urra Mancón informa de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols clars, l'àrea de Barcelona, Terrassa i també Sabadell. L'informe presentat per la Cambra qualifica la facturació de les empreses amb tecnologia d'ús potencial militar amb 1.600 milions d'euros anuals i assenyal que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra els propers 5 anys. Jaume Duch, que és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
2: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix. Siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització proposada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
1: El servei de Rodalies i mitjana distància ha començat a reprendre tímidament. Avui la normalitat ha començat per la línia R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry. Tot i la recuperació en diversos punts hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les Vies avisa que la línia està lluny de recuperar l'anunciada normalitat. I primer dia també amb incidències en el servei alternatiu d'autobusos per les obres de la línia R13 entre la Plana, Pica, Moixons i Sant Vicenç de Calders. Usuaris de l'estació de Valls han expressat avui les seves queixes i resignació i enuig pels problemes amb els autobusos habilitats per Renfe. Pocs passatgers han pogut fer el trajecte entre la Plana, Pica, Moixons i Sant Vicenç. Fins al juliol està previst que es desviïn els serveis provenents de Lleida per Reus i Tarragona, mentre que s'estableix un servei per carretera. El govern descarta que l'assassinat d'una jove Esplugues de Llobregat el dissabte estigui vinculat al jihadisme. Tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com l'alcalde, Eduard Sanz, demanen respectar el secret de sumari i condemnen les associacions que fomenten la por i el discurs d'odi. Aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci per la víctima a les 6 de la tarda a les portes de l'Ajuntament. I acabem parlant de la Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre, que torna aquest cap de setmana a Jesús amb una bona perspectiva gràcies a una excel·lent campanya després de la sequera. La 31a edició consolida l'esdeveniment amb una participació destacada del sector, amb 60 mostres presentades al concurs d'olis i una presència del 50% dels expositors vinculats.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasa...
5: L'angle de Miramar. El programa de motor de Ràdio Mollet.
6: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
7: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
5: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Si tot just us acabeu d'incorporar a la sintonia de Ràdio Mollet, us donem la benvinguda a dir-vos que estem ja a la recta final del magazín matinal del Posa't les Piles i que els dilluns aquesta recta final la fem compartida amb l'empresa municipal per la formació ocupacional i l'ocupació Enfo. És l'espai de l'Enfoca't i avui us anem a parlar de la 6a edició de l'Speed Dating, que de fet allò quan van començar va ser una cosa tan novedosa que estaven tots allò dient, ai, què és això de l'Speed Dating, i ara ja gairebé que ho esperes, no? Com dient, i quan s'ha de fer la propera? Doncs bé, el 14 de maig, si no anem errats, tindrà lloc aquesta 6a edició. Per parlar-ne, ens acompanyen de l'equip d'Enfo, la Selene Gómez. Molt bon dia, Selene.
1: Molt bon dia.
0: També la Míriam Abril. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Hi han vingut dues persones que participaran d'aquest Speed Dating. D'una banda tenim a la Montse Ansede. Molt bon dia, Montse.
3: Bon dia.
0: I a la Àlix Andrea Pérez. Molt bon dia. L'Àlix, que ens ha dit, jo ja havia participat en un, em va anar molt bé, i potser participo en aquest si no en surts feina abans.
4: Vamos a ver.
0: Que és el que estàs a l'espera, no? També.
4: Sí, sí.
0: Bé, doncs l'Àlix ens explicarà la seva experiència de l'Speed Dating i també podrà aconsellar a la Montse per aquesta preparació. Primer de tot, us demanem tant a la Míriam com a la Selene, no?, que ens expliqui una miqueta sobre aquest programa de l'Speed Dating. Que això, quan va començar, vam dir, ai, què és això? Explica'ns, Míriam.
2: Doncs bé, ja estem a la 6a edició, serà aquest 14 de maig. Al llarg del matí hi ha l'edifici d'Enfoforma, que està al carrer Francesc Macià, número 16. La primera vegada, quan vam començar, bueno, va ser molt novedós, i mica en mica doncs, ja ho anem consolidant com un acte més, una activitat més que forma part d'Enfo. Sempre el fem al voltant de maig, com molt tard juny, però intentem que sigui mitjans de maig. I bé, és una activitat amb entrevistes molt breus i estructurades entre candidats i empreses. Diverses empreses es reuneixen en un mateix espai i cada persona candidata té petites entrevistes amb diferents empreses. Aquestes entrevistes són al voltant d'uns 5 minuts com a molt. Quan s'acaba el temps, cada participant canvia d'empresa i repeteix el procés. L'objectiu principal és tenir un primer contacte amb empreses, donar-se a conèixer i detectar possibles coincidències entre perfils i vacants.
0: Estava pensant, Míriam, has dit, sempre intentem que sigui per aquestes dates. No sé si té a veure amb allò que es diu aquestes feines estacionals, no? Ara arribarà una època de l'any en què les empreses, doncs, treballadors que agafen vacances, es produeixen baixes, i llavors es necessita personal per substituir, i qui sap si
2: exacte,
0: en un futur també per consolidar la plantilla,
2: exacte,
0: no?
2: Mai se sap, no? A vegades comences fent una substitució i tens l'oportunitat en aquella feina i acabes consolidant la plaça, no? Aleshores, si ho fem ara de cara al maig, perquè, bueno, com bé has dit, doncs ve l'època estival, hi ha substitucions, hi ha baixes imprevistes, i abans ho fèiem al juny, però potser anava una miqueta tard en quant a contractacions, i per això ara ho avancem una miqueta, a mitjans de maig.
0: La Míriam és la persona que s'encarrega de les empreses.
2: Sí.
0: Com ho tenim en aquesta edició?
2: Bé, en tenim 9 ja, 9 confirmades, hi ha algunes que repeteixen d'altres edicions, que això és bona senyal, és que estan contents, i d'altres doncs, que, bueno, doncs, que inicien aquest primer speed dating per elles, i a veure què tal, esperem que els agradi i que sortim beneficiades.
0: Normalment entenc que allò que de les empreses deuen venir, no?, del Departament de Relacions, no?
2: Sí, bé, normalment ens acompanyen una persona o bé dues. Són persones del Departament de Recursos Humans, de selecció de personal, sí.
0: I els hi doneu prèviament allò el perfil, els currículums de les persones que entrevistaran o no?
2: No, ells han omplert un formulari previ on ens indiquen doncs, les persones que participaran i els perfils que estan interessats en conèixer. A partir d'aquí, nosaltres el que fem és uns tallers previs, que jo us explicarà la Selene, no m'anticipo, i bueno, ja busquem persones que tinguin aquest perfil i cada persona s'inscriu bueno, a l'empresa que vol conèixer. Però les empreses no tenen el currículum previ. In situ les persones, quan vagin a conèixer l'empresa, els deixaran un currículum.
0: I, Míriam, de quins sectors, de quins àmbits són aquestes 9 empreses que estan ara inscrites?
2: Tenim 9 empreses, són de sector neteja, producció, serveis, també supermercat, i estan buscant doncs, Mossos de magatzem, en carret de carretoner, caixer i reposador, venedor de frescos, personal de neteja, també hi ha residències, que m'he oblidat, que busquen tot el perfil sociosanitari, bueno, tenim bastant conductor també, amb carnet C i K, vull dir que tenim perfil molt variat.
0: De manera que ara la feina és de la Selene, sí, no?, que ha de buscar jo entre les persones que fan diferents programes, no?, a Enfo, exacte, possibles candidats, no?, per presentar-se a aquest speed dating.
1: Uh-huh. Nosaltres fem cada dia un taller preparatori o dues, depèn del volum de persones, i el que farem entre els programes d'orientació que ja tenim a Enfo, tota la gent que passa per allà, pues que es derivin aquests tallers preparatoris per poder explicar quines empreses vindran, perquè les persones sàpiguen, bueno, on poden presentar-se i què han de preparar.
0: I Selene, què dius en aquests candidats? Agafeu, per exemple, a la Montse, que li dius, escolta, Montse, vine, que vaig a preparar-te perquè aquesta és una oportunitat.
1: Pues això és molt curiós, perquè jo a la Montse la vaig conèixer el dijous passat, que va venir per fer el currículum. Ella prèviament havia vingut a una xerrada que feien d'ofertes de feina del sector administratiu. I estava allà i jo li vaig dir, ostres, he d'anar a la ràdio i crec que tu podries ser una participant per a l'Speed Dating. I em va dir tal, no sé què. I, bueno, perquè busquen, hi ha una empresa que busca recepcionistes. I crec que ella, per al seu currículum, que l'altre dia m'està treballant moltes hores, per cert, i jo crec que a nivell d'atenció al client i tal, pot encaixar. O sigui, jo la veig que pot encaixar molt i, a part, això li pot venir molt bé per practicar una altra vegada entrevista, per conèixer una altra vegada com funciona el tema del mercat de treball, que ha canviat molt, això de l'speed dating, o tot és en anglès, o això ho deia ella l'altre dia, que hi ha moltes paraules en anglès i hi ha moltes coses diferents, no? I vaig pensar que li podia anar molt bé, pues, per poder començar aquest camí de recerca de feina i conèixer com estan les empreses que estan buscant i perquè ja pugui, bueno, fer una petita presentació de les seves competències davant d'una empresa.
0: Perquè llavors, Selene, la teva feina és això, no? Quedar amb la persona que pugui presentar-se com a candidat, no? Candidata en aquestes entrevistes, uh-huh, i que en 5 minuts allò que queda recollit en el currículum, doncs ho puguin expressar de forma àgil, no?
1: Exacte.
0: Atractiva.
1: Exacte, t'has de vendre. Ets com un producte que t'has de vendre i t'han de comprar. Aquesta és la meva frase que jo sempre dic. Al igual que hem d'aconseguir que l'empresa digui, ostres, aquesta persona jo la vull conèixer més, perquè te facin una entrevista al futur. Crec que tothom en un minut hem de saber, pues, dir el millor de nosaltres i què som, no? Com professionals. Aquesta seria la clau de l'èxit, de que després l'empresa te pugui anar fent preguntes per tu poder aprofundir més en el que tu ets com professional i al final com a persona, no? Perquè al final el tema laboral es acompanya en tot el canvi de la vida. I també, pues, tenir preparades unes certes preguntes per poder fer-li a l'empresa, perquè això també posa en valor les nostres ganes de poder formar part de l'equip de l'empresa. O sigui, si hem mirat quina empresa és, què fa, quins valors té, això ens pot ajudar per fer una bona presentació i que els nostres valors i aptituds encaixin i facin match, com ho diuen avui en dia, amb l'empresa.
0: És a dir, que ja veig allò que la Montse s'està mirant allò, informació de les empreses que es presentaran en aquest speed dating. Montse, tu com arriba? Tenies ja contacte amb Enfo? Els coneixies o és una situació que se t'ha donat en aquests moments de forma puntual?
3: A veure, a mi em va arribar, estic desocupada ara mateix, i em va arribar informació del Girafeina. Llavors jo vaig anar al Girafeina, va ser molt curiós, va ser molt positiu, no vaig trobar feina, però bueno, la primera presa de contacte amb empreses i tot plegat, doncs bueno, va ser força interessant.
0: Que era un format similar, no? L'únic allò que comentàvem...
3: Que sí, suposo que sí, suposo que sí.
0: L'organitzador era la Cambra de Comerç.
3: Sí. I llavors, doncs bueno, penso que va ser tu, Míriam, que em va adreçar, doncs vine a l'EMF, has estat alguna vegada i tal. Llavors... Vaig anar a diferents, es feien xerrades que cercaven personal i això, però clar, jo tenia un currículum al qual el tenia fet, l'he actualitzat una mica, però de dades. Jo tenia un format, doncs, de quan jo buscava feina abans de tenir les meves feines.
0: Clar, és que la Montse ha dit, el meu currículum de 3 o 4 fulls.
3: Bueno, clar, evidentment.
0: I segur que t'ho han desmuntat tot,
3: no,
0: i han dit...
3: No, o sigui, no té res a veure. Ha nascut... Una nova Montse, exacte. Llavors, doncs clar, la Selene, pobra, amb una plana només, doncs ha estructurat tot el meu currículum, ha tret el que sobra, el que no sobra, el que focalitza més el que jo estic ara... Sarkhan, i la veritat que no té res a veure. I doncs bé, m'han fet el currículum nou, exacte, perdó, sí. I ara, doncs bé, em vull preparar a fer els cursets aquests de cara a...
0: Preparació d'entrevista.
3: De preparació del speed dating.
0: Que, de fet, ve a ser el mateix que han fet amb el teu currículum, allò en una única plana, doncs a l'entrevista, doncs també concentrar-ho tot en 5 minuts, no?
3: Suposo que sí, bueno, jo confio en ell, es fa molt bona tasca i molt bona feina, o sigui, jo em deixo emportar i...
0: Què és el que busques, Montse?
3: Doncs ara mateix jo estic buscant per recepcionista administrativa, auxiliar d'administrativa.
0: Que ja n'havies fet.
3: Sí, tota la meva vida gairebé, menys els darrers anys que bueno, que som acròpata i he estat per compte pròpia, he estat autònoma, i ara, doncs, bé, ara cerco precisament d'això, del que he fet sempre. Uh-huh. La veritat.
0: Doncs anem a parlar amb l'Àlix, uh-huh. amb l'Àlix Andrea, sí. Que ella sí que es va presentar a un speed dating. Dius que vas trobar feina, no?, arran sí. d'aquesta entrevista.
4: Sí.
0: Què és el que t'agrada d'aquest format, o no t'agrada? No
4: sé. Del speed dating.
0: Sí.
4: Pues, a ver, aquello, como explicó Miriam, que vienen bastantes empresas, entonces, pues, uno va allí, va bien preparado y todo, y uno se estudia las empresas, qué empresas son, y ya, pues, uno va allá como con naturalidad a vender su producto, lo que uno ofrece, ¿no?
0: És a dir, que coses que ha de tenir en compte la Montse és anar amb naturalitat i que es prepari allò de les empreses que sí, ella li interessa, que busqui informació.
4: Sí, buscar informació con naturalidad, y ellos te preguntan una serie de lo que tú has puesto en tu currículum, te lo van preguntando y tú vas un poquito aumentando más, como vuelvo yo digo, ofreciendo nuestros productos que estamos vendiendo esa empresa.
0: Uh-huh. Prèviament t'havies format, jo havies assistit a alguna de les sessions d'Info,
4: sí?
0: Ella... Perquè tu abans de participar en un speed dating, havies fet alguna formació, alguna cosa a Info?
4: Sí, hice un curso de sociosanitari y aparte de eso, pues ellas me han preparado para esto, para las entrevistas, como para perder los nervios, porque hay mucha gente que va con nervios, sí, pero no, muy bien, con ellas muy bien y la formación estupendamente bien.
0: Uh-huh. Uh-huh. La formació, penses que t'ha obert allò possibilitats de feina, sí?
4: Sí. Sí, ¿Mm? Sí, la formación que hice yo de sociosanitaria, sí, me abrió bastantes puertas, pero claro, yo al ver un cambio aquí, preferí más la limpieza que el sociosanitario, entonces me descanto más por la limpieza, que si el día de mañana no encuentro yo faena de limpieza, tengo la opción de las puertas abiertas del sociosanitario porque estoy preparada. Y en sí, yo tengo mi currículum de auxiliar de enfermería de mi país, de Colombia.
0: Uh-huh. I Àlix, tu et presentaràs novament a aquest speed dating? Estàs
4: sí.
0: apuntada?
4: Sí, sí.
0: Deies, m'agradaria jo que, no sé, quan t'has quedat sense feina? Fa poc? Ara estàs sin trabajo en estos momentos?
4: Sí, he salido de l'hospital de limpieza. Llevo apenas un mes y medio sin faena. He querido apuntarme de nuevo a la Info. Dije, voy a ir otra vez a la Info. Y sí, ahí estamos, ahí otra vez, pero estoy segura que me vuelven a llamar de l'hospital.
0: Bé, de fet, crec que de l'hospital és una de les empreses, no?, que
2: van sortir de l'Speed Dating. I la van contractar l'any passat, veritat, a través de l'Speed Dating?
4: Sí, sí.
0: Uh-huh. I tu igualment allò t'estàs preparant? Allò...
4: Sí, estoy preparando por si, claro, vienen otras empresas más. Estoy preparándome para ver qué... A ver si logro captar alguna de ellas, si puedo quedar ya de fija. A ver, vamos a ver.
0: Està bé, com parla l'Àlix, sí. Helena, jo, a ver si puedo captar, tu dius allò, s'han de vendre, doncs ella ho té claríssim.
1: Totalment, és que ha de ser així. I a part és que al final és un... O sigui, les empreses ens donen una feina, però nosaltres també donem a les empreses, aportem un valor afegit a les empreses, amb la qual cosa, com ho està explicant l'Andrea, és perfecta, perquè ella està dient vendre el nostre producte, doncs sí, és així. I les empreses ens han de comprar i s'han de quedar amb nosaltres, no? Que avui en dia, si queden amb nosaltres, millor que millor. Uh-huh. I l'speed dating és una oportunitat pues, per conèixer empreses i també jo crec per a nivell de preparar-te per entrevistes, pujar-te l'autoestima, no? Si reps un feedback positiu d'una empresa, encara que no tingui contractació en aquell moment o està per, bueno, o hi ha altres vacants, no pot agafar tothom, al final les empreses tenen el que tenen. Però jo crec que a nivell autoestima, a nivell seguretat, et dona eines per futurs processos. Sí. Surtes amb un subidon de, no sé, això és el que jo he rebut de les persones, o altres companyes que han fet speed dating en altres llocs, avui en dia s'ha quedat perquè hi ha molts a tot arreu. És com que et dona un xut d'energia per altres processos de selecció que va bé.
0: Però, Selene, Andrea ha dit allò, s'ha d'anar amb naturalitat. Però això una cosa és molt fàcil de dir i una altra, jo, en el moment que et trobes, no?, amb una persona de recursos humans que et comença a preguntar, doncs segurament hi ha nervis.
1: Segur.
0: No? I aquesta naturalitat, no?, doncs igual aquests nervis et traeixen. No sé, quina recomanació feu?
1: Jo crec que uns nervis normals, jo, són normals d'aquestes situacions, on un posa tota la seva... Bueno, la carne de asador que se dice davant d'una empresa. Hi ha persones de recursos humans que te posarà l'entrevista més fàcil perquè això sigui més fluid i jo crec que és la millor manera de que els candidats tu puguis captar el que necessites, però hi ha altres persones de recursos humans que tenen un altre perfil, això no el podem controlar. Però la Miriam i jo estarem per allà per una mica donar eines i claus perquè això, pues, sigui el més fructífer possible. També les empreses saben el que venen, o sigui, és un espai. Bueno, bastant...
2: Sí, i totes les persones de recursos humans que vindran són molt agradables i no crec que ho posin difícil. Els nervis existiran, perquè al final estàs en recerca de feina i és el teu futur, entre cometes, i els nervis hi seran, però ho posaran fàcil, segur.
0: I Míriam, a les empreses els hi poseu un topall allò de, o us demanen, escolta'm, jo he de cobrir, ara m'ho invento, dues places, entrevistaré un màxim de 8 persones perquè no vull més o no?
2: No hi ha
0: límit.
2: No, hi ha empreses que, depenent del perfil, per exemple, una atenció al client segurament tindrà més candidatures que un conductor amb carnet C i al CAP. Aleshores, clar, també tenim una mica en compte i som una mica flexibles. En el cas dels, per exemple, els conductors, doncs, si s'allarga una miqueta més l'entrevista, tampoc els tallem. Però no tenen un número definit de candidatures.
0: Mm-hmm. Montse, tens alguna pregunta que vulguis aprofitar per fer a la Míriam, a la Selene, a l'Andrea, allò que diguis, ai, Andrea, no?
3: Bueno, a veure, a mi m'ha deixat, vamos, l'autoconfiança, la seguretat que té la...
0: L'Andrea, disculpa.
3: Sí, o sigui, és que segur que allà on se segui amb recursos humans, segur que es ven molt bé. Mm. Sí, segur que trobaràs alguna cosa, perquè... No, perfecte, eh? I si la formació l'heu donat vosaltres,
0: La Montse també vol tenir aquesta seguretat,
3: sí,
0: no?
3: Sí, no, està claríssim. Evidentment, clar, jo he sortit d'un limbo, no?, com aquell que diu, i clar, i ara et
0: trobes en una situació molt diferent, no?
3: Sí, molt diferent, clar, tot ha canviat molt. Mm-hmm. De quan jo treballava per compte aliena, doncs ara és una altra cosa. Mm-hmm. Sí, però, bueno, jo confio i em poso en vostres mans i segur que traurem partit d'algú.
2: Segur que sí.
1: Jo crec que la Montse té moltes competències, que l'altre dia va començar a veure quan estava fent el currículum. Té molta capacitat d'aprenentatge, o sigui, ho dic, aprèn molt ràpid. Això ho vaig veure jo l'altre dia, i a nivell d'atenció al client, vamos, per mi, de 10. O sigui, es veu, no? Passa que, clar, quan portes molt de temps fora d'aquest...
0: circuit, bueno, no?
1: Exacte.
0: Sí, clar.
1: És com que la seguretat i aquestes... bueno, és com que l'has de trobar una altra vegada. I ha començat el camí i hem de seguir per aconseguir l'objectiu, que és trobar la feina que on estigui bé i bueno, i que ja pugui en lloc tot el que té moltes coses molt bones.
0: I què és el que recomaneu allò a nivell de que busquen informació de l'empresa, que mirin allò si tenen pàgina web, no? No sé si és...
1: Nosaltres explicarem tot en el taller, expliquem una mica de què va l'speed dating i farem exemples de petites presentacions i també expliquem tot a les empreses que venen, i a les empreses també els hem demanat valors, competències que demanen als possibles candidats. Recomanem entrar a les pàgines web, que avui en dia quasi totes tenen, i allà hi ha sempre una part de missió, valors, o que explica una mica el que l'empresa, quan s'ha fundat l'empresa, bueno... Vull dir, avui en dia tot està a les xarxes socials, a internet, o sigui, tenim informació
0: Això també els hi recomaneu, que ells vigilin, no? Elles vigilin si tenen xarxes socials.
1: Exacte, els hi publiquen. No, avui en dia és veritat, això, sí. Pots accedir, o sigui, tu tens un candidat i pots mirar per internet si té Facebook, si té Instagram, si té LinkedIn, o sigui, avui en dia estem molt, bueno...
0: Exposats.
1: Exacte, aquesta sí, paraula. Sí. Mm-hmm. I les empreses també, o sigui, bueno, la informació és poder, però l'hem d'utilitzar bé. Mm-hmm. És la clau de l'èxit, no? Jo crec. Al final, això ens dona, bueno, més detalls del que estan buscant perquè puguin fer el match aquest que deia abans entre empresa i candidat.
0: Escolteu una cosa, persones que ens estiguin escoltant i que potser doncs, no s'havien assabentat de l'speed dating, no sé si han de ser persones que ja estiguin participant en algun programa d'Info, que estiguin... a la recerca de feina, evidentment. Encara hi són a temps, allò d'agraçar-se
1: sí, sí, sí.
0: i dir, escolta, m'he sentit a dir allò que el dia 14 feu això.
1: Sí, sí.
0: Crec que podria ser un candidat-candidata. Sí.
1: Convidem a tothom a que vinguin a l'Speed Dating, poden venir a la Enfo i si no estan donats d'alta, inclús es poden donar d'alta aquesta setmana en plan express, explicarem tot molt ràpid. Uh-huh. O sigui que vingui tothom que vulgui afegir-se està convidadíssim. Uh-huh. I els que ja estan participant, que han passat per allà perquè ja estaven amb nosaltres,
0: ja us encarregueu vosaltres allò de captar-los i dir, escolta'm, aquesta és una oportunitat. No sabeu el nombre de llocs de feina que poden sortir d'aquest speed dating?
2: No, perquè hi ha empreses que sí que venen amb vacants concretes, que tenen ja previstes de cobrir algunes places, però d'altres venen amb l'objectiu de conèixer possibles candidats i si els hi pot encaixar el seu perfil, doncs convocar una propera entrevista perquè sigui una miqueta més llarga i més profunditat. Mm. Però el nombre exacte no el sabem.
0: Això és veritat, que en algun speed dating que hem anat nosaltres com a mitjà de comunicació a cobrir, hi havia empreses que deien, bé, nosaltres també generem la nostra pròpia borsa de treball, no? I hi ha persones que potser en aquest moment no la contractem, però al cap d'un temps ens hi posem en contacte
2: sí,
0: amb ella.
2: Sí, ha passat, Ha passat d'altres edicions que en el moment no tenien cap vacant i amb a curt
0: termini, plaç, sí.
2: Ens han dit, mira, hem contractat aquesta persona perquè ens ha sorgit una necessitat.
0: Uh-huh. Entenc que l'speed dating és una aposta que vau començar i que si la manteniu és perquè funciona.
2: Sí, sí, tant per empreses com per les persones que estan en recerca o que busquen una millora, també.
0: Doncs, Andrea, que jo t'he estat dient tota l'estona, Àlex, doncs que tinguis molta sort.
4: Gràcies.
0: I també a la Montse. Esperem allò que també ella agafi aquesta empenta i seguretat i segur. També li vagi segur. Així m'agrada, que li vagi molt bé l'speed dating.
4: Moltes gràcies.
0: Tant de bo la propera que ens parlem doncs sigui perquè has trobat feina.
4: Sí, que no pugui venir perquè
0: que no puguis venir
4: feina,
0: perquè tens feina, que hagis d'entrar per telèfon. No, tinc 5 minuts.
4: Exacte.
0: Molt bé. Gràcies també a la Miriam i a la Selene per haver-nos explicat aquesta nova edició de l'speed dating.
2: A vosaltres.
0: I fins una altra.
2: Adéu, gràcies.
0: Acabem amb un àudio, com sempre, que ens parla d'aquest programa.
5: Necessites contractar a treballadors i no trobes persones candidates que s'ajustin al perfil que busques? Participa a la 6a edició de l'Speed Dating i en un matí podràs entrevistar diferents candidats que encaixin amb el perfil que estàs buscant. Informa't trucant a info al 93 570 51 60. Treballem per millorar cada dia més els serveis d'intermediació laboral que oferim a les empreses.

0: Posa't les piles, un programa dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet.
1: D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Com sempre, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. El quiosc petit de la Rambla es fa gran. Aquelles persones que passegin per la Rambla de Mollet veuran aquests dies aquest cartell penjat al quiosc municipal que des de l'estiu de l'any passat està tancat. Concretament fa 11 mesos que Mollet no disposa de cap quiosc amb venda de premsa. Aquesta absència ha deixat un buit en el dia a dia de la ciutat, però ara aquesta situació està a punt de canviar. Els propietaris del quiosc petit han agafat el repte plantejat pel consistori molletà i es traslladen un metre de la Rambla per reobrir el quiosc del centre i tornar a portar la premsa a la ciutadania. L'Anna Luque, propietària de l'establiment, ha comentat que tindran premsa, però també els seus productes gastronòmics, com són les creps, els granissats o els gelats.
1: Que trobarem a partir de part de la premsa, perquè tenim la premsa, tindrem el que nosaltres ja, els productes que tenim de tota la, des que estem aquí, que tenim gofres, tenim creps, tenim gelats, tenim granitzat, tenim patates fregides, tenim una varietat i després en l'altre hi haurà més coses, ¿vale? Que això ja és sobre la marxa, ni eren sorpreses.
0: Els nous gestors asseguren que afronten aquesta etapa amb molta il·lusió i ganes. Consideren que és una oportunitat per contribuir a la vida social de la ciutat i recuperar un servei que forma part del paisatge quotidià de Mollet. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet ha engegat la iniciativa L'alcaldessa sense filtres, una proposta que neix amb la voluntat d'oferir una conversa directa i oberta entre l'alcaldessa i la ciutadania sense cap intermediari. La primera de les sessions tindrà lloc demà dimarts, dia 5 de maig, a partir de 6:45 de la tarda. Al Mercat Vell, la idea és fer sessions obertes a tothom, on veïns i veïnes podran plantejar preguntes, compartir opinions o abordar qualsevol tema que considerin rellevant, fomentant així un diàleg sincer i proper. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Només un de cada quatre catalans augmentaria la despesa en defensa, segons una enquesta del Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió. La xifra, que es dispara al 40% entre els joves d'entre 18 i 24 anys, forma part d'un estudi d'opinió realitzat entre el 23 de març i el 13 d'abril en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. El 82% dels enquestats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa hauria de respondre de manera conjunta davant les amenaces a la integritat territorial dels estats membres. Ho ha valorat Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
2: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
1: I els membres de la flotilla Global Summit estan replegats a l'illa grega de Creta a l'espera de l'alliberament dels dos integrants retinguts a Israel. Es tracta de l'activista d'origen palestí resident a Barcelona, Saïf Abukeshek, i el brasiler Tiago Ávila, a qui acusen de vinculació amb Hamas. Des de Creta, una de les integrants, Sofia Peris, ha explicat a la xarxa que l'acusació de terrorisme d'Israel cap a Abukeshek només respon a la voluntat de deslegitimar-lo.
3: Els vincles amb el terrorisme, doncs, és la manera que tenen els estats opressors de denunciar qualsevol mena de resistència i qualsevol mena de lluita en contra de l'opressió. I en aquest cas, doncs, en Saïf, a més, està molt vinculat al moviment per Palestina, degut al seu origen palestí. Aleshores, doncs, evidentment, això a Israel no li va bé.
1: La defensa d'aquests activistes ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals. Segons fonts exteriors, el cònsol espanyol a Tel Aviv ha visitat avui a Abukeshek i ha pogut parlar amb ell. I alumnes de sisè de primària d'una cinquantena d'escoles fan aquests dies les proves estatals d'avaluació general del sistema. És la primera vegada que es fan aquestes proves organitzades pel Ministeri. L'objectiu és analitzar cada dos anys el grau d'assoliment de les competències a finals de primària i es farà també el 2028 a secundària. L'alcaldessa de Sitges nega haver afavorit el seu fill quan va signar el permís per obrir una parada al mercat municipal a una empresa de la qual era soci. Aurora Carbonell, d'Esquerra Republicana, ha declarat com a investigada d'un presumpte delicte de prevaricació, com també ho ha fet el seu fill i el soci d'aquest, per la llicència temporal que van rebre el 2021. D'aquí una hora més notícies en xarxa.

0: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. El Consell de Ciutat de Mollet ha celebrat aquest dijous una nova sessió plenària al Mollet Hub per abordar diferents qüestions clau de la ciutat, amb especial atenció al nou pla local d'habitatge i també a l'agenda urbana. L'Ajuntament de Mollet està treballant en l'elaboració d'un nou pla d'habitatge de local per fer front a l'actual crisi habitacional. En aquest sentit, la setmana passada es va posar en marxa una campanya de participació ciutadana amb l'objectiu de conèixer de primera mà la realitat dels veïns i veïnes. Durant el ple, la regidora d'Habitatge, Marina Escribano, ha explicat que ara es vol completar aquesta anàlisi i incorporar propostes que ajudin a definir el document final.
1: Avui s'espera que ens ajudin a completar l'anàlisi i que es llancin propostes concretes. Avui ens acompanyen els membres de l'equip redactor que faran una introducció, doncs una mica, ja feta una anàlisi molt, molt, molt densa i completa, i avui es faran com pinzellades per situar-nos i després, a partir d'aquí, doncs amb aquesta informació, no? Doncs poder tenir una opinió més informada i les opinions i propostes que des de cada sector es veuen, perquè la qüestió de l'habitatge, que per nosaltres és absolutament prioritària, es pot mirar des de molts prismes en funció d'on estigui la persona o el col·lectiu treballant.
0: El Consell de Ciutat és l'òrgan de participació ciutadana de Mollet des de l'any 2012. I en esports us informem que el Club Escacs Mollet s'ha proclamat campió de la Copa Catalana 2026 en la màxima categoria, consolidant-se com el gran protagonista de la jornada disputada el diumenge 26 d'abril al pavelló municipal als Magraners de Lleida. La competició organitzada per la Federació Catalana d'Escacs amb la col·laboració del Club Escacs Pardinyes i l'Ajuntament de Lleida per reunir 60 equips i més de 240 jugadors d'arreu del territori, un dels esdeveniments més destacats del calendari escaquístic català. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Hores d'ara comença un minut de silenci convocat per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat davant la Casa de la Vila per expressar el rebuig ciutadà davant la mort violenta d'una jove ocorreguda dissabte passat al barri de Finestrelles. Els fets van tenir lloc al carrer Joan Miró, on la víctima va ser atacada per una arma blanca. Segons fonts policials, un veí de la zona va resultar ferit de poca gravetat en intentar intervenir i l'actuació coordinada de policia local i els Mossos va permetre la detenció del presumpte autor pocs minuts després del crim. I Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols clars, l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Jaume Duch és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
2: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix, siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
1: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector. I Carlos Garaikoetxe, el primer president basc després del franquisme, ha mort avui als 87 anys, segons ha informat EFE, citant fonts de la família. Nascut a Pamplona, el 1938 va ser president del govern basc entre 1980 i 1985 amb el PNB. Després va trencar amb el partit i va fundar Eusko Alkartasuna, avui integrant de EH Bildu. El seu mandat es va caracteritzar per la recuperació de les institucions autonòmiques basques i el desplegament de l'Estatut d'Autonomia. 11.000 policies nacionals i més de 2.000 guàrdies civils conformaran el dispositiu de seguretat per la visita del Papa Lleó XIV. Avui s'ha fet una trobada a Madrid per coordinar el dispositiu amb la presència del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, però no s'ha concretat encara el desplegament de la policia catalana, que es comunicarà les properes hores. I una interna va morir diumenge a la presó de Ponent, segons ha avançat el caso i ha confirmat fonts del Departament de Justícia, tot i que es descarta el suïcidi. Els resultats de l'autòpsia hauran de determinar la causa. Fonts penitenciàries, apunten que la dona podia haver-se introduït al cos o ingerit un embolcall de droga que s'hauria trencat, segurament, diuen, al seu interior.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

Hola, com anem? Benvinguts de nou a un nou capítol de Calidoscòpia, l'espai on la música més pop és la protagonista. Avui ens endinsem en un disc que juga constantment amb les aparences. Un treball que sona estiu, a colors vius i a melodies irresistibles, però que, sota tota aquesta capa tan brillant, s'amaguen preguntes incòmodes i emocions difícils. Avui parlem de After Laughter, de la banda Paramore. El títol, After Laughter, que es tradueix com a Després del Riure, ja ens dona una pista del que hi trobarem. Què passa quan s'apaguen els focus, quan s'esvaeix l'eufòria i només queda el silenci? Perquè After Laughter parla precisament d'això, del que queda després de riure, de quan la festa s'acaba i tornem a nosaltres mateixos. Avui, a Calidoscòpia, us convidem a aquest viatge per l'univers vibrant i sorprenentment íntim de After Laughter. Com sempre, i abans de començar a escoltar com aquest àlbum pren forma, fem primer un repàs per parlar dels nostres protagonistes d'avui. Paramore és una banda nord-americana formada a Franklin, a l'estat nord-americà de Tennessee, a mitjans dels anys 2000, liderada per la carismàtica veu de Hayley Williams. Des dels seus inicis, el grup es va moure dins l'escena pop-punk i emo i va connectar ràpidament amb tota una generació gràcies a discos com All We Know Is Falling o Riot, que els van situar com una de les bandes més destacades del moment. Amb una energia desbordant, guitarres afilades i una identitat molt marcada, Paramore va créixer ràpidament, però també va haver de fer front a moments complicats. Canvis constants en la formació, tensions internes i una pressió creixent van marcar una etapa crítica per al grup, especialment després de la sortida de membres clau com els germans Farro. Tot això va posar en dubte la continuïtat de la banda i va obrir un període d'incertesa tant a nivell personal com creatiu. Malgrat tot, Paramore ha sabut reinventar-se amb el temps. Amb el seu disc homònim del 2013 ja apuntaven cap a nous camins sonors, però no és fins a After Laughter que aquesta transformació es fa total. Aquest àlbum, que es va publicar l'any 2017, representa una mena de renaixement, un retorn després del caos, on la banda abraça nous sons més propers al pop i al new wave, sense deixar de banda la seva essència emocional i amb la tornada d'un dels integrants que van formar la banda. I si hi ha una cançó que resumeix perfectament aquest nou punt de partida, és precisament la cançó que ens obre el disc. Un tema que, sota una aparença lluminosa i gairebé ballable, amaga una reflexió directa sobre els moments difícils i la lluita per tirar endavant. Obrim aquest viatge amb l'energia de Hard Times.

I això que acabem d'escoltar és Hard Times, tota una declaració d'intencions i un gir sonor de la banda. Des del primer moment, Paramore ens deixa clar que alguna cosa ha canviat. Les guitarres passen a un segon pla i donen protagonista a ritmes més marcats, sintetitzadors i una producció molt més neta i colorista que ens recorda el pop dels anys 80. És un gir sonor, evident, si tenim en compte temes anteriors com Misery Business o Brick by Boring Brick. Ara bé, el més interessant és aquest contrast tan marcat entre música i lletra al que fèiem referència al principi. Perquè mentre el tema sona gairebé festiu, el que ens explica és tot el contrari. Frases com All that I want is to wake up fine o Hard times gonna make you wonder why you even try apunten directament a la frustració, al cansament emocional i aquella sensació d'estar encallat en una etapa difícil. A més, amb aquest tema també es presenta una nova imatge del grup, ara integrat per Hayley Williams, Taylor York i Zac Farro. Paramore deixa enrere l'estètica més fosca i associada al pop-punk per apostar per una identitat visual molt més lluminosa, plena de colors vius, referències retro i una certa ironia que encaixa perfectament amb el discurs del disc. I si aquest primer tema ja ens parlava de la dificultat de mantenir-se a la superfície, el que ara escoltarem encara hi aprofundeix més, posant el focus en la pressió per veure sempre el costat positiu de les coses. Sona Rose Colored Boy.

I això que acabem d'escoltar és Rose Colored Boy, un dels temes més representatius d'aquest After Laughter. Musicalment parlant, la línia que ja apuntava al tema anterior es consolida aquí del tot amb ritmes molt marcats i una producció que remet clarament al pop dels anys 80, però amb una energia molt més actual, hem de dir. És una cançó que pot enganxar fàcilment, però que amaga molt més del que sembla a primera escolta. A nivell de lletra, el tema gira al voltant d'aquesta pressió constant per mantenir una actitud positiva gairebé forçada. Quan Hayley Williams canta Just Let Me Cry A Little Bit Longer o I Don't Want To See Your Rose Colored Boy, està rebutjant aquesta idea de veure el món sempre de color de rosa, reivindicant el dret a sentir-se malament sense haver-ho de disfressar. És una crítica directa a aquesta positivitat tòxica que sovint ens envolta. I tot això es reflecteix també en el videoclip que l'acompanya, on hi veiem els tres membres de la banda com a presentadors d'una mena de programa de televisió fictici, amb una estètica molt retro i colors extremadament saturats. A mesura que avança el videoclip, aquesta aparença perfecta es va esquerdant, deixant entreveure una incomoditat creixent. El següent tema, que ve ara, es titula Fake Happy i ens porta a un espai on el somriure pot ser una màscara i la felicitat aparent una façana construïda amb cura.

Acabem d'escoltar Fake Happy, un tema que exemplifica perfectament el fil conductor de l'àlbum i aquest contrast entre què és el que mostrem al món i què és el que sentim de veritat. Tota aquesta inspiració sobre la veritat de les emocions prové directament de les experiències personals de la banda, especialment de la cantant Hayley Williams i la seva lluita contra la depressió i l'ansietat a partir del 2015. Després d'aquest retrat directe sobre les façanes de la felicitat amb Fake Happy, el disc ens portarà a un espai més íntim i introspectiu. El següent tema, 26, és una mirada profunda a la reflexió personal i a les inquietuds que arriben amb l'edat adulta, un dels moments més vulnerables i honestos del disc.

26 es construeix sobre una base molt més íntima, amb una instrumentació suau que posa tota l'atenció en la veu de Hayley Williams i en la lletra. El significat de la cançó gira al voltant de la pèrdua de la innocència i la lluita per mantenir l'esperança a mesura que ens fem grans. El títol fa referència a l'edat, un moment vital en què moltes expectatives juvenils xoquen amb la realitat. I deixem enrere la calma i la introspecció per tornar a aquest univers sonor més brillant i rítmic amb el tema Pool. Però compte, perquè tot i el canvi musical, el discurs emocional continua sent intens. Parla de relacions tòxiques, d'aquella sensació d'estar atrapat en alguna cosa que saps que et fa mal, però de la qual no pots o no vols sortir.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. El quiosc petit de la Rambla es fa gran. Aquelles persones que passegin per la Rambla de Mollet veuran aquests dies aquest cartell penjat al quiosc municipal que des de l'estiu de l'any passat està tancat. Concretament, fa 11 mesos que Mollet no disposa de cap quiosc amb venda de premsa. Aquesta absència ha deixat un buit en el dia a dia de la ciutat, però ara aquesta situació està a punt de canviar. Els propietaris del quiosc petit han agafat el repte plantejat pel consistori molletà i es traslladen un metre de la Rambla per reobrir el quiosc del centre i tornar a portar la premsa a la ciutadania. L'Anna Luque, propietària de l'establiment, ha comentat que tindran premsa, però també els seus productes gastronòmics, com són les creps, els granissats o els gelats.
1: Què trobarem? A partir de part de la premsa, perquè tenim la premsa, tindrem el que nosaltres ja, els productes que tenim de tota la, des que estem aquí, que tenim gofres, tenim creps, tenim gelats, tenim granitzat, tenim patates fregides, tenim una varietat i després en l'altre hi haurà més coses, ¿vale? Que això ja és sobre la marxa, n'hi eren sorpreses.
0: Els nous gestors asseguren que afronten aquesta etapa amb molta il·lusió i ganes. Consideren que és una oportunitat per contribuir a la vida social de la ciutat i recuperar un servei que forma part del paisatge quotidià de Mollet. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet ha engegat la iniciativa L'alcaldessa sense filtres, una proposta que neix amb la voluntat d'oferir una conversa directa i oberta entre l'alcaldessa i la ciutadania sense cap intermediari. La primera de les sessions tindrà lloc demà dimarts, dia 5 de maig, a partir de 6:45 de la tarda. Al Mercat Vell, la idea és fer sessions obertes a tothom, on veïns i veïnes podran plantejar preguntes, compartir opinions o abordar qualsevol tema que considerin rellevant, fomentant així un diàleg sincer i proper. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

I seguim, seguim amb més de Paramore i aquest After Laughter que ens està deixant tants contrastos i capes per descobrir. Fins ara hem anat escoltant temes com Hard Times, Fake Happy o Rose Color Boy, que són cançons que defineixen molt bé l'essència d'aquest disc, on hi trobem aquest pop lluminós, gairebé festiu, que amaga lletres carregades d'ironia, frustració i una lluita constant amb les pròpies emocions. Per posar una mica de context, Paramore és una banda nord-americana formada a Tennessee a mitjans dels 2000, coneguda inicialment pel seu so més pop-punk i emo. Amb el pas dels anys, però, el grup ha anat evolucionant molt, tant musicalment com personalment, amb Hayley Williams al capdavant com a veu i figura central. La idea d'aquest disc neix en un moment complicat per la banda. Després de canvis en la formació i d'un període marcat per tensions internes i esgotament emocional, el grup es replanteja moltes coses. És en aquest context que decideixen fer un gir sonor cap a un pop més inspirat en els anys 80, però sense deixar de banda la sinceritat lírica que sempre els ha caracteritzat. El resultat és After Laughter, un disc que parla obertament de salut mental, d'ansietat i de la pressió de mantenir una imatge de felicitat quan per dins no és així. I ara arriba Told You So, un tema amb una energia molt marcada, amb ritmes tallants i una actitud gairebé sarcàstica que parla d'aquell moment en què algú et dona consells que no has demanat i que al final acaben tenint tota la raó.

Després d'escoltar Told You So de Paramore, es percep clarament com aquesta cançó captura perfectament l'essència del disc. Té un ritme nerviós italià que reflecteix la tensió emocional de la lletra, amb aquell moment en què els consells i advertències que inicialment ignores acaben sent certs. I després d'aquest impacte visual i emocional amb Told You So, ens preparem per entrar en un altre dels moments més destacats del disc. Ara arriba Caught in the Middle, un tema que continua explorant la dualitat tan característica del disc, amb melodies lluminoses i enganxoses que amaguen conflictes i reflexions internes. Aquesta cançó parla d'aquella sensació de trobar-se atrapat, de no saber ben bé cap a on tirar, i ho fa amb un ritme que combina força i vulnerabilitat. Escoltem ara Caught in the Middle.

Això era Cutting the Middle, i hem de dir que Hayley Williams és un testimoni de la capacitat de combinar energia, ironia i profunditat emocional en una sola peça. Aquest tema és un recordatori que, encara que la música pugui semblar lleugera i accessible, hi ha històries complexes que mereixen ser escoltades amb atenció. Amb aquesta sensació de conflicte i tensió encara present, ens preparem per avançar al següent tema del disc, que és un altre moment clau que promet aportar noves capes d'emoció i reflexió. Idol Worship, així és com es titula, és una cançó que posa el punt en l'enveja i la comparació constant.

Com us dèiem abans, la temàtica d'aquest i del worship gira al voltant de la fascinació i l'admiració cap a altres persones o ideals i com això pot generar inseguretats i pressió interna. És una reflexió sobre comparació, enveja i autoexigència que molts sentim en algun moment de la vida. Aquest tema també serveix com a recordatori del recorregut de la banda, des de la seva formació ben jove, els canvis de membres i les tensions internes que fan que totes aquestes experiències de creixement personal influeixin directament en la seva música.

Don't touch.

I després d'aquest esclat d'experimentació i tensió amb No Friend, ens apropem al penúltim moment del disc, que és un tema que ofereix un respir més profund i emocional. Forgiveness és una peça que la podríem definir com a frescor pop, amb un toc més serè que tracta de deixar anar el pes del passat.

Després d'escoltar Forgiveness de Paramore, és impossible no notar la profunditat emocional que ens transmet aquest tema. Aquesta peça reflecteix un moment molt íntim i vulnerable de la banda, especialment de la seva vocalista, la Hayley Williams, qui durant l'època de la gravació estava processant sentiments de reconciliació amb el passat i moments difícils, tant a nivell personal com professional. La lletra gira al voltant del perdó, no només cap als altres, sinó cap a un mateix, en un procés que sovint és llarg i complex. En resum, aquest tema és un recordatori del poder del perdó i de l'honestedat emocional i també evidencia com Hayley Williams i la banda han crescut i madurat al llarg dels anys, tant com a artistes i com a persones. I així arribem al final del nostre programa dedicat a sentir After Laughter de la banda Paramore. Però encara ens queda un últim viatge musical per tancar el programa. Ara és el torn d'escoltar Tell Me How, un tema que recupera l'energia característica de la banda formada a Tennessee, amb riffs i melodies que ens fan vibrar, però que també manté aquell fil

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Oh, oh, oh. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
3: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
5: Molts d'ells a vegades escriuen poesia de 14 o 15 versos, doncs aleshores donar l'opció de recitar-ne, de poder-ne llegir dos.
6: Bàsicament el que et diu una mica l'OMS és que fiquem la ciutadania, que fiquem el ciutadà en el centre de les decisions.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 4:15 de la tarda.
7: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. A Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.
8: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
0: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
8: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.

0: L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Otrero i Àlex Bermúdez.
1: Molt bona tarda, benvinguts. Què tal, com esteu? Soc Àlex Bermúdez. Avui, de moment, tenim ausències al nostre estudi. Estem a tornada als estudis centrals de Ràdio Mollet. Primer de tot, saludem, com sempre, els que fan possible aquest programa. Avui tenim els mandos tècnicos, la nostra tècnica de so, la Nora. Moltes gràcies per estar allà, com cada tarda. També li saludem al nostre jefe espiritual del programa, el nostre amic Ivan, que segur que ens està escoltant allà on estiguis. I, bueno, doncs també estic ara mateix acompanyat al nostre estudi pel nostre convidat especial, el nostre col·laborador del programa, que, bueno, acostuma a venir de tant en quant i segur que ens té moltes coses que explicar. Hola, Pa, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Bueno, doncs de moment estem tu i jo sols. Saludem a l'Àlvaro, que no sé si ens podrà estar escoltant, ja que avui no ha pogut venir, i l'Eva, que, bueno, no crec que ens estigui escoltant perquè està a la carretera, està intentant venir, així que a veure quan pot arribar. Bueno, Pau, no sé, ja que no hi ha hagut molt motor i prefereixo esperar que estiguem més acompanyats a l'estudi, explica'ns una mica. Estava parlant amb tu fora de micros que aquest cap de setmana has tingut activitat especial de... O sigui, has tingut un esdeveniment important. Crec que vas estar ahir al Camp Nou per veure a les noies del Barça femení.
2: Sí, va ser molt xulo. A mi em va agradar molt i, bueno, espero poder tornar més cops a Camp Nou perquè va ser una experiència inolvidable.
1: Sí, bueno, això és el que passa molt amb el futbol femení, amb el Barça especialment, que el Camp Nou s'ha tornat una mica una atracció per turistes, però en canvi amb el futbol femení sí que acostumen a tenir preus més populars i, bueno, fan possible anar amb famílies i amb gent que,
2: bueno,
1: potser...
2: I va ser un partidàs també,
1: sí,
2: perquè
1: sí.
2: Van haver-hi molts gols i...
1: Això sempre, no? El Barça femení sempre acostuma sí. A golejar el Camp Nou.
2: I mira que a l'anada van empatar 1-1, però aquí no sé què van fer, però no sé si va ser la visió o alguna cosa, però es van animar.
1: Segur que aquestes 60.000 persones, més de 60.000 crec, segur que vau animar molt bé l'equip i segur que ho van notar. No sé si vas poder veure, perquè, bueno, no vaig poder veure el partit sencer per la tele, però sí que he estat mirant una mica les millors jugades, que l'Alexia es va anar substituïda molt emocionada. No sé si des d'allà ho vau poder veure, es va
2: sí,
1: poder
2: sí,
1: sentir.
2: Sí, va estar bastanta estona traient-se el braçalet de capitana i abraçant a la Patri, que era la que agafaria el seu rol, i, bueno, ella va marxar molt contenta. Els dos gols els va celebrar molt bé, sobretot el primer, que en comptes d'anar a un córner que hi havia gent però no estava molt animada, va anar a la grada d'animació per animar-se més, i això estava molt bé.
1: Sí, bueno, vaig veure també que després del partit van estar una bona estona totes les jugadores, especialment l'Alexia, allà amb el bombo tocant i tal.
2: Sí, van fer una volta, van començar al mig camp, van anar cap allà, bueno, van fer una volteta i es van parar davant de la grada i allà es van posar a fer fotos i allà.
1: Sí, bueno, quin espectacle. Veurem l'Alexia, perquè s'està rumorejant que potser, bé, aquesta emoció era perquè potser es va del Barça a final d'aquesta temporada.
2: En realitat se li acaba el contracte, però a mi m'agradaria que renovés.
1: Home, esperem que sí, però es veu que, bueno, que té ofertes importants i potser, bueno, també és una bona manera, no? Si s'aconsegueix guanyar aquesta Champions, que toquem fusta i esperem que sí. De moment el primer pas està fet, la final, que si no m'equivoco és el proper dissabte 23 de maig,
2: sí,
1: contra el Bayern,
2: a Oslo.
1: Camp molt petit, em va sorprendre, ja que és que segur, bueno, vaig fer comptes i al partit d'ahir segurament hi va haver tres cops més d'afició que la que anirà a l'estadi de Noruega. Bueno, esperem que això no sigui un impediment i que el Barça pugui guanyar, i, bueno, veurem si és l'últim partit de l'Alexia. El que sí que de moment és el seu últim partit al Camp Nou, i veurem, perquè sí, clar, si no es queda el Barça, doncs ja no tornarà a jugar aquí.
2: Bueno,
1: i
2: a més que és de Mollet.
1: I és de Mollet del Vallès, clar, és la nostra... Bueno, jo crec que és la persona més important de Mollet del Vallès ara mateix.
2: Sí.
1: I bueno, doncs sempre lligada al nom de la ciutat i tan bé que ho fa. Bueno, després sí, a veure quan arriba l'Eva, que també és molt aficionada al Barça femení, se'ns explica una mica. No sé si ja va poder estar al camp, no? Bueno, ara ho parlarem. També, ja sabeu que ens agrada començar una miqueta amb el que ha passat aquest cap de setmana de futbol i el més destacat del món de l'esport, tret del motor. Vam tenir, bueno, jornada ja, com cada setmana. El Barça va guanyar dissabte, el Barça masculí, em refereixo, esclar, i el Madrid també ho va fer, i això va provocar que el Barça no guanyés la Lliga la lliga ja, bueno, ahir per la nit. No sé si has pogut seguir una miqueta el que és el futbol masculí o ja amb el femení has tingut bastant.
2: No, sí, sí, vaig mirar uns 20 minutets al... Bueno, uns 30 minutets al... Sí, uns 30 minutets i després del dissabte. I llavors ahir vaig mirar res, 5 minuts al Madrid i ja està.
1: Ja quan estava al Madrid sí, segurament bé. Guanyant i ja estava el pescador vendido. Bueno, l'Espanyol que va jugar amb el Madrid ahir, també segur que tenim algun afició de l'Espanyol que estàs escoltant, doncs el seu equip ahir va perdre davant el Madrid i bueno, l'esperança de molts aficionats del Barça era que l'Espanyol guanyés al Madrid. Mira que és una cosa una mica estranya, no?, circumstancial, però bueno, no va ser així. L'Espanyol que està molt a prop de patir el descens, ja veurem com acaba aquesta... Bueno, aquesta circumstància l'anirem comptant aquestes properes 3 setmanes, que és el que ens queda de Lliga. I, bueno, i el clàssic que, en teoria, s'hauria de decidir el diumenge que ve, que hi ha un Barça-Real Madrid al Camp Nou, al Barça li val empatant l'esperable pel... Més, bueno, pel que hi ha ara mateix a la temporada és que el Barça mínim tregui l'empat, però bueno, ja
2: veurem. Mira que al principi de temporada l'Espanyol estava molt bé, sí. I estava quart.
1: Van anar a quart i a...
2: I fins i tot tercer em sembla que va passar.
1: Sí, sí, les
2: primeres
1: jornades
2: però...
1: va començar molt bé. Va tenir la seva última victòria el 23 de desembre, crec, i des del Nadal no ha guanyat.
2: Des que no li va guanyar el Barça.
1: Tal qual, va ser un partit molt bo, no l'últim contra el Barça, sinó el que va fer just quan va començar l'any, bueno, on Joan García va tornar al camp de l'Espanyol i bueno, va ser tan polèmic i tal, com li van xiular, va fer un partides, i és veritat que l'Espanyol aquell dia potser va mereixer com a mínim l'empat, i mira, des d'aquell partit sembla que no acaben d'espavilar, i compte que com no guanyin, poden baixar a segona divisió. Bueno, en teoria si guanyen un partit s'haurien de salvar, però és que porten sense guanyar, crec, 17 partits.
2: Però com van?
1: Ara estan a la posició 15, crec, i estan a 3 punts del descens, o 4. I el Sevilla juga avui, que és el que marca... Bueno, el primer equip que està en descens, i si guanyés, doncs ficaria l'Espanyol a un o dos punts de marge només. O sigui que, bueno, veurem què tal. Ens queden 4 jornades, 3 setmanes, ja que tenim una jornada entre setmana, si no m'equivoco, en un parell de setmanes, i, bueno, veurem què tal. I no sé, jo estic aquí esperant a veure si tenim una mica més de companyia a l'estudi. Si et sembla, Pau, bueno, com cada setmana doncs, que vens aquí a la ràdio, sí, crec que tens un recull de notícies que ens has fet al teu punt de vista. Bueno, doncs comencem. Les tinc aquí apuntades, un momentet. La primera, si no m'equivoco, era sobre MotoGP i sobre un... Bueno, una situació una mica polèmica que tenen amb els pilots i Liberty Media, no?
2: Sí.
1: Què ens pots donar de punt de vista al respecte?
2: Bueno, que és... els equips i els organitzadors estan estudiant... Bueno, estan negociant com serà la relació dels organitzadors i els equips de MotoGP per l'any que ve o a partir d'ara. Van fer un sopar i no van anar els principals equips de... Bueno, els principals equips per fer pressió a les negociacions. Els organitzadors el que volen és ofereixen més diners a canvi de publicitat i els equips el que volen és repartir els diners de la tele i del resultat, depèn de com quedi, si les millor o pitjor.
1: Clar, que estigui una mica premiat el fet de quedar potser primer i no quedar cinquè a la classificació.
2: Clar, jo el que prefereixo és el que pensen els equips.
1: Clar, sí, sí, bueno, ja sabem que hi ha hagut un canvi de direcció últimament als motos, els mateixos que són jefes de la Fórmula 1, que és Liberty Media, s'han fet amb MotoGP, i són nord-americans, i això en aquell nivell de negoci implica que, bueno, que els americans doncs, miren molt pels diners i no tant potser per tenir contents els equips. Jo penso com tu, Pau, i bueno, i és important que hi ha una mica d'equilibri i que els equips no pensin que bueno, i que els pilots i els equips no pensin que estan una mica per figurar i per fer més rics, no?, aquests de Liberty. Bueno, veurem com acaba això. És interessant, ja que, bueno, hi ha moltes maneres de pressionar i, jo que sé, no crec que s'arribi a aquest punt, però es pot fer, jo que sé, mesures de pressió com no donar entrevistes a les teles o no contestar als podis. Bueno, veurem què tal, perquè sí que l'ombra de la vaga encara no està per allà, però ja veurem que com no solucioni potser arribem a aquest punt. No sé si d'aquest tema tens una miqueta algú més que oferir o canviem de tema, com tu prefereixis.
2: Bueno, no, això que jo penso, bueno, una cosa petita, jo penso en això que els equips, o el que acabes de comentar tu, que, clar, si queda potser 14, m'imagino, o m'invento, no és just que tu tinguis els mateixos diners que un que ha guanyat.
1: Clar.
2: Per això a mi no em sembla just, però sí, jo estic d'acord amb els equips.
1: Bueno, doncs veurem, però en què tal, jo també penso com tu, i bueno, ja si tenim més novetats, doncs t'ho tornarem a portar a la teva secció i que ens informis de les novetats. Bueno, també sobre, si no m'equivoco, hi ha hagut Superbikes, no sé si és de la... Bueno, és de fa un temps, no?, aquesta cursa que va haver-hi a Portimao, de Superbikes,
2: sí.
1: Que va guanyar Bolega a Portimao. Bueno, no sé quin resum i anàlisi ens pots fer.
2: El pòdium a Portimao de Superbikes a dissabte, no, de diumenge, perdó, va ser Nicola Bolega amb la Aruba Punit, amb la Ducati, Liker Lecuona segon amb la mateixa moto que el Nicolo, tercer, Miguel Oliveira amb la BMW Rocket. Així s'acaba el pòdium i ja anàvem als quarts, baixàvem una mica més i estava Alex Lowes amb la Bismota Kawasaki i ja una posició més avall Sam Lowes amb la Marc BDS amb la BBS DS.
1: El Marc BDS, també, sí. Li pots dir en castellà que és més fàcil i no hi ha problema.
2: Nicola Bolega segueix invencible al 2026 i Lecuona repeteix pòdiums, ja que dissabte també va quedar segon. I que Lecuona, això, va repetir el podi diumenge després d'aconseguir-lo el dissabte. Nicola Bolega es va imposar a la Superpole Race i a la segona carrera llarga de Superbikes a Portimao.
1: Bueno, aquesta, si no m'equivoco, va ser la segona prova del campionat. Crec que va... És que no sé si es va arribar a cancel·lar. En teoria hauríem d'haver ja fet la tercera prova, que és la d'Assen. No sé si hagués de tenir els resultats o no, perquè és que jo la veritat que la Superbikes no la segueixo quasi res. No, només estàs preparat al Garbe, no?
2: Sí.
1: Vale, bueno, ja li preguntarem. No sé si l'Eva després quan arribi, si ens pot fer... Clar, és que hem tingut molts problemes, que no hem pogut estar, i hem perdut una mica el seguiment, no?, de les Superbikes. No sé si tens alguna notícia més preparada o...
2: Bueno, unes altres notícies que també hi havia en aquella pàgina web, que el Toprak no li... Bueno, vaig mirar una i era que el Toprak no li acaba d'anar molt bé la Yamaha i... No sé, jo crec que li hagués de millor quedar-se, però ell va decidir pujar. Jo crec que sí, però, clar, un any encara, com va fer l'Álvaro Bautista, però jo crec que hagués sigut millor fer un any i després ja parar.
1: Bueno, és que aquest tema, això ho vam parlar, me'n recordo... Crec que encara no estaves venint aquí a la ràdio, parlàvem l'any passat amb l'Álvaro i l'Eva, i jo la veritat és que no sóc molt fan de les Superbikes, però sí que els comentava que has d'estar molt segur, no?, per fer el canvi, i home, és veritat que hi ha menys nivell a les Superbikes que a la MotoGP. Ojo, hi ha molt nivell, però és que MotoGP és l'elit de les motos, i que si no estàs en una bona moto i estàs molt acostumat a guanyar tot, perquè a les Superbikes sí que hem tingut èpoques de molt domini d'un pilot o d'una marca, pot ser dur, no? I clar, passes a una moto que no té res a veure amb quant a domini, no estàs amb una Aprilia, amb una Ducati, no? I jo crec que Toprak ho està acusant, no? Bueno, ja veurem, però és veritat que en teoria la seva moto doncs hauria de millorar amb el que portem d'any, i la veritat és que desconec, no? Clar, suposo que l'any que ve també es quedarà, perquè en teoria té contracte, i veurem què tal ho fa, però clar, si no puntua cap cursa, no crec jo que estigui molt còmode, no? Però bueno, jo crec que també s'ho esperava, quan va firmar per MotoGP.
2: Bueno, jo de què me'n recordo va ser quan va venir aquí a Barcelona, això va ser el 2024 que va guanyar el premi, bueno, i l'any passat em sembla que també, però el 2024, no sé si va ser primera o segona volta, que... bueno, que estava la última curva ja, per entrar recta, era l'última ja, i... no sé com s'ho va fer, però a la curva adelanta a l'Equor, no sé qui era, sí, segurament era no, el Giannone i el Bautista, i es va posar primer. O sigui, en una curva, per ja l'última, i es va ficar primer.
1: O sigui, el seu domini, la veritat...
2: Era molt bo, perquè ficar-se allà, acabar la carrera, era molt...
1: Sí, sí,
2: era molt bo.
1: I compte que són pilots... O sigui, el que he dit del nivell doncs, és el que penso, però és veritat que hi ha pilots molt experimentats, més que ell, segurament, per edat i per... i per currículum, i bueno, com ho has comentat, no? Ja no Ne Bautista, Lecuona, que també va estar MotoGP en el seu moment, tampoc va tenir molta sort amb la moto, i bueno, i els va guanyar tots. Bueno, ja veurem què tal, tot plegat amb aquesta Yamaha, i bueno, com evoluciona el tema. La Yamaha, que en teoria està evolucionant més lent del que semblava, a MotoGP em refereixo, o sigui, a l'actualitat, però bueno, en teoria hauria de, amb aquestes concessions que els hi fan a aquesta mena de fabricants, hauria de començar a espavilar. Per exemple, l'Honda, que també és una moto que potser fa un parell d'anys estava més endarrerida que la Yamaha, sembla que bueno, s'han posat les piles. A Japó han començat a treballar com la resta de marques, perquè ja sabem que tant Honda com Yamaha són molt especialetes pel que és el procés d'intercanvi d'informació amb els pilots, de les millores i tal, i l'Honda està molt per sobre de la Yamaha, i això és sorprenent, i la Yamaha segurament és la pitjor moto ara mateix de la grella. Bueno, veurem què tal, i si ens pot sorprendre una mica el Toprak, i bueno, que talent alt té, ara li falta tenir una bona moto i poder demostrar-ho. No sé si tenies alguna notícia més escollida o...
2: No, em vaig mirar aquestes.
1: Bueno, sí, no estàs malament. Jo estava aquí fent una miqueta de temps per veure... Hem escrit l'Eva fa un moment, i és que ens està escoltant per la carretera, així que, bueno, salutacions, Eva. Ens diu que
2: Eva,
1: en 5 o 10 minuts està per allà, a veure si és veritat. Bueno, no ens ho ha dit, però pel que m'ha dit, calculo que més o menys estarà. Però a veure si... Sóc que ja ha hagut un accident i, bueno, ja està... M'està escrivint. Bueno, doncs no sé, la veritat és que... Estem en un cap de setmana on hem tingut poquet motor, hem tingut Fórmula 1, però és veritat, però per exemple les motos, doncs, vam tenir la setmana passada... No sé si vas veure les motos la setmana passada, Pau, una miqueta, i després...
2: No.
1: No vas... Bueno, vam tenir el Gran Premi de Jerez i va guanyar l'Ex Márquez.
2: Ah, bueno, sí, perdó.
1: Ah,
2: sí,
1: les va fer,
2: sí,
1: no?
2: Jerez, sí, no
1: ha passat tant temps ja que... Bueno, no sé una miqueta del teu punt de vista sobre aquesta cursa i, bueno, sobre l'Ex Márquez, que no havia començat bé aquesta temporada.
2: No, perquè també Bezzecchi no havia perdut des de l'inici de temporada i dues carreres abans d'acabar la temporada 24-25. Va trencar com la... anava a dir Jaque Márquez perquè al final va pujar Jaque Márquez amb la reina.
1: Sí.
2: I el que va fer Márquez, bueno, l'Àlex... que va trencar-li la ratxa a Bezzecchi de guanyar totes les sprints, o no, bueno, les carreres, la segona,
1: sí,
2: carrera
1: de diumenge. Perquè les sprints, que és veritat que és un... Bueno, només s'ha caigut a sprints. Bezzecchi havia guanyat totes les curses de diumenge, no s'havia caigut mai, però les sprints sí que, bueno, que ja de fet va guanyar Márquez, no sé, crec que va ser Austin, o ja va guanyar alguna. I bueno, aquest tema de que Bezzecchi, doncs, semblava que aprofitava molt bé això, ja que es collia una mica... No es pot escollir, però ja se m'entén. On caures, no? Perquè es caia a les dissabtes, on només perds 12 punts com a màxim, i en canvi, doncs, qui es cau més a les curses de diumenge és Marc Márquez, i això, dels líders em refereixo, i això ho està notant molt. I bueno, també li van treure, no sé si ho vas... ho vas observar quan van comentar a la primera volta del diumenge, que li van trencar els dos germans Márquez, perquè crec que el líder... A la primera volta va ser Marc Márquez, li van tancar la ratxa de voltes líder consecutives. Estava com, no sé si va arribar a encadenar 120 voltes, bueno, una borrada, les últimes curses de l'any passat i les primeres d'aquest any, i bueno, li van tancar la ratxa. I bueno, no sé com veus Àlex Márquez ara mateix després d'aquesta cursa, i si creus que pot, no sé, com l'any passat, lluitar per guanyar més curses i lluitar al Mundial, fins i tot.
2: A veure, jo crec que sí, ara no me'n recordo, però està com va la classificació?
1: Bueno, està... Crec que encara no està al top 5. Bueno, és el cap de setmana on més ha puntuat. O sigui, jo crec que estarà uns 40-50 punts de Marco Bezzecchi encara. O sigui, té un grapat de punts que li ha de retallar, la veritat.
2: Sí, però, bueno, jo crec que a Bezzecchi li hauries de fer... Li hauries de guanyar moltes carreres perquè baixés el nivell, perquè ell és un... Bueno, ens està demostrant que sap anar amb l'Aprilia, que és molt bo i que quasi que és imbatible, perquè, no sé, l'Aprilia també està molt bé, els dos d'Aprilia estan molt bé, tant com Martín com Bezzecchi, aquí l'Àlex Márquez hauria de fer-ho molt, molt bé per destrossar, podríem dir d'alguna manera, destrossar, entre cometes, a Bezzecchi. Jo ho trobo una mica, podríem dir una mica impossible, però a veure què passa d'aquí a final de temporada.
1: Bueno, estava consultant el Mundial, ja que ho havies comentat. Ara mateix és líder Bezzecchi amb 101 punts, segon és Martín amb 90. O sigui, el que tu comentaves és interessant, ja que Martín està molt a prop de Bezzecchi al Mundial, però sembla com que està molt tapat, o sigui que el que més ha dominat ha sigut Bezzecchi, però aquestes caigudes del dissabte, que també ho parlava abans, li poden afectar una mica, ja que, clar, Bezzecchi ha dominat molt més que Martín i només li treu 11 punts. O sigui que, bueno, Martín, així, com es diu a la Chita callando, pot, bueno, pot aprofitar, no? Bueno, ja va guanyar el Mundial, que li va guanyar a Bagnaia fa 2 anys, el va guanyar així. Crec que va guanyar 2-3 curses, però no es va caure pràcticament mai i ho va aprofitar molt bé. Estic veient que Àlex Márquez està concretament a 48 punts i Marc Márquez està 4 punts per sobre del seu germà. O sigui, tenen Márquez és 5è al Mundial amb 57 punts i Àlex és 7è amb 53. Bé, de fet, és que Raúl Fernández, que també té una Aprilia, està per sobre d'Àlex Márquez i pràcticament enganxat amb Marc Márquez. No sé si veus que Marc Márquez, a diferència del seu germà, i bueno, que és més experimentat i té la Ducati, pot plantar-li cara a Bezzecchi o també ho veus complicat?
2: Pues que Marc Márquez últimament està una mica malament. No, és el que dic, que ho hauria de fer molt, molt bé per superar Bezzecchi, però és que Bezzecchi també està molt bé.
1: Clar, bueno, sí, sí, veurem què tal. Ara tenim, si no m'equivoco, aquesta setmana ja Gran Premi, diria, Gran Premi de França, a Alemans, i crec que, bueno, ja és la setmana que ve, efectivament, tenim el Gran Premi de Montmeló, i, bueno, veurem què tal, el Gran Premi de casa, que no se li dona molt bé a Marc Márquez, però sí que, per exemple, al seu germà, últimament se li dona bastant bé, i l'any passat va guanyar, de fet, aquí. Bueno, ens comenta l'Eva que després de la pausa estarà per aquí. Bueno, ens queda molt poquet per entrar a la pausa. Comentaré molt ràpidament el que hem tingut aquest cap de setmana al món del motor, el més destacat, i després doncs, entrarem una miqueta més en profunditat després de la pausa. Hem tingut Gran Premi de Miami, disputat, òbviament, als Estats Units, de Fórmula 1, estic parlant, i recordeu que aquest cap de setmana hem tingut Gran Premi, bueno, Gran Premi llarg, no? O sigui, cursa sprint el dissabte, i el divendres, en comptes d'haver-hi sessions de lliures, i el dissabte també, doncs tenim divendres la quali sprint, només una sessió d'entrenaments, i ja el dissabte tenim tot acció, no? Tenim la cursa sprint, que va ser a les 6 de la tarda. Vam tenir l'arribada de la pluja, tot i que, tot i això, la pluja s'esperava molt més intensa del que finalment vam tenir. Sí que va afectar a la sortida i a les primeres voltes d'aquesta cursa sprint de dissabte. Vam tenir després per la nit una, bueno, la quali convencional, la quali llarga, i ahir doncs, vam tenir una cursa que es va avançar. La cursa estava programada per disputar-se a les 10 de la nit, finalment es va avançar 3 hores a les 7, degut a, bueno, a una norma que... No sé si Pau vas veure l'any passat una miqueta al Mundial de Clubs, aquest que es va disputar als Estats Units, però de cara... Bueno, i no sé si te recordes que hi havia una norma que aplaçaven partits, si caia un jump o hi havia tormenta elèctrica, si veien que hi havia un jump a 5 quilòmetres a la rodona, crec, una miqueta així del partit en si, es retrasava el partit mitja hora. Doncs és el que va passar i estava previst que per les 2:15 una miqueta, just al començament de la cursa, tinguéssim arribada de llamps i de pluja elèctrica i es va decidir avançar la cursa per no haver de... Clar, perquè si es detecta pluja, bueno, pluja elèctrica, o sigui, no només gota, sinó que ja pot haver-hi una tormenta, doncs es pot aplaçar la cursa i fer fora tots els espectadors del circuit. Bueno, finalment, la va avançar i no us diré qui ha guanyat, sí que diré que, bueno, que tenim un nou pilot que sembla que ha arribat per quedar-se i que està plantant cara al que semblava que era el favorit del campionat mundial. Ja crec que estic donant una pista. Bueno, després, quan acabi aquesta pausa, ho comentarem bé. I, bueno, jo la veritat és que prefereixo esperar abans d'entrar ja en detalls, així que ara anem a fer una petita pausa, res, 4-5 minutets, i ja quan tornem a veure si està aquí la meva companya Eva, i Eva, un servidor i el nostre amic Pau, aconseguim una mica fer el resum del que va passar a Miami i, bueno, parlarem de més cosetes, si tenim temps. Fins ara.
2: Fins ara.

0: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
1: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
7: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
8: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
9: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
10: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
11: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
12: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
13: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
14: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Hermandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde. De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
2: El que sí que estem fent amb l'Ari és un seguiment post-inserció per poder doncs, treballar aquelles coses que potser li la puguin ajudar a millorar en la feina o coses que puguin sorgir doncs, que les pugui treballar.
3: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
4: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.
1: Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
5: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Bona tarda, estem de tornada aquí. Tinc la música molt alta, ara. Ara sí, bona tarda. Estem de tornada aquí a l'Angle del Miramar i tenim una incorporació de... Bueno, això és com si haguessis fitxat al mercat d'hivern, no? Doncs aquí tenim a la nostra companya inseparable, Eva Otero. Bona tarda.
1: Molt bona tarda. La veritat és que us deia que era com si hagués estat aquí des d'un principi perquè us venia escoltant en el cotxe, però sí.
0: Aquí, seguidora fiel del programa.
1: Fins ara no he pogut arribar, però bueno.
0: Coses que no estan a la nostra mà. Sí, almenys sí. Estàs aquí per... Bueno, per acabar el programa. Així molt ràpidament, bueno, he parlat amb tu, m'has dit que no vas poder estar allà al partit, bueno, ja que sé que t'agrada molt a tu el Barça femení, un petit comentari del partit.
1: He escoltat abans que ja havíeu estat parlant d'aquestes llàgrimes de l'Alexia Putellas.
0: Mala pinta, aquestes llàgrimes.
1: Sí, la veritat és que espanten una mica aquestes llàgrimes. Més que res, no sé on... El Pau no, perquè ho va veure en directe allà, però vas veure el partit en alguna retransmissió en concret?
0: En directe com a tal no, però bueno, he vist una mica les quatre coses.
1: Jo vaig veure a Disney Plus, que ho feia una comentarista que no sé com es diu, i la Virginia Torrecilla, que és exjugadora de l'Atlético de Madrid, aquella...
0: Aquesta és molt amiga de... Una
1: és molt amiga de l'Alexia. Justament va dir que només l'ha vist plorar tres cops a la seva vida.
0: Sí, això...
1: Llavors, com va dir això la Virginia Torrecilla, em vaig quedar, dic, ja està, marxa.
0: Potser es va emocionar molt, però bueno, no és molt normal.
1: Segons Alexia, va dir que era perquè havia estat passant una mala setmana i que tot just es va emocionar molt.
2: Però la Virginia jugava a l'Atlètic de Madrid fa temps, no?
1: Sí.
2: Va tenir algun...
1: Va patir un càncer.
2: Ah, vale. Vale.
1: Sí, és aquesta jugadora.
2: Hi ha un documental a Prime Video que es diu... Vivir la vida, no, el sentit de la vida, i surt l'Atleti femení i surt ella.
0: Bueno, sí, va ser molt, va tenir molt bombo en el seu moment i sí. Bueno, es van...
1: Doncs a part de les llàgrimes de l'Alexia, bueno, els seus dos gols, la veritat és que les reverències...
0: Sembla que ha tornat a... Perquè no estava sent la seva millor temporada, sembla que almenys en quant al gol...
1: Es va obrir una mica un altre dia, o sigui, ahir un altre cop al debat d'Alexia o Aitana. Qui és millor?
2: I l'Aitana per bo fica gol.
1: Això, mira, jo em vaig enfadar. L'Aitana no aixeca el cap. No mira si l'Alexia hagués passat al...
0: Però l'Aitana mai aixeca el cap.
1: Mai aixeca
0: el cap. No és sorprenent, això.
1: Jo no sé si és que té problemes a les cervicals, aquesta noia, però no aixeca el cap.
0: Però el passe era per l'Alexia.
1: No, era per la... Crec que era la Eva Pajor.
0: Clar, aquesta ajuda no la vaig poder veure.
1: No, mare meva, sí. Jo sé que ella veia que ho podia ficar...
0: Ara tornat,
1: volia...
0: estava...
1: Ben tornada, que els aplaudiments, tot
2: però
1: el que vulguis.
2: Però va xutar molt.
1: Però és que després, quan vaig veure que el Bayer arribava, dic, com marquin...
0: Aquí ja anava...
1: A Sant Pere de Ribes, vamos, voy pa allà.
0: Aquí anava dos gols per sort només al Barça a l'eliminatòria, no? En
1: sí,
0: aquell moment.
1: Sí, sí.
0: No,
1: sí.
0: Un, no?
1: Ah, dos.
0: Clar, a partir d'acabar 4-2 al final.
2: Perquè el 4-3 es va anar.
0: És veritat, clar, estàvem...
1: Sí.
0: Bueno, doncs veurem la final dins d'aquí 3 setmanes. No sé com si es pot seguir a l'Olimpí de Lió, no sé si...
1: Pues un altre cop tornem a...
0: Giraldez, no?, l'entrenador de...
1: És que...
2: Però Giraldez és l'antic entrenador o el de la selecció espanyola?
1: No, l'antic del Barça.
0: L'última Champions la va guanyar
1: sí,
0: el Barça.
1: Ningú coneix tan bé aquestes jugadores... com l'entrenador amb el que ens enfrontem bueno, a la final.
0: I que no volia enfrontar-se al Barça.
1: Efectivament.
0: Ja ha tardat 2 anys en enfrontar-se.
1: Un entrenador amb el que hem guanyat les 3 Champions que tenim.
0: És veritat.
1: Si no m'equivoco, la primera també va ser amb ell.
0: Crec que sí, va ser el 19. Jo crec que ja estava.
2: Contra el... Que van eliminar el Bayern de Múnich també a semifinals.
0: I va ser la final contra el Chelsea, no? Crec que sí, crec que va ser contra el Chelsea.
1: Aquí...
2: Sí, em sembla que sí.
1: Les finals que ha perdut el Barça
0: contra
1: femení
0: aquests, contra...
1: han sigut contra l'Olímpic de Lió.
0: Bueno, i l'Arsenal l'any passat.
1: Bueno, també. Però jo sempre dic l'Arsenal de la Mariona Caldentí,
0: ja.
1: Que almenys va guanyar una culé.
0: Aquesta és una mica la bèstia negra del Barça, no? Veurem si...
1: I un altre cop ens enfrontem en una final a la Ingrid Engen. La Ingrid Engen era la nostra jugadora fins l'any passat.
0: Aquest any es va anar, sí.
1: I ara ens tornem a enfrontar a ella, que abans que sigués jugadora del Barça, sempre ens enfrontàvem a ella en el Wolfsburgo a les finals de la Champions, que és la parella de la Mapi León. I llavors, fins l'any passat podien celebrar aquestes victòries juntes. Ara, pues, una guanyarà i l'altra perdrà.
0: Bueno, ja era una que s'anirà al sofà enfadada després del partit.
2: Però elles viuen aquí a Barcelona?
1: Sí, bueno, la Ingrid Engen ara ha hagut de marxar.
0: Bueno, tenen temps segur que per...
1: Però sí,
0: no?
1: tenen la seva casa aquí a Barcelona. I bueno, és tot això sobre bueno, el futbol femení.
0: Veurem què tal, després si tenim una miqueta de temps ja...
1: Has parlat sobre el tennis, crec que no.
0: No, del tennis no parlaré res. Bueno, del Mutua Madrid Open, no? Va guanyar Sinner. Bueno, és que no vaig veure la final, però li va guanyar 6-2, 6-1. O sigui,
2: l'Esberef, una... aquest.
0: A l'Esberef, que segons ell està al mateix nivell que el Carà.
1: T'ho deia per enllaçar amb la teva secció, perquè justament jo pensava que Rafa Nadal aniria a la final del Mutua Madrid Open i no. Estava al pit lane allà,
0: bueno, jo suposo que
1: a la graella.
0: Com no hi havia cap espanyol ja a la final, si hagués estat el Carà,
1: no
0: potser...
1: No és ell, embajador, no alguna cosa d'aquestes?
0: És del Godó, sí que és.
1: Ah, del Godó, sí.
0: De fet, la pista és pista Rafa Nadal,
1: sí.
0: Però crec que a Madrid no, o sigui, es porta bé amb el Feliciano i tal, però no tenen més relació. Bueno, doncs mira, ha sigut una bona manera de... I és que ahir Rafa Nadal va estar fent la bandera de quadres del Gran Premi de Miami, que doncs ara mateix començarem a explicar, així que donem pas a la nostra secció i ara expliquem el que ha passat aquest cap de setmana. Anem ja amb el repàs del Gran Premi de Miami de Fórmula 1. M'has explicat, Eva, que vas poder veure el Gran Premi?
1: Sí.
0: Crec que es va solopant tot i potser no ha tingut temps per veure tot. Jo, de fet, l'esprint no la vaig poder veure massa bé. Després sí que, evidentment, he vist totes les sessions d'aquest cap de setmana.
1: L'esprint l'he vist repetida, eh?
0: Bueno.
1: No, la vaig veure en directe.
0: Bastant. A veure, és veritat que aquest cap de setmana ha canviat el tema, però s'han de tenir moltes ganes per veure una sessió de Fórmula 1 diferida. Encara que, bueno, és veritat que aquest cap de setmana s'han aplicat les primeres mesures de la normativa que vam explicar amb l'Àlvaro l'altre dilluns, i sí que no sé tu com, si has pogut fer una mica de comparació amb el que has vist aquesta temporada, però sembla que les curses no són tan artificials, almenys. Recorda una mica més el que havia l'any passat, que tampoc era la panacea, eh?
1: Justament, clar, és que els últims Gran Premis no els he seguit tant, i llavors aquest és el primer que he mirat totes les sessions des de l'any passat. Llavors a mi m'ha semblat ja...
0: Clar,
1: no.
0: La teva sensació no és...
1: No, és d'escalèstric. Sí, és d'apretes un botó i tienes el turbo.
0: Hòstia.
1: I ja està.
0: No és mal que no has vist les últimes curses.
1: Sí. El meu pare estava enfadadíssim ahir, al sofà. Jo, és que no. Sí, el meu pare... Ahir el panorama era el meu pare dient això sembla d'escalèstric.
0: Doncs, com a mínim ens queden 3-4 anys. Després ja, clar, volia comentar avui ja quan estic l'obra aquí, perquè va parlar el jefazo de la FIA, bueno, si és president, no sé, crec que és president de la FIA, el càrrec exacte, va deixar una mica caure allà en l'aire que el 2031 hi haurà sí o sí motors V8, o sigui, els típics motors bons de la bona època de la Fórmula 1, de quan Fernando Alonso estava a Ferrari, perquè ens ubiquem tots, i clar, el tema és que potser venen molt tard per Alonso, per Verstappen,
1: home,
0: per Hamilton, però...
1: Una altra cosa que s'ha parlat tot el cap de setmana a casa meva és que Fernando Alonso retira aquest any.
0: Bueno, va dir l'altre dia, vam fer una entrevista on deia que ell vol pujar el seu fill al cotxe. I això mínim són 2-3 anys. No crec que en un any puja Leonard Alonso Jiménez.
1: Molta gràcia a les declaracions que ha fet de que té la pole en canviar bolquers, diu.
0: Bueno, serà l'única pole que farà en un temps, el pobre, eh?
1: Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Anem a... Bueno, el que comentava és que l'any 31, en teoria, entraran aquests motors. És una bona notícia, sobretot comparat amb el que tenim ara mateix, que la meitat del motor és elèctric. I en teoria sí que, perquè... Ja sabem que volen fer aquest esport sostenible i d'aquestes coses, volen fer que el combustible sigui sintètic. Però, bueno, ja és un avanç i que no sigui tan artificial, no? En teoria ja es deixarà de prendre de bateries elèctriques i tal. Ja la setmana que ve, on estigui l'Àlvaro, que és un expert en aquests temes, segur que es pot fer una mica. Per cert, notícia d'última hora, Bordalàs es va de Getafe aquest any, eh? O sigui que... Ja, amb un fan de la Bordaleta com és Álvaro, també la setmana vinent contrastarem experiències. Bueno, anem ja amb el que ha passat aquest cap de setmana. Comentava que hi ha hagut sprint i per tant doncs, des del primer dia hi havia interès, tot i que bueno, la quali sprint doncs, tampoc és veritat que no és la sessió més interessant del cap de setmana, sobretot perquè distorsiona una mica la imatge, no? Els caps de setmana sprint sí que passa molt, que el que tu veus divendres potser no té res a veure amb el que passa dissabte, i bueno, i a grans rasgos va ser així, ja que el podi de la quali sprint no té res a veure amb el que després vam veure ahir. La quali sprint, la mini quali, la feia Lando Norris, segon va ser Piastri, tercer Leclerc. Uns McLaren molt forts, on semblava que eren el millor cotxe del cap de setmana, i els Mercedes van tenir molts problemes de tràfic i i de pneumàtics i no van poder estar a les primeres posicions. Els pilots espanyols, doncs, bueno, Sainz va ser el 14è, Alonso el 7è. No importa massa, ja que sabem que només puntuen els 8 primers en aquesta ronda. La sprint va ser dissabte, el guanyador va ser Lando Norris, segon Piastri, tercer Leclerc. Vam tenir un podi calcat al de la quali d'aquesta sessió. Bueno, són més voltes. Una sessió condicionada per la pluja que havia caigut i van començar tots els equips amb pneumàtics de... intermitjos, i bueno, doncs vam tenir...
1: Es van tocar Hamilton i Verstappen.
0: Una acció que és una mica semblant a una que va tenir Alonso a l'esprint de l'any passat amb Lawson, i o sigui, quants pilots han passat pel filet de Red Bull, eh? Ja ni m'aclaro.
1: T'anava a dir, no són el mateix. Sé que no són el mateix.
0: Hi ha molta gent que potser té aquest dubte de forma realista.
1: Bueno, després de la cursa d'ahir sabem que no és el mateix.
0: Sí. també. Bueno, i això, aquest toc, per cert, que bueno, que era per punts i tal, va fer que Verstappen, doncs, bueno, no... perdés qualsevol opció d'intentar trepitjar el podi de l'esprint, i bueno, va continuar la cursa, però sense massa transcendència. La cursa com a tal tampoc va ser molt entretinguda, va tenir una bona sortida, on Piastri va intentar avançar el seu company per fora, i bueno, van estar molt prop de tocar-se. Antonelli va fer una sortida molt dolenta, sí. Que això li caracteritza molt a aquest pilot. Bueno, és veritat, els Mercedes tampoc són el motor que millor surt, però sobretot l'Antonelli és la seva assignatura pendent. I bueno, finalment, doncs, no entrarem a molts detalls, es va mantenir invariable les tres posicions, va ser victòria mini victòria de Lando Norris, segon Piastri, tercer Leclerc. Semblava que els McLaren serien el cotxe més fort de cara a la quali i a diumenge, però no va ser totalment així. La pole el dissabte la va marcar Kimi Antonelli, líder del Mundial.
1: Bueno. És una mica Bezzecchi. És una mica... Sí, no? dissabte no fa res.
0: Fa malament, surt malament, que sí. També algun cop l'ha passat.
1: Sí, sí, sí.
0: I diumenge... Bueno, i dissabte també... Clar, és que això de tenir dos qualis, el que comentaves la setmana passada, que... Perd una mica la gràcia, no? Si fas malament una quali, doncs et fots i surts al 8è, no?
1: Sí, m'agrada més com ho fa la MotoGP per això.
0: És un sistema molt millor, sí, sí. Aquí penso com tu. La pole va ser d'Antonelli, que va estar brillant. La segona posició va ser per Max Verstappen, que va fer una volta espectacular amb un Red Bull que no està a l'alçada, i tot i així Verstappen sempre és capaç d'exprimir molt més el cotxe, sobretot si el compares amb el seu company, el que li va clavar un altre cop, i sembla que li doni igual que sigui Pérez, que sigui Sonoda, 6 dècimes com una catedral que li va clavar el pilot francès. I tercer va ser Charles Leclerc, que, bueno, que sempre a les qualis, doncs, sembla que el Ferrari és un cotxe que, bueno, que és bastant solvent en aquestes rondes, i sí que va tenir més problemes a la cursa d'ahir. En quant als pilots espanyols, doncs...
1: Fatal, gràcies.
0: Fatal. Alonso...
1: Tialoli, fatal, gràcies.
0: Alonso, que a dures penes va ser el 18è, i va haver-hi molts problemes a pilots que no van poder fer volta, per això no és el 22, en comptes del 18. I Carlos Sainz, que sí que va poder passar la Q2, però bueno... La bona sessió de Carlos Sainz va ser la de diumenge, la d'ahir, que és quan sembla que el Williams sí que està una miqueta més fort.
1: Bueno, estava enfadat i tot, a la ràdio.
0: Bueno, a veure, és frustrant, no?, passar de lluitar per podis amb Ferrari. Bueno, l'any passat sí que va fer algun podi i tal, però aquest any la realitat del Williams... Però bueno, la culpa és seva. El seu pare li va dir que fitxes per Audi, que tampoc és una marca molt top ara mateix, però com a projecte sí que sembla que ha sigut una mala decisió de...
1: Bueno, crec que el de la ràdio era per una cosa que va fer Verstappen.
0: Sí, va tenir, bueno, va tenir un toc amb Verstappen i bueno, li va fer perdre una posició, i això li va condicionar una miqueta la cursa.
1: Es va queixar com que no era... Que feia això perquè estava a la meitat de la taula, no?
0: Sí, i que es pensava que els pilots havien d'apartar-se, com dient que...
1: Que no, com no era la seva lluita.
0: Sí. Sí. Bueno, com Alonso en Hamilton algun cop quan han tingut moguda, sí. Doncs així. Més o menys semblant. Bueno, anem ja amb la cursa. Bueno, Antonelli va sortir malament, però no ho va fer tan malament com a la cursa de dissabte.
1: Saps com vaig veure el començament de la cursa i la sortida?
0: Com?
1: No sé si va ser una mica d'investigadora periodística, no ho crec, va ser més a la F1 Kids.
0: Ah, és veritat.
1: Boníssim. O sigui, posen uns ninos...
0: Però els cotxes es veuen normal o també són dibuixos?
1: No, es veuen normal, però la graella, en comptes de ficar-la de l'últim al primer, van del primer a l'últim, una cosa curiosa.
0: Això quan fan el repàs del,
1: sí.
0: De la
1: quali, no? I, bueno, comencen, fan com, hola, amigos, vamos a disfrutar mucho de la carrera. Fan així, en plan, van molt pausats, fiquen les coses de costat com si estiguessin enganxades.
0: Així com en 3D, no?
1: Els... Sí. I els... no fiquen fotos reals dels pilots.
0: Fiquen el dibuixet, no?
1: Sí.
0: Com el F1 Race Stars.
1: Em fa molta gràcia.
0: Jo no soc molt fan d'aquestes coses, la veritat. O sigui...
1: Pues per la sortida em va fer molta gràcia, perquè a sobre la sortida va estar molt accidentada.
0: Clar, i com ho fan allà?
1: Oh!
0: Fan recreacions dels pilots com no. Cara de lamento.
1: Podrien haver un pet, eh? Però sí. El comentarista. Pedro, ¿qué ha pasado?
0: Ah, però no són els mateixos que... O sigui, no està Lobato i
1: no.
0: Altres. Ah,
1: sí. Ah. Clar, perquè és en directe, també.
0: Clar. Vale. Clar, no, té sentit, no?
1: També però jo pensava que hi havia un nen comentant.
0: Hòstia.
1: Però no.
2: Nens aquest programa que és de nens a partir de quan?
1: Bueno, no sé.
0: Bueno, crec que vaig veure, no sé, per més de 3 anys o 5. O sigui, és per nens molt petits.
1: Sí, perquè explicaven com... deien, los cochecitos ahora son más pequeños.
0: Bueno, és com una mica per...

0: final. És el que passa ara mateix a la Fórmula 1. Les sortides estan molt descompensades, els Mercedes molt malament sortint. Bueno, els McLaren realment ho tenien força bé. Si no és per un error d'estratègia, segurament...
1: Qui es va quedar parat? Bueno, parat. Va sortir molt malament. Va ser Leclerc?
0: No, Leclerc es va posar...
1: Que el van haver d'avançar.
0: Leclerc es va posar líder. Va ser Verstappen, no?
2: Verstappen
0: va trompallar la sortida. Dels primers, crec que només va fallar Verstappen. Bueno, i Antonelli, que va perdre unes quantes posicions. Bueno, Russell també va... Potser va ser Russell, no?
1: Era un cotxe vermell.
0: Doncs seria Hamilton. Leclerc es va posar primer a la sortida. Leclerc es va arribar a posar primer amb els McLaren darrere. Però és veritat que per ritme semblava que els McLaren estaven un pas per sobre del Ferrari. Del Mercedes no tant. Clar, és que jo ahir... A mi em va defraudar molt George Russell. O sigui, Russell té el millor cotxe, era líder del Mundial, tothom donava com fet que guanyaria de carrer al Mundial, i jo li he donat pals a Antonelli, perquè a mi Antonelli em semblava un pilot molt verd, però és que li està donant una pallissa a un nen de 19 anys, o sigui, és una cosa... No hi ha esport ara mateix que no tingui un noi de menys de 20 anys destacant, no? Sí. I bueno, l'aposta de Toto Wolff per Antonelli, que sembla que ha sigut bona.
1: Bueno, doncs i Verstappen, que no fa cap trompo sense sí? fer un 360 i tornar a la cursa.
0: Ahir vam veure diversos 360, no només de Verstappen. Però
1: Verstappen en va fer una a la cursa, però crec que al cap de setmana havia fet una altra.
0: Crec que a la quali, crec.
1: Potser.
0: A la quali també. Bueno, i a l'esprint es va sortir amb el toc amb Hamilton i va poder salvar-lo.
1: Va ser el de Leclerc al final de cursa, el 360, que es va topar amb el mur i tot,
0: Bueno, jo crec que el de Verstappen també va ser quasi 360, El que passa que crec que es va sortir. I no, clar, si s'hagués quedat al mig de la pista se l'hagués importat. Si no, el trompo del Gerb va ser espectacular. La salvada que fa al final de la cursa és una cosa... I bueno, i al pobre Leclerc no li va valer de massa. Bueno, anem a fer primer un repàs així més o menys ràpid. Vam tenir una cosa que va canviar la cursa, que va ser un virtual safety car, Jack Doohan, que es va quedar parat al tercer sector, i ahir va ser on va guanyar la cursa Antonelli, que estava remuntant després d'una sortida, ja com hem comentat, una miqueta pobra, i va començar, bueno, allà va començar a fomentar la seva victòria. El Mercedes va ser el primer equip que va decidir entrar dels que estaven al front de la cursa, van entrar just a la volta 24 i li van guanyar la partida a un equip McLaren que sempre, això és una mica Ferrari, sempre en això se li nota que són més inexperts a l'hora de guanyar. Ja l'any passat Red Bull li va guanyar la partida molts cops i bueno, van perdre la carrera al pit lane. Va entrar molt tard en Norris com Piastri i aquesta volta li va ser suficient per ficar-se per davant dels dos. També tenim Verstappen, que estava per allà i, clar, va fer el trompo, va entrar molt aviat i ja anava amb una estratègia canviada de la resta de pilots. Va fer un últim stint de més de 20 voltes de pneumàtic dur i això li va condicionar el podi.
1: Sí, quan va sortir el safety car de Hadjar.
0: Sí, senyor.
1: Verstappen va posar els durs.
0: Crec que això era la volta 3, o va ser just després del trompo de la sortida. I bueno, es ficava a 8è, crec, 7è, 8è, amb una parada més que la resta. I clar, ell no va entrar després al virtual, però això li va condicionar de tenir uns pneumàtics fet pols. I bueno, finalment Verstappen va tenir una mica de sort que es va trobar i va salvar els mobles. Però és veritat que aquest trompo... Jo crec que sense el trompo podia haver competit per guanyar la cursa. I
1: sí, li van posar uns pneumàtics durs perquè li duressin 50 voltes.
0: Sí, sí.
1: Que bueno,
0: així va acabar el pobre, no ho va fer malament pel que hi havia. Parlant de Verstappen, va haver un moment curiós amb Russell, i és que van russar, bueno, ja que es van arribar a tocar Russell i Verstappen a la primera corba. Direcció de carrera va mandar a revisar l'accident, però finalment van considerar que no va haver-hi res. I bueno, ja després del virtual va començar a haver-hi els avançaments dels pilots d'Antonelli i els pilots de McLaren. Antonelli van mantenir la posició quan van estar molt a prop, a la volta 39, estava més d'un segon Lando Norris, va aguantar molt bé Antonelli i bueno, doncs finalment es va començar a allunyar. Després, a la volta 46, ja, 10 voltes pel final, tenim aquest tromp de Leclerc venia de defensar el podi infructuosament amb els pilots de McLaren i finalment va acabar sisè perquè Verstappen li va avançar a l'última volta, bueno, a l'última corba. No sé si vas veure que va entrar saltant-se la curva perquè va danyar,
1: sí,
0: va danyar molt,
1: sí, sí.
0: Piastri, Leclerc al seu aleró.
1: Sí, que es veia com
0: Fum i moltes xispes, la pista. I bueno, Russell també va acabar que pràcticament va danyar molt el seu endplate esquerre del...

0: l'aleró frontal. I bueno, i la, finalment la cursa ens va donar una victòria a Antonelli, incontestable líder del Mundial amb 100 punts. Segon va ser Norris, tercer va ser Piastri. Russell, que va acabar quart, va tenir molta sort Russell del trompo de Leclerc, perquè si no, no hauria pitjat aquesta quarta posició. Verstappen finalment va ser cinquè i Leclerc va acabar sisè, però li van sancionar amb 20 segons pel, bueno, pel fet de saltar-se totes les corbes a l'última volta, i va baixar de la sisena a la vuitena posició. Si se va ser Hamilton, i Colapinto va ser setè, que ho va fer molt bé, i Sainz va ser novè, que va puntuar dos puntets més, i bueno, es consolida per davant del seu company al Mundial. Sé que anem molt just, però bueno, si ens pots dir, Eva, l'agenda, que crec que aquest cap de setmana tenim MotoGP.
1: Aquest cap de setmana tenim el Gran Premi de França, a Le Mans. Tenim el mateix horari que aquí, és a dir, l'esprint és el dissabte a les 3 del migdia. Diumenge tenim a les 11 Moto3, 12 i quart Moto2, 2 del migdia MotoGP. Tindrem aquest cap de setmana a Le Mans i ja el següent serà
0: Gran Premi de casa.
1: A casa nostra.
0: Bueno, veurem què tal el Gran Premi de Montmeló. La setmana vinent farem prèvia i farem resum d'aquest Gran Premi de França, i crec que ens hem de començar... Encara tenim més temps? Ah, bueno, mira.
1: Doncs...
0: Tinc temps de fer... Bueno, si vols acabar, no sé si tenies alguna cosa més que comentar de motos.
1: No, com veieu per...
0: Bueno,
1: per aquest Gran Premi de Le Mans.
0: És un circuit que no se li dona malament a Márquez, no? Veurem què tal. A veure
1: què fa Zarco. Que va fer molt bé l'any passat.
0: Va guanyar, no? Amb la pluja, i va ser una victòria molt èpica.
1: El primer cop que anaven els seus pares a veure'l.
0: Bueno, segur que aquest any tornarà, per si de cas, no? Per si sona la flauta, no? Com se suele decir.
1: Doncs a veure què tenim en aquest Gran Premi, en el que després de que és el segon Gran Premi d'Europa, que es suposa que quan arribem a Europa diu la gent que comença el Mundial, de veritat.
0: També es fan millores d'alguns equips...
1: Clar.
0: Començant a ficar...
1: Què passarà? Les Aprilias no? Seguiran tenint la mateixa avantatge sobre Ducati, o no?
0: Bueno, jo crec que ja la setmana passada es va començar a veure que la Ducati està més a prop de l'Aprilia, no? Almenys amb el que vam veure... Ah, sí, ens diuen que ens hem de marxar. Bueno, la setmana vinent comentarem, Eva, a veure què tal.
1: Vale.
0: I ja farem un petit resum del que hi ha de Fórmula 1, ja que no hem pogut ficar-nos en profunditat. Bueno, la setmana que ve... Més i millor. Moltes gràcies, Eva.
1: Fins aquí.
0: Moltes gràcies, Pau. La setmana vinent tornem amb l'Angle del Miramar.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Adéu.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia, corresponent a dilluns 4 de maig de 2026. Abans de començar, com sempre, repassem les notícies més destacades d'avui. La Rambla recupera el quiosc de premsa. El quiosc petit emprèn el relleu. Sense una data definitiva d'obertura, des del quiosc petit es mostren esperançats en que puguin inaugurar el nou quiosc de cara a l'estiu. L'Ajuntament de Mollet ha engegat la iniciativa L'alcaldessa sense filtres. Es tracta d'una proposta que neix amb la voluntat d'oferir una conversa directa i oberta entre l'alcaldessa i la ciutadania sense cap intermediari. El Consell de Ciutat de Mollet ha celebrat aquest dijous una nova sessió plenària al Mollet Hub per abordar diferents qüestions clau de la ciutat. El ple s'ha centrat en el nou pla local d'habitatge i l'agenda urbana. En esports, el Club Escacs Mollet s'ha proclamat campió de la Copa Catalana 2026 a la màxima categoria. En la categoria reina, el Mollet va dominar amb autoritat sumant 29 punts i mig gràcies a 8 victòries i una sola derrota. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño al control tècnic, Emma Baleat, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: El quiosc petit de la Rambla es fa gran. Aquelles persones que passegin per la Rambla de Mollet veuran aquests dies aquest cartell penjat al quiosc municipal que des de l'estiu de l'any passat està tancat. Concretament, fa 11 mesos que Mollet no disposa de cap quiosc en venda de premsa. Aquesta absència ha deixat un buit en el dia a dia de la ciutat, especialment per aquells que mantenen l'hàbit de comprar el diari en paper. Ara, però, aquesta situació està a punt de canviar. Els propietaris del quiosc petit han agafat el repte plantejat pel consistori molletà i es traslladen un metre de la Rambla per reobrir el quiosc del centre i tornar a portar la premsa a la ciutadania. L'Anna Luque, propietària de l'establiment, ha comentat que tindran premsa, però també els seus productes gastronòmics, com són les creps, els granitzats o els gelats.
2: Que trobarem a partir de part de la premsa, perquè tenim la premsa, tindrem el que nosaltres ja, els productes que tenim de tota la, des que estem aquí, que tenim gofres, tenim creps, tenim gelats, tenim granitzat, tenim patates fregides, tenim una varietat i després en l'altre n'hi haurà més coses, ¿vale? Que això ja és sobre la marxa, n'hi eren sorpreses.
0: La iniciativa no només respon a una oportunitat de negoci, sinó també a una voluntat de servei. Recuperar la venda de premsa és, en certa manera, recuperar un punt de trobada i un element clàssic de la vida urbana. L'aposta per un nou model de negoci híbrid és clara i s'han inspirat en les cafeteries Good News Coffee de Barcelona, les quals també combinen cafès i altres begudes amb premsa escrita. Anna Luque ha afegit que la ciutadania necessita aquest punt de premsa a Mollet.
2: Bueno, sí, és un... el que passa que no és tan modern aquí a Mollet, un cafè amb nius, ¿vale? Però bueno, la idea és aquesta. Ara tenim que mirar, aviam si surt com ha de sortir. La gent està molt animada perquè tenia moltes ganes de que hi tornés una altra vegada la premsa aquí a Mollet, perquè és que no hi ha res més. Som els únics que hi ha és aquest aquí al mig i no... I volia, la gent ho vol. I per això hem decidit, aviam què...
0: Els nous gestors asseguren que afronten aquesta etapa amb molta il·lusió i ganes. Consideren que és una oportunitat per contribuir a la vida social de la ciutat i recuperar un servei que forma part del paisatge quotidià de Mollet. També expliquen que estan especialment motivats per la resposta positiva que han rebut per part dels veïns, molts dels quals els han expressat el seu suport i entusiasme davant la reoberta del quiosc. Són declaracions d'Anna Luque.
2: Nosaltres, nens, som verges amb la premsa. O sigui, no tenim... O sigui, començar, òbviament. La premsa és començar de nou. Nosaltres tenim el nostre i la premsa sí que és començar de nou. És una cosa de provar, aviam com surt. De molta il·lusió, moltes ganes de treballar n'hi ha. Ara és qüestió de que la cosa funcioni i que marxi bé.
0: Ara per ara, els responsables es troben immersos en el procés de cerca i acord amb proveïdors de premsa. L'objectiu és garantir una oferta variada i actualitzada que respongui a les demandes dels lectors. Segons ha explicat Daniel Trujillo, treballador del quiosc, que estan treballant per tancar acords amb diferents distribuïdores.
3: Estem en procés de tot, perquè ara estem amb els proveïdors de les revistes i dels diaris. També les col·leccions que tenien abans, també estem en procés de trucar, d'obrir això, què ens oferiu. Ara estem amb tot és el previ. O sigui, tenim ja la idea, tenim ja el rodatge d'aquest, perquè ja portem amb aquest, ja portem 7 anys, aquest any fem 7, el 25 de juny fem 7 aquí, i llavors és agafar el rodatge, perquè això ja sabem com funciona. Ara, el nou que ens ve de nou és els diaris.
0: Sense una data definitiva d'obertura des del quiosc petit, es mostren esperançats en què puguin inaugurar el nou quiosc de cara a l'estiu. Amb aquesta nova etapa, el quiosc petit es consolida com un espai polivalent al cor de Mollet, capaç d'adaptar-se als temps sense perdre l'essència. La Rambla així recupera un dels seus elements més emblemàtics i torna a oferir un servei esperat per molts veïns.
1: Mollet al dia, notícies.
0: L'Ajuntament de Mollet ha engegat la iniciativa L'alcaldessa sense filtres, una proposta que neix amb la voluntat d'oferir una conversa directa i oberta entre l'alcaldessa i la ciutadania sense cap intermediari. La primera de les sessions tindrà lloc dimarts, dia 5 de maig, a partir de 6:45 de la tarda, al Mercat Vell. La idea és fer sessions obertes a tothom, on veïns i veïnes podran plantejar preguntes, compartir opinions o abordar qualsevol tema que considerin rellevant, fomentant així un diàleg sincer i proper. Així ho ha explicat la mateixa alcaldessa, Mireia Dionisio Calé.
4: He volgut donar un pas més de dir, doncs, fer aquesta trobada ciutadana lliure perquè vingui la gent que vulgui venir, no tant perquè jo expliqui què estem fent des de l'Ajuntament, sinó perquè ells doncs em puguin expressar, preguntar, opinar, suggerir el que considerin. I per tant és una manera més, no?, d'apropar l'Ajuntament i apropar-me jo com a alcaldessa als veïns i veïnes, justament per fer el que portem fent molt de temps, que és escoltar, fer aquesta escolta activa que al final ens ajuda, doncs, a millorar Mollet.
0: Aquesta iniciativa s'enmarca dins del projecte L'alcaldessa amb tu, que té com a objectiu facilitar una comunicació més directa i efectiva amb la ciutadania de Mollet, tot apropant l'activitat municipal als diferents col·lectius i agents socials de la ciutat. Fins ara, aquest programa ja comptava amb dues línies d'actuació consolidades. D'una banda, l'alcaldessa en directe, un espai en què l'alcaldessa respon preguntes de la ciutadania a través de transmissions en directe a les xarxes socials i també a Ràdio Mollet, dins del programa Fil Directe amb l'alcaldessa. D'altra banda, l'alcaldessa als bars és una iniciativa que porta mensualment l'activitat de l'alcaldia a diferents zones de la ciutat. Ara, doncs, amb l'alcaldessa sense filtres, el consistori aposta per reforçar i ampliar aquesta comunicació directa. Mireia Dionisio ha detallat que pretén que segueixi un format natural i flexible.
4: Ho estem treballant. Jo el que vull que sigui una cosa molt natural, una cosa que no sigui res impostat, i per tant fer una miqueta el que fem a les xarxes socials, que és, escolteu, estic aquí, estaré amb vosaltres mitja hora, aquí ho farem una miqueta més llarg, i per tant pregunteu-me el que vulgueu, que jo donaré resposta, les coses que sé, la responc en el moment, potser hi ha alguna cosa que no sé i que ho he de mirar i per tant agafar-me, també escoltar, i per tant és una cosa que ha de ser molt natural, molt flexible, i per tant serà una miqueta el que sorgeixi i com la gent vulgui que sigui l'acte.
0: Amb la incorporació de l'alcaldessa sense filtres, el programa fa un pas més per potenciar la proximitat i la participació activa de la ciutadania.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: Ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens apropa en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia, hem encetat una setmana que ha de ser del tot primaveral i sobretot amb menys calor que les últimes jornades i les últimes setmanes. De fet, al llarg d'aquesta tarda l'ambient acabarà sent agradable, però no es dispararà gaire la temperatura. Uns valors com toquen. On pujarà més aquesta temperatura seran les comarques interiors a Girona. Arribarem fins als 23-24 graus aproximadament. Però de seguida, els núvols que van creixent ja a moltes comarques acabaran deixant ruixats i tempestes. I atenció, perquè d'aquí a poca estona ja els tindrem amb ganes al Prepirineu, les comarques interiors de Tarragona i cap al Pla de Lleida. Al llarg de la tarda, aquestes tempestes s'estendran per gairebé tot el país i només deixaran al marge la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava. Quan es vagi fent de nit, sí que algun ruixat arribarà en aquestes contrades del litoral. I compta amb les pedregades que tindrem, sobretot, a les muntanyes de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant, tarda de trons. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia a Mollet, que és avui la farmàcia Planellador, situada a l'avinguda Caldes de Montbui, número 16, al barri de Planellador.

0: El Consell de Ciutat de Mollet ha celebrat aquest dijous una nova sessió plenària al Mollet Hub per abordar diferents qüestions clau de la ciutat, amb especial atenció al nou pla local d'habitatge i a l'agenda urbana. Precisament l'habitatge ha estat un dels punts centrals del debat. L'Ajuntament de Mollet està treballant en l'elaboració d'un nou pla per fer front a l'actual crisi habitacional. En aquest sentit, la setmana passada es va posar en marxa una campanya de participació ciutadana amb l'objectiu de conèixer de primera mà la realitat dels veïns i veïnes. Durant el ple, la regidora d'Habitatge, Marina Escribano, ha explicat que ara es vol completar aquesta anàlisi i incorporar propostes que ajudin a definir el document final.
1: Avui s'espera que ens ajudin a completar l'anàlisi i que es llancin propostes concretes. Avui ens acompanyen els membres de l'equip redactor, que faran una introducció, doncs una mica, ja feta una anàlisi molt, molt, molt densa i completa, i avui es faran com pinzellades per situar-nos, i després, a partir d'aquí, doncs, amb aquesta informació, no? Doncs poder tenir una opinió més informada i les opinions i propostes que des de cada sector es veuen, perquè la qüestió de l'habitatge, que per nosaltres és absolutament prioritària, es pot mirar des de molts prismes en funció d'on estigui la persona o el col·lectiu treballant.
0: El Consell de Ciutat és l'òrgan de participació ciutadana de Mollet des de l'any 2012. Té un caràcter consultiu, informatiu i de proposta, i permet que representants de la ciutadania comparteixin espai de debat amb responsables polítics i tècnics municipals sobre els principals temes de la ciutat. El seu mandat coincideix amb el del govern municipal i es reuneix periòdicament en sessions plenàries, a més d'impulsar comissions de treball per tractar qüestions específiques amb la participació d'entitats i ciutadania. Aquest òrgan està format per representants de tots els partits polítics municipals, així com per entitats i persones coneixedores de la realitat local. El vicepresident del Consell, José Ramón Bertolín, ha destacat que l'objectiu principal és conèixer què passa a la ciutat i recollir les opinions de la ciutadania.
2: El Consell de Ciutat sempre ha tingut com a voluntat una, donar a conèixer aquelles actuacions que la ciutat fa, i l'altra és una antena per recollir les sensibilitats, les opinions de les diferents entitats i ciutadans que formen part del Consell. Avui és un d'aquests dies, o una altra actuació que té a veure amb això, en concret la vinculada a habitatge i a agenda local.
0: Per la seva banda, Josep Antoni Moreno, president del Centre Cultural Aragonès i membre del Consell de Ciutat, ha compartit la seva visió sobre la situació de l'habitatge, tot assenyalant que actualment hi ha una manca important.
3: El problema a Mollet no és diferent a la resta de Catalunya. Falta vivenda a un preu assequible, i s'han de destinar polítiques a aconseguir que la vivenda, doncs, sigui assequible a tothom. És important que s'atengui la veu del ciutadà, perquè al final som tots Mollet i tots fem població.
0: La sessió ha servit, doncs, per continuar avançant en un dels grans reptes de futur per Mollet: garantir l'accés a l'habitatge.
4: Mollet al dia, els esports.
0: En esports, comencem parlant del Club Escacs Mollet, que s'ha proclamat campió de la Copa Catalana 2026 en la màxima categoria, consolidant-se com el gran protagonista de la jornada disputada el diumenge 26 d'abril al pavelló municipal Els Magraners de Lleida. La competició, organitzada per la Federació Catalana d'Escacs amb la col·laboració del Club Escacs Pardinyes i l'Ajuntament de Lleida, va reunir 60 equips i més de 240 jugadors d'arreu del territori en un dels esdeveniments més destacats del calendari escaquístic català. En la categoria reina, el Club Escacs Mollet va dominar amb autoritat, sumant 29,5 punts gràcies a 8 victòries i una sola derrota. L'equip, format per jugadors de primer nivell com els grans mestres Tomàs Sosa i Pere Garriga, el mestre internacional Jaime José Romero i els mestres Cristian Fernández i Ramon Caro, van mostrar una superioritat clara al llarg de les 9 rondes disputades. El president del club, Ramon Caro, ha explicat que va ser una jornada on va sortir tot rodat.
5: I vam anar amb molta il·lusió, i la veritat que va anar tot molt rodat, va anar molt bé, amb un equip bastant fort, amb el Pere Garriga, el Tomàs Sosa, grans mestres, el Jaime Romero i el Cristian Fernández, i jo una mica de supleno per si calia afluixar l'equip una mica, no? I bé, va anar molt bé, i et dic que va ser un èxit, perquè es va guanyar una... a la vuitena ronda. Vull dir, l'última ronda era de Turpina, no calia jugar perquè ja eren campions a la vuitena ronda, no?
0: El torneig es va jugar a ritme ràpid, 15 minuts més 5 segons d'increment, i va comptar amb la participació de gairebé 70 jugadors titulats, fet que reforça el nivell competitiu de la competició. Ramon Caro ha remarcat com l'equip ha sapigut jugar bé unes partides que són semiràpides.
5: Sí, hi ha la competició regular, que és la Lliga, que són partides de 90 minuts i a ritme lent. La Copa és a un ritme de 15 minuts més 5 segons d'increment, és un ritme semiràpid. Evidentment la Lliga és més important perquè és regularitat, igual que el futbol, exactament igual que el futbol, per exemple, se m'acut, encara que la diferència és que amb el futbol els partits de Copa també duran 90 minuts, i en canvi en els escacs la Copa és un format de 15 minuts, no? És un semiràpid.
0: En Lliga, l'equip va quedar tercer classificat de la divisió d'honor, ara amb la Copa Catalana posant punt i final a una temporada que es pot titllar de molt bona.
5: Però bueno, nosaltres aquest any hem tingut una grandiosa lliga també, vam arribar a l'última jornada amb opcions de campionat, malgrat que teníem baixes per temes de gent que estava fora, hem quedat tercers de Catalunya absoluts dels 16 equips de Divisió d'Honor, vull dir, ja són 11 temporades de la Divisió d'Honor i ha sigut una temporada molt bona, francament, a part de tots els èxits que hem tingut amb l'esport base que ha anat superbé, no? És un any molt bo, realment, estem molt satisfets, la veritat. És un any, o sigui, cap any és perfecte, però guanyar la Copa una altra vegada, que ja l'hem guanyat unes quantes vegades, i tercers a la Lliga, doncs, competint amb equips superforts, doncs està molt bé.
0: Amb aquesta victòria, el Mollet reafirma el seu paper com un dels clubs referents dels escacs catalans i tanca una actuació brillant en la Copa Catalana 2026. Ara l'equip descansa i agafa forces per la propera temporada, que no començarà fins al 2027. I en esports comentem també els resultats dels partits disputats aquest cap de setmana. En futbol, el primer equip del Club Futbol Mollet Unió Esportiva ha perdut aquest cap de setmana a casa amb un marcador final de 0-3. El Palamós s'ha imposat als molletans sumant 3 punts. I parlem de doble derrota aquest cap de setmana pel Mollet. El primer equip femení ha encaixat una derrota de 7-1 al camp del Folgueroles, un resultat però que les manté a la cinquena posició de la classificació. Empat per la Unió Esportiva Molletense. Els locals han empatat a 1 contra el Cardedeu, un rival directe. Sumant un punt, la Molletense es manté en la segona posició de la Lliga, fregant els talons del líder per 2 punts. I a quarta catalana, doble victòria aquest cap de setmana. La Unió Esportiva Lourdes ha guanyat el camp del Finsove per un ajustat 3-4 i es mantenen a la sisena posició de la Lliga sense optar, ara per ara, a les posicions de promoció descens. Per altra banda, el Mollet també ha guanyat a casa per 3-0 davant del Figueró i se situa a la tercera posició de la Lliga, refermant així les posicions de promoció descens. I parlem també de futbol sala. La Unió Futbol Sala Mollet ha guanyat aquest cap de setmana a casa per 4-1 contra el Prats del Lluçanès. Sumant 3 punts, els molletans se situen a la vuitena posició, la qual els donaria l'ascens a Primera Catalana. I per acabar, parlem d'hoquei patins. El Mollet masculí a segona s'ha imposat a la pista de l'hoquei club aplicat amb un marcador final de 4-8. Una victòria que els manté en la segona posició de la classificació. I abans de marxar, repassem els continguts en forma de titulars. La Rambla recupera el quiosc de premsa. El quiosc petit en pren el relleu. Sense una data definitiva d'obertura, des del quiosc petit es mostren esperançats en que puguin inaugurar el nou quiosc de cara a l'estiu. L'Ajuntament de Mollet ha engegat la iniciativa L'Alcaldessa Sense Filtres. Es tracta d'una proposta que neix amb la voluntat d'oferir una conversa directa i oberta entre l'alcaldessa i la ciutadania sense cap intermediari. El Consell de Ciutat de Mollet ha celebrat aquest dijous una nova sessió plenària al Mollet Hub per abordar diferents qüestions clau de la ciutat. El ple s'ha centrat en el nou pla local d'habitatge i en l'agenda urbana. A En esports, el Club Escacs Mollet s'ha proclamat campió de la Copa Catalana 2026 en la màxima categoria. En la categoria reina, el Mollet va dominar amb autoritat, sumant 29,5 punts gràcies a 8 victòries i una sola derrota. I nosaltres ens acomiadem aquí, però ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
4: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
6: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en revisió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pèsol. El pèsol és el fruit el llegum de la pesolera, de color verd, comestible, quan és molt tendre. Sabeu què vol dir ser eixerit com un pèsol? És ser molt eixerit, espavilat. El teu fill és eixerit com un pèsol, sinònim de més trempat que un all, per exemple. Què vol dir jugar-s'hi un pèsol? Vol dir assegurar-se plenament una cosa. M'hi jugo un pèsol que aquest ha sortit d'algun terrissaire del poble. Diuen que per Sant Honorat, el pèsol granat. I quan és Sant Honorat? El 16 de maig. I què vol dir ser rodó o gros com un pèsol? Rodó com un pèsol és un exemple clar de la comparació de la forma del pèsol i gros de la grandària. El ginebró és el gàlbul del ginebre, gros i rodó com un pèsol, de pela pruïnosa i color blau negrós. La Maria té un ull de pèsol. No li facis cas, aquest. Vol dir que té un atac a la retina de l'ull que li impedeix la visió. Sempre parla comparant-ho tot. I acabem amb una endevinalla. Més petita que un pèsol. I veu en el vas del rei. L'heu endevinada, oi? La mosca, i tant! Ha estat un segar de pèsols, és a dir, una feina fàcil i ràpida. Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urcell 26, telèfon 93 570 1992.

Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.

0: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'Espai de Portaveus Municipals. Avui dilluns i com cada setmana és el torn del Partit Socialista de Mollet i en representació del partit ens acompanya via telefònica la seva regidora i portaveu Encarna Ortiz, a qui saludem. Bona tarda, Encarna.
1: Hola, molt bona tarda, Carla. Molt bona tarda a tothom.
0: Bona tarda, Encarna. Després d'aquests tres dies de pont, que esperem que s'hagin pogut gaudir o, si més no, descansar, tornem a recuperar aquest espai de portaveus per comentar tota aquesta actualitat de la nostra ciutat i comencem parlant d'una iniciativa que tot just comença demà. Parlem de l'alcaldessa sense filtres i és que demà a la tarda al Mercat Vell estarà l'alcaldessa en un acte obert on la ciutadania podrà traslladar-li totes aquelles qüestions, dubtes o inquietuds que tinguin sobre la ciutat. Encarna, comentem aquesta jornada que, com dèiem, tot just s'inaugura demà per la tarda.
1: Sí, és un pas endavant més des de la aquesta política de proximitat que ens vam posar com a bandera a l'inici d'aquest mandat, perquè volíem estar a prop dels veïns, de les veïnes, escoltar les seves queixes, necessitats, inquietuds, a peu de carrer, cara a cara, de tu a tu. I, com sabeu, hem engegat diferents programes des de llavors, com poden ser l'alcaldessa als barris, un programa en el que visitem els barris mensualment, que ha funcionat molt bé ja en els dos primers anys. I hem posat també, tenim el fil directe amb l'alcaldessa, tenim els espais amb entitats, un programa nou també amb el que col·laborem amb la policia, també un espai de proximitat, i ara volíem donar un pas més endavant, poder donar l'oportunitat a que els veïns s'adrecessin a ella sense filtres, sense intermediaris, de tu a tu, en una conversa clara, distesa i sense cap mena de filtre, que tinguessin l'alcaldessa a prop. I bé, d'aquesta manera és com intentem resoldre realment les necessitats de la ciutat, escoltant i estar junts amb la ciutadania. O sigui que dins amb aquesta voluntat, com et deia, hem pensat que aquest passet més dins del programa de l'alcaldessa amb tu havia de tenir un espai com l'ideat en aquest de l'alcaldessa sense filtres.
0: Com apuntàvem, això tindrà lloc demà a la tarda, a partir de 6:45, al Mercat Vell, on la ciutadania s'hi pot apropar en aquest acte obert a tothom. I seguim parlant també d'altres temes, i és que tot just la setmana passada es presentava que des de l'Ajuntament s'ha estat treballant en el que és aquest dibuix del Pla Local d'Habitatge, i tot just ara s'ha obert una enquesta per copsar quines són les preocupacions de la ciutadania o, si més no, perquè aquest pla pugui comptar amb aquesta participació ciutadana, una enquesta que, de fet, estarà oberta encara unes setmanes d'aquest mes de maig. Encarna, comentem aquest Pla Local d'Habitatge, també la importància que es dibuixin aquesta mena de plans locals.
1: Sí, just és un dels de les polítiques que estem posant també ara més èmfasi, perquè és una de les grans preocupacions ara mateix el tema de l'habitatge. I com deies, hem engegat un procés participatiu dins del Pla Local d'Habitatge en aquesta primera fase que estem fent de diagnosi, per conèixer el mateix que et deia abans, les necessitats, com veuen la realitat o la seva pròpia realitat de tots els veïns i veïnes de la ciutat. És un procés participatiu obert a tota la ciutadania, també a entitats, també a agents socials, que són molt importants dins d'aquesta diagnosi. I bé, també tindrem diferents tallers en el que podem comptar amb professionals, amb joves també, i d'una manera copsar aquesta realitat perquè puguem plantejar un pla que tingui totes les realitats socials de la ciutat, que són moltes i molt diferents, i al final el que intentem és poder impulsar que la ciutadania pugui doncs, estar, que la ciutat tingui cobertes doncs, les seves necessitats d'habitatge i, com sabeu, també estem treballant molt en fomentar l'habitatge públic, a tenir un parc d'habitatge doncs, molt més gran, a també a mobilitzar tot l'habitatge buit i bé, com estem doncs, just ara amb molta feina perquè creiem doncs, que la problemàtica de l'habitatge és real i el que hem d'intentar és donar les màximes opcions, eines doncs, perquè aquí a Mollet doncs, la gent pugui estar, pugui créixer i també pugui desenvolupar el seu projecte de vida doncs, a la nostra ciutat.
0: Ara parlàvem d'aquest pla local d'habitatge que tot just doncs, s'ha obert aquesta participació ciutadana, però parlem d'altres plans doncs, que tot just s'aprovaven la setmana passada. Parlem del Pla Estratègic d'Igualtat de Gènere que, com deia, doncs, s'aprovava en el que era la sessió plenària corresponent al mes d'abril. Encara comentem doncs, aquest Pla Estratègic d'Igualtat de Gènere, que és el quart pla doncs, que es fa aquí a la ciutat.
1: Sí, també és un pas endavant molt gran per la ciutat perquè consolida doncs, la igualtat no? com un pilar dins de totes les polítiques municipals i a més des d'una manera molt transversal, des de l'àmbit urbà, com pot ser l'educació, la seguretat... Bé, no és un document, sinó que al final també ens ha de servir perquè sigui una eina real de transformació de la nostra ciutat i d'aquesta manera doncs, és com hem gestionat, és com hem redactat aquest document perquè sigui doncs, una eina que ens doni doncs, l'oportunitat de construir la ciutat doncs, amb aquesta mirada feminista, amb una ciutat segura, també una ciutat que cuida també i en definitiva doncs, que la realitat, la igualtat sigui al final una realitat com et deia, de tots els àmbits de la vida quotidiana, perquè és que la perspectiva de gènere d'estar en tots els àmbits d'aquí, de la manera com despleguem les polítiques de l'Ajuntament, és l'única manera que creiem efectiva doncs, per arribar doncs, a aquesta igualtat real i d'aquesta manera també vull destacar que ha estat un pla molt participat, tant de la ciutadania com de les entitats, com dels agents socials, com professionals d'aquí de la casa, o sigui que creiem que reflecteix molt bé la realitat però sobretot cap a on volem doncs, engegar doncs, totes les polítiques i cap a on volem que sigui aquesta ciutat realment feminista i, com et deia, segura, i on tots els àmbits de la vida estiguin reflectits amb aquesta mirada feminista.
0: Doncs queden comentat aquests plans i parlem d'altres temes perquè, de fet, doncs, l'augment de persones migrants en situació administrativa irregular doncs, ha tornat a posar el focus al que són els processos de regularització i, de fet, doncs, ha guanyat a protagonisme un document que s'anomena el document de vulnerabilitat, doncs, bàsicament que és un informe no?, que concedeixen doncs, els serveis socials municipals. Davant doncs, d'aquest fet, des de l'Ajuntament de Mollet s'han organitzat diverses sessions informatives sobre com tramitar aquest document i d'altres qüestions sobre aquest procés de regularització i, de fet, la darrera de les sessions, perquè ja es van fer algunes la setmana passada, doncs serà aquesta tarda al Lledoner.
1: Sí, és un... Com, bueno, jo crec que ja tothom sap, no?, del que va començar aquest procés de regularització i de com ens hem implicat doncs, des dels ajuntaments justament amb aquest tràmit que deies, que és aquest informe de vulnerabilitat i també doncs, per donar resposta a les quantitats de dubtes que es generen doncs, vam començar doncs, aquestes diferents xerrades informatives als centres cívics, com deies, doncs, avui també tenim una al Lledoner i a més hem reforçat doncs, els serveis d'atenció a la UAC, els d'atenció ciutadana, els serveis també tot el personal de serveis socials, doncs també s'ha reforçat doncs, per poder atendre doncs, la demanda d'informació de la ciutadania i també doncs, per poder gestionar totes les sol·licituds d'aquests informes de vulnerabilitat que estem rebent. Com sabeu, doncs, aquí a l'Ajuntament doncs, es fan atencions normalment, amb normalitat dins els horaris de matins, però també s'ha reforçat en horari per poder venir en horari de tarda. No estem tenint cues, no hi ha cap situació greu que hagi sobrevingut diferent a la normalitat. Sí que els primers dies doncs, hi va haver doncs, més afluència de gent, però s'està gestionant molt bé. Vull agrair també la dedicació de tot el personal d'atenció, perquè realment doncs, també s'han vist doncs, que havien de tomar un tema d'una doncs, manera també molt ràpida i molt àgil, estan donant resposta de manera molt, molt correcta i molt professional doncs, en aquest nou procés i a tot el que demanda doncs, aquest procés de regularització.
0: Doncs queda comentat també aquest tema i parlem d'altres temes més socials, i és que de fet doncs, aquelles persones que hagin passejat aquests dies per la Rambla de Mollet hauran vist que hi ha un cartell penjat al quiosc que hi ha situat a la mateixa Rambla, doncs, que ara farà un any que està tancat, que el quiosc petit de la Rambla doncs, ha assumit el que serà doncs, a portar el nou quiosc de premsa. Per tant, Mollet tornarà a tenir premsa de cara a aquest any, entenc, Encarna, que des de l'Ajuntament doncs, és una bona notícia no poder tornar a tenir aquest espai a la ciutat.
1: Sí, aquesta reobertura doncs, és no només estem parlant de l'obertura d'un establiment més, sinó que també recuperem, com deies tu, un servei molt útil en la vida quotidiana dels veïns i veïnes. Com sabeu, doncs, havíem posat no, en aquest espai doncs, amb la possibilitat de que es donés un nou servei, una nova vida empresarial, i ara doncs, ja estem doncs, a tocar de que sigui ja una realitat i, que, com et deia, és una molt bona notícia per la ciutat, per un servei doncs, que havíem perdut doncs, al llarg de doncs, bastants mesos, i també contents perquè bueno, dona l'oportunitat de créixer a emprenedors de la nostra ciutat, i això també doncs, donar vida, donar noves oportunitats a molletans i molletanes doncs, també és una bona notícia. I com sabeu, ja fa 2 anys doncs, engegàvem aquest procés per recuperar els quioscos de la ciutat, per apostar pel comerç de proximitat, perquè l'espai públic estigui vius i donar el màxim servei. I doncs, amb l'obertura doncs, d'aquest quiosc doncs, donem, també estem satisfets, no? Perquè el que vam començar ara fa 2 anys doncs, també ara doncs, és una realitat en aquest espai de la Rambla.
0: Doncs amb aquesta notícia positiva posem punt i final a aquest espai de portaveus municipals. Com sempre, agrair-te que ens acompanyis una setmana més per comentar tota l'actualitat de la ciutat, i ens trobem a la propera. Que vagi molt bé, Encarna. Adéu-siau.
1: Moltes gràcies i molt bona setmana a tothom. Adéu.

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'associació de discapacitat físics i sensorials de Mollet i comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril.
5: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
6: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí. Okay.

0: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 700. 700 programes, no està gens malament. I qui us parla, en Carles Matute, està ben orgullós de presentar aquest espai del Club Muntanyenc Mollet. Com us vaig dir la setmana passada, avui parlarem de dos elements del nostre equipament que poden marcar la diferència entre gaudir d'una sortida o passar-les força magres. Parlem dels mitjons i de les botes. Els mitjons, sí, els mitjons. Sembla una tonteria, però no ho és gens. N'hi ha de tota mena, d'estiu o d'hivern, llargs, curts o mitja canya, prims o gruixuts. Però el més important és una cosa molt simple, la talla correcta. Si van curts, s'arremanguen i poden provocar llagues. I si van massa llargs, fan bosses i freguen. I això, caminant hores, es paga. Per tant, han d'anar ben ajustats al peu. També vigileu el material del que estan fets. Normalment són barreja de llana i fibres tècniques. Els de cotó no els recomano. Absorbeixen suor, retenen humitat i acabareu amb els peus xops. I això no és agradable. Per alçada, els de mitja canya acostumen a anar bé gairebé per tot. I un consell final. No sigueu ronyes. Uns bons mitjons valen diners, però els peus encara valen més. I ara passem al calçat. Al costat de la motxilla, les botes són probablement la peça més important de l'equipament del muntanyenc. Bàsicament tenim tres opcions. Sabatilles o botes baixes. Mitja canya i canya alta. Comencem per les sabatilles. S'han posat molt de moda darrerament. Són còmodes, lleugeres i moltes marques en fan de molt bones. Però jo no les recomano per terreny exigent ni per alta muntanya. No protegeixen el turmell. I això pot donar problemes. Mitja canya. Per mi, la millor solució per a la majoria de sortides. Versàtils, còmodes i prou protectores. Jo mateix vaig fer el trekking del camp base de l'Everest amb unes mitja canya i vaig anar de conya. Canya alta. Pensades per l'alta muntanya, neu, terreny dur i sortides exigents. Abans es portaven per tot. Ara hi ha més varietat. I millor especialització. La talla. Això és clau. La bota de muntanya no ha d'anar justa. Com a norma general, la talla de carrer, més mig número. I a la botiga hi ha una prova molt bona. Amb la bota descordada, empenyeu el peu endavant fins a tocar la punta. Si darrere hi cap just el dit índex, aquella talla és bona. I sobretot, quan aneu a comprar botes o sabatilles, feu una botiga especialitzada. I deixeu-vos aconsellar. Mare de Déu, 700 programes i les botes encara aguanten. I ara sí, passem a l'agenda.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: El dijous, dia 7, tenim una sortida del grup extrem, una matinal. El grup dels dijous ens delaitarà amb una sortida a Sant Llorenç de Munt, Cavall Bernat, Balma de la Pinassa i Sant Agnès. Com sempre, els companys Carlos Revilla i Francisco Vera són els vocals. És un recorregut de 9,5 quilòmetres amb un desnivell positiu de 540 i negatiu de 540. I 5 hores de durada. Dificultat mitjana alta. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida serà el pavelló de la Riera Seca a les 6:30 del matí i el transport serà amb vehicles particulars. El dissabte dia 9, el grup de senders va a l'etapa 1 del GR2

0: de la Jonquera a Boadella d'Empordà. És un recorregut de 14,3 quilòmetres amb un desnivell positiu de 230 metres i negatiu de 270, i 3 hores 20 de durada. Dificultat baixa. Cal portar esmorzar, el dinar és opcional, aigua i equip personal. El vocal és en Jordi Luque. El lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca, a les 7 del matí, i el transport és amb autocar. El preu és de 20 euros per al soci i 26 euros no soci. Cal puntualitzar un tema. Aquesta primera etapa del GR2 es correspon amb la sortida 150 des de l'inici de la secció de senders. Ho podrem celebrar tots plegats al restaurant Cala Francisqueta de Llers, on anirem després de l'excursió. El dinar, com d'altres vegades, és opcional. Si us interessa dinar de plat calent, ens prepararan un menú de 15 euros. Sí, noi, ho heu entès perfectament. 15 euros. A més informació, els inscrits per correu electrònic. Caldrà fer tria primer. La inscripció es tancarà de forma irrevocable el dilluns abans de la sortida, el dia 4 de maig, per poder notificar-ho amb antelació al restaurant. Inscripcions per internet a la web del club. I ara sí, el diumenge 10, aquí la fem grossa. Tothom. 27a caminada per la serralada de Marina. El vocal, com sempre, en Josep Soler Xicola. Recorregut 22,5 quilòmetres amb un desnivell positiu de 743 metres i negatiu de 743. Resseguint pistes i corriols de la serralada de Marina en un itinerari que ens ha preparat en Cisco Ferrer. Cal portar, per tal d'evitar deixalles, got o cantimplora. Hi haurà aigua per reomplir els avituallaments. Equip personal i calçat adequat. Inscripcions presencials a les oficines del club el 7 i 8 de maig de 19 a 21 hores i a la plaça Catalunya de Mollet el dia 9 de maig de 11 a 14 hores. Preu de la inscripció anticipada 10 euros als socis, 15 euros no socis. El mateix dia 12 euros socis, 17 euros no socis. El preu inclou avituallament, esmorzar, refrigeri a l'arribada i samarreta commemorativa. Els col·leccionistes de samarretes ja ho sabeu. Fins aquí l'agenda i acabem el nostre programa número 700 i fins a la propera setmana es despedeix de vosaltres en Carles Matute, salut i muntanya.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar en connexió i iniciar un nou viatge per la màquina del temps. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa al llunyà octubre de 1993. Algú va dir: la música no arregla la vida, però sí que la millora. D'això n'estem convençuts i, a més, la seleccionem junts.
2: Hola, Albert. M'agradaria escoltar el GTM de la Jane Birkin.
1: Ah, però aquesta és una cançó amb molta història que resumirem tot seguit per als més joves que potser no la coneguin. La cançó, en el seu moment, 1969, va ser prohibida a diverses emissores de ràdio europees per la seva lletra suggerent i, sobretot, per als gemecs explícits de la part final. A Espanya, els censors no van captar l'intenció i van permetre la publicació del disc. I quan ja pràcticament tothom coneixia la cançó, es van donar compte del seu error, entre cometes, i el van retirar, amb la qual cosa van convertir la cançó en mítica i molt més famosa que si no l'haguessin prohibit. A més, a Catalunya la gent es buscava la vida i comprava el disc a Andorra o a Perpinyà. El GTM One Omplir podríem traduir-ho més o menys, tot i que és una frase molt francesa, com: t'estimo, jo tampoc. Sí, la va gravar Jane Birkin amb Serge Gainsbourg, però hi ha un antecedent. Anteriorment, el mateix autor de la cançó, Serge Gainsbourg, la va gravar amb Brigitte Bardot. Però diuen que, a l'acabar la gravació i escoltar-la en el mateix estudi, la Brigitte va dir que allò no volia que es publiqués, que era una marranada i que no estava d'acord. I, curiosament, uns 30 anys més tard, amagada en algun recopilatori d'aquells de 100 grandes èxitos, es va publicar aquella versió de Serge Gainsbourg amb la musa eròtica del cinema francès dels 60, Brigitte Bardot. Escoltem un fragment? Oh, je t'ai.

train. Je vais et je viens.

Segons sembla, en principi, Serge Gainsbourg era de Brigitte Bardot, qui estava molt enamorat. I la llegenda diu que mentre la gravaven s'estaven masturbant ells dos. Però en realitat Serge només va estar 3 mesos amb Brigitte. Després, amb Jane Birkin, van viure un amor molt apassionat. Van estar junts 12 anys. 12 anys molt intensos. Quan van començar a estar junts, ella tenia 22 anys i ell 40. Sí, es portaven 18 anys de diferència. Jane i Serge es van separar el 1980. Jane Birkin havia nascut a Londres i va morir als 76 anys, a París, el 2023. Serge Gainsbourg va viure menys. Va morir a París també el 1991, amb 62 anys. La cançó suggereix una relació física sense compromís, una relació emocional. Juga amb l'ambigüitat amorosa i la sensualitat. Vol fer veure un amant apassionat i un altre més desenganxat o irònic. Però no sabeu, en plena època franquista, quin morbo donava poder-la escoltar i ballar a la majoria de discoteques que havien aconseguit el disc prohibit. Oh, allò era una sensació irrepetible.

0: No. Max, no. Viens.
1: L'històric GT em van omplir que, com no podia ser d'una altra manera, es va publicar l'any 69, un any especialment a l'altre. Sí, sí, sí.
2: Escoltes Cocodril Club.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya,
0: això és Cocodril Club.
1: Andorra i les Balears. Gràcies, Montse Bonica, Montse Llosa. Ei! Sí, sortim per la FM, però algunes d'elles també emeten el programa en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per què no perdis la sintonia? Perquè potser tens una tele a prop, però no tens un transistor. Una paraula, malauradament, en desús. Tan feliços que ens havien fet els transistors, eh? Gràcies, sempre, per tornar a la ràdio. Recorda que pots escoltar en diferit els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music, entre d'altres. Així, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, quan et deixin tranquil o tranquil·la, pots escoltar-los íntegrament o per fragments, o descarregar el programa i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Suposo que si tens una certa edat, si ets un cocodril dels autèntics, has reconegut aquesta música, però amb una versió així maquinera, oi? Que es va fer als anys 90, bueno, que tenia la seva gràcia. Sí, era la sintonia de Bonanza, una sèrie de televisió que va tenir un gran impacte comercial. És clar que en aquell temps només hi havia una tele, i en blanc i negre, i per tant tot el que sortia per aquella petita pantalla tenia una gran audiència. Però Bonanza va ser realment especial davant d'altres sèries, eh? Era una sèrie d'Estats Units que es va emetre durant 14 temporades, des de 1959, que es va estrenar en el món, fins al gener de 1973. I si tens nostàlgia, si vols comprovar si encara sents les mateixes pessigolles al veure Bonanza, tots els seus episodis estan disponibles. Jo no sé si ara m'agradaria com quan era un nen. Potser abans érem més ingenus? No sé, deixo la pregunta a l'aire. Però com que ja estem en el nostre espai de les versions, atenció, perquè la que ve avui no la coneixia ni jo, i em va sobtar agradablement. Primer escoltem la sintonia original de capçalera de la sèrie, de cada episodi, que dura només 30 segons, però que jo crec que per la seva època era molt moderna.

0: respetados por la ley serán como por la ciudad. Bonanza.
1: Josep Guardiola, Pepe Utxa, per a los amigos que deien aleshores, no? El nostre crooner. M'ha agradat molt, gràcies, Miquel Sege. Vaig treballar en escenaris i a la ràdio amb en Josep. Era un personatge fantàstic que sempre et feia riure i et feia sentir bé. I no coneixia aquesta versió que va fer el 1963 del Bonanza, però és que a més cantat, perquè, com heu pogut comprovar, la sintonia original era instrumental. Ara, per mi em resulta indispensable el recordar Bonanza, recordar també el gran Chiquito de la Calzada.
2: Este caballo viene de Bonanza.
1: Ai, està entrant i en vinil a 33 evolucions per minut. Una miqueta fregit, perquè el deuria posar molt quan me'l vaig comprar el 1975. És Dark Garfunkel, en solitari, vol dir, sense Paul Simon. Els dos han fet carreres en solitari, ha tingut més èxit Paul Simon i més cançons, però ara Garfunkel en va fer algunes de notables. In

My Little Town, el meu petit poble. Avui faré una excepció amb la meva especial del dia i en lloc d'una seran tres. És que, esclar, remenant per als racons més allunyats de la meva discoteca, aquells que estan plens de tarenyines... He localitzat aquest àlbum d'Art Garfunkel de 1975 i com a mínim hi ha tres que m'agradaria compartir amb vosaltres, ja que tinc el disc a mà. L'altre és una balada amb un títol preciós. I only have eyes for you. És a dir, només tinc ulls per tu. I tu ja ho saps, però m'agrada recordar-t'ho. I encara més amb música.

aquest és un clar exemple d'aquelles bones cançons que intentem evitar que es perdin com les llàgrimes a la pluja. I only have eyes for you, només tinc ulls per tu. Mentre l'estava escoltant ara, se m'acaba d'acudir una idea per un espai nou aquí al programa. Em podries dir quina és per tu la balada preferida per ballar-la amb la persona desitjada? És a dir, digue'm un lent, un. No per escoltar. Bueno, per escoltar, però sobretot per ballar. Digue'm-ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Però t'he parlat que compartiríem tres cançons d'aquest àlbum. Hauríem de posar la que li donava títol genèric, Breakaway, Escapada.

Breakaway. Escapada. Alguna vegada has pensat en escapar-te i deixar-ho tot penjat? El treball, els costums, les persones que t'envolten? Has pensat alguna vegada en fotre el camp? I potser sense avisar? I passar de tot? Sí o no? Ah, potser ho has fet. Explica-m'ho. Breakaway, no em direu que no és una balada maca, eh? Avui, un petit recitalillo d'Art Garfunkel en solitari des del seu àlbum Breakaway del 1975. Ell va néixer a Nova York el 1941, però és que a l'escoltar Art Garfunkel m'han entrat moltes ganes d'escoltar el seu soci de tota la vida, Paul Simon, que ha triomfat en solitari més que Art i ha tingut més cançons d'èxit. A mi m'agraden moltes de Paul Simon, però especialment aquesta que està entrant de quan li va donar per als ritmes africans calents, Late in the Evening, que desitjo que també t'agradi molt a tu, que t'enviï energia de la positiva, bon rotllo. Sí, podria ser una cançó per al nostre espai del bon rotllo.

Meeting the Evening. Tard al vespre. Paul Simon. En el teu coco. 1980. Per cert, que en el programa anterior vaig compartir amb vosaltres dues cançons curioses sobre la primavera, una que estava en contra i una altra que estava a favor, però em vaig oblidar la meva cançó preferida sobre la primavera. Aquesta meravella del gran Franco a teatre.

Bueno, ja sabeu que Franco Batiato ha estat sempre la meva debilitat. Estic molt content perquè molta gent, molts oients i fins i tot molts amics personals el van descobrir perquè jo els hi parlava d'ell i els hi deia que era l'artista per al que no m'havia importat fer més quilòmetres per tal de poder-lo veure de prop, de veure'l en directe, no? Però hi ha una cançó del mateix àlbum de Despertar en Primavera, que aquesta és bastant coneguda, que em sembla preciosa i que va passar directament a l'oblit. Quan va sortir el 1986, jo la vaig posar bastant per la ràdio, però després no me l'heu demanat mai, és Nòmades. Nòmades.

0: T'ha agradat recordar-la o potser descobrir-la? Sí, és de l'àlbum que Franco Battiato va publicar el 1986. Es diu Nòmades. I no hi ha dos sin tres. Per cert, que hi ha un quintet de quatre bons músics i un cantant de Sicília, com Franco Battiato, que li estan fent un homenatge per tota Espanya i que concretament a Catalunya van actuar a l'Hospitalet de Llobregat fa poc.
1: Un viento a 30 grados bajo cero barrio las desiertas avenidas y los campanarios.
0: Mai l'havíem trobat a faltar tant.
1: A ráfagas heladas de metralla.
0: Perquè, com sabeu, ja no està entre nosaltres, però segurament ha trobat aquell centre de gravetat permanente que ell buscava. Franco Battiato va néixer a Riposto el 1945 i va marxar al seu poble, a Milo, al maig de 2021.

0: Macchiato Forever. Des de la perspectiva de Nietzsche, algú va dir: tot passa, ningú té alguna cosa per sempre. Així és com hem de viure.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: wäre schön, bei dir zu sein, mit dir zu gehen. Doch ich bin einsam, bin immer einsam. Und ich frag mich, warum? Sag, warum?
1: Sag, warum, 1960, el senyor Camilo Felgen, nascut a Luxemburg. Què tal, com estàs, Coco? Ei, estàs a la ràdio. I el seu màgic món de sensacions. No et preocupis absolutament de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I a més, molt sovint ens confirmen molts oients que porten amb nosaltres des dels inicis, però també molts d'altres ens diuen que s'hi van incorporant. Un dels veterans és l'amic Joan Usart, cantautor, també, a banda d'oient del programa, de Manlleu, que diu: Albert, aquesta setmana he vist l'extraordinari concert que el dia 14 de novembre de 2006 varen fer a Dublín en Mark Knopfler i la Emily Harris. Tot el concert és perfecte, tant per la tria de les cançons com per l'execució dels músics. L'última cançó dels Bisus va ser Why Worry, que van brodar en Mark Knopfler i la Emily Harris, que m'agradaria compartir amb els Cocos. Doncs amb molt de gust, i sonarà per primera vegada.

0: En directe amb Arnau Flanery i Emilio Harris. Why worry? Per què preocupar-se? Bueno, jo vaig conèixer abans Emilio Harris que Mark Knopfler, que aquí no ha sigut mai molt famosa, però vaig tenir la sort d'escoltar aquells meravellosos programes musicals d'autor que es feien als anys 70 a les emissores de Barcelona, com per exemple el de Rafael Túria o el de José María Pallardó, que uns anys més tard van ser col·laboradors de luxe d'aquest programa del Cocodril. Emilio Harris, a més, si se'm permet, em va semblar, quan la vaig descobrir, tan guapa. Nascuda a Alabama el 1947, Mark Knopfler va néixer dos anys més tard a Glasgow. I de moment ens quedem amb una proposta que des de Sant Celoni, que és un poble que m'incau molt, molt bé i que hi he anat moltes vegades, salutacions cocos de Sant Celoni, ens escriu i escolta Quim Albiol, que diu: et demano reserva índia dels Riders, em recorda les festes particulars dels anys 70 quan jo feia del Capone. Ah, tu també, el Capone dels discos. Bueno, aquest va ser un èxit de 1971, un one hit wonder dels Riders, l'únic tema seu conegut aquí, i que és un lament sobre el patiment dels nadius americans i la pèrdua de les seves terres. Se centra en el trasllat a la força de la nació Cherokee. Una cançó original del 59, que el 71 va ser èxit amb els Riders. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. A Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Nosaltres intentant, com sempre, acariciar la teva memòria. Per cert, que algú va dir... Culte no és aquell que llegeix més llibres. Culte és aquell que és capaç d'escoltar a l'altre. Aquí sempre t'escoltem a tu. Perquè això... això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, Albert. Voldria escoltar una cançó Bob Seger que es diu We Got Tonight.

Sí, aquesta és una balada amb molta força i feta per un roquer que ens encanta quan està marxós. Però aquest va ser un dels temes més emblemàtics de la seva carrera. We've Got Tonight, Tenim la nit, Bob Seger. Una cançó que també van versionar, a qui ens agrada jugar amb les versions, Kenny Rogers amb Sheena Houston.

en Kenny Rogers. Sabeu que als Estats Units tradicionalment hi havia llistes de supervendes country separades de les llistes de supervendes pop? Doncs Kenny Rogers va ser el primer artista de country que també formava part dels primers llocs de les llistes d'èxits pop. Havia nascut a Texas el 1938 i va morir a Georgia el 2020. Aquí estava cantant en Sheena Houston, però a l'escoltar-los no pensava, jo havia conegut també una altra versió, potser en castellà. Doncs efectivament, la mateixa Sheena Houston va publicar la mateixa cançó amb el nostre amic Diango.

0: Diango, nascut a Barcelona, que ara té 86 anys. Abans, Bob Seger, que ara en té 80, nascut a Detroit, a Michigan. La Noche y Tú va ser la seva adaptació al castellà, aquest We've Got Tonight que ens demanava l'amable comunicant del contestador automàtic. Per cert, quin és el teu lent preferit per ballar?
1: Es que no ves que t'estoy queriendo.
0: Els Cocos som d'una generació que tant a les festes particulars com a les discoteques hi havia un, dos o tres passis de lents que facilitaven el contacte, la coneixença i alguna cosa més a vegades. I hi ha gent que no els ha oblidat mai. Però quin seria el teu lent preferit per ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com i compartirem segur balades d'or. Sina Houston va gravar aquesta cançó en un àlbum amb un títol molt maco. Todo me recuerda a ti. Ella és d'Escòcia, que ara té 66 anys, però la recordem també, si em permeteu, amb aquest tema. Que sovint he punxat també a les meves sessions de ball i agrada molt. També el va fer en castellà. És de la banda sonora original de la pel·lícula De 9 a 5, Cómo eliminar a su jefe.

0: The Morning Train, el primer tren d'una banda sonora d'una pel·lícula del 1980 que internacionalment es va dir de 9 a 5, de 9 a 5, perquè era l'horari estàndard de les oficines a Estats Units, no? Sí, a les 5 ja poden fer la seva vida. Això aquí encara no ho hem après, eh? Però, com sempre, el que sí que han après aquí és canviar els títols de les pel·lícules, potser pensant que seria més comercial dir-li «Cómo eliminar a su jefe». El record per Sheena Easton, perquè aquí ja ho veus, ja ho sents. Procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Això és...
1: Això és...
0: Sisplau, Montse.
1: Cocodril Club.
0: Gràcies.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Sí, un programa Revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock, fet com els programes d'abans, d'aquella ràdio que tant t'agradava, i que emeten arreu de Catalunya, Andorra i també a les Balears 125 emissores a través de la FM, algunes d'elles en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT en diferents dies i horaris. Pots recuperar els últims programes emesos a la majoria de webs d'aquestes emissores i també a iVox.com o, si prefereixes, a YouTube, a Amazon Music, Apple, iTunes... No perdis la sintonia. I si aquí al club t'hi trobes a gust, fes-me un favor, home. O dona. Digue-ho als teus amics. Per participar, sisplau, per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Susi Guerrero, que ens diu: «Hola, Albert i equip, moltes felicitats pels vostres treballats i merescuts 32 anys de programa. Una gran salutació des dels meus estimats 17230 Palamós i 17252 Calonja». Suposo que són els codis postals. «Un plaer escoltar-vos cada dia. M'agradaria la cançó de Sau, Nena, estic boig per tu. Em recorda que tornar a ser feliç és possible. I tant! Només és qüestió de proposar-s'ho. Clar, que la sort intervé, i també altres persones que tens al teu voltant, i l'etcètera de les coses. Però el principal és que tu estiguis disposada a ser feliç». Diu: «Vaig llegir en algun lloc que aquesta cançó es va fer a la Lluna». No, no es va fer a la Lluna. Voldràs dir, Susi, que està dedicada a la Lluna. Sí, però també es pot interpretar, com vulguis, que és una cançó d'amor, no? És que és una cançó amb molta història. Una de les paraules que diuen, reflexada, era incorrecta en català. S'hauria d'haver dit reflectida. Però Carles Sabater i Pep Sala, els meus amics de Sau, la van acabar de fer a Tremp durant una nit en la que estaven amb uns amics periodistes. També hi va col·laborar en Joan Capdevila. L'estrofa: «Quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perden entre la pluja que caurà avui». Pep Sala, en una entrevista, va confessar que està inspirada en un fragment de la pel·li Blade Runner, quan diu: «Tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja». Estava pensant que podríem recuperar el tema d'amor de Blade Runner, perquè és molt maca. La música és d'Evangelis.

Aquest és el tema d'amor de la pel·lícula Blade Runner, pel·lícula estrenada el 1982, dirigida per Ridley Scott, que tenia Harrison Ford, el nostre Indiana Jones, de protagonista. Sí, era una pel·li de ciència-ficció, una versió futurista de Los Angeles, però fixeu-vos que l'any 82 aquesta visió futurista de L.A. de Los Angeles es situava al novembre del 2019. I ja ha passat. Això és com una de les entregues de Regreso al Futuro que es situava, em sembla que el 2012, i també ja l'hem viscut. Bueno, però que l'estàvem escoltant perquè la Susi Guerrero, de Palamós i de Calonja, ens ha demanat el Boig per tu de Sau, que per molta gent és molt més que una cançó. És tot un himne, no? I, bueno, per allò de lligar les coses, perquè som de la vella escola de ràdio, Pep Sala va confessar que estava inspirada en una frase, un pàrraf de la lletra en un fragment d'aquesta pel·li Blade Runner, no? Quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perdran entre la pluja que caurà avui. Molt semblant a la frase que es diu a la pel·lícula. Tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja. Bueno, i el Boig per tu, que no la volien incloure en cap àlbum perquè Sau anaven de rockers i els de la casa de discos van dir no, que això no és per vosaltres, però fixeu-vos quina clarividència, es va convertir en l'èxit més important d'ells i el més versionat. El va versionar, per exemple, Diango, que escoltàvem abans, Josep Carreras, i en un homenatge també Luz Casal.

l'amic Carles Sabater, actor, cantant de Sau, amb el que vam compartir tantes aventures. Havia nascut a Barcelona el 1962 i se'n va anar molt jove, des de Vilafranca del Penedès, al febrer de 1999.

0: Vots per tu, que segons sembla està dedicada a la Lluna, però que pot estar dedicada a una persona, si tu vols. Vots per tu. Ja saps que algunes cançons, en segons quins moments les escoltes, sembla que les hagin escrit pensant en tu i en el que t'està passant en aquell moment. Algú va dir, si les cicatrius ensenyen, les carícies també.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, se está bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb Albert Mallà.

0: va ser un grandíssim èxit a mig món. El Volare, titulada originalment Nel Blu di Pinto de Blu, per Domenico Modugno, el 1958.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. M'agradaria que ara mateix t'imaginessis que estem a finals dels anys 80 i, com tantes d'altres vegades, vols gravar una cinta de casset amb les teves cançons preferides, en aquest cas per fer un viatge en cotxe i que t'acompanyi, doncs, de dia o potser de nit, per carreteres de corbes o potser per autopistes molt ràpides. Però quina cançó posaries en aquesta cinta de casset? Digue-m'ho, perquè molts oients estan prenent nota, de veritat, per fer-la de manera autèntica, perquè alguns encara tenen reproductor de casset al cotxe. Bueno, un tècnic que munta de fa molts anys ràdios per als cotxes i que és amic meu, em comenta que, clar, com que ja no es fabriquen, que van molt buscats de segona mà i que molts clients que realment tenen mitja vida gravada en cinta de casset li demanen un reproductor de cassets, perquè això, clar, que es pot passar a altres formats, però és en temps real, era analògic. Bueno, m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com, que estaré molt content de rebre les teves notícies en aquest aspecte, com ha fet en Lluís Miquel García, que diu: Albert, voldria afegir una cançó a la fantàstica cinta de viatge que estàs creant. Es tracta de Driver's Seat, el asiento del conductor, dels Sniff and the Tears, que vaig tenir el gust de punxar-lo a la mítica i desapareguda discoteca HG de Vilafranca del Penedès. Gràcies, company. Per tant, Lluís, interpreto que eres DJ, okay, no? Doncs mira, aquesta cançó de la tardor de 1978, un One Hit Wonder, agradava i continua agradant a molta gent. Ho puc ben assegurar. I també va entrar en el nostre espai de les cançons relacionades amb el món del motor, perquè parla del seient del conductor. Era bona.

Driver Seat, el asiento del conductor que es va dir aquí, publicada la tardor de 1978 per Sniff and the Cheers, una banda de Londres que va tenir aquest One Hit Wonder, però realment va ser un tema rodó. I és clar que, a banda de sonar molt per la ràdio, en aquell 1978 també es punxava a les discoteques i es ballava, com l'amic Lluís Miquel García Morillas, que era DJ i que el va punxar des de la discoteca HG de Vilafranca del Penedès. I ara, una miqueta més al sud, des de Reus, ens escriu la Roser. La Roser Domínguez. Que ens diu: hola Albert, bona idea, la de la cinta de casset. Jo m'estic apuntant totes les cançons, però falta la meva. La meva és dels Pets i es diu Millor. Ah, doncs mira, amb la teva proposta anem aquí mateix, al 2010.

0: millor.
1: Avui seré millor.
0: Els meus amics de Constantí, els Pets. Amb els que vam compartir els anys 80 i part dels 90, històries de ràdio fantàstiques. I també escenaris. Millor és una cançó optimista, que podria formar part d'aquella secció en la que et demanem cançons que et donin bon rotllo. És la que la Roser Domínguez de Reus vol afegir a la nostra cinta de casset. Una cinta que també tindrà a la fantàstica Batman Turner Overdrive. I el seu gran èxit, You Ain't Seen Nothing Yet, que a mi també em dona molt bon rotllo. Recordo que va ser una de les primeres cançons que vaig escoltar per la ràdio en estèreo, perquè quan va sortir de novetat feia molt poc que emetia la primera emissora estèreo del país, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona, que en FM es va dir RJ2. I això ens ho recorda des de Berga en Joan Mediavilla. Bueno, i nosaltres recordem que aquesta cançó va ser una broma, Randy Bachman, el líder de la banda, va voler regalar al seu germà Gary aquesta cançó com una broma. Es diu encara no has vist res, perquè, bueno, el seu germà era una mica tartamut. La banda es va formar a Canadà i la cançó és de 1974. En principi van fer només una còpia per la seva festa d'aniversari, però era tan bona que van acabar publicant-la.

You ain't seen nothing yet. Encara no has vist res, nano. 1974, la fantàstica Magnum Turner, Overdrive. És la cançó que l'amic Joan Mediavilla, que ens escolta des de Berga, afegiria a la nostra cinta de caset. En canvi, des de Terrassa, l'Andreu Coll aposta per Running in the Family dels Nivell 42.

0: Running in the Family, corrent en la família, èxit dels nivell 42 al 1987. Eren molt bons, aquesta canalla. Bueno, és la cançó que afegiria a la nostra cinta de casset l'amic Andreu Coll, des de Terrassa, on sabem que tenim molts amics i amigues, molts cocos. Digue'm la teva, cocodrilclub@gmail.com, i per acomiadar el programa, marxem ballant. Per recordar nits de festa amb bona companyia i amb bona música, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època, i aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens escriu des de València en Juanjo Monpó, que diu: hoy me he acordado de All She Wants, de Ace of Base. Fue a finales de los 80, yo era muy niño, pero fue una canción muy bonita. Bueno, tant com a finals dels anys 80, en realitat va sortir el 1992. I era molt bona. Nosaltres encara la punxem a les nostres sessions, que per sort seguim celebrant tots els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, Aribau 242. I un últim favor, amb aquesta música dels suecs, Ace of Base, procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
2: 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta.
3: Sendes, dijous a 4:45 de la tarda i remissió divendres a 1:45 del migdia.
4: Menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, al 96.3 de la FM, dijous a 2:45 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ruta 66.
1: Aquí comença una edició especial de la Ruta 66. Avui, segona part de l'especial monogràfic dedicat a les versions. És a dir, covers de cançons molt populars a càrrec d'artistes prou coneguts. Però abans de començar amb la primera, us dono la benvinguda i us envio una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Ara sí, vinga, comencem!
2: Ruta 66, versions.

All I Want to Do is Make to Love You és un tema original de la banda Heart de l'any 91, de les germanes Wilson. I aquesta és la versió de l'any 2011 a càrrec de la banda de hard rock americana Hailstorm. Continuem amb una de la banda de metal Motley Crue i una composició de l'any 89 titulada Kickstart My Heart. En aquest cas l'interpreta el trio de country music Rascal Flatts.

Stay With Me és el cover que fa Gretchen Wilson d'un dels èxits dels britànics Faces de l'any 71. En aquell moment el cantant era Rod Stewart. Ara ens anem per una banda sonora del 84. Kenny Loggins posava la veu al tema original de Footloose. L'any 2011 sortia el remake. En aquest cas, la veu la posava Blake Shelton.

Runaway, clàssic del rock and roll de Dale Shannon del 61. L'any 99, el californià Gary Allan feia un cover i va formar part del seu tercer àlbum d'estudi. L'any 2010, un dels grans del country, Alan Jackson, editava un recopilatori d'èxits. El doble disc inclou dos temes inèdits. Un d'ells és una versió de Ring of Fire, superèxit del 63 de Johnny Cash.

Walk of Life és un superhit del 85 dels Dire Straits, una cançó de country rock que Shooter Jennings, l'any 2007, la va transformar en més country. I ara dos dels grans. Per una banda, Steve Earle, que l'any 83 enregistrava una composició pròpia titulada The David's Right Hand. 20 anys més tard, el rocker de Detroit, Bob Seger, la va versionar.

I Don't Want to Miss a Thing. És una composició de Diane Warren que la banda Aerosmith va gravar per la banda sonora del film Armageddon. Aquell mateix any, 1998, el texà Mark Chestnut va fer la versió country que hem escoltat. Més American Music i també per una banda sonora. Red Atkins va rescatar un hit de l'any 80 d'Eddie Rabbit per la pel·lícula del 98 Black Dog, una història de camioners amb Patrick Swayze de protagonista. La cançó porta per títol Driving My Life Away.

L'any 93, en un disc tribut als Eagles, el cantant country Travis Tritt va posar la veu per una composició de Jackson Browne i Glenn Frey. Parlem de Take It Easy. I ara, Crazy Little Thing Called Love, composada per Freddie Mercury per la seva banda, Queen, l'any 79. Tot seguit escoltarem un gir d'aquest tema cap al rockabilly, a càrrec d'un habitual del nostre programa, Dwight Yoakam.

L'any 81, els Rainbow editaven aquest exitós I Surrender amb la veu de Joe Lynn Turner. Ara fa 5 temporades que la banda alemanya Bonfire la va versionar. I per acomiadar aquest especial monogràfic dedicat a les versions o covers, una de Cat Stevens del 67, The First Cut is the Deepest. Rod Stewart la va versionar, però nosaltres hem triat per tancar el programa d'avui la que va enregistrar l'any 2003 Sheryl Crow. Amb aquesta cançó marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Fins la propera setmana, una salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pèsol. El pèsol és el fruit el llegum de la pesolera, de color verd, comestible, quan és molt tendre. Sabeu què vol dir ser eixerit com un pèsol? És ser molt eixerit, espavilat. El teu fill és eixerit com un pèsol, sinònim de més trempat que un all, per exemple. Què vol dir jugar-s'hi un pèsol? Vol dir assegurar-se plenament una cosa. M'hi jugo un pèsol que aquest ha sortit d'algun terrissaire del poble. Diuen que per Sant Honorat, el pèsol granat. I quan és Sant Honorat? El 16 de maig. I què vol dir ser rodó o gros com un pèsol? Rodó com un pèsol és un exemple clar de la comparació de la forma del pèsol i gros de la grandària. El ginebró és el gàlbul del ginebre, gros i rodó com un pèsol, de pela pruïnosa i color blau negrós. La Maria té un ull de pèsol.

No li facis cas a aquest. Vol dir que té un atac a la retina de l'ull que li impedeix la visió. Sempre parla comparant-ho tot. I acabem amb una endevinalla. Més petita que un pèsol. I veu en el vas del rei. L'heu endevinada, oi? La mosca, i tant! Ha estat un segar de pèsols, és a dir, una feina fàcil i ràpida. Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialifados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

Yo. Temporada 2. Temporada 2, papá. La 31. Això és la R, són la família. Me ha confusat. Has llumat aquesta vida. Jo sóc el dit, el roncó i l'amor. El vent bufa fort. No sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Paranoia, sentim pila. Cura una presa, però està feta a mida.

espais i tuna. Estem picants, no deixem ni una engruna. Venim de la terra, sortim de la runa. Jo fumo un trabuco mentre surt la lluna. Damn, sona easy. Però aquí a casa meva la festa és un bici. Per bici els cabrons que estan en el govern s'ho gasten en putes i ens posen en crisi.

0: Escoltes ICAT.
1: Jo no me l'aprenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

pensen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defo.

0: ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més del Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.